0: Hoy me he despertado, Laura.
1: Sí, saben que les estamos pidiendo a nuestros oyentes que nos manden audios, notas de voz de unos 30 segundos con la primera idea con la que se levantan. Les estamos escuchando en el 638-31-3466.
2: Hola, buenos días. Soy Paquita de Salamanca. Tengo una ilusión. Hoy me he despertado con una ilusión. Terminar un encaje para una toalla que tengo que entregar esta semana. Voy a hacer 89 años. Aymar. Para ti y para todos. Enhorabuena, felicidades. Eres un monstruo. Siempre desperté con la cadena SER.
0: Muchísimas gracias, Paquita.
1: 638-31-3466.
3: Soy Antonio, desde Noia. Bueno, como profesor que empieza el curso, espero contar con la ayuda de la consellería y de los padres y madres para que sus hijos e hijas aprendan y que piensen que el uso de ChatGPT y otras herramientas digitales no son buenas si quieren que sus hijos, pues eso, lleguen a aprender y a formarse.
4: Hola, buenos días. Me llamo Walter, soy de Málaga. En casa están todos dormidos y yo me he despertado con un estrés por el trabajo brutal. Menos mal que tenemos estos programas de la radio para que me pueda espabilar un poquito.
0: 638-31-34-66.
5: Hoy por hoy Catalunya amb Gisela Rodríguez.
6: Bon dia, consternació a Manresa per la mort d'un veí de Castellnou de Bages apunyalat la matinada d'ahir. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol i avui es farà un minut de silenci, però ahir a la tarda ja hi va haver una concentració de rebuig impulsada per l'entorn d'Aliança Catalana. El cas està sent instrumentalitzat per l'extrema dreta i grups polítics que han fet córrer notícies falses, com que els dos detinguts per aquest crim són menors migrants no acompanyats, quan això no és veritat. És una de les notícies destacades del dia. Avui que ens trobem a les portes d'una nova onada de calor. L'Ajuntament de Manresa ha decretat un dia de dol pel crim d'un home de 45 anys. Era molt conegut i la seva mort, apunyalat de matinada al mig del carrer en plena festa major, ha sacsejat la ciutat. Aquest migdia hi haurà un minut de silenci a la plaça Major. Andrea Villòria.
7: Avui les banderes onejaran a mig pal i aquest migdia hi haurà concentració de rebuig davant l'Ajuntament de Manresa, que en un comunicat ha expressat ja la seva condemna més ferma i rotunda per uns fets que titlla d'extrema gravetat. Un crim que ha consternat Manresa, ja que la víctima era un home molt conegut i estimat. Es deia Carles Vilajosana, tenia 45 anys, dos fills i era jardiner. També diable i estava vinculat a la Festa Major o la Patum. Va morir ahir de matinada en una baralla amb quatre menors que li van clavar una navalla al pit. Els Mossos han detingut ja dos d'aquests joves de 15 i 16 anys i han estat escorcollant el pis on creuen que vivien.
6: El crim ha donat ales a l'extrema dreta i als partits que tien la por i la inseguretat vinculada a la immigració. Susana Ruiz, bon dia.
8: Bon dia. Mig miler de persones es van concentrar ahir a la tarda a la plaça Major en una protesta impulsada per militants d'Aliança Catalana, malgrat que no portaven sigles, i per demà hi ha una altra manifestació convocada per Vox. La detenció dels dos menors ha fet córrer notícies falses, com que es tracta de migrants no acompanyats, quan no és així.
6: I més coses, perquè 5 anys després de l'eliminació dels peatges a l'AP7, el govern ja ha activat un grup de treball per estudiar com recuperar el pagament per ús.
8: Espera deixar perfilat el futur de l'autopista abans que acabi aquesta legislatura. El govern ha arribat a la conclusió que la gratuïtat ha suposat un empitjorament de la circulació i la sinistralitat en aquesta via.
6: En té més detalls el Xavier Balló.
9: Aquest grup, en presència tant del Departament de Territori com d'Interior, estudia diverses fórmules per revertir la situació i es contempla que s'hagi de tornar a pagar l'autopista per tal de millorar-ne el manteniment. Sobre la taula podrien aparèixer diversos sistemes perquè això no suposi tornar a posar barreres, com els arcs de detecció en entrades i sortides o l'eurovinyeta, una opció que genera prou consens polític a Catalunya, però que en qualsevol cas s'hauria d'acordar amb el Ministeri, ja que és qui té la titularitat de la carretera. El que ha confirmat la consellera Sílvia Paniqué és que pretenen perfilar aquestes decisions en els propers 2 anys.
10: Haurien d'estar circumscrites en aquesta legislatura, però ja pensem que és el moment d'abordar-les. Fonamentalment, quin tipus de finançament es pot articular, i aquí hem parlat efectivament de la possibilitat de l'eurovinyeta, pel manteniment de la pròpia infraestructura.
9: El govern defensa que també ha de passar per construir nous accessos i millores en la pròpia autopista.
6: Ara bé, com veuen un hipotètic retorn dels peatges als alcaldes del territori, en fem un repàs. Marxem cap a Lleida. Mercè Marc, què diuen allà?
11: A Ponent, els alcaldes de la Nacional 240, que transcorre en paral·lel a l'autovia AP2 entre Lleida i les Borges, no veurien amb bons ulls que tornessin als peatges. Durant aquests anys d'alliberament de les barreres, han vist com el trànsit pesant de llarg recorregut ja no passa per aquesta nacional i això ha fet reduir l'alta sinistralitat de la carretera, diu l'alcalde de les Borges Blanques, Josep Ferran.
12: El peatge voldria dir, segurament, que bona part del transport de mercaderies que ara mateix passa per l'AP2 passaria per la Nacional 240, i això sí un pas enrere.
11: Gràcies a la gratuïtat de l'autopista, el trànsit de camions a la Nacional 240 s'ha reduït en un 70%.
6: I Eva Hidalgo, com ho veuen al sud del país?
13: A Tarragona, els alcaldes reclamen solucions pel col·lapse derivat a la P7. De fet, el tram del Vendrell és el que concentra més sinistralitat. L'alcalde és Kenneth Martínez.
14: Una densitat de trànsit i un risc en general per la circulació, pels conductors, enorme. És a dir, avui la P7 no és una carretera segura. S'haurà d'ordenar d'alguna manera, és evident.
13: Els transportistes, en canvi, celebren que no hi hagi peatges i s'oposen frontalment a qualsevol tipus de taxa.
6: I per últim, Carles Couso, què en diuen des de les comarques de Girona?
15: A Girona, l'alcalde socialista de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, admet el que diuen les dades.
16: En tot cas, sí que podem dir que avui les xifres de visitants són superiors a les d'època anterior a aquesta obertura de l'autopista.
15: L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, de Junts, considera que la carretera està cada cop pitjor.
17: Convertint-la en una via perillosa per circular-hi, degut a l'alta sinistralitat i també provocada per la degradació de la via.
15: I també apunta cap a una altra banda.
17: Més facilitat de moviments de grups de delinqüents.
15: L'alcalde aposta per trobar un nou model de peatge.
5: Oi por oi, Catalunya.
6: I els metges vaticinen un any complicat.
18: Jo diria que estem en la fase d'escaquimat. És ara o mai.
6: Així de contundent s'ha expressat el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart.
8: Superades les vacances d'estiu, els facultatius aprendran les protestes amb vagues incloses alhora que mantenen la campanya Ni un minut més, amb la qual es limiten a fer estrictament la seva jornada sense hores extra. Els metges acusen el Departament de Salut de no fer res mentre la sanitat pública es deteriora dia a dia. Els propers mesos, els facultatius intensificaran les protestes fins al punt, diuen, de fer el sistema ingovernable.
6: I tampoc pinta un inici de temporada gaire bo pel sector educatiu. Demà el Departament d'Educació es reunirà amb representants d'USTEC i la CGT, dos dels convocants de la vaga del 8 de setembre. Diuen que no hi ha res a fer.
19: De l'1 al 10, quantes probabilitats hi ha que es desconvoqui la vaga pel primer dia de curs?
20: 1. No. Aquesta vaga tirarà endavant, no hi ha temps.
6: És el que deia la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, a l'Aquí Catalunya.
8: Segura va demanar la incorporació urgent de fins a 15.000 nous professors per reduir el nombre d'alumnes per aula a 15 a infantil i a primària i a un màxim de 23 a secundària. Una reducció que experts de l'OCDE ja han dit que seria molt cara i poc eficaç. El govern diu que no es poden negociar impossibles.
10: La negociació va estar feta, la negociació va arribar on va arribar i ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. Però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
8: És la consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque.
6: Són les 6:56.
5: Oi por oi, Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
6: I el Barça tanca el mercat de fitxatges amb la sortida sobre la botzina de Marc Casado, Anna Palet.
21: Un tancament de mercat sense incorporacions i amb la sortida de Marc Casado pocs minuts abans de la mitjanit. El migcampista de Sant Pere de Vilamajor marxa cedit al Deportivo de la Coruña per aquesta temporada amb una opció de compra de 30 milions d'euros i amb el Barça assumint bona part del seu salari. Avui mateix viatja ja cap a Galícia. Amb la seva sortida i la de Guille Fernández al Mallorca i Toni Fernández al Venècia, el Barça ha pogut inscriure els fitxatges del porter Livakovic i de Gabriel Jesús, que lluirà el dorsal número 9. D'altra banda, l'Espanyol s'ha reforçat al lateral dret amb la cessió d'Andoni Gorosabel. Tant ell com Brian Zaragoza seran presentats demà dijous i aquesta tarda, per cert, homenatge a Dani Olmo a Terrassa com a campió del món a partir de 6:45 al balcó de l'Ajuntament.
6: I una gran estàtua coronant la pista, flames, làsers i molts efectes especials. Així ha estat el concert de The Weeknd aquesta nit a l'estadi Lluís Companys.
8: El cantant cantant canadenc ha posat en escena un gran espectacle audiovisual per presentar a Barcelona la gira After Hours Still Down. Ha ofert un extens repertori amb cançons recents i d'altres d'èxits consagrats.
1: I nosaltres, Susana, que ens ho hem perdut?
8: Sí.
1: Però tampoc et fa res, no?
8: A mi no, jo m'ho.
1: Saludem a aquesta hora la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Mira, jo...
1: Tu també t'ho has perdut.
2: Clar, però jo visc al Poble Sec. Llavors, la gent del Poble Sec sentíem el concert de Weekend perquè rebota de l'Estadi Olímpic. O sigui que ens vam tenir al menjador de casa. Més clar, aquests dies, finestres obertes amb
1: ja,
2: la calor.
1: Ja, Déu meu.
2: Avui al programa venen la Neus Tomàs i la Milagros Pérez Oliva en temps d'anàlisi. Tenim la secció per desmuntar l'extrema dreta, on s'estrena el Manel Delgado, antropòleg, vell conegut, que compartirà escena amb el David Fernández, un habitual, i amb el Joan Serra, amb el cap d'informatius d'aquesta casa. I aquí, clar, parlarem de com...
1: Molta teca hi ha per parlar
2: com
1: avui.
2: L'extrema dreta està intentant instrumentalitzar diversos drames. D'una banda, doncs, evidentment, Ceuta, però també aquest crim a Manresa, que darrerament estem veient com estan sortint notícies que no són ben bé veritat i que això s'està fent servir políticament amb aquesta mirada posada a les eleccions municipals del mes de maig. El temps de magazín, el racó de pensar, tornen el Miqui Puig i la Núria Casas. Parlarem amb el Ferran Adrià, que li han donat medalla.
1: Sí.
2: I vindrà la Lorena Vázquez per tancar el programa amb les revistes del cor.
1: Doncs escolta, fantàstic, no ens ho perdrem, ben tornats tots, no? A aquest tàndem que vam formar ja durant la temporada el Miqui i la Núria.
2: Un tàndem... Una bona dupla.
1: Sí, i tant, i tant. Doncs Marina, que vagi molt bé el programa.
2: Gràcies.
1: I ja sabeu que a partir d'aquesta hora comença la doble programació, l'Aquí Catalunya, Ser Catalunya i l'Oi por Oi a la cadena Ser.
2: Són les 7 del matí. Bon dia a tothom i benvinguts a l'Aquí Catalunya.
22: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.

És dimecres, és 2 de setembre. Vam marxar de vacances amb la columna vertebral del nostre estat del benestar tocada, mobilitat, salut, educació, biblioteques... I seguim igual, no acabem d'aixecar cap.

0: Són els professors, són els metges, són les bibliotecàries.
1: El deteriorament franc i sense aturador del sistema sanitari públic.
2: Aquesta vaga tirarà endavant.
0: Amb la tornada de les vacances tot reprenen les protestes, amb vagues incloses, i denuncien el deteriorament del sistema. I davant d'això s'estenen les proclames que adverteixen que si la teta ja no dona per més, no pot ser que vingui gent de fora a seguir mamant. Avui hi ha convocades manifestacions arreu d'Espanya en defensa de Ceuta. Les organitzacions són, els organitzen els partits de dretes, però alguns d'esquerres prefereixen sumar-s'hi i sortir a la foto abans que no quedar retratats. Sobre aquest drama humanitari, la novetat que us avancem avui, ara ho ampliarem, és que el ministre de l'Interior ha demanat per escrit al director de la policia que aclareixi si és cert que hi va haver un informe policial que apunta que els gendarmes del Marroc van dirigir l'entrada massiva. Clar, això aniria en contra del que diu Pedro Sánchez. És una crisi que s'ha polititzat, aquesta de Ceuta, des del primer dia, i avui tenim un altre exemple d'intent d'instrumentalització d'un drama per part de l'extrema dreta, amb el crim de Manresa, l'assassinat a punyalades del Carles, d'un home de 45 anys amb dos fills, a qui haurien matat dos menors de 15 i 16. Els ultres diuen que són menes, les fonts policials, en canvi, que recullen diversos mitjans avui, asseguren que són nascuts a Catalunya. Tot això, aquí, si mirem a fora, s'enverina una mica més encara la geopolítica, amb Alemanya acusant Rússia d'una guerra híbrida.
3: Esta es la segunda advertencia que le hacemos. ¿Cómo?
0: Com cada dia a aquesta hora, el primer interrogant, el temps. Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Els termòmetres, què? Ja tornen a anar a la pujada?
4: Et contesto una pregunta. Et serveix aquestes nits tenir la finestra oberta o no?
0: I tant, sí, ara ho deia, que em vaig menjar el concert de The Weeknd, que se sentia des de l'Estadi Olímpic, però vaja, és que o finestra oberta o finestra oberta.
4: Sí, no, i per sort porteu uns quants dies a la ciutat de Barcelona, que has baixat els 25 graus. Abans ens alegràvem quan baixàvem dels 20, però això ja sembla una cosa irreal. I baixar dels 25, quan de ben segur que dins de les vivendes, a gran part del litoral, esteu a prop dels 29-30 graus, evidentment es nota. I aprofiteu perquè això també s'acabarà. I és que es confirma que a partir d'avui torna una nova calorada. El titular del dia és sol i més calor, perquè les temperatures començaran a pujar avui, de manera ja una mica apreciable, però aquesta situació s'allargarà com a mínim fins diumenge, i és probable que en el conjunt de Catalunya el màxim de calor s'assoleixi durant el cap de setmana. De moment, ara mateix, ambient semblant ahir al matí, de mitjana a la ciutat de Barcelona 23 graus, també a Tarragona 20 a Lleida, 19 a Girona. Torna a fer fresca a la Catalunya central, sobretot a les valls dels Pirineus, on baixem dels 15 graus, però avui farà molt de sol. Hi haurà alguns núvols a les comarques de Tarragona, però no seran tan abundants com els que ahir vam tenir a diferents punts de Catalunya. El sol estarà present pràcticament en tot moment, i ja això ajudarà que la temperatura pugi amb més facilitat durant la tarda. De mitjana esperem un parell de graus més altes que ahir. Dit d'una altra manera, ens aproparem als 30 a les valls dels Pirineus, que és on menys pujarà, màximes al voltant dels 30 arran de costa, amb sensació de xafogor, i valors de 30-35 graus a tot el prelitoral i a l'interior, a prop dels 35 a la major part de poblacions. Hi ha algunes localitats, avui de moment sobretot a Ponent, aquells llocs que ja coneixem com a més càlids, a Conca de Tremp, al Pla de Lleida i l'interior de l'Ebre, aquí ja tindríem màximes avui de fins a 36-37 graus. I compte perquè amb aquestes condicions torna a augmentar el perill d'incendi forestal, una situació que anirà més als pròxims dies, perquè més aquesta tarda i fins la nit tornarà a bufar vent de marinada de moderat a fort.
0: Vaja, que com menys roba, millor a partir d'avui durant tot el cap de setmana.
4: Hi ha alguns límits socials, però sí, aquesta és la idea.
0: Carbó, gràcies. Fins ara. Ara passen 5 minuts de les 7.
5: Übrigens, wie Ermittlungsverfahren in Deutschland und bei unseren europäischen Partnern.
0: Aquest que escolteu és el ministre de l'Interior d'Alemanya, després que el seu govern hagi llançat una acusació contra Rússia. Diuen que està al darrere de l'atac amb drons que hi va haver contra un aeroport al país el passat 4 d'agost, potser ho recordeu. Sergi López, Judit Casellas, què tal? Bon dia.
6: Bon dia, Marina.
7: Bon dia.
0: És un pas més, un pas important, aquest que us explicava d'Alemanya, en l'escalada entre Rússia i Occident.
7: Deia el ministre de l'Interior alemany que basant-se en els patrons de l'atac a l'aeroport de Leipzig, a l'est del país, en el tipus d'aparells i la informació informació dels serveis d'intel·ligència, tot apunta a Rússia. Com a represàlia, Alemanya ha anunciat que convocarà l'ambaixador rus, tancarà el consolat general d'aquest país i rescindirà el contracte amb la Casa de Rússia a Berlín.
0: I amb aquesta acusació damunt la taula, greu, la Unió Europea estudia noves sancions contra la indústria militar russa.
7: Prometen des de la Unió que s'adoptarà una nova perspectiva davant d'aquest model de desafiaments que cada cop són més constants, tot i que no hi ha un anunci de mesures concretes. La cap de la diplomàcia comunitària, Kaja Kallas, s'ha limitat a dir que Rússia ens està provocant cada vegada més.
0: Aquesta crisi i també els atacs que s'han produït els últims dies de Rússia contra Ucraïna, contra la capital, contra Kiev, coincideix amb la visita que té prevista el president de la Generalitat, el president Salvador Illa, allà, a Kiev, conjuntament amb l'alcalde de Barcelona, amb el Jaume Collboni.
6: Un viatge que es manté malgrat la tensió que es viu al país, però que es farà amb una comitiva reduïda i extremar les mesures de precaució. La visita institucional d'Illa i Collboni es fa per expressar el suport a Ucraïna en la guerra que manté contra Rússia des de fa més de 4 anys.
0: Clar, aquestes són les acusacions, això és el que diu Alemanya, aquestes són les sancions que prepara la Unió Europea, però l'altra pregunta és, i la versió de Rússia quina és? Doncs allà neguen tenir cap implicació amb el dron d'Alemanya, igual que han assegurat que no tenen res a veure amb una crida als ciutadans del Marroc per l'entrada massiva que es va produir a Ceuta. Això és el que havia dit Pedro Sánchez, havia assenyalat Rússia i també Israel.
7: Tot plegat en una jornada de convocatòries aquest vespre a la majoria de capitals de l'Estat davant dels ajuntaments per donar suport als ciutadans de Ceuta per la situació de col·lapse que es viu a la ciutat des de l'arribada dels migrants a finals de juliol.
0: I això també passarà aquí, també passarà a Catalunya, a Badalona i Castelldefels se sumen a aquestes concentracions. Són comunitats governades pel Partit Popular, han activat la maquinària perquè aquesta cita també arribi aquí. Ens amplia la informació el Xavier Balló.
8: Tant el PP com Vox han fet una crida a participar d'aquestes concentracions convocades per la Federació Espanyola de Municipis i replicar-les a totes les ciutats, però els ajuntaments populars de Badalona i Castelldefels ho fan de manera oficial, assegurant que volen fer arribar la solidaritat al poble ceutí en el Dia de Ceuta, la festivitat de la ciutat autònoma. El govern de Catalunya, de la seva banda, tem que la cita acabi servint per generar confrontació.
9: Que el suport a la situació passa per el suport sanitari i el suport en l'àmbit de l'acollida. I el pitjor que podria passar és que es polititzés, si no s'ha fet ja, per part del Partit Popular i de Vox. És irresponsable utilitzar una situació d'aquest tipus per generar confrontació.
8: La portaveu Sílvia Paneque ha demanat no abordar la possible acollida de menors de Ceuta com una qüestió de xifres o quotes i s'ha tornat a obrir a col·laborar amb el govern espanyol.
0: Tenim, doncs, aquestes concentracions que impulsen el Partit Popular i Vox, que han provocat que des de l'esquerra se'n convoquin algunes alternatives.
7: La plataforma Unitat contra el Feixisme i el Racisme també ha convocat aquesta tarda a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per clamar contra el racisme que s'està manifestant amb la situació de Ceuta.
0: I sobre aquest drama migratori, atenció, un possible gir de guió sobre si el govern del Marroc va estar o no al darrere d'aquesta entrada massiva. Per entendre'ns, ja ho sabeu, fins ara la Moncloa ha dit que les autoritats del Marroc no hi han tingut res a veure. Això va dir Pedro Sánchez de l'Antena de la SER aquest dilluns en una entrevista a l'Hoy por Hoy. És més, ha dit que van col·laborar en tot moment les autoritats del Marroc. Doncs bé, segons ha publicat el diari El Espanyol a última hora de la nit d'ahir, hi ha un informe de la policia que contradiu, o que en principi contradiu aquesta versió de la Moncloa, un informe que acredita que la policia del Marroc, que els gendarmes haurien estat els responsables d'aquesta entrada massiva que l'haurien animat amb l'objectiu de col·lapsar la frontera d'Espanya.
6: És un informe que s'hauria posat en mans de la justícia i que assegura que hi va haver gendarmes marroquins indicant als migrants com podien accedir a Ceuta en un procés planificat que tenia com a objectiu desbordar el sistema de fronteres espanyol. Afirmen fins i tot que el perfil de les persones que van entrar va ser diferent segons les fases, primer joves i després famílies i nens.
0: I a partir d'aquí la notícia que us avancem a la sèrie és que el ministre diu que no en sap res d'aquest informe i ha enviat de fet una carta al director general de la policia exigint saber per què aquesta informació no s'havia posat en coneixement del ministeri i quins indicis tenen que valin això. El nostre company, el Javier Bañuelos, ens amplia la informació.
10: El tono de la carta a la que ha tenido acceso la SER refleja el malestar del ministro del Interior con el director de la policía. Fernando Grande Marrasca no oculta su enfado por no haber sido informado del contenido del informe policial remitido a la Audiencia Nacional. Un informe donde, según adelantó El Español, se detallaría que agentes marroquíes planificaron y ejecutaron la llegada masiva a Ceuta del 30 de julio. De ser cierto, lo que publica ese digital, dice el ministro en esa carta, se trataría de una información que debe ponerse inmediatamente a disposición del Consejo de Seguridad Nacional. Una información, añade, absolutamente esencial para que el gobierno pueda adoptar las decisiones oportunas de política exterior y defensa del Estado. El enfado del ministro Grande Marlaska es evidente. De hecho, en esta misiva, enviada esta misma madrugada, recuerda al director de la policía que las actuaciones judiciales no pueden ser óbice para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado informen inmediatamente al ministro del Interior. Lo cierto es que, según ha sabido la SER, ni siquiera el DAO, el jefe de la policía, ha tenido acceso a este informe que ha llegado directamente hasta la Audiencia Nacional.
0: I al rovell de l'atenció informativa, avui tenim Manresa. En aquest cas, pel crim horrorós d'un home i a mans, presumptament, de dos joves, de dos menors que ja han estat detinguts.
7: Unes 500 persones es van reunir ahir a la tarda a la plaça Major de Manresa per mostrar el seu rebuig a l'homicidi d'aquest home, Carles Vilajosana, i reclamar justícia. La concentració va transcórrer majoritàriament en silenci, tot i que en diversos moments es van sentir aplaudiments i crits de "Volem justícia", així com proclames contra l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, demanant la seva dimissió. Una mobilització promoguda per dirigents locals d'Aliança Catalana. La líder del partit ultra, Sílvia Orriols, a les xarxes socials, diu que vol aquests joves d'origen marroquí, segons ella, autors del crim, fora del seu país. Els joves són nascuts a Catalunya.
0: Ah, vaja, que els voltors han ensumat la sang. Veuen que hi ha eleccions d'aquí a molt poquet, eleccions municipals. L'Ajuntament de la ciutat de Manresa ha decretat un dia de dol oficial i ha convocat un minut de silenci per aquest migdia a les 12. Andrea Villoria.
11: Avui les banderes onejaran a mig pal i aquest migdia hi haurà concentració de rebuig davant l'Ajuntament de Manresa, que en un comunicat ha expressat ja la seva condemna més ferma i rotunda per uns fets que titlla d'extrema gravetat. Un crim que ha consternat Manresa, ja que la víctima era un home molt conegut i estimat. Es deia Carles Vilajosana, tenia 45 anys, dos fills i era jardiner. També diable i estava vinculat a la Festa Major o la Patum. Va morir ahir de matinada en una baralla amb quatre menors que li van clavar una navalla al pit. Els Mossos han detingut ja dos d'aquests joves de 15 i 16 anys i han estat escorcollant el pis on creuen que vivien.
0: I per demà encara hi ha una altra concentració convocada a Manresa, en aquest cas per part de Vox. Al marge del debat sobre la seguretat, el govern de Catalunya té diversos fronts oberts. El Departament d'Educació diu que ja ha complert el 96% dels acords que va signar amb els sindicats de mestres. Aquesta és una de les principals carpetes per aquest inici de curs.
6: I ja s'estaria treballant en altres millores, com ara una compensació en temps lliure pels docents que vagin de colònies.
0: Soledad Domínguez.
12: A partir de l'octubre ja està pactat que cobraran 50 euros per cada nit que passin fora de casa, però segons els sindicats, el departament està disposat també a compensar-los amb hores de descans. Professors de secundària i UGT remarquen també que el departament els farà arribar a l'octubre un primer càlcul del deute pels plusos d'antiguitat que es van congelar a l'època de les retallades. Avenços que per Ignasi Fernández, del sindicat de professors de secundària, justifiquen que no s'assumin a la vaga del primer dia de curs.
13: Fer una vaga costa diners i el que no farem és regalar diners a l'administració per anar amb una vaga que no ataca el problema de fons, que és la reforma del currículum, i no podem sotmetre'ns a consignes genèriques, buides de contingut.
12: Tot i això, els sindicats que ara mateix mantenen el diàleg amb el departament demanen a la consellera que sigui transparent respecte a l'error de PISA, que comparteixi tota la documentació i que prengui mesures perquè no es torni a repetir.
0: La consellera del RAM, l'Esther Niubó, ha citat per demà i dijous representants de l'USTEC i de la CGT, que són els més beligerants.
6: Els convocants de l'aturada diuen que aquesta es farà tant sí com no.
0: De l'1 al 10, quantes probabilitats hi ha que es desconvoqui la vaga pel primer dia de curs?
2: 1. No, aquesta vaga tirarà endavant, no hi ha temps.
6: És el que deia la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, en aquest programa, on també va demanar la incorporació urgent de fins a 15.000 nous professors. Demana reduir el nombre d'alumnes per aula a 15 infantil i primària i a un màxim de 23 de secundària, una reducció de la ràtio que experts de l'OCDE ja han dit que seria molt cara i poc eficaç.
0: Clar, el govern ja diu que hi haurà converses amb els crítics, però que no es poden negociar impossibles. Això pel que fa al professorat. En relació als metges catalans, vaticinen un any calent a la sanitat pública.
1: Jo diria que estem en la fase d'escac i mat. És ara o mai.
7: Superades les vacances d'estiu, els facultatius reprendran les protestes amb vagues incloses, alhora que mantenen la campanya Ni un minut més, amb la qual es limiten a fer estrictament la seva jornada, sense hores extra.
0: Susana Ruiz, com concreten les seves queixes als metges?
14: Els metges acusen el Departament de Salut de no fer res mentre la sanitat pública es deteriora dia a dia. Els propers mesos, els facultatius intensificaran les protestes fins al punt de fer el sistema ingovernable. Ho ha explicat el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonar, en declaracions a SER Catalunya.
1: Ingovernable perquè les llistes d'espera se'ls menjaran amb patates i perquè les reclamacions dels pacients que nosaltres fomentarem s'encarregaran d'ensorrar-los en una munió de procediments que sense els metges no se'n sortiran.
14: La setmana vinent, en una reunió a Madrid amb altres sindicats de l'Estat, anunciaran el nou calendari de mobilització.
0: I encara una altra font de conflicte laboral. Després de tres mesos de vaga indefinida, els treballadors de les biblioteques de Barcelona denuncien que el conflicte continua encallat i reclamen a l'Ajuntament que mogui fitxa.
7: Els treballadors continuen reclamant millores salarials, d'horaris i de conciliació i van intensificar la protesta amb una crida a secundar massivament la vaga, que van seguir un 60% de la plantilla al torn de matí, un 55% al de la tarda, segons l'Ajuntament.
0: I és una notícia que us estem explicant a SER Catalunya. Glovo no va enviar als seus riders un protocol pels episodis de calor extrema fins al 15 de juliol, quan ja anàvem per la tercera onada de calor de l'estiu.
6: Els sindicats asseguren que l'empresa va fer un document a corre-cuita després d'una denúncia davant Inspecció de Treball on constava que els repartidors havien estat treballant a més de 40 graus.
0: Oriol Soler.
15: El 8 de juliol, segons consta l'expedient obert per la Inspecció del Treball, Glovo va seguir amb la seva activitat malgrat l'avís de calor extrema del Meteocat, amb temperatures que van superar els 40 graus aquell dia a Barcelona. No va ser fins una setmana després, el 15 de juliol, ja amb una denúncia dels sindicats feta davant l'autoritat laboral, quan l'empresa de les motxilles grogues va enviar a tots els seus repartidors un protocol pels episodis d'altes temperatures.
16: Este protocolo fue hecho a posteriori de que nosotros denunciáramos. Entonces creemos que también, bueno, al menos hecho un protocolo que tiene muchísimas carencias, pero por lo menos tenemos algo a lo que aferrarnos.
15: És Javi Pérez, del sindicat CGT. Des de Glovo admeten que aquest protocol no es va enviar fins al 15 de juliol, però asseguren que el document ja existia i que els caps de flota tenien aquesta informació a la seva disposició.
0: I tres noms propis abans dels esports.
17: Som una cuina tan bona com qualsevol del món. Hem empoderat a mig món, des de Catalunya, països de tot el món.
0: Un és ell, segur que l'heu reconegut, el Ferran Adrià.
6: Sí que, juntament amb la física Alba Caterina, directora de Sincotró, rebrà la medalla d'or de la Generalitat. L'executiu vol reconèixer amb la màxima distinció dues trajectòries extraordinàries.
0: Aquests són dos dels noms, ens en falta un encara. Senyora,
18: senyora... Estoy decidida, no aguanto más al patriarca. Podéis venir a ver el espectáculo. La vida...
7: És l'actriu Bàrbara Rey que rebrà el Premi Nosferatu al Festival de Cinema de Sitges per la seva trajectòria dins del gènere fantàstic i de terror. La direcció del festival la considera una de les figures més populars del cinema i la televisió del país.
0: Uau, Bàrbara Rey, un personatge absolutament magnètic. La vam entrevistar aquí a Catalunya.
7: I... una mica mític, fins i tot, no?
0: Mític, però realment, tenir-la de costat, jo no... Clar, no hi havia coincidit mai. Em va semblar això, absolutament magnètica. Temps pels esports. S'ha tancat el mercat de fitxatges. Arnau Montserrat, bon dia.
19: Bon dia, Marina.
0: El Barça va presentar ahir Gabriel Jesús.
19: Va reiterar que es troba físicament al 100% i que ha deixat enrere els problemes de genoll i va explicar que s'ha baixat el sou per complir el seu somni, que va saber que podria venir al Barça fa una setmana i que no li ofense el plan B o C a Julián Álvarez. Sobre millorar l'equip.
20: El tema de mejorar, bueno, yo tengo mis cualidades. Yo pienso que no vengo aquí para mejorar porque estoy de puta madre. Perdona.
19: Va corregir dient que els seus companys, que escolta, que ja són molt bons.
0: Clar, diu que no li ofense el pla B o sea Julián Álvarez. No s'han mogut fitxes sobre això, sobre aquest jugador, sobre el jugador de l'Atlético de Madrid.
19: Es queda l'Atlético de Madrid.
0: En va parlar Lamine Yamal.
19: Ah, Lamine Yamal sí, en va parlar, que va rebre el premi a millor jugador de la lliga passada per l'AFE.
21: Bueno, yo creo que ahora
3: mismo estamos muy bien, se está viendo. Goles no nos están faltando. Obviamente es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos.
19: El Barça no s'exercita avui, torna demà als entrenaments per preparar el partit de diumenge contra el València.
0: Encara en aquest mercat de fitxatges hi ha una sortida, que és la de Marc Casado, que marxa cedit al Depor.
19: El migcampista blaugrana marxa amb una cessió d'un any, amb opció a compra per part del conjunt gallec de 30 milions d'euros. També va marxar Guille Fernández al Mallorca, Álvaro Cortés a l'Anvers i Toni Fernández al Venècia.
0: Més notícies, la jutgessa del cas Negreira denega prorrogar 6 mesos la instrucció del
19: el
0: cas.
19: El Madrid havia sol·licitat més temps perquè faltaven dues testificals, tot i que la pròrroga va acabar ahir. La instrucció no acabarà fins que la jutgessa dicti una interlocutòria de finalització d'instrucció i passi el cas a procediment abreujat. Serà llavors quan les parts facin els seus escrits d'acusació i defensa.
0: A l'Espanyol també han fitxat, han tancat el mercat amb incorporació.
19: La setena de l'estiu es tracta d'Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club. Arriba cedit amb opció a compra. La gran bomba de final de mercat va ser a la Premier. El City va fitxar a Enzo Fernández del Chelsea per 145 milions d'euros.
0: Avui és la final de la Copa Catalunya.
19: Entre el Sabadell i el Barça B serà a 8:45 de la nit a la Nova Creu Alta.
0: A la vuelta, jornada de transició.
19: Enric Mas continua líder amb 1:18 de marge sobre Roglic després de l'etapa 10 que va guanyar el francès Tronchon.
0: I més fitxatges. Ara el bàsquet per part del Barça.
19: Que també n'hi ha un carro, 11 incorporacions al Barça de bàsquet és l'alè dominicà Justin Minaya.
0: Ara són les 7:21 minuts. Moment per la reina del mando que ens porta el nou programa de la Cristina Pardo. Ara Antena 3. Cristina García, bon dia.
21: Bon dia, noi. Sí, perquè Antena 3 es rendeix també al boom polític i llança la mesa de Cristina Pardo després de l'Hormiguero. Ja ha anunciat que Carlos Alsina serà el primer convidat de l'estrena d'aquesta nit a les 11 amb Vicente Vallés com a analista.
22: Hola, os espero a todos los miércoles a las 11 de la noche en Antena 3, en la mesa.
21: Com que Pardo ja funcionava molt a la taula

0: Marina, ¿qué tal?
1: S'ha parlat de moltes coses aquest estiu, també, òbviament, de Donald Trump. La seva dèria per canviar noms resulta que ara ha rebatejat el llac d'Ontario. Ara li diuen llac d'Amèrica, i així força que tothom ho reconegui així. Com ha anat això?
0: Bueno, ha anat, bàsicament, després d'unes negociacions trencades amb Canadà, no? I, en fi, la seva ràbia en aquest sentit, i de que després tornessin les, en fi, les represàlies del govern canadenc. Però, en tot cas, el que ha anat és, sobretot, d'aquest supremacisme que té Trump, no? Que ja va canviar, si recordeu, el golf de Mèxic per golf d'Amèrica, i que ha decidit, doncs, retornar, diguem-ho així, a treure tots aquells noms originals, originaris, diguem-ne, no tan supremacistes, que imposaven noms nous als llocs que ja existien, no? Llavors, clar, aquí el primer que cal pensar és Ontario. Ontario és un lloc fronterer, el 50%, una mica més del 50% està del costat de Canadà i una mica menys del costat dels Estats Units. Llavors, ell podria canviar el nom d'un llac dins dels Estats Units, però, evidentment, l'impacte que tindrà internacional aquesta, en fi, aquesta regulació que ha fet ara sobre el nom d'Ontario, doncs només tindrà efecte i probablement de manera molt temporal als propis Estats Units, no? Pensem que, per exemple, si ara agafem Google, volem que posa llac Ontario i entre parèntesis posa llac Amèrica. Als Estats Units
1: Salomònics,
0: no.
1: Exacte.
0: Als Estats Units no, eh? Als Estats Units posa llac Amèrica i entre parèntesis Ontario. O sigui que hi ha d'algunes, en fi, regulacions internes que tant Google com Apple doncs han decidit portar a terme, no?
1: Ah, mira, sí, ara, mira, és que ho acabo de buscar. Lake Ontario, entre parèntesis, Lake Amèrica.
0: Lake Amèrica.
1: A casa.
0: Exactament, qualsevol oient que pugui buscar ho veurà. També passa amb el golf de Mèxic exactament igual, no? Però bueno, el que sí és veritat és que hi ha llocs que tenen dos noms per una sola per un sol lloc, no? Com per exemple el Rio Bravo, Rio Grande. Rio Bravo del costat mexicà, Rio Grande del costat d'Estats Units. Això ha sigut així històricament, cadascú l'anomena de la seva manera i no passa res, però no és el cas, evidentment, d'Ontario. Aquí el que hi ha és una deriva supremacista, l'Amèrica Great Again, i enmig d'unes negociacions amb Canadà, doncs, demostrar que ell és qui mana amb aquest costat fronterer i que, per tant, li posa el nom que vol i que, per tant, d'alguna manera torna, diguem-ne, a aquest supremacisme. Hi han dues maneres de posar noms topogràfics, bueno, hi ha moltes, però bàsicament n'hi ha dos.
1: Sí.
0: Una, reconèixer els valors de la gent, de les persones, de la cultura, del llenguatge que ja hi ha, i l'altra és posar noms, doncs, com ara, quan jo era petit, aquí, per exemple, a Barcelona, doncs es deia Avinguda del Generalíssimo, bueno, es deia no perquè tothom li dèiem exactament el mateix nom que tenia, que era la Diagonal.
1: Era un acte de resistència, dir la Diagonal.
0: Exactament, no? Era el que fèiem tots i és el que després, evidentment, tothom ha reconegut. Doncs aquí passa una mica el mateix.
1: És una batalla que trenca la relació comercial més potent entre els estats de tot el món. Clar, estem parlant dels Estats Units i del Canadà. Ha estat d'aquesta manera que ha evidenciat aquesta ruptura de les negociacions Donald Trump. Què ha passat aquí?
0: Bàsicament el que ha passat és que estem davant d'unes eleccions aquí a dos mesos vista on en fi, Donald Trump no té les de guanyar ni de bon tros, i per tant el que ha fet és agafar aquestes negociacions per enviar dos senyals. La primera, compta amb tota la resta, que puc pujar als arancels, tot i que em van dir que legalment no podia per aquella llei, però s'ha tornat a buscar una llei nova que diu que és de l' època de la Gran Depressió, per dir que pot posar arancels al 50% amb aquelles relacions desavantatjoses per als Estats Units, no? I això és el que ha fet amb Canadà. Per què? Doncs per dues raons. La primera és perquè d'aquesta manera ja té, en fi, una forma de dirigir-se a la seva pròpia audiència. Aquí, de qui està parlant? Està parlant de productes làctics, està parlant de cotxes i està parlant d'alcohol. És a dir, està parlant bàsicament de l'Amèrica Profunda i el que vol és recuperar aquest vot dient: el que estic fent és legal, el que estic fent, a més, és defensar tots els salaris de tota aquesta gent, no? I per què? Doncs perquè Canadà sí que té restringida, sobretot, la importació de làctics, perquè ells també són productors i per tant, té molt restringida la importació de làctics americans i considera que aquesta és una bandera per la que pot fer explicar arreu del món que quan hi ha relacions comercials que no són avantatjoses, doncs que ell les trenca i que pot fer i exposar el seu poder a partir de nous arancels.
1: L'economia que mou el món. Escolta'm, clar, hem començat parlant del llac d'Ontario o de l'America Lake. El llac què?
0: al llac.
1: Què estava passant?
0: Doncs això ha passat exactament igual que va passar amb l'avinguda del Generalíssim.

0: Simó, que tothom acabarà dient-li i a contrario, perquè, entre altres coses, arreu del món, aquest també serà un símbol de resistència contra aquest supremacisme de Trump. Sí.
1: Rafa, com li ha anat l'estiu, diries, a Donald Trump? S'ha seguit desgastant?
0: S'ha seguit desgastant. Jo crec que, a més, està ficat amb una, en fi, amb la guerra d'Iran que no pot acabar, que no té, en fi, una sortida clara i que, per tant, li està d'alguna manera hipotecant les seves eleccions, que és el que hi vol, no? D'alguna manera evitar una gran batacada al novembre.
1: Clar, les midterm que són al novembre i que no li pinten bé, com a mínim, veient el que ha anat passant els últims mesos.
0: No li pinten bé i, fins i tot, tothom diu, bueno, però és igual perquè té el poder absolut, bueno, però amb un congrés que no estigui a favor, que estigui en mans de demòcrates, que han anat guanyant mica en mica petites eleccions, diguem-ne, als diferents condats on hi ha hagut, o fins i tot amb un senat que no fos pro Trump, la cosa canviaria, evidentment.
1: Clar, ara falta que trobin candidats seductors amb ganxo, amb carisma, no? Que és el que els hi va faltar, o amb Kamala Harris els demòcrates van arribar una mica tard.
0: Sí, el que passa és que aquí hi ha una diferència, que és que amb Kamala Harris i amb Donald Trump et jugues tot a un, és a dir, hi ha només un candidat, aquí és per cada estat, és a dir, són els representants del Congrés i per tant aquí sí que entenen, diguem-ne, alguns que han estat batallant i lluitant al seu territori, per tant hi ha certes avantatges que poden aprofitar els demòcrates.
1: Rafa Vilasanjuana, expert en geopolítica, membre de l'IES Global, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres, bon dia.
1: Adéu, que vagi bé. Adéu.
2: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
3: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
2: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a la habitació i no ens ho creiem.
4: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Són 7:45 del matí. Moment de saber quin temps ens espera per avui. Ja us ho anticipo, comencen a pujar els termòmetres. Jordi Carbó, què tal? Bon dia de nou.
6: Bon dia. A partir d'avui la temperatura pujarà de manera apreciable en una nova situació de molta calor que aguantarà fins a finals de setmana. Al màxim l'esperem per divendres. D'augment, ara com els darrers matins, ambient entreagradable i fresc, 23 graus a Barcelona, també a Tarragona, 20 a Lleida, 19 a Girona. El sol lluirà a tota hora, amb alguns núvols a Tarragona, però igualment també amb sol, i les màximes seran un parell de graus més altes que ahir, entre els 30 i 35 graus a la major part de Catalunya, superant els 35 a l'interior de Girona i sobretot a Ponent, cap a la Conca de Tremp, al Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre. A la tarda i fins la nit, vent de marinada moderat a fort.
1: I si sou al cotxe o a punt d'agafar-lo, voldreu saber com estan les carreteres. Ferran Aràndiga, què tal? Bon dia.
7: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres, destacant que en general doncs tenim força tranquil·litat. Comptem també amb alguns trams ja, sobretot als voltants de Barcelona, on hi ha circulació intensa, però més enllà d'aquestes retencions habituals, destaquem un accident de primera hora a l'A2 a l'altura de Castellnou de Seana, que amb direcció Barcelona obliga a tallar un carril de circulació, tot plegat, però provoca menys d'un quilòmetre de retencions. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Hola, Laura Estrada, què tal?
8: Bon dia, Marina.
1: De què es parlarà avui?
8: Doncs el dia de Ceuta coincideix amb la crisi migratòria sense precedents que viu la ciutat autònoma. Davant d'aquesta situació, uns 260 ajuntaments de tot Espanya han convocat concentracions. La direcció del PSOE se'n desmarca i algunes delegacions del govern espanyol han advertit que aquestes convocatòries no estan emparades pel dret de manifestació, tot i que no les prohibeixen. A la concentració, a la capital espanyola, hi assistiran el president de Vox, Santiago Abascal, i també el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. A Catalunya també hi ha concentracions convocades, com a Badalona o a Sant Cugat, on PP i Vox fan crida a assistir-hi. Per contrarrestar aquestes concentracions convocades, diverses associacions, partits d'esquerra, sindicats i també organitzacions socials han convocat mobilitzacions amb lemes com parem els peus al racisme en diferents ciutats del país.
1: Hi ha d'haver minut de silenci també per l'apunyalament mortal d'un home a Manresa.
8: Sí, l'Ajuntament ha decretat un dia de dol per aquests fets que han tingut lloc en plena festa major. Hi ha dos detinguts que són menors d'edat i a Balaguer, a la Noguera, els Mossos també han detingut un menor relacionat amb el crim d'un altre home.
1: I en aquest crim de Manresa tornem a tenir l'extrema dreta intoxicant, organitzant manifestacions. N'hi va haver ahir, n'hi haurà demà, en aquest cas organitzada per Vox. Avui que també hem de conèixer les dades de l'atur.
8: Doncs sí, serà a les 9. El Ministeri de Treball i també d'Inclusió publiquen les dades de l'atur registrat i d'afiliació a la Seguretat Social corresponents al mes d'agost, després que el juliol l'ocupació assolís un nou rècord per l'impacte de la regularització extraordinària d'estrangers. El secretari de Treball, Paco Ramos, valorarà les dades posteriorment.
1: I avui, dia de segona oportunitat pels estudiants que s'examinen de la CLE ara al setembre, avui comencen.
8: Sí, són 9.000 alumnes que comencen a les 9 d'aquest matí les proves d'accés a la universitat en la darrera convocatòria extraordinària que es farà al setembre. A partir de l'any que ve, com ja passa a la resta de comunitats autònomes, la repesca de la CLE es farà l'estiu, un mes després de la primera convocatòria. Avui també coneixerem la programació i novetats de la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català, que se celebrarà del 23 de setembre al 3 d'octubre al Passeig Lluís Companys de Barcelona.
1: I ara anem a Itàlia. Allà és notícia la Camila, una hipopòtam.
8: Sí.
1: Què li passa a la Camila?
8: Mira, és notícia perquè és la femella hipopòtam més vella, en B baixa, però també en B alta, podríem dir, d'Europa.
1: No té 50... Dir, a veure.
8: És molt mona. Té 55 anys. Acaba de ser mare per 15a vegada, imagina't. Uf. La mare pesa 2.500 quilos i la filla que ha nascut ja pesa com nosaltres.
1: I contents els friquis de Harry Potter perquè surt un nou tràiler de la nova sèrie.
8: I no és casualitat, ho fan coincidir amb el que seria l'inici del curs a Hogwarts, que és l'escola de màgia on estudia en Harry. La sèrie s'estrenarà a HBO Max. De fet, van treure un tràiler fa un temps, es va convertir en el més vist en la plataforma. 277 milions de reproduccions en 48 hores. Això sí, la sèrie s'estrena per Nadal.
1: Hem tingut la cura de no posar-vos Harry Potter de banda sonora, que està molt subat, ja està. Això. Qui la posa, la banda sonora d'avui?
8: Mireu, avui la posa Wizard.

0: Perquè resulta que Pequín ha convertit un escull en una illa de 600 hectàrees. Ha passat a Antelope Reef l'octubre de l'any passat. Aquest punt estava molt disputat. De fet, el mar de la Xina Meridional era un escull, però 10 mesos després, gràcies a la tecnologia i als esforços que hi han posat des de la Xina, les imatges satèl·lit ara deixen veure una massa de terra artificial que s'estén gairebé 6 quilòmetres i ocupa 600 hectàrees. És la primera gran campanya xinesa de construcció d'illes artificials en aquesta regió des del 2017.
1: Ai, el perejil.
2: Ser Catalunya Barcelona.
3: José Sacristán arriba aquest setembre al Teatre Romea per protagonitzar El Hijo de la Cómica, un homenatge íntim i emotiu a Fernán Gómez en una peça sobre la identitat i l'ofici de viure sobre un escenari. Un relat tendre i profund amb una interpretació memorable. El Hijo de la Cómica al Teatre Romea. Entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.
4: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
5: Ortopèdia Premium és molt més que una botiga. És el teu centre de mobilitat. La més gran de Catalunya amb cadires de rodes manuals i elèctriques, caminadors, escúters i llits articulats. Gaudeix d'assessorament personalitzat. Ortopèdia Premium. Ens trobaràs a l'Eixample i a Sant Adrià.
6: Curios, de Cirque du Soleil, el gabinete de curiosidades donde todo es posible por primera vez en Barcelona. Un alucinante viaje circense, una celebración del poder de la imaginación. No te pierdas el mejor espectáculo de esta temporada. Más de 7 millones de personas lo han visto. Solo faltas tú. Curios, de Cirque du Soleil, bajo la gran carpa.
7: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
8: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
9: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: Passant 7 minuts a 8:15 del matí, avui els diaris no miren només cap a Ceuta, també miren a Rússia. Joan Tejedor, bon dia.
10: Bon dia.
0: Arnau Montserrat, què tal?
11: Què tal, Marina?
0: Fixeu-vos que avui tenim fins a 6 titulars que comencen de la mateixa manera. Alemanya acusa Rússia.
10: Acusa és el verb del dia. Les portades de l'atemptat fallit a l'aeroport de Leipzig el 4 d'agost. Alemanya acusa Rússia, el país de l'atac amb drons bomba, a l'Ara, lectura més àmplia, d'atacar la Unió Europea amb guerra híbrida, a La Vanguardia es permeten un adverbi, Alemanya acusa Rússia obertament de l'atac amb drons, accentua la tensió, al Mundo, la BC i el Cinco Días, l'adjectiu és per l'atemptat. Alemanya acusa Rússia de l'atac fallit.
0: Rússia, que no és notícia només per això, també apareix en algunes portades per una altra raó que ens porta aquí a Espanya.
10: La de la Razón, també pel bombardeig a Kiev el dia que els nens ucraïnesos tornaven a l'escola, ahir, amb un mínim de 13 morts més. I a la del Periódico, perquè un informe de la Unió Europea remès a Espanya a l'agost va detectar una ingerència russa lleu a la crisi de Ceuta. Les pàgines interiors recull que el Kremlin demana proves.
0: Per aquesta via anem cap a Ceuta i les seves derivades polítiques, un dia més que també ocupen espai important a les portades dels diaris.
10: El pla de xoc de 309 milions d'euros que ha aprovat el govern espanyol a la del País, que el govern nega qualsevol retret al rei per no haver visitat Ceuta, a La Vanguardia. Des de la península no us ho podeu imaginar, entre cometes, testimonis de veïns de Ceuta a la portada del diari Ara, mentre el Mundo dona el titular gros als alcaldes valents del PSOE, que avui participaran en mobilitzacions, i La Razón titula amb un pànic a la Moncloa a un plebiscit contra Pedro Sánchez.
0: I és entre Rússia i Ceuta que es mouen les editorials dels principals diaris. Comencem per les de Rússia.
10: La del País mira cap a Alemanya, guerra híbrida contra Europa, quan una potència nuclear com Rússia intenta un atemptat al cor d'Alemanya ja no es pot parlar de simples ingerències, sinó d'actes de guerra híbrida o de guerra seques. Per entendre bé una amenaça i poder respondre, el primer pas és anomenar-la pel seu nom, diu la capçalera de Prisa. La de La Vanguardia parla de l'amenaça desestabilitzadora de Rússia i posa el focus en les eleccions legislatives d'aquest mes. Una farsa, diu, perquè el partit oficialista de Putin revalidi el control, no hi ha partits contraris a la guerra. I la de l'Ara sentencia que la guerra híbrida contra la Unió Europea és una realitat. Putin busca afeblir el projecte europeu, que percep com una amenaça existencial pels valors que representa.
1: I sobre Ceuta què es diu avui?
10: El periòdico titula "El rei no és adversari polític", critica que no és legítim que el govern converteixi el titular de la corona en part d'una controvèrsia política, ja que confon les responsabilitats institucionals i pot erosionar la confiança en les institucions. És la del periòdico, no la del Mundo, que titula "Ceuta, una causa comú" sobre les protestes convocades avui. La defensa de Ceuta i de la seva espanyolitat ha de reunir avui els ciutadans per sobre de qualsevol adscripció política.
1: Són infinites les històries humanes que hem anat trobant, llegint als diaris aquests dies, de persones migrants que arriben, però n'hi ha també que marxen.
10: Al País, "he viscut com una rata", relata el Karim, que va coix perquè té el turmell inflat per un cop al pal que li van donar la nit anterior. Té la mare malalta i ha decidit tornar cap al Marroc. També dos germans, Tarek i Salman, han pres el camí de tornada després del que defineixen el pitjor estiu de les seves vides. "Vull tornar a l'institut", diu la petita, que encara no sap explicar per què es va unir a la caravana per creuar la frontera. Segons la delegació del govern, recull la peça, unes 160 persones marxen cada dia de manera voluntària de Ceuta.
1: Els diaris de paper, El País concretament, per exemple, porten més detalls de la tragèdia d'ahir a Manresa. Està bé si agafeu avui el que escriu la Rebeca Carranco al País sobre l'origen dels dos menors detinguts.
10: A l'últim paràgraf, després del relat dels fets, diu així: "Paral·lelament, grups vinculats a l'extrema dreta i la pròpia Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, van difondre que els detinguts són menors migrants. Fons policials asseguren que els dos detinguts fins ara són nascuts a Catalunya i tenen antecedents."
1: I si tornem a obrir la finestra per mirar cap al món, i trobem més derivades del tema Rússia.
10: La Unió Europea anuncia més sancions i una perspectiva nova per fer front a l'amenaça russa. Detalla El País, que explica que Ursula von der Leyen promet a Ucraïna el seu recolzament tant de temps com sigui necessari i planteja un grup d'alt nivell polític i militar per respondre a l'ofensiva de Putin.
1: El ressò d'una dimissió al Pentàgon, això és als Estats Units.
10: En plena guerra contra l'Iran, destaca El País, el secretari de Defensa de l'exèrcit nord-americà ha presentat la seva dimissió. Ja són uns quants alts càrrecs els que ho han fet per discrepàncies amb el secretari de Defensa del govern de Donald Trump. La Vanguardia destaca que aquest càrrec dimitit, Daniel Driscoll, denuncia una purga que s'ha iniciat al Pentàgon.
1: I amb tantes coses com passen, ens n'anem oblidant del gran drama que segueixen vivint els palestins. A Gaza, 4 morts més per un bombardeig d'Israel.
10: Explica El País des de Jerusalem que va ser en el marc d'una operació encoberta per arrestar un membre destacat de Hamas i que les 4 víctimes van ser abatudes pel foc intens de l'aviació militar israeliana que facilitava la fugida del grup militar que havia fet la incursió en territori.
1: Us dèiem abans que d'aquí a menys d'un parell d'hores, a les 9, coneixerem les dades de l'atur. Doncs bé, El periòdico explica que el 75% de les persones que rep ajudes per poder trobar feina no tornen a trepitjar justament això, justament l'atur.
10: 3 de 4 beneficiaris del complement al treball, que permet compaginar una part de la prestació de l'atur amb el nou salari durant un temps, el cobren només durant una mitjana d'entre 2 i 3 mesos. Per tant, s'ha aconseguit incentivar d'aquesta manera la reincorporació al mercat laboral.
1: Puja la mitjana d'edat per compartir pis. Clar, i això no és perquè sí, no és perquè ara resulta que siguem animals més socials, és per la crisi de l'habitatge.
10: M'ha cridat l'atenció aquest informe de La Razón. La mitjana ja supera la trentena. 31 anys és l'edat mitjana de les persones que comparteixen pis per la crisi de l'habitatge com a estratègia de supervivència, diu el text. Més de la meitat, el 53% de les persones que comparteixen habitatge són dones, i la classe mitjana, que el text encara es comprèn que existeix, és la predominant.
1: Clar, i aquí estem parlant no de compartir pis amb la teva parella, o no només, no? Estem parlant d'una altra cosa. Clar, és que amb aquesta crisi de l'habitatge...
10: No, quan parlem de compartir pis, exacte, no parlem de no viure sol.
1: Les persones solteres encara ho passen més cru, encara se senten pitjor en el sentit de dir, escolta, més que si no, jo no arribo a final de mes, a veure si m'he de buscar algú, ja no per compartir llit, sinó com a mínim casa. L'estiu també ens ha deixat la xifra més alta de morts per culpa de la calor.
10: 5.111. Més de 2.000 al juliol, més de 2.000 a l'agost, després de 4 onades de calor extrema i rècords també de temperatures al mar, que han arribat als 33 graus a Mallorca. Avui i demà encara tindrem temperatures inusuals per aquesta època de l'any. Ho llegim al País, que també ho recull a la portada.
1: I fullejant els diaris, hem caigut en l'article del Xavier Melero, que s'ha quedat a gust avui. Som a les pàgines de La Vanguardia. Ella escriu sobre Harry i Meghan, els ducs de Sussex. que han tornat a Anglaterra. En parlarem avui amb la Lorena Vázquez, però avui el Melero s'anima.
10: Això dels ducs ho diu vostè. Melero els titula Los Cantamañanas de Sussex, capaços de fer que el nostre Froilán sembli el doctor Menéndez Pelayo, dos fars de la civilització que van abandonar Anglaterra amb un cop de porta, però la llibertat té el costum desagradable d'ocasionar despeses i la independència té inconvenients quan ja no et recolza la xaquera de Windsor i no saps fer la O amb un canuto, que se'n diu en català correcte.
1: Sort que no el llegiran, La Vanguardia, els ducs de Sussex.
10: Preocupats estan.
1: I els diaris esportius. Gabriel Jesús, el nou del Barça.
11: A l'esport, en portada, aquestes paraules.
12: Cuando empecé a pensar, no, es una gran posibilidad, puede pasar. Claro que me puso emocionado, muy contento.
11: El diari destacant, sobretot, que perdona 3 quilos, 3 milions d'euros, es rebaixa el sou per venir al Barça, Mundo Deportivo, 10 anys després del seu primer intent. Recorden que el Barça va negociar amb el Palmeiras l'any 2016, però que el va acabar descartant pel seu elevat preu.
1: Se queda.
11: I no, no és Piqué i la famosa foto amb Neymar, és Julián Álvarez, a la portada de l'As. Neymar aleshores va marxar, Julián es queda, de veritat.
1: Una diferència abismal entre Anglaterra i Espanya.
11: El País fan...
1: I no són els dos de Sussex i
11: no,
1: el Froilán.
11: No, aquí parlem de futbol, simplement. El País fan infografia de com ha anat el mercat de fitxatges i arriben a una conclusió clara. La Premier gasta 5 vegades més que la Lliga en fitxatges. Afirmen que el mercat consolida l'estancament espanyol, 733 milions d'euros invertits contra un poder anglès que des de la pandèmia duplica la inversió, aquest cop quasi 4.000 milions d'euros.
1: Quina és la imatge del dia?
11: Messi a Mundo Deportivo en format dibuix. Ell amb la samarreta d'Argentina, la seva sombra no és la d'una persona, és la d'una cabra, la del Goat.
1: Sobre Messi, escriu avui Jorge Valdano al País. Diu, el rei que abdica.
11: Diu que per ell, com a madridista, ara Messi deixa l'únic lloc on el podia gaudir sense sentiment de culpa. Explica que porta 20 anys fent el mateix. Cada cop que Messi acaba una jugada, ell es diu, així es juga. A més, planteja la gran pregunta, com s'acomiada un rei que abdica? Retirant la samarreta, recordant les seves demencials estadístiques, veient contínuament les seves principals gestes, tot li sembla poc.
1: El titular per emmarcar.
11: Que ens torna a portar el fitxatge de Gabriel Jesús pel Barça. El brasiler és un home molt creient, molt religiós, així que els titulars estaven servits. El periódico, Gabriel Jesús, el fitxatge de Déu. A La Vanguardia, la fe mou a Gabriel Jesús. Explica dins l'article l'Anaïs Martí que el Palmeiras i el City, quan va fitxar pel conjunt anglès, va escollir el dorsal 33. Per què?
1: L'edat de Cristo.
11: Perquè era l'edat de Jesucrist, quan va ser crucificat.
1: Que els esports també apareixen a les pàgines d'economia, perquè llegim al País i al 5 dies que la llei contra el blanqueig posa el focus justament en el negoci del futbol.
10: Els clubs hauran d'informar de grans operacions, com ara fitxatges, patrocinis i moviments accionarials, i hauran d'identificar els inversors, patrocinadors i els intermediaris amb qui treballen. L'objectiu és evitar que els clubs puguin formar part de manera directa o indirecta dels entramats complexos que mouen diner negre arreu del món.
1: I quina carta al director ens ha agradat avui?

0: ahir parlàvem al racó de pensar amb la Charlie P i el Gerard Quintana,
1: sí,
0: d'aquest fenomen del farmejar aura.
1: Sí, que està cridat a ser una de les coses que facin més bola, i mira que fa poc que en
0: sí,
1: parlem,
0: però
1: dir, en parlem tant.
0: Interioritat, per als oients, tenim a la redacció un paper penjat damunt de la impressora que es titula Coses que fan bola per anar apuntant. Estem trigant molt a apuntar el tema farmejar aura, que no puc més. Però m'ha agradat la carta de la Cecília Serrano, que des de Logroño envia al País. Li canvia una lletra clau. Recorda que els últims anys hi ha hagut un augment de l'absentisme a les universitats espanyoles, especialment des de la pandèmia, els alumnes encara van molt menys a classe. I s'agafa el terme analfabetisme funcional, que fan servir diversos autors, per definir les persones que tenen un títol, però que no han adquirit les habilitats necessàries per analitzar, per comprendre o per aplicar aquesta informació, aquests coneixements, a la vida real. Per això, diu aquesta lectora, és necessari començar a farmejar a l'aula.
1: Ah, mira!
0: Connectar
1: no
0: amb allò
1: mal,
0: que és
1: aquesta.
0: Vivencial i col·lectiu, que potser, sent més sofistes, diu la Cecília Serrano, s'omplirien les aules, es detectarien fal·làcies i s'aprendria a preguntar. I aquí, ho remata, hi ha l'aura de la universitat.
1: Interessantíssim, i a més, sobretot, no creure que el fet de tenir un títol et fa millor que una altra persona, no? Perquè al final això passa, la titulitis pesa a vegades i fomenta la ignorància.
0: És una de les grans malalties.
1: Joan Tejedor, Arnau Montserrat, gràcies.
2: Fins ara.
0: Fins ara.
1: I arribarem a les 8 del matí amb la cançó del dia.
3: Aquí Catalunya.
4: Aquí Catalunya.
3: Amb Marina Fernández.
1: Sergi Sánchez, cap de musicals d'aquesta casa, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, molt bé.
1: Avui busquem respondre quina ha estat la cançó de l'estiu.

0: banda sonora d'aquesta casa, a més aquest estiu.
1: La cançó del nostre estiu, clar, si parlem de cançó d'estiu, aquesta és la nostra, la que ens ha acompanyat durant les últimes setmanes i que estic segur que, per molt que l'haguem batejat com la nostra cançó de l'estiu, serà una cançó que es quedarà per la tardor, també, per seguir escoltant-la, perquè està molt bé, ens anima, ens porta bon rotllo, també ens porta bons records del que ha passat durant aquest estiu, però no és la típica cançó de l'estiu.
0: Cara de cul, es diu.
1: Cara de cul, és un dels temes mítics d'Oques Grasses, que aquest any doncs, ja posen punt i final a la seva trajectòria. També els volíem homenatjar una mica des d'aquí a un dels millors grups de casa nostra, amb dos talents joves, un del País Valencià, com és la Naina, i una altra gironina, com és la Jules, juntes, fusionant aquesta cançó, que li han donat la volta, absolutament. És que no sonava així, la cançó original, i la veritat que han fet una feina brutal.
0: Aquesta una.
1: Aquesta és una. La veritat que porto més propostes, perquè és complicat aquest any decidir quina és la cançó de l'estiu del 2016.
0: No hi ha un La Marina està morena.
1: No. Jo crec que hem tingut molt bones propostes i és molt complicat triar-les. Potser aquesta és una altra d'elles.

0: especialment amb aquest estiu sucarrimador que hem tingut, eh? No em robis el ventilador, sisplau.
1: Sí, sí, el ventilador que s'ha fet d'allò més imprescindible a les nostres vides en aquest estiu del 2026. Una cançó que van llançar Banda Neon amb Búhos i el Món DJ junts pels vols de Sant Joan, més o menys. Realment, que una cançó de l'estiu surti tan tard és complicat, perquè normalment sempre és com que es va preparant el terreny des del mes d'abril, des del mes de maig, com a molt tard, com van fer els Catarres, per exemple, amb Diumenge sense drama, també una altra gran, grandíssima cançó. Però ells van decidir apurar al màxim, treure-la cap al Sant Joan i d'aquesta manera doncs, refrescar-nos d'alguna manera el nostre estiu al cop de ventilador de Banda Neon, de Búhos i de Mont DJ, una rumba completament diferent del que escoltàvem fins ara. Però hi ha més propostes.
0: Clar, jo, i si ampliem el focus.
1: Sí, si anem a nivell internacional, jo crec que aquesta també quedarà pel record d'aquest 2026.

0: Shakira, una altra vegada talisma per Espanya al Mundial. Ha fet la cançó del Mundial i Espanya acaba guanyant, com va passar amb el Waka Waka.
1: Igual, igual. La veritat és que la cançó potser no és el Waka Waka, el fenomen Waka Waka del 2010.
0: No, eh? No creus que estigui
1: a
0: nivell?
1: Crec que no és nivell, sinó a nivell d'impacte, ja, segurament. Ja, ja. El Waka Waka en aquell moment és que es va convertir en una cançó que no paràvem d'escoltar una setmana i una altra i una altra i una altra. Va arribar a final de l'estiu, la seguim escoltant després, tardor, hivern, i ens va acompanyar, pràcticament ens ha acompanyat fins als nostres dies. Jo, de fet, amb aquesta cançó, amb la que arriba després, tinc una anècdota de les meves vacances a Tailàndia. Jo estava a una illa totalment verge, només hi havia un xiringuito, res més, per menjar un coco, aigua de coco i coses d'aquestes, i smoothies, i hi havia una família francesa que per fer-se una foto i per animar-se entre ells i sortir bé les fotos, es van posar el Waka Waka.
0: El Waka Waka, el del 2010,
1: Shakira,
0: eh?
1: El del 2010, no, clar, i vaig pensar, uau, és molt bèstia, perquè aquesta cançó ja té 16 anys i encara i la continuen vibrant com si fos el primer dia. Per això, aquesta cançó sí que és veritat que és una de les cançons d'aquest 2026, sobretot també per aquesta, com deies, no? Talismà per la selecció espanyola, i que això de retruc potser pot ser talismà pel Barça. Perquè, si recordem, quan Espanya guanya el Mundial, Shakira fa la cançó del Mundial, l'any següent el Barça guanya la Copa d'Europa, la Champions.
0: Mira!
1: No sé.
0: Has anat una mica més enllà encara.
1: No sé. Aviam si aquest any sí que hi ha sort. No sé, estaria bé.
0: Aquí ho deixem.
1: Doncs bé, Dai Dai de Shakira i Barnaboy, que a més també hi va haver aquell punt una mica de conspiranoia a la inauguració del Mundial, quan a Mèxic, el primer partit, el de Mèxic, surt Shakira a cantar i deien que no era Shakira, que era una doble, que no sé què... I després, a la final, a la clausura del Mundial, va tornar a sortir i van dir aquesta segur que sí, aquesta és Shakira.
0: Aquesta és la veritat, eh? Bueno, sí. Va, i ens en queda una, la candidata a cançó de l'estiu.

0: Ja trigava, no podia faltar la reggaetonera de torn.
1: La cançó de Quevedo amb Elvis Crespo, La Graciosa, que aquesta, l'altra anècdota que tinc de les meves vacances, que estava també a una altra illa de Tailàndia, a Koh Tao en aquest cas, i acabam de sopar amb la família i anàvem cap al nostre hotel per la platja, allò tan feliços, i d'un local d'allà dic, ostres, aquest ritme em sona, m'acosto, escolto les veus, dic, però si és La Graciosa de Quevedo d'Elvis Crespo. Sí que és veritat que té truc, perquè a Koh Tao hi ha molta gent espanyola i argentina que hi treballen fent doncs, cursos de submarinisme, yeah, etcètera. Hi ha molt de turisme i per això...
0: Que facilita l'exportació,
1: sí,
0: musical.
1: És més normal trobar-te allà aquesta cançó que no... Al principi et peta el cap perquè dius, estic a 10.000 quilòmetres de casa, que fan escoltant aquesta cançó i després dius, vale, pues és un grup d'aquí que se l'ha posat, no? És una cançó que l'Elvis Crespo feia molt de temps que parlava amb el Quevedo per poder col·laborar en alguna cançó. Quevedo li va passar la cançó amb la seva part cantada i això, i l'Elvis va dir, vale, doncs jo m'hi pujo a sobre i vaig fent les meves frases i les meves improvisacions i això, i ell inicialment pensava que era una cançó que parlava d'una noia, La Graciosa, o sigui, una noia que era graciosa, i però? Després Quevedo li va dir, no, que és l'isla.
0: És
1: per l'illa. I és una de les cançons que ha tingut més èxit també aquest estiu als 40, 4 vegades número 1 dins del seu àlbum de El Baifo, i a part de la veu de l'Elvis, que és com molt peculiar i té un tancament pràcticament a capella amb totes les coses que va improvisant a sobre de la cançó, que al final es queden, perquè aquests ritmes de i tot això, que ja se't queden, però són improvisacions que ell fa a l'estudi, no? També hi ha doncs, sons de platja i tot això, una cosa et porta a l'altra, dius, estiu 2026, La Graciosa.
0: I com que encara som en aquest estiu de 2026, amb aquesta La Graciosa arribarem fins a les 8. Sergi Sánchez, moltíssimes gràcies i ben tornat.
1: Gràcies a tu.
0: Adéu.

0: Como el abrazo. Aquí Cataluña. A Marina Fernández.
1: Bon dia a tothom. Són les 8 i ja ho deien en els moments més convulsos de la Segona República. La política, o la fas o te la fan.
0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: El copyright d'aquesta idea, que amb el pas dels anys han reproduït uns quants líders i activistes, s'atribueix a Machado. Sempre precisos, ell va dir: "Haced política porque si no la hacéis, alguien la hará por vosotros y probablemente contra vosotros". Això de fer política a la contra acostuma a sortir més rentable que governar, que li diguin si no a Donald Trump, per exemple. Els populismes, l'extrema dreta té un màster en això de l'art d'aprofitar les desgràcies per calar-hi foc i encendre també polvorins. Ho estem veient i ho estan vivint i patint a Ceuta. Avui nova entrega d'agitació política, avui manifestacions arreu d'Espanya. Però és que, a més, en les últimes hores hem tingut un altre exemple amb el crim de Manresa, que ha deixat noquejada la ciutat sencera. L'assassinat a punyalades del Carles, d'un home de 45 anys, amb dos fills, a qui haurien matat dos menors de 15 i de 16 anys. No han trigat gens els voltors ultras a ensumar la sang, no han trigat a instrumentalitzar el crim per la seva causa amb proclames i manifestacions promogudes pels entorns d'Aliança Catalana i també de Vox. En això la pàtria la comparteixen. Si us trobeu amb el tuit de l'Oriols, per exemple, que assenyala com a culpables un grup de menors marroquins d'aquests que a l'illa li agrada tant acollir a Catalunya, això és textual, o si us topeu amb cartells que corren per les xarxes del tipus "un grupo de menas magrebíes assassinant a un padre", sapigueu que, segons les fonts policials, això és fals. Explica la companya Rebeca Carranco al País que els detinguts fins ara són nascuts a Catalunya i que tenen antecedents. Alguns han decidit jugar fort la partida, al preu que sigui, això ja ho sabem, i davant d'això, els que tenen encara la responsabilitat de governar, al nivell que sigui, els toca remengar-se i afrontar les crisis de cara. No han fugides endavant, perquè les visions autoritàries i excloents no els robin la cartera. Que es parli de seguretat, que es parli d'immigració, que s'hi posin o se'ns hi posaran. Ara són les 8 i 2 minuts i esteu escoltant l'Aquí Catalunya. Guillem Favo, què tal? Bon dia.
1: Què tal, Marina? Bon dia.
0: El Partit Popular es frega les mans amb les manifestacions d'avui per Ceuta.
1: A través de les concentracions vol redoblar la pressió sobre la Moncloa per la gestió de la crisi. El PSOE té en coll avall que les protestes seran massives. Al migdia hi ha una marxa a Ceuta que tindrà una rèplica unes hores més tard a Madrid i a diversos ajuntaments de tot l'estat on manen els populars.
0: Que tot el relat al voltant d'aquesta crisi humanitària, d'aquest drama a Ceuta, penja ara mateix d'un informe de la Policia Nacional.
1: Segons el qual, gendarmes marroquins van guiar l'arribada de migrants dels dies 30 i 31 de juliol. L'informe l'ha revelat El Espanyol i la SER ha confirmat que el ministre Marlaska ha demanat al cos a través d'una carta perquè el ministeri no n'estava al cas.
0: Avui, primera secció de la temporada de Desmuntant l'extrema dreta, ens hi fixarem en aquestes protestes convocades allà a Ceuta, però també en les de Manresa. Alemanya acusa Rússia de l'atac amb drons bomba.
1: Un atemptat que va resultar fallit el 4 d'agost a l'aeroport de Leipzig. Aquesta nit ha parlat Vladimir Putin. Ha negat les acusacions i creu que l'incident és una cortina de fum dels alemanys. En plena escalada de tensió, demà Salvador Illa i Jaume Collboni viatgen a Kiev fins a Ucraïna i per precaució han reduït al mínim les seves delegacions.
0: Sense marge per desconvocar la vaga de mestres pel primer dia de curs. De l'1 al 10, quantes probabilitats hi ha que es desconvoqui la vaga pel primer dia de curs?
2: 1. No, aquesta vaga tirarà endavant, no hi ha temps.
1: Això ens deia la portaveu de l'Austeca i en aquest programa la vaga no es desconvocarà i el Departament d'Educació diu que ja ha complert gairebé el 100% dels acords que va signar amb els sindicats de mestres per aquest inici de curs.
0: Ferran Adrià i Caterina Viscari del Cincotró Alba, medalles d'or de la Generalitat.
1: L'executiu reconeix unes trajectòries extraordinàries que han projectat Catalunya al món en gastronomia i ciència. Les medalles es lliuraran el 8 de setembre al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat.
0: Ha tancat el mercat de fitxatges amb una sortida a Can Barça. Marc Casador se'n va cedit al Depor.
1: No hi ha hagut sortida, no, de Julián Álvarez, però sí del migcampista del Barça. És una cessió d'un any amb opció a compra de 30 milions d'euros.
3: El tema de mejorar, bueno, yo tengo mis cualidades. Yo pienso que no vengo aquí para mejorar porque estoy de puta madre. Perdona.
1: Ahir el Barça va presentar el seu nou davanter, Gabriel Jesús, convençut que aconseguirà deixar enrere el calvari de les lesions.
0: I amunt els termòmetres, puja la calor, ve calorada d'aquí fins al cap de setmana. Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. A partir d'avui torna la calor pròpia de la canícula, una situació que aguantarà fins que s'acabi la setmana. Avui temps radiant, sol, molt bona visibilitat. Ara temperatures semblants als darrers matins, les màximes entre els 30 i 35 graus a la major part de Catalunya, superant els 35 a l'interior de Girona i a les comarques situades més a ponent. Durant la tarda i fins que arribi la nit, el vent de marinada bufarà de moderat a fort.
0: Ja a partir de les 10, és dimecres, això ja ho sabeu, és dimecres 2 de setembre. i a partir de les 10 en aquest programa.

El Miqui Puig i la Núria Casas, la nostra parella dels dimecres, tornen al racó de pensar. Després coneixerem la cantant viral, el cantant viral Marco, que ha fet una cançó que es diu Festuc. La mamarazzi Lorena Vázquez ens ha de posar al dia amb les notícies del cor, amb el Harry i la Meghan, els ducs de Sussex, però també amb el Lucas de l'Andy Lucas, que es veu que passa per quiròfan, que s'ha arreglat el nas. I pels que esteu impacients per tornar a córrer Collserola, tancada per la pesta porcina des de fa molt de temps, a partir de les 11 conversem amb el director del parc de Collserola per veure quina previsió tenen. Ens podeu seguir en directe des d'ara i fins les 12 o ens recupereu després a l'app de la SER o a la nostra pàgina web, acercatalunya.cat.

0: 8 i 7 d'un dia marcat per les manifestacions a Ceuta, però també a Manresa. I aquí trobem un denominador comú, que és que estan instrumentalitzant-se aquestes protestes. A la capital del Bages, ahir a la tarda, ja hi va haver una concentració vinculada a l'extrema dreta, tot això arran d'un crim d'un home que va ser assassinat a mans de dos menors.
1: Sí, i per demà dijous Vox prepara una altra protesta. Hi van aplegar-se unes 500 persones que també van llançar proclames contra l'alcalde de la ciutat, Marc Aloi. Grups Ultras i la pròpia Sílvia Orriols, la líder d'Aliança Catalana, han difós que els autors de la mort de l'home de 45 anys a ganivetades eren joves marroquins.
0: Clar, però això no és el que diuen els Mossos.
1: Hi ha dos menors d'edat detinguts pels fets i tots dos són nascuts a Manresa, són nascuts a Catalunya. El Nació Digital afegeixen que un d'ells sí que seria d'origen marroquí, però l'altre és fill de pares catalans.
0: Amb l'extrema dreta tiant la crispació, l'agitació, avui l'Ajuntament de la ciutat ha decretat un dia de dol oficial. A les 12 del migdia hi ha minut de silenci. Andrea Villoria.
2: Avui les banderes onejaran a mig pal i aquest migdia hi haurà concentració de rebuig davant l'Ajuntament de Manresa, que en un comunicat ha expressat ja la seva condemna més ferma i rotunda per uns fets que titlla d'extrema gravetat. Un crim que ha consternat Manresa, ja que la víctima era un home molt conegut i estimat. Es deia Carles Vilajosana, tenia 45 anys, dos fills i era jardiner, també diable i estava vinculat a la Festa Major o la Patum. Va morir ahir de matinada en una baralla amb quatre menors que li van clavar una navalla al pit. Els Mossos han detingut ja dos d'aquests joves de 15 i 16 anys i han estat escorcollant el pis on creuen que vivien.
0: Clar, fixeu-vos, amb les eleccions municipals a l'horitzó, seran el mes de maig, per tant, d'aquí una mica més de mig any, aquest crim fa que la batalla política es traslladi definitivament al terreny on s'hi abona Aliança Catalana.
1: A més, a Manresa, la qüestió de la seguretat ja era central a les municipals i ara, previsiblement, s'instrumentalitzarà encara més. A la capital del Bages, l'alcalde és d'Esquerra Republicana, partit en el qual observem un viratge del seu discurs en seguretat per a les municipals per discutir a la dreta el discurs d'ordre.
0: De fet, fa uns mesos us vam detallar en què consistia aquesta formació que s'està fent als alcaldes d'Esquerra Republicana en relació a la seguretat. I després hi ha el portaveu de Junts a Manresa que reclama deportacions pels arrestats si es confirma que són estrangers.
3: I en cas que es tracti de gent de nacionalitat estrangera, que siguin retornats al seu país d'origen un cop complertes les penes. I exigim, a més, que siguin atorgades d'immediat a Catalunya les competències en immigració.
0: D'aquí a mitja hora llarga conversarem perquè ens ampliï els detalls amb la Rebeca Carranco, amb la nostra companya del país. Això el mateix dia que el PP i Vox es freguen les mans amb les manifestacions per Ceuta. Ara repassem les diverses convocatòries previstes, però avui el digital El Español publica un informe de la policia que pot capgirar-ho tot. Un informe de la Policia Nacional que apunta que els gendarmes marroquins haurien atiat l'entrada massiva de migrants. Clar, aquí el que és important és que això aniria en contra de la versió oficial del govern, del propi Pedro Sánchez, del que va dir ell abans d'ahir a l'antena de la Sera en una entrevista dient i eximint de qualsevol culpa al Marroc.
1: Hauria estat un procés planificat que tenia com a objectiu desbordar el sistema de control fronterer espanyol. Afirma aquest informe fins i tot que el perfil de les persones que hi van entrar va ser diferent segons les fases d'entrada. Primer, joves preparats amb vestits de neoprè i aletes. En una segona fase, famílies, nens i migrants subsaharians.
0: On apunten, cap on apunten, des de la Moncloa, ja ho sabeu, és cap a Rússia, cap a Israel. També va qualificar la ministra d'Exteriors a l'hora 25 de guerra híbrida, aquesta entrada massiva de migrants.
4: Lo que hay detrás de esta tragedia es el uso de los seres humanos en unas guerras híbridas que tienen nuevas formas, pero que tienen viejos objetivos. Y tenemos que estar muy preparados, porque el objetivo último de estos ataques es debilitar las democracias.
0: Edith, ministra, es exministra. L'actual ministra d'Exteriors és l'Álvarez, ja ho sabeu. Això seria, en tot cas, un canvi de paradigma en relació al que han explicat des d'ara fins ara el govern de Pedro Sánchez. Segons us estem avançant aquí a l'ACER, el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, ha enviat una carta al director general de la policia demanant explicacions, preguntant per aquest informe. I ha tingut accés al company de l'ACER, el Javier Bañuelos.
5: El tono de la carta a la que ha tenido acceso la SER refleja el malestar del ministro del Interior con el director de la policía. Fernando Grande Marlaska no oculta su enfado por no haber sido informado del contenido del informe policial remitido a la Audiencia Nacional. Un informe donde, según adelantó El Español, se detallaría que agentes marroquíes planificaron y ejecutaron la llegada masiva a Ceuta del 30 de julio. De ser cierto, lo que publica ese digital, dice el ministro en esa carta, se trataría de una información que debe ponerse inmediatamente a disposición del Consejo de Seguridad Nacional. Una información, añade, absolutamente esencial para que el gobierno pueda adoptar las decisiones oportunas de política exterior y defensa del Estado. El enfado del ministro Grande Marlaska es evidente, de hecho, en esta misiva, enviada esta misma madrugada, recuerda al director de la policía que las actuaciones judiciales no pueden ser óbice para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado informen inmediatamente al ministro del Interior. Lo cierto es que, según ha sabido la SER, ni siquiera el DAO, el jefe de la policía, ha tenido acceso a este informe que ha llegado directamente hasta la Audiencia Nacional.
0: La corrua de manifestacions per Ceuta d'avui seran incòmodes pels socialistes. Hi ha una concentració a Ceuta, una altra a Madrid, aquestes de la tarda, i més concentracions en ajuntaments arreu d'Espanya.
1: I aquestes últimes les ha promogut el PP, encara que ho ha fet a través de la Federació de Municipis i Províncies. Estan convocades amb motiu del Dia de Ceuta, que es commemora avui, i a Gènova esperen una foto massiva contra la gestió de la Moncloa. Núñez Feijóo té previst ser a la ciutat autònoma després i, volia dir, al migdia i després a la tarda anar fins a la concentració de Madrid.
0: A Ceuta s'espera una protesta molt multitudinària i comptarà també amb la participació, allà sí, del PSOE a la ciutat autònoma. Ens ho explica des de Ràdio Ceuta el Miguel Ángel Mendoza.
6: El 2 de septiembre será largo. A las 12 del mediodía, con modificación del horario inicial, se entregarán las medallas de la autonomía. Las recibirán el equipo de cuidados paliativos del Ingesa, el imán ceutí de la mezquita del M30, Adil Mohamed Hashmi, y a título póstumo, el que fuera diputado de la Asamblea, Mustafa Mizian. Un acto al que acude el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y del que se espera el discurso del presidente Vivas. A primera hora de la tarde toca reunión del Comité de Seguimiento de la Crisis, con presencia en Ceuta ya del Mando Único y de la ministra de Inclusión. Será el preludio a una convocatoria que se antoja numerosísima, la salida de la manifestación desde las murallas reales, recorriendo el desdoblamiento del Paseo de las Palmeras, la Plaza Constitución, la Avenida Sánchez Prado y la Plaza de África. Un manifiesto en el que se pretende huir de cualquier ideología, teniendo en cuenta que la convocatoria no es política. La organización corresponde a la Federación de Vecinos, eso será a las 8. No se descarta que a continuación los asistentes decidan marcharse a las puertas de la delegación del gobierno.
0: Sobre la concentració que hi haurà a Madrid, el PP d'allà, el PP madrileny, ha intentat agitar-la encara més, intoxicant amb si els hi havien forçat des del govern de Pedro Sánchez a no fer-la, a desconvocar-la.
1: Exactament, dient que el govern els havia prohibit manifestar-se a Madrid quan no va ser ben bé així. El que va fer la delegació del govern va ser retreure a l'Ajuntament d'Almeida un error jurídic, un error formal a l'hora de comunicar la concentració, però que no afectaria la manifestació en si.
0: Que també et dic que és acabar de donar munició, però vaja. Aquí a Catalunya n'hi haurà de manifestacions també. En aquest cas, a Badalona i Castelldefels són municipis on governa el Partit Popular.
1: Exacte, el Partit Popular ha activat la maquinària perquè aquesta cita arribi també a Catalunya a través de les dues grans ciutats que lideren. El govern català no s'hi sumarà i lamenta la politització d'aquesta crisi. Hi ha edils del PSOE que aniran a les concentracions que ha mogut el PP i d'altres que han convocat les seves pròpies concentracions solidàries per no secundar la dels populars.
0: 8:15, avui no només parlem de guerra híbrida per aquesta crisi a Ceuta. Si no, per què? I això és gros. Alemanya acusa Rússia del mateix, de guerra híbrida. Assenyala el Kremlin d'estar al darrere de l'atac amb drons que hi va haver contra un aeroport del país el passat 4 d'agost, potser ho recordeu. És un pas més, un pas importantíssim en l'escalada que estem veient i vivint entre Rússia i Occident. Sergi López.
7: Deia el ministre de l'Interior alemany. Que basant-se en els patrons de l'atac a l'aeroport de Leipzig, a l'est del país, d'Alemanya, en els tipus d'aparells i la informació dels serveis d'intel·ligència, tot apunta a Rússia. Com a represàlia, Alemanya ha anunciat que convocarà l'ambaixador rus, tancarà el consulat general d'aquest país i rescindirà el contracte amb la Casa de Rússia a Berlín.
0: Estem parlant d'una acusació molt gruixuda que ara mateix té sobre la taula la Unió Europea i que, veient-ho, el que fan des de la comunitat europea és estudiar noves sancions contra la indústria militar russa.
7: Prometen des de la Unió que s'adoptarà una nova perspectiva davant d'aquest model de desafiaments que cada cop són més constants, tot i que no hi ha un anunci de mesures concretes. La cap de la diplomàcia comunitària, Kaja Kallas, s'ha limitat a dir que Rússia ens està provocant cada vegada més.
0: En tot conflicte, ho sabeu, sempre hi ha dues versions com a mínim. Hem conegut la d'Alemanya i la Unió Europea. Ens falta saber què diu Rússia a tot això. Corresponsal a Moscou, Albert Sort, què tal? Bon dia.
8: Bon dia.
0: I el que fan a Rússia és negar aquestes acusacions. Creuen que tot això és una excusa d'Alemanya per amagar els seus problemes interns i per continuar ajudant Ucraïna a atacar el seu territori, a atacar el territori rus.
8: Sí, el Kremlin acostuma a menysprear i ridiculitzar aquesta mena d'assenyalaments, però en aquest cas han optat per contraatacar. Vladimir Putin creu que l'incident de Leipzig és una provocació orquestrada pel mateix govern alemany per desviar l'atenció de la seva mala gestió política. La posició del canceller a nivell intern és precària, la gent està perdent la feina, el nivell de vida està disminuint i l'única resposta és que s'han d'enfrontar a la Rússia agressiva. On són les proves? Es pregunta Putin. Diu, doncs les han plantat. La diplomàcia russa també acusa Alemanya de col·laborar en els atacs terroristes de Kiev contra la població civil russa i assegura que respondrà a qualsevol mesura antirussa que prengui Alemanya. La seva portaveu, Maria Zakharova, tampoc troba casual que el govern alemany busqués la confrontació en Moscou just el dia de l'aniversari de la invasió de Polònia per part de les tropes de Hitler i es pregunta si no és que Alemanya està volent tornar a les seves arrels.
0: Clar, i Putin, a més, ha avisat Zelensky, el president ucraïnès, que si s'atreveix a complir l'amenaça que va fer d'impedir els vols comercials a Rússia, el Kremlin hi respondrà.
8: Sí, el president rus diu que si el líder ucraïnès pretén atemorir les aerolínies que viatgen a Rússia amb atacs al cel rus, estarà cometent terrorisme d'estat. Per això considera que és impossible perseguir les converses de pau en aquestes condicions. Diu, no es tracta de negociar amb terroristes. Si Déu no ho vulgui, es produeixen aquestes tragèdies, trobarem la manera de respondre-hi. De moment, el líder del Kremlin ja ha ordenat a l'exèrcit rus que comenci a preparar atacs massius contra instal·lacions energètiques ucraïneses per deixar la població civil sense calefacció, ara que s'acosta l'hivern, i aquesta escalada té lloc en una de les pitjors setmanes d'atacs contra Kiev gràcies a una nova generació de drons russos que està mantenint la capital d'Ucraïna en un estat d'alerta permanent.
0: Escolta'm, Albert, i sobretot això que explicàvem ara fa un moment sobre l'assenyalament per part de Pedro Sánchez de Rússia d'estar al darrere d'aquesta entrada massiva de migrants a Espanya, com s'hi posen? Allà no ha caigut gens bé aquest assenyalament, aquesta acusació?
8: No gens. Rússia demana al govern espanyol que presenti proves d'aquesta suposada campanya de desinformació. La portaveu del Ministeri d'Exteriors va assegurar ahir en aquesta mateixa roda de premsa que quan hi ha unes acusacions calen uns fets per verificar-les. Diu que si no hi ha fets, aleshores no es pot prendre seriosament res perquè qualsevol altre país també hi podria estar al darrere. I també va criticar que Pedro Sánchez hagués fet aquestes declaracions en una entrevista i no s'hagués dirigit directament a l'ambaixador rus a Espanya. Tampoc seria la primera vegada que la intel·ligència russa utilitza crisis a Europa per mirar desestabilitzar governs, yeah. Però aquestes accions sovint es duen a terme a través de hackers que, tot i que sí que poden tenir alguna vinculació amb el Kremlin, molt rarament actuen a les seves ordres.
0: Albert Sort, moltíssimes gràcies.
8: Gràcies, bon dia.
0: Que vagi bé. Clar, aquesta escalada dels atacs russos ha obligat a modificar els plans del viatge que tenien a Ucraïna, a Kiev, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i Jaume Collboni. És un viatge que comença avui.
7: Sí, en tot cas, mantenen la intenció de visitar la capital ucraïnesa, però reduint al mínim imprescindible les delegacions i extremant les mesures de precaució.
0: I per si us esteu preguntant què hi fan el president de la Generalitat i l'alcalde de Barcelona viatjant a Kiev, doncs hi van per expressar el seu suport a la guerra que mantenen per resistir contra Rússia des de fa més de 4 anys. Xavier Balló.
9: El president té previst mantenir alguns contactes institucionals i polítics vinculats al president Zelensky i també establir lligams de cooperació amb el país tant per contribuir en l'enviament d'ajuda humanitària com per participar d'alguna manera en la reconstrucció del país. Illa serà el primer president autonòmic en visitar Ucraïna en guerra i la situació del país fa que la logística sigui molt més complexa, tant per arribar a Kiev com per garantir la seguretat de tota la comitiva que les darreres hores s'ha minimitzat per aquesta raó. Illa volarà avui fins a Varsovia, Polònia, amb l'objectiu d'arribar a Ucraïna dijous en tren i passar-hi 48 hores, un viatge com és habitual, però aquest cop encara més coordinat amb l'ambaixada espanyola i amb actes conjunts amb l'alcalde Collboni.
0: I d'una guerra a una altra. Els Estats Units han llançat un nou atac contra objectius de l'Iran, amenaçant amb colpejar molt més fort si hi ha respostes i si tornen des de Teheran.
7: Segons diuen fonts nord-americanes, a les xarxes socials els atacs es produeixen després dels recents intents d'atac per part iraniana contra bucs mercants a l'estret d'Hormuz i contra militars dels Estats Units desplegats a la zona. El president nord-americà, Donald Trump, ha anunciat també a les xarxes socials que aquesta acció del seu exèrcit és una represàlia cap a l'Iran per haver col·locat mines marines a l'estret i per haver llançat 8 míssils contra la base dels Estats Units a Jordània. Mitjans iranians informen que efectivament s'han sentit explosions al sud del país.
0: Res, 20 segons i tornem per explicar-vos com tenim d'alterat els pilars de l'estat del benestar a casa nostra.
10: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
11: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
12: Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
10: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
13: Jo diria que estem en la fase d'escac i mat. És ara o mai.
0: Som a la fase d'escac i mat, això diuen els metges. A més dels professors, els sanitaris, els treballadors de les biblioteques també mantenen el pols al govern de Catalunya. I si comencem pels metges, vaticinen un any calent a la sanitat pública. No va

0: Ara no va a missa. Aquest text, aquest estatut marc, haurà de superar el tràmit del Parlament al Congrés dels Diputats, perquè acabi entrant en vigor.
1: Sí, a Catalunya, el sindicat majoritari del sector Metges de Catalunya ja ha avisat que no descarta noves aturades durant la tardor i amenaça fins i tot amb una vaga indefinida si el govern espanyol no reobre la negociació. Xavier Llonart.
2: Quan parlem de les jornades laborals, tothom, com a molt, pot fer 12 hores al dia, menys el metge, que clar, és especial, té privilegis, i un dels seus privilegis és fer fins a 24 hores seguides de treball.
0: Ah, esteu escoltant el portaveu de Metges de Catalunya. En el mentrestant, aquí, a casa nostra, el que volen és reprendre les protestes amb vagues incloses a l'hora que mantenen la campanya Ni un minut més, amb la qual es limiten a fer estrictament la seva jornada laboral. Ni un minut més, sense hores extra. Per tant, Susana Ruiz.
3: Els metges acusen el Departament de Salut de no fer res mentre la sanitat pública es deteriora dia a dia. Els propers mesos els facultatius intensificaran les protestes fins al punt de fer el sistema ingovernable. Ho ha explicat el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Llaunar, en declaracions a SER Catalunya.
2: Ingovernable perquè les llistes d'espera se'ls menjaran amb patates i perquè les reclamacions dels pacients que nosaltres fomentarem s'encarregaran d'ensorrar-los en una munió de procediments que sense els metges no se'n sortiran.
3: La setmana vinent, en una reunió a Madrid amb altres sindicats de l'Estat, anunciaran el nou calendari de mobilitzacions.
0: I no és l'únic conflicte obert que té ara mateix Salut, perquè hi ha canvis que tenen a veure amb l'app La Meva Salut. Segur que la feu servir vosaltres també per demanar cita, per consultar informes, per buscar receptes. La Generalitat eliminarà l'accés amb contrasenya en aquest espai i deixarà com a única via d'entrada l'IDCAT mòbil, que clar, això no ho té tothom.
1: No, és aquest sistema d'identificació i signatura electrònica creat precisament per la Generalitat per tal d'accedir a poder consultar les vostres consultes que tenen a veure amb Salut. Doncs bé, la Generalitat ha decidit eliminar l'accés amb contrasenya a La Meva Salut, que és aquest espai digital que dèiem, i deixar com a única via d'entrada l'IDCAT mòbil. Actualment s'hi pot accedir amb una contrasenya o el sistema també d'autentificació de dos passos que s'envia al telèfon. Les dues portes d'entrada conviuran, això sí, fins al gener de l'any que ve, però a partir del 15 de setembre els usuaris ja no podran generar noves contrasenyes.
0: Això vol dir que es deixa fora una part important de la població, per exemple, menors d'edat que no tenen mòbil o que no haurien de tenir-lo, que fins ara un sol progenitor podia accedir a l'historial dels fills a través d'un dels dispositius, i de l'altre, clar, les persones d'edat avançada que són dependents.
1: Sí, són diversos els usuaris que, per exemple, a través de xarxes ja han manifestat el seu desacord amb aquesta mesura perquè complica les gestions.
0: I després tenim els mestres. Què diu el govern? Doncs que ja han complert gairebé la majoria dels acords que van signar amb els sindicats. El 96%, i els signants d'aquest pacte estan treballant en altres millores, com ara una compensació en el temps de lleure pels professors que vagin de colònia. Soledad Domínguez.
4: A partir de l'octubre ja està pactat que cobraran 50 euros per cada nit que passin fora de casa, però segons els sindicats, el departament està disposat també a compensar-los amb hores de descans. Professors de secundària i UGT remarquen també que el departament els farà arribar a l'octubre un primer càlcul del deute pels plusos d'antiguitat que es van congelar a l'època de les retallades. Avenços que per Ignasi Fernández, del sindicat de professors de secundària, justifiquen que no s'assumin a la vaga del primer dia de curs.
5: Fer una vaga costa diners i el que no farem és regalar diners a l'administració per anar amb una vaga que no ataca el problema de fons, que és la reforma del currículum, i no podem sotmetre'ns a consignes genèriques, buides de contingut.
4: Tot i això, els sindicats que ara mateix mantenen el diàleg amb el departament demanen a la consellera que sigui transparent respecte a l'error de PISA, que comparteixi tota la documentació i que prengui mesures perquè no es torni a repetir.
0: La consellera que ha citat per demà representants de l'USTEC i de la CGT, els més beligerants, els contraris, els dos convocants de l'aturada del primer dia de curs, que no té, diuen, volta de full. De l'1 al 10, quantes probabilitats hi ha que es desconvoqui la vaga pel primer dia de curs?
6: 1. No, aquesta vaga tirarà endavant, no hi ha temps.
1: És el que deia la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, a l'Aquí Catalunya, on també va demanar la incorporació urgent de fins a 15.000 nous professors per reduir el nombre d'alumnes per aula a 15 a infantil i a primària, i també un màxim de 23 a secundària. Una reducció lineal de la ràtio, que experts de l'OCDE ja han dit que seria molt cara i poc eficaç. El govern deixa clar, per boca de la portaveu Sílvia Paneque,
7: La negociació va estar feta, la negociació va arribar on va arribar i ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. Però la fase de negociació i de diagnosi, nosaltres pensem

0: Però bé, que hi haurà converses amb els crítics, però que no es poden negociar impossibles.
1: Mestres, metges i també bibliotecaris. Després de 3 mesos de vaga indefinida, els treballadors de les biblioteques de Barcelona denuncien que el conflicte continua encallat, reclamen a l'Ajuntament que mogui fitxa.
0: Doncs sí, els treballadors reclamen millores salarials, d'horaris i també conciliació. Ahir van intensificar la protesta amb una crida a secundar massivament la vaga, que van seguir un 60% de la plantilla al torn de matí i un 55% al de la tarda, segons l'Ajuntament. El gerent del Consorci, Ferran Burguillos, assegura que la negociació no s'ha tancat en cap moment i que ara esperen que els sindicats replantegin la seva posició.
1: D'aquí a un minut, seran 2:15. I ens situem ara a Balaguer, a la Noguera. Allà els Mossos han detingut un menor d'edat relacionat amb el crim d'un altre home. El detonant de la investigació va ser un accident de cotxe que es va produir ahir a les 11 de la nit en aquest municipi. Ràdio Lleida, Maricel Benavarre.
2: L'accident es va produir el 26 d'agost, de nit i en ple nucli urbà de la capital de la Noguera. A l'interior del vehicle sinistrat es va localitzar el cos sense vida d'un home amb alguns possibles signes de violència que se li haurien infligit abans de patir l'accident, possibilitat que hauria confirmat l'anàlisi forense. Els Mossos van obrir una investigació per esclarir les circumstàncies d'aquest accident i han detingut un menor a qui acusen d'estar implicat en el succés. El jove passava aquest dimarts a disposició de la Fiscalia de Menors.
1: El govern refreda la possibilitat d'aixecar les restriccions d'accés a Collserola per la pesta porcina.
3: Malgrat que ja fa 2 setmanes que no es troba cap nou positiu a la zona d'alt risc, l'executiu ha aprovat un paquet d'ajudes i línies de finançament a les empreses de la zona que s'han vist afectades i també pels escorxadors de la província de Barcelona i granges limitades per la malaltia.
1: A partir de les 11 del matí, a l'equip Barcelona, conversem amb el director del parc de Collserola. La justícia, que ha ordenat desmantellar la muntanya de sal de Sallent.
3: Una muntanya de 45 hectàrees de runa i residus salins gestionats per l'empresa Iberpotash. Després de més de 20 anys de litigis pel seu impacte ambiental, el Tribunal Superior de Catalunya ha donat la raó a l'associació de veïns que demanava restaurar la zona.
1: Els Mossos investiguen la intoxicació de 5 joves després d'haver-se menjat una pizza.
3: A un restaurant de la Seu d'Urgell, coincidint amb l'inici de la festa major, les noies, que ja han presentat denúncia als Mossos, van començar a trobar-se malament i les analítiques són compatibles amb la ingesta d'una substància estupefaent, tot i que la investigació encara ha de determinar l'origen exacte de la intoxicació. Els Mossos han obert diligències per un presumpte delicte contra la salut pública i un altre delicte de lesions i han tancat temporalment l'establiment mentre dura la investigació. Els agents no descarten que pugui haver-hi més víctimes.
4: Som una cuina tan bona com qualsevol del món. Hem empoderat a mig món, des de Catalunya, països de tot el món, que fa 20-25 anys no eren importants a nivell gastronòmic, doncs avui en dia són allò molt punters, no?
1: Aquest que escolteu, segurament l'heu reconegut, és el Ferran Adrià, al costat de la física Alba Caterina Viscari, directora del Sincrotró, rebran la medalla d'or de la Generalitat.
0: L'executiu vol reconèixer amb la màxima distinció 2 trajectòries extraordinàries. A més, avui també sabem que l'actriu Bàrbara Rey rebrà el Premi Nosferatu del Festival de Cinema de Fis Sitges per la seva trajectòria dins del gènere fantàstic i de terror. La direcció del festival la considera una de les figures més populars del cinema i la televisió del país.
1: Que li hem dit a Alba Caterina Viscari. Es diu Caterina Viscari. És la directora del Sincrotró, Alba. No rebategem les persones. Emma Vilarasau, entre el repartiment de la tercera temporada de Cites Barcelona, que veurà la llum l'any que ve.
0: Ara s'està rodant aquesta tercera temporada per la capital catalana, Cites Barcelona, que es basa en 4 capítols de 40 minuts. Cada episodi entrellaça 2 cites en les quals entren en joc por, secrets, expectatives dels seus protagonistes. Tot això mentre l'espectador visita llocs de la ciutat. Una sèrie que s'emetrà per TV3 estarà disponible l'any que ve a la plataforma 3CAT i entre els noms dels actors, que ho deies, Emma Vilarasau, que farà parella amb qui és parella de fet a la vida real, Jordi Bosch,
1: mira,
0: però també Elena Tarrats i Eric Massip, Natàlia Sánchez i Javier Beltrán, Greta Fernández i Daniela Brown o Diana Gómez i Cristian València.
1: Que la Diana Gómez, que és protagonista de la pel·li Cronos, la dels atemptats del 17 d'agost, la tindrem demà passat aquí al programa, aquí a Catalunya. Netflix repassarà la vida de Matthew Perry en una sèrie documental de 3 capítols que s'estrena el 27 d'octubre.
0: Conegut sobretot per la seva icònica interpretació del Chandler Bing a la sèrie dels anys 90, Friends, The One About Matthew Perry s'abordaran aspectes íntims de la vida de l'actor, serà el primer documental exhaustiu sobre ell, una sèrie que es basa en testimonis inèdits, com per exemple la seva germana, també inclourà fotografies i vídeos inèdits de privats de la seva família. Perry, recordem-ho, que va morir el 28 d'octubre del 2023, tenia 54 anys, l'autòpsia va determinar que va morir a causa dels efectes aguts de la ketamina i de fet la seva mort va desencadenar una investigació que va revelar una xarxa de tràfic de droga.
1: Per tant, la pel·lícula que s'estrenarà, la sèrie vaja, que s'estrenarà coincidint amb l'aniversari de la seva mort. Miley Cyrus prepara el llançament del seu desè àlbum d'estudi. De moment ha publicat un petit tastet, un avançament que sona així.
0: L'àlbum es titularà Bass Persuades. La cantant ha compartit la notícia a les xarxes, però també ha revelat la portada d'aquest nou treball discogràfic. A la imatge s'hi pot veure la Miley, en blanc i negre, amb els cabells despentinats, amb una rosa blanca a la boca. L'artista ha confirmat que el seu projecte s'estrena el 18 de setembre.
1: El Teatre Català desembarca a Xangai amb tres obres en versió original.
0: Tres produccions catalanes que actuaran a Xangai. Van ser tres èxits, de fet, a casa nostra. Ho volen ser també allà. Són Tu em vas prometre una història d'amor, Toma, i també L'alegria que passa. El musical de Degoll de Gom té previst fer quatre funcions entre el 18 i el 20 de setembre al Shanghai Culture Square, que és el que busca musicals internacionals.
1: Ja no sé si allà diran allò de que els hi sona xino quan escoltin parlar català. Avui obre portes al Festival de Venècia i fem una mostra amb menys pel·lícules dirigides per dones.
0: 83a edició, amb una agenda marcada també per una carta que han signat noms reconeguts com Annie Ernaux o Isabel Cuixet, entre d'altres. En Yet Gaza Keeps Burning es titula aquesta carta, i tal com va passar l'any passat, els artistes reclamen que el certamen mantingui una posició de solidaritat amb el poble palestí i unegi la seva bandera durant tot el festival, ja que hi participen, de fet, quatre films sobre Palestina.
1: I si viviu per Sants, segurament ahir a la nit els vau escoltar a The Weeknd, que actuaven a l'Olímpic, van desplegar a Barcelona una distopia audiovisual de gran format en el marc de la gira After Hours Till Dawn. Dancing in a crowded room, you look so happy when I'm not with you.
0: Milers de persones que es van aplegar a l'estadi Lluís Companys, on el cantant canadenc ha ofert aquest extens repertori que ha combinat cançons del seu treball més recent, però també amb èxits consagrats com aquest que sona. The Weeknd és un dels cantants, compositors i productors canadencs més influents del panorama musical internacional.

0: Vinga, va, temps pels esports. S'ha tancat el mercat de fitxatges i ha hagut cessió de Marc Casado al Depor.
1: Un any amb opció a compra de 30 milions d'euros. A qui va presentar ahir el Barça és a Gabriel Jesús, que va reiterar que es troba físicament al 100% i que ha deixat enrere els problemes de genoll. També va dir que fa tot just una setmana que va conèixer que el Barça era una opció i que no li ofèn ser el plan B o C a Julián Álvarez. També va parlar i va dir això sobre millorar l'equip.
2: El tema de mejorar, bueno, yo tengo mis cualidades, yo pienso que no vengo aquí para mejorar porque estoy de puta madre, perdona.
1: Va corregir dient que els seus companys ja són molt bons.
0: I qui no s'ha mogut és Julián Álvarez.
1: Que es queda a l'Atlètic de Madrid. Explicat ahir a Larguero, el Barça intentarà el seu fitxatge en els pròxims mercats. En va parlar Lamine Yamal, que va rebre el premi a millor jugador de la Lliga passada per la FE.
3: Bueno, yo creo que ahora mismo estamos muy bien, se está viendo. Goles no nos están faltando. Obviamente es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos.
1: El Barça no s'exercita avui, torna demà als entrenaments per preparar el partit de diumenge contra el València.
0: Avui hi ha homenatge a Dani Olmo.
1: Aquesta tarda a Terrassa, a partit de 5:45 al balcó de l'Ajuntament.
0: La jutgessa del cas Negreira denega a prorrogar 6 mesos més la instrucció.
1: El Madrid havia sol·licitat més temps perquè faltaven dues testificals. Tot i que la pròrroga va acabar ahir, la instrucció no acabarà fins que la jutgessa dicti una interlocutòria de finalització d'instrucció i passi el cas a procediment abreujat. Serà llavors quan les parts facin els seus escrits d'acusació i de defensa.
0: I també ha aprofitat per pescar en el mercat que es va tancar ahir, el mercat de fitxatges, és l'Espanyol.
1: La setena incorporació de l'estiu. Es tracta d'Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club. Arriba cedit amb opció a compra. El Girona arribarà a l'extrem Carles Pérez i el Sabadell va tancar el mercat amb 3 incorporacions.
0: Avui, final de la Copa Catalunya.
1: Precisament entre el Sabadell i el Barça B serà a 8:45 de la nit a la nova Creu Alta.
0: Jornada de transició a la Vuelta.
1: Enric Mas continua líder amb 1:18 de marge sobre Roglic després de l'etapa 10 que va guanyar el francès Tronchon.
0: I en bàsquet el Barça anuncia un altre fitxatge.
1: El de l'aler dominicà Justin Minaya és la 11a incorporació.
0: I ara la notícia per comentar a l'hora del cafè.

0: Va, Marina, avui parlem d'un youtuber belga, ara que estem parlant de, tots els dies de la caiguda dels influencers i tal. Va,
1: ah, vale,
0: anem a parlar d'una cosa bona, va, una cosa bona que algú ha fet. És un youtuber belga que es diu Cajetan Simmons. Ha decidit subhastar part de la seva col·lecció de cartes i productes de Pokémon, que diràs, vaja, no, no, això té molt de valor. Ja n'hem parlat en alguna ocasió també.
1: És bèstia, com dura tant en els anys això de la, cada, la febre pels Pokémon.
0: I cada cop es paga més, perquè més antic, més diners. Vaja, en fi, que vol subhastar-ho per ajudar la Melissa Dow, que és una dona que necessita uns 200.000 euros per poder pagar una operació als Estats Units. La raó per la qual Simmons s'ha implicat és especialment personal. Ell també té la mateixa síndrome que la Melissa, que és la de Ehlers-Danlos, no sé si ho he dit bé o no, vaja, és una malaltia de un grup de trastorns genètics que afecten principalment el teixit connectiu, i per exemple, doncs, la Melissa s'ha d'estar unes 23 hores estirada al llit, pràcticament no es pot ni moure. Doncs amb la venda d'aquests productes i cartes Pokémon ja han reunit 125.000 euros, els hi falten ja només 75.000 per aquests 200.000 que era l'objectiu final del youtuber belga.
1: Allà on no t'arriba a pagar la sanitat pública, ens hem de trobar amb coses com aquesta. Milagros Pérez d'Oliva, companya del País, què tal? Bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia.
1: Neus Tomàs, com estàs?
3: Molt bé, bon dia.
1: Soc directora del diario.es. Benvingudes.
2: Gràcies.
1: Us incorporeu a l'anàlisi aquesta temporada. Ja heu escoltat, iniciatives solidàries, però clar, al final deixen al descobert segons quines coses, no?
2: Clar, clar, perquè el país que més gasta en sanitat no és capaç de cobrir les necessitats d'un pacient que en la sanitat pública europea, de qualsevol país europeu, estaria coberta.
3: Jo crec que és que la Milagros i jo ens trobarem sempre amb la defensa de la sanitat pública, però és que abans quan parlàveu dels influencers, que a mi no em sembla una mala notícia que caiguin alguns influencers, també us ho dic, crec que hi ha hagut una part que han fet molt mal a l'hora de defensar, per exemple, doncs els serveis públics i els que tenim fills adolescents, i hem hagut de descobrir alguns d'aquests influencers que de veritat preferiríem d'haver-los conegut. Doncs sabem que aquest catecisme neoliberal que han abraçat amb tantes ganes, doncs ha fomentat en la seva petita parcel·la, evidentment, una manera d'entendre la sanitat o l'educació que crec que van en contra del que ens convindria a tots.
1: Neus, Mila, res, dos minuts i obrim pròpiament el temps d'anàlisi.

0: Ser Catalunya Barcelona.
1: Cada dia 40 persones pateixen un ictus a Catalunya. Detectar-lo a temps pot salvar vides.
2: A la Fundació Ictus treballem per prevenir-lo i per acompanyar les persones afectades i les seves famílies. Amb els nostres programes ajudem a superar l'ictus fent la vida més fàcil després de la malaltia. Fundació Ictus. Salvar vides. Superar l'ictus.
3: El ventilador a tope y tú sin dormir.
4: ¡Qué calor!
3: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
5: José Sacristán arriba aquest setembre al Teatre Romea per protagonitzar El hijo de la cómica. Un homenatge íntim i emotiu a Fernán Gómez en una peça sobre la identitat i l'ofici de viure sobre un escenari. Un relat tendre i profund amb una interpretació memorable. El hijo de la cómica al Teatre Romea. Entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.
6: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
7: De clubs de lectura n'hi ha molts, i que et permetin conversar amb els autors dels llibres, només n'hi ha un, el Club del Quadern del País. Apunta't a la trobada mensual entre escriptors i lectors a l'Estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. El dijous 17 de setembre, a les 7 de la tarda, El Malentès, amb Màrius Serra. Una novel·la que mostra el pes de l'atzar a les nostres vides. Registra't al país.cat.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
9: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
10: D'aquí a dos minuts seran a 3:15 del matí.
11: De
10: l'1 al 10, quantes probabilitats hi ha que es convoqui la vaga pel primer dia de curs?
12: No, aquesta vaga tirarà endavant, no hi ha temps.
13: I en cas que es tracti de gent de nacionalitat estrangera, que siguin retornats al seu país d'origen un cop complertes les penes. I exigim, a més, que siguin atorgades d'immediat a Catalunya les competències en immigració.
14: Lo que hay detrás de esta tragedia es el uso de los seres humanos en unas guerras híbridas que tienen nuevas formas, pero que tienen viejos objetivos. Y tenemos que estar muy preparados, porque el objetivo último de estos ataques es debilitar las democracias.
15: El tema de mejorar, bueno, yo tengo mis cualidades.

0: Avui és el dia on hi ha d'haver aquesta corrua de manifestacions convocades pel Partit Popular, pels partits de dretes, de suport a Ceuta, així com n'hi han dit. Estem veient com s'ha polititzat tota aquesta crisi, tot aquest drama humanitari, i avui tenim un exemple més de com determinats partits intenten aprofitar-se del drama. I ens hem d'ubicar a Manresa. Puc saludar a aquesta hora, i afegeixo a la conversa amb la Neus Tomàs, directora adjunta del Diario, i la Milagros Pérez Oliva, periodista del País, a la Rebeca Carranco, companya de Successos en aquest diari, El País. Què tal? Bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Sobre aquest crim a Manresa, el primer que sabem és que la víctima era el Carles, que era un home de 45 anys, pare de família, però el focus s'ha posat, l'estan posant alguns, sobretot en els dos menors que han detingut, que presumptament són els que haurien matat el Carles. Són un nano de 15 i un altre de 16 anys, i hi ha hagut qui ha començat a intoxicar dient són magrebins, són gent del Marroc, són immigrants. De tot això, què podem explicar amb fonts policials amb les quals tu has parlat?
1: Doncs el que sabem d'aquests dos nois és que un està acusat de ser l'autor material i l'altre doncs, d'estar també en aquell moment, que anava amb ell en el que sembla que era com una baralla, no? Els Mossos estan investigant ben bé com passa tot això, no? Llavors, qui són aquests dos menors? El que ens expliquen fonts policials és que amb la descripció que donen els testimonis, doncs de seguida poden una mica ubicar, perquè hi ha un grup de persones que fan vida en un lloc com una casa ocupada, que alguns tenen antecedents i van allà i els troben i els atenen a les dues. Llavors, sobre aquesta pregunta tota l'estona, no? que estem veient constantment, són menors migrants, com ha dit fins i tot Sílvia Orriols d'Aliança Catalana, o un cartell també que es vincula a Vox per una altra manifestació convocada. Els dos són nascuts aquí, ens expliquen fonts policials. És veritat que després sempre hi ha aquest debat, i l'origen, no?, i d'on són, doncs sí. Un, el que ens diuen també fonts policials, que els seus pares són de fora, l'altre són d'aquí. Però sobretot el que explica la policia, que els hi preocupa d'això, és que són menors de 16 anys, els dos fan 16 ara aquest any, que tenen antecedents, que els han detingut abans, no? I una mica la pregunta que es fan és per què no s'aconsegueix a persones tan joves, que comencen a tenir antecedents tan joves, doncs treure'ls d'aquí, no? Aquesta dificultat que moltes vegades té el propi sistema de treure aquestes persones quan encara doncs, això estan començant a viure, per dir-ho així, i treure'ls d'aquest circuit, no? Llavors aquesta és la preocupació tota l'estona que ens traslladen fons policials sobre el perfil d'aquests dos xavals detinguts.
0: Clar, és que al final és aquí on s'ha de posar el focus, en què passa amb aquests nanos que, com deies, tenen antecedents també, perquè, clar, com han de respondre o com haurien de respondre judicialment? Dius, ja tenen antecedents, ja l'han liat altres vegades. A partir de quan poden respondre? És a partir dels 16.
1: Poden, ja són responsables a partir dels 14, i aquí està la Fiscalia de Menors i tot el sistema de menors, que pot prendre algunes mesures. És veritat que el que ens explicaven d'algun dels antecedents que tenien, no? Doncs robatoris amb força, alguns amb violència, fins i tot en algun moment ja comencen a veure que porten algun d'ells elements punxants, no? I que això anaven amb una gradació cada vegada doncs, a més. No? I després també explicava una mica el circuit, la seva escolarització, cada quan anaven al col·legi, quants adults estaven doncs, permanentment a sobre. És veritat que una vegada passa, després com fer la crítica de vegades és com una mica fàcil, no? De dir com ningú va saber frenar-ho, no? I cada vegada és veritat que hi ha situacions que són molt complicades i que hi ha persones que surten del sistema i que després és molt difícil que tornin a formar part, no? Però parlaven com una mica amb aquesta idea de fracàs en aquest sentit, no? De dir que és que a més ja sabem qui són, ja els veiem, no? I això també potser explica una mica aquesta sensació que estem veient aquests des d'ahir, a Manresa, no? De gent molt emprenyada, gent molt enfadada, no? I per què ens està passant això, com és possible doncs acabar una festa major de Manresa amb una persona doncs morta d'aquesta manera, no? I llavors, bueno, això és una mica el context que ens expliquen del que ha passat.
0: Clar, i amb això que deia la Rebeca, Neus, al final aquí la qüestió està en qui capitalitza aquesta emprenyamenta, qui captura el relat en tot això.
2: Qui capitalitza és evident, qui ho capitalitza. El que passa és que tota aquesta descripció que ha fet la Rebeca, que sempre és molt acurada i s'agraeix molt, no? Que dongui aquests matisos, aquests detalls, És impossible que en aquest món on estem, on ahir, per exemple, va circular per les xarxes rapidíssimament, això que deia la Rebeca, no, informació que no era correcta, però és a dir, no només a Manresa, tots tenim, coneixem gent, en fi, que estava allà i que la indignació va anar corrent molt, i llavors la dificultat aquí és una... A mi m'ha agradat la paraula fracàs que ha utilitzat la Rebeca, perquè és evident que, més enllà de que hi ha hagut errors, no?, en el sistema perquè acabi passant això. Però després, ara, amb els ànims tan escalfats, costa molt poder demanar a la gent que entenguin tot això que ha passat, i evidentment mai es pot entendre una mort d'algú que, a més, pel que han explicat els companys que estan a Manresa, doncs era algú conegut... Si és veritat o no, que això no ho sé si la Rebeca ens ho pot aclarir, que va ser perquè ell va intentar intervenir per calmar algun tipus de baralla, doncs encara és més bèstia. Però ho capitalitzarà qui ja estava capitalitzant una mica determinats problemes que hi havia no només a Manresa, sinó en altres ciutats, no? I aquí la dificultat de les administracions, en aquest cas, doncs, el primer l'Ajuntament, però també els que estan en els grups municipals, tots, encara que no estiguin en el govern, és intentar serenar els ànims.
0: I això no és el que ha passat, o no és el que ha passat en les últimes hores, clar, per acabar de fer el mapa, a Manresa i Govern Esquerra Republicana, tu parlaves de la resta de grups del consistori de l'Ajuntament, doncs hi ha hagut declaracions de Junts a Manresa, del dirigent del cap de files de Junts a Manresa, Ramon Becardit, que deia això, que se'ls ha de retornar si es confirma que són persones migrants.
3: I en cas que es tracti de gent de nacionalitat estrangera, que siguin retornats al seu país d'origen un cop complertes les penes. I exigim, a més, que siguin atorgades d'immediat a Catalunya les competències en immigració.
0: Per tant, se'n van, no?, cap a aquest relat.
2: Sí, però pel que explica la Rebeca i els companys, clar, que han seguit la investigació, n'hi ha un que és fill de catalans i l'altre pot ser fill de pares de fora, marroquins em sembla que són, però si és nascut aquí, té el DNI d'aquí, per tant, on l'expulsaràs?
0: Sí, sí, tenen DNI espanyol, Rebeca.
1: Sí, això és el que ens expliquen, que tenen un DNI. Els dos són nascuts aquí, és igual, que al final els dos són nascuts aquí. El que deia abans, que preguntava la Neus, no?, de si va intervenir en una baralla, sí, o no, és veritat que encara ho estan investigant, que sí que hi ha veïns que els veuen ja des de matinada amb patinets a la zona, no?, com una mica alterats, com si estiguessin esperant algú, però fins ara, que això potser canvia, no? Nosaltres el que ens expliquen és que ells van buscar una mica gresca i que sí que sembla, doncs, que aquest home de 45 anys que acaba mort, doncs, que al final se'ls encara, no?, perquè els estaven buscant, i és aquesta cosa de fan servir una arma blanca, que l'apunyalen, i a mi el que em deien fons policials és que l'apunyalen i marxen, i que quan ja els tenen detinguts a comissaria ni tan sols són conscients encara que aquesta persona està morta. És a dir, que no... que és una d'aquestes baralles que moltes vegades, si són a cops de puny, doncs pots acabar molt mal ferit i també pots caure, donar-te un cop i morir, però quan ja hi ha una arma blanca pel mig, doncs això canvia tot l'escenari, no? Que és el que que els Mossos estan advertint, que la Conselleria també està advertint, de que la gent, doncs, porta armes blanques, i quan tu fas servir una arma blanca, doncs les conseqüències després són molt pitjors.
0: Mila.
4: Sí, el tema de les armes blanques és un cercle viciós, perquè hi ha molts joves que pensen que necessiten portar armes per protegir-se, quan en realitat portar armes és el predictor més important de que acabaran usant-se i que acabaran fent-se ús en situacions que a lo millor no és la pretensió de causar la mort a una altra persona, però sí entres en una dinàmica en què pot acabar causant la mort a una altra persona.
0: Se te'n va de les mans.
4: Sí. I l'altra qüestió, sobre la qüestió de com es presenten aquestes notícies, una cosa és que explicar la realitat, i això ho hem de fer tots, i ho han de fer els mitjans de comunicació, i tots hem de dir què hi ha sobre qualsevol succés i qualsevol cosa. La realitat ens ajuda a analitzar-la, a fer-nos conscients de què està passant i a poder fer mesures preventives si observem que hi ha una tendència com aquesta de portar armes, i si podem fer alguna cosa per prevenir-ho, diríem, no? I una altra és manipular la realitat, que és el que s'ha fet des de les xarxes socials i que en part ha recollit també Junts en aquesta declaració, perquè la declaració que fa és una conseqüència del clima que s'ha creat precisament perquè s'ha atribuït a menors immigrants aquest crim. Ja sabem que des de fa molt de temps l'extrema dreta utilitza l'estratègia d'aprofitar qualsevol succés, una violació d'una noia en unes festes, qualsevol succés que pugui tenir qualsevol versemblança per poder acusar els menors immigrants per intentar difondre tot aquest discurs de que cal expulsar-los, que cal tancar les portes, convertir Europa en una fortalesa, etc, etc.
0: Deia ara la Mila, la responsabilitat del periodisme és explicar tot el que hi ha, tota la informació que hi ha. Rebeca, torno amb tu, perquè hi va haver una època en què es va convenir que no s'havia de dir la nacionalitat dels delinqüents, no? De les persones detingudes. Això ha canviat, va canviar quan i per què?
1: Doncs és un debat molt complicat, i jo cada vegada que m'enfronto a aquests temes sempre doncs, em pregunto des d'on ho hem de fer, i estic d'acord amb la Mila que els lectors són adults i els hem de donar tota la informació que tenim. Tenim un problema d'origen, des del meu punt de vista, que és que nosaltres no sempre sabem la nacionalitat perquè políticament s'ha decidit que els Mossos oficialment no l'expliquen. Llavors, a vegades tenim la possibilitat, perquè tenim fons i perquè coneixem el tema, de saber-ho bé, i llavors tu saps del que estàs informant i fas aquesta valoració periodística informativa de si decideixes donar-la o no, o per quin motiu, i de vegades no la sabem. I llavors és complicat. Jo no tinc com una posició com molt definitiva sobre això, perquè no sé quan explica la nacionalitat d'una persona sobre el que ha fet, no? Quantes coses ens expliquen, però sí que tinc la sensació cada vegada més que aquesta informació, quan no hi és, doncs algú decideix fer-se la seva amb una veritat, amb una mentida, i explicar-ho, no? Llavors, jo cada vegada estic com més a prop de creure que hem d'explicar tot el que sabem sempre, i que el lector és adult i que sap entendre les coses que li expliquem. Però és difícil, vull dir que no és un debat senzill.
4: Sí, jo estic d'acord molt amb la Rebeca, i ella, a més, practica un periodisme que és molt responsable i, per tant, que explica la veritat, però ha de tenir el criteri, el periodista, de quina informació és rellevant.
0: I que una cosa és donar la informació i l'altra és oferir o no el context, no?
4: Exacte, exacte. Primer, el context és molt important, però la informació pura i dura, quina, la nacionalitat, és rellevant sempre? Doncs no sempre ha sigut rellevant i no sempre ho és. En el sentit de que quan es produeix un crim, ara ha passat a ser rellevant precisament perquè hi ha una campanya de l'extrema dreta que fa èmfasi en aquest aspecte. I per tant, això ha passat a ser rellevant d'una manera artificiosa. Aquí, en aquest succés, el que és rellevant és que dos menors porten armes i que dos menors han matat a una persona. I aquests dos menors, el que hem d'estudiar és en quin context, per què ho han fet, com és que tenien tots aquests antecedents i no han intervingut serveis socials, etc. Això és lo rellevant. La nacionalitat seria un element secundari.
0: Sí, sí, perquè evidencia una disfunció del sistema, òbviament, que dos xavals d'adolescents...
4: Sí, siguin d'aquí o siguin d'on siguin.
0: Siguin d'on siguin, exacte.
2: Em passa una mica el mateix que la Rebeca. Jo tenia claríssim fa un temps que era informació innecessària i que podia ser estigmatitzant, i ara crec que en alguns casos pot tenir l'efecte contrari, i és desmuntar, doncs, per exemple, notícies falses com les que van circular ahir. Què passa? Que tenir la informació, primer que la tinguin, en aquest cas, els Mossos, després que l'ofereixin als periodistes, que els periodistes la puguem explicar. Tot això és un procés que és molt... O sigui, per ràpid que sigui, sempre serà molt més lent que un tuit, un comentari a qualsevol xarxa, o és igual, o convocar manifestacions com la que ahir es va convocar tan ràpid, no? Llavors, jo crec que en alguns casos, ja et dic, esmenant-me el meu criteri inicial de fa temps, en alguns casos pot ser fins i tot convenient. Quan la policia va escalar l'Arzaina, va donar aquest argument, no?, que era per desmuntar, jo vaig pensar, bueno, hi haurà casos que sí, hi haurà casos que no. Però veient com està avançant el discurs d'odi, veient com l'ultradreta s'està fent forta, doncs això, a Manresa ja estava forta i probablement arran d'això n'estarà més, doncs no sé si a vegades convé explicar bé què ha passat.
0: Que el problema és que si només ho fas a vegades pot semblar discrecional,
2: sí,
0: no?
2: Sí, evidentment, clar. Evidentment. També segurament depèn de quin tipus del que estiguem explicant, és a dir, doncs, si és un accident de cotxe, no ho sé, saps? No. Perquè, clar, avui, per exemple, jo escoltava aquest matí i era com un carrusel, no? Que si a Balaguer no sé què, que si a l'Eixample no sé què, que si... Clar, quan tu ho plantegis així, a mi aquests carrusels, a vegades matinals radiofònics, m'espanten una mica, perquè poden donar la sensació de que no pots sortir al carrer, que és el que aprofita, que és el que aprofita. I llavors, encara que després expliquem les dades, no, la Rebeca o vosaltres aquí o els diaris, no, expliquin quines són les dades, com han baixat, tot això, un cop has fet el carrusel, molta gent ja no s'hi queda amb aquestes dades, no? I a mi això em preocupa una mica, perquè la percepció del que està passant moltes vegades la traslladem als mitjans, no només les xarxes, i això fa molt temps que li dono tombs, si no tinc una solució, m'agradaria tenir-la, però quan encadenes coses, algunes molt importants, altres menys, i altres, i em fas un paquet i en 5 minuts descrius una realitat que sembla distòpica, doncs pot contribuir a que hi hagi gent que, no sé, que com els que estan tot el dia veient true crimes i al final es pensen que tenen assassins a tot arreu, no?
4: El problema és que quan s'ofereixen les dades de la realitat, que a vegades es triga una mica, és a dir, la desinformació és molt ràpida i viatja molt ràpida, i viatja el doble de ràpida que la veritat. Quan tu esverines què ha passat exactament i que aquests nanos han nascut a Espanya, quan ho dius, el mal ja està fet. Clar, però és que, a més, quan ho dius, encara hi haurà algú que dirà, bueno, doncs, si ells no, els seus pares sí que són immigrants. Uh-huh. I llavors poden portar la cadena fins on vulguis. I la realitat va canviant, perquè recordareu que no fa tants anys que algú presentés una querella contra algú, no ho publicàvem fins que no era admès per un jutge.
2: Bueno...
4: Fins que no era... Fa molts anys estic parlant.
2: No, jo crec que la instrucció aquesta s'ha de mantenir.
4: S'hauria de mantenir, però ara no és així. Perquè ara és notícia que algú presenti una querella contra un polític. Perquè surt una roda...
0: Perquè és una manera de fer campanya sobre ells mateixos i de sortir als mitjans, de tenir micròfons i de tenir amplificadors.
4: Exacte, perquè forma part de la campanya fer una roda de premsa i dir hem presentat una querella. I llavors, si tots els demés donen la notícia, no hi ha cap mitjà que deixi de donar aquesta notícia. Però aquella querella és instrumental. I aquella querella moltes vegades acaba arxivada.
0: Rebeca, no sé si vols fer alguna última consideració abans de deixar-te marxar.
1: Bueno, que us escolto, que si la Neus troba la solució a com hem d'explicar els successos...
2: No, que va, jo m'agradaria que tothom els expliqués com tu. El que dic és que en determinats carrusels a mi em provoquen una mica de... Crec, o sigui, és una reflexió que hem de fer. No els periodistes successos, els mitjans en general.
1: No t'ho dic com una crítica, t'ho dic com, realment com una cosa que és complicat i que amb aquesta valoració que fem, no, has de fer un degoteig constant de totes les coses que passen, totes aquestes coses que passen per sobre de les que no passen, que... quin pes tenen, no? Llavors que tot això sempre és molt difícil i és molt complicat i anem dia a dia intentant doncs explicar-ho el millor que podem, però que és molt complicat.
0: Sobretot si no vols infantilitzar l'actor, l'oient o el de l'espectador.
2: No, i és que a més passen moltes coses. És a dir, és que passen, no? La qüestió és que amb aquest equilibri que hem de trobar sempre tots els mitjans, no? De l'audiència que donen els successos, que sempre en donen molta, no? Molta més que, no sé, que altres seccions. I la responsabilitat de no contribuir a un clima que compliqui encara més la visió per molta gent, doncs és molt difícil. I per això dic que en aquests temps de les xarxes encara és més complicat, perquè la gent que fa successos ho té encara més difícil, perquè han de treballar a una velocitat, tots hem de treballar a molta velocitat, però en el seu cas, doncs moltes vegades, com es va veure ahir la tarda, doncs ells estan fent la seva feina correctament i després allò va circulant per tot arreu, no?
0: Rebeca Carranco, la ploma de successos del País, gràcies per haver estat amb nosaltres aquest matí.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé. Jo, encara, un últim apunt en relació a això que us volia demanar. Imagino que a vosaltres ara us toca assessorar a Marc Aloi, l'alcalde de Manresa, sobre com posar-se en això, no? Veient com li vindran i sabent que té eleccions d'aquí a mig any i que s'ha incendiat i s'ha agitat tot aquest relat. Ho dic una mica pensant també en la tesi Gabriel Rufián, no? De que no pot ser que les esquerres no ens hi posem o que deixem un espai buit perquè s'hi posin uns altres a l'hora de parlar d'immigració, a l'hora de parlar de seguretat.
4: Però en aquest cas el debat no és la immigració, el debat és la seguretat.
0: La seguretat, sí, deia, la immigració sí, o la seguretat. Sí, sí,
4: per I per això t'ho dic, ha de posicionar-se d'alguna manera en relació al tema de la seguretat, perquè l'altre aspecte és un aspecte que és secundari i que, bueno, si anéssim aquí, si anem a mirar les estadístiques dels crims que s'han produït en l'últim any a Catalunya, veiem quants n'hi ha provocats per menors i quants d'aquests són, a més, menors immigrants. Vull dir que les estadístiques són molt clares al respecte, no? Clar, el problema que hi ha és que per la por a que el discurs s'acabi utilitzant en contra de les posicions de drets humans que han de presidir sempre el tractament de la immigració en tots els aspectes, l'esquerra moltes vegades ha eludit abordar qüestions que sí que estan aquí. Per exemple, en el debat de l'educació és molt evident que en el trasfons que hi ha en el malestar que s'ha produït en les escoles és que l'arribada massiva de nens de la immigració a mig curs o a final de curs amb carències educatives ha creat una situació a les aules en les que els mestres no han tingut prou recursos per entomar aquesta nova realitat. El problema no és que tinguem nens immigrants, el problema és que nens immigrants han vingut, necessiten una bona escolarització i el que s'ha de fer és donar-los una bona escolarització. I per això possiblement no és suficient amb el, no possiblement, segur, no és suficient amb els recursos que teníem, perquè són nens que porten carències, perquè molts d'ells no dominen la llengua en la qual han d'aprendre, etc. Per tant, s'ha de parlar d'aquest problema, però no en termes estigmatitzadors, de dir l'educació seria meravellosa si no tinguéssim immigrants. No, els immigrants els tenim, són la nostra realitat, els necessitem, i el que hem de fer és garantir que tots els nens tinguin les mateixes oportunitats, perquè les principals víctimes de que aquestes aules hi hagi tant una diversitat que no és governable en aquests moments en termes docents són els mateixos nens immigrants i la resta de nens per extensió.
0: Neus.
2: Si hi hagués una recepta fàcil, home, d'entrada el que s'espera d'aquest alcalde, de qualsevol, és que calmi els ànims de la població, no? Dels seus veïns, que evidentment ahir estaven escalfats després amb aquestes manifestacions, aquesta que hi va haver ahir, que crec que van posar l'eslògan aquest de fins als collons, sí. Que no hi havia cap marca, però en fi, es va moure des de comptes d'Aliança Catalana. Home, jo crec que és bo que, diguéssim, els partits que no estan en aquest punt, no?, de l'Aliança Catalana, doncs demostrin això, que no fan seguidisme a aquest partit. Per tant, hi haurà una concentració i és normal que hi sigui. I a partir d'aquí jo sí que crec que el que s'ha de poder parlar de si hi ha tensió suficient en determinats barris, si què està fallant, i això s'ha de poder parlar. Els alcaldes moltes vegades al final paren molts cops que no són seus, i li passa a l'alcalde de Manresa, però els hi passa a molts altres alcaldes. Jo crec que aquests dos primers dies serà molt complicat, però segurament aconseguiran una mica calmar la tensió, tant de bo.
0: Abans de deixar-te marxar, voldria demanar-vos per una crisi que d'alguna manera, salvant totes les distàncies, entronca amb tot això que estàvem comentant, és la crisi a Ceuta. Des de dilluns que vam començar temporada, que tots els analistes que passen per aquí els demano el mateix, si creieu que això acabarà sent l'últim clau de la tomba política de Pedro Sánchez o no?
2: Jo crec que de totes les gestions, moltes, perquè si fem el repàs de tot el que ha hagut de fer, no?, des de, doncs això, Covid, la guerra, Ucraïna, és a dir, en fi, mil coses, el volcà, de tot és, probablement és, com que hi ha un acumulat a més, no?, jo crec que és l'episodi que més problemes li està portant a Pedro Sánchez, en part perquè el govern ho ha gestionat molt malament. I, per tant, hi ha una part de responsabilitat pròpia i una part de dificultat evident de gestionar-ho per qualsevol govern. Si amb això li sumes una oposició que va sense frens i que, evidentment, ha de criticar, perquè és la seva feina, fiscalitzar el govern, i, a més, en aquest cas, li ha posat molt fàcil, una altra cosa és que acabi tornem al d'abans, que acabi atiant els pitjors sentiments, no? Jo crec que el PP aquí, no parlo de Vox, Vox no ha de fer res, no ha de fer res, li cauen al sac els vots sense fer res amb això de Ceuta, però el PP ha de demostrar que realment és un partit d'estat i és en qüestions com aquestes. I mira, tu deies que havies tornat aquesta setmana, jo vaig tornar fa... aquesta és la tercera setmana. El primer article que vaig escriure es titulava El govern arriba tard, i d'això fa tres setmanes. I jo crec que la meva percepció treballant aquests dies és que fins la setmana passada...
0: encara era vigent.
2: No es van... almenys crec que... en fi, els que estem cada dia preguntant, i ja no et dic als ciutadans, no vam tenir la sensació de que realment allà s'ho prenien seriosament. Més enllà de que hi havia tècnics treballant i tot això allà, però des del punt de vista polític... abans comentàvem amb Milagros, potser ells es pensaven que el gran problema que tindrien serien els incendis doncs van passar, se'n van anar a vacances i allò va quedar en una mena de desgovern. I clar, aquelles imatges cada dia, jo només faig una pregunta, què diria Pedro Sánchez o un partit d'esquerres si haguessin vist durant tants dies aquelles imatges de gent a la platja, de gent buscant menjar, de nenes que han hagut de protegir els veïns, que encara avui estan protegint els veïns, de metges voluntaris atenent a aquestes persones, que són persones, que això moltes vegades, en fi, s'acaba deshumanitzant d'una manera. Què haurien dit si això hagués passat amb un govern del PP o, Déu no ho vulgui, del PP i Vox? Uh-huh. I crec que aquesta pregunta... també ens l'hem de fer la gent d'esquerres, jo em defineixo d'esquerres, i la veritat és que reconec la meva decepció amb com s'ha gestionat.
0: Mila.
4: Sí, jo crec que li ha passat al govern una cosa que no li acostuma a passar, perquè Pedro Sánchez té una gran capacitat de reaccionar a les situacions imprevistes. En aquest cas, la situació era molt imprevista, i aquí la pregunta és per què el CNI no va informar o no va informar suficient sobre la que
0: se'ns venia a sobre. De fet, avui tenim aquesta carta del ministre de l'Interior al cap de la policia dient, escolta'm, a l'Espanyol Pública, que hi ha un informe de la policia que deia que els gendarmes marroquins estaven al darrere d'això.
4: Efectivament, és a dir, i això arriba per sorpresa, però el que va ser més sorpresa va ser el volum, clar, 70.000, 80.000 persones que arriben de cop a una ciutat i que doblen la seva població, és una catàstrofe política en ple estiu. I el govern va reaccionar bastant bé en el sentit de que es va posar al front de la situació, i jo crec que com que en 48 hores... més de 60.000, 70.000 ja havien tornat a Marroc i Marroc estava col·laborant, es van relaxar i van dir, ja ho tenim. I en realitat hi havia 10.000 persones pels carrers, que ara són una bomba de rellotgeria.
0: Neus, t'acomiadem. Tens
2: moltes gràcies.
0: Reunió de redacció.
2: Sí.
0: Que vagi bé fins d'aquí un parell de setmanes.
2: Us escolto.
0: T'esperem. Mila, et quedes una estona més?
4: Sí, sí, cap problema.
0: Perquè tenim dades actualitzades de l'atur que ens porta el Sergi López. Què tal, com estàs?
5: Què tal?
0: I diuen que Catalunya lidera l'augment de l'atur a tot l'estat a l'agost. Això són dades que s'acaben de publicar per part del Ministeri. El nombre d'aturats pugen 14.500 persones.
5: Sí, la pujada de l'atur a Catalunya és una tercera part del total de la que s'ha registrat a tot l'estat, on l'increment ha estat de 44.000 persones. Ara hi ha 329.000 persones aturades a Catalunya. Són 136.000 homes, 191.000 dones. I atenció, perquè no només puja l'atur en comparació amb el mes passat, sinó que també puja en termes interanuals. Hi ha 2.000 persones sense feina més que ara fa un any. I per sectors d'activitat, l'atur creix sobretot al els serveis i el col·lectiu sense ocupació anterior.
0: És curiós perquè normalment l'agost és una època, o l'estiu és una època de contractacions.
5: I sobretot crida l'atenció el fet de que comparativament amb l'any passat hagi crescut, perquè sempre que teníem algun mes que l'atur creixia, en comparació amb un any abans, sempre les xifres encara eren positives. En aquest cas, no. Són 2.000 persones menys treballant que ara fa un any.
0: I això de les contractacions com ha anat?
5: Doncs mira, durant el mes d'agost s'han signat 182.000 contractes, més de la meitat dels quals indefinits. Pel que fa al nombre de persones estrangeres donades d'alta a la Seguretat Social, gràcies al procés de regularització, és de 64.000, conjuntament amb Madrid, Catalunya és la comunitat amb més altes. I pel que fa al nombre total d'afiliats que hi ha en aquests moments a la Seguretat Social a Catalunya, és avui de 3.965.000 persones. Ha baixat en prop de de 60.000 respecte al juliol, però en aquest cas sí, hi ha més afiliats que l'any passat, hi ha 116.000 persones més afiliades que l'any passat.
0: Primera lectura d'aquestes dades que ara ens comentava el Sergi i l'apunt que ell ens feia.
4: Sí, és veritat que l'atur puja a l'agost i que això és anormal, però clar, 2.000 persones tampoc és una xifra realment molt, molt, molt, molt significativa. És a dir, l'economia segueix anant bé. Aquest any hem tingut rècord de turisme. L'última estadística és que Espanya ha tingut el mes de juliol la xifra més alta de turisme al juliol i que, a més, ha incrementat la despesa per cada turista, etc. I això vol dir que l'economia del turisme de l'estiu, que és la que controla o la que més es reflexa en aquestes estadístiques, en general va bé. Has dit que un 50% de les contractacions són indefinides i jo
5: més
4: recordo,
5: del 50.
4: Més del 50, i tu te'n recordaràs que no fa gaires anys eren el 15% i el 10%.
5: Sí, sí.
4: I des d'aquest punt de vista, doncs, clar, hem guanyat, però hem d'estar alerta perquè hi ha signes a nivell geoestratègic que fan pensar que l'economia pot canviar en poc temps, ràpidament.
5: Efectivament, jo crec que és important el fet de que la feina que s'està generant és de qualitat, perquè són contractes indefinits. En tot cas, el que sí que hem de tenir present és això. No és que 2.000 persones siguin moltes més que l'any passat, però sí és veritat que és un fet que no es registrava des de la recuperació, des de la sortida de la crisi.
4: I la qüestió és si és un fet puntual o és una tendència.
5: Efectivament.
0: Aquí. Sergi López, gràcies.
5: Gràcies a tu.
0: Que una cosa és tenir feina, l'altra és poder arribar a final de mes pagant les factures. De com tenim la factura de la llum, en parlem ara d'aquí un moment amb el responsable de l'energètica de Catalunya, amb l'empresa d'energia pública de la Generalitat, amb el Daniel Pérez. Però abans et volia demanar un últim comentari, Mila, sobre com tenim d'agitar la columna vertebral de l'estat del benestar a Catalunya, mestres, sanitaris, és a dir, metges... i bibliotecaris, que, vaja, no estarien al mateix nivell, però déu-n'hi-do la funció pública que fan les biblioteques. Tot això segueixen protestes i segueixen amb vagues previstes i convocades. És a dir, no s'ha resolt el conflicte que teníem abans de marxar de vacances, seguim allà.
4: Sí, i tot fa pensar que el primer dia de classe serà un dia d'atur,
0: sí,
4: i que per tant les famílies...
0: Mira, la Yolanda Segura, portaveu d'Ustec, sí, s'asseia a la mateixa cadira que tu i deia
4: sí, sí.
0: Només hi ha un 1 de l'1 al 10, 1 de probabilitats que això sí, sí, no sigui sí. Vaga.
4: Bueno, i perquè també aquí tenim un problema en aquest torcebràs que assistim entre el sindicat Ustec i la Generalitat. Tenim el problema de la intermediació sindical, vull dir, perquè Ustec va recolzar i va subscriure l'acord al que els altres sindicats també van arribar amb el departament, però després la votació que es va fer en els ensenyants, en aquesta votació es va rebutjar. Per tant, aquí hi ha un problema també de representació i d'intermediació. El que reflexen aquestes vagues, tant la de sanitat com la de l'ensenyament, és que hi ha sectors que han patit més que altres totes les conseqüències de dos processos que s'han produït alhora. Primer, les conseqüències de les retallades de la crisi econòmica, que en el cas de Catalunya s'han anat recuperant molt més tard que altres comunitats i que, a més, encara en alguns sectors encara no estan recuperats. El poder adquisitiu, per exemple, dels salaris no s'ha recuperat del tot. I, per tant, aquests sectors demanen està a recuperar aquest poder adquisitiu, i l'altre, l'increment de la demanda. És a dir, són dos factors que generen malestar. Per una banda, no et paguen o no has recuperat la capacitat adquisitiva que tenies abans de la crisi, encara no, i per l'altra, tens més necessitats que atendre, els metges, més pacients a les consultes, i els ensenyants més diversitat a les aules i més complexitat a les aules. I, per tant, són dos factors de distorsió de la seva professió, i és normal que plantegin mobilitzacions per aturar aquesta deriva.
0: Tot això és el que haurà de gestionar el govern de Salvador Illa, que precisament va arribar amb la bandera de la gestió. Milagros Pérez d'Oliva, gràcies.
4: Molt bé, bon dia.
0: Que vagi bé, gràcies. Fins la setmana que ve. Us deia, la factura de la llum, ho haureu notat, s'ha encarit més d'un 19%, gairebé un 20% a l'agost respecte al mateix any respecte a l'any passat, i això ha estat per uns preus de l'electricitat disparadíssims, pel repunt de la demanda que hi ha hagut durant les onades de calor. I clar, aquí el que ens cridava l'atenció, i parlant-ne amb la gent de l'equip, és que... hem tingut una insolació brutal tot aquest estiu. Això vol dir que s'haurà produït una d'energia fotovoltaica tremenda i com això no ha fet que es compensi aquest rebut de la llum. Per parlar d'això tenim el Daniel Pérez, el director general de l'Energètica, l'empresa d'energia pública de la Generalitat. Què tal? Bon dia. Daniel Pérez.
6: Bon dia, Marina, què tal?
0: Què tal?
6: Hola, bon dia.
0: Primer, aquesta pregunta, no? Com s'explica? Perquè segur que l'energia renovable fotovoltaica ha anat com un coet.
6: Efectivament, el que passa és que ha anat com un coet durant el dia. Després, a la nit, no tenim energia fotovoltaica. Si mirem un dia com avui, avui veiem a les 3 de la tarda, el preu de l'energia està al voltant de 50. En canvi, a la nit, a les 9 del vespre, està a 250. Per què hi ha aquesta diferència? Doncs perquè els beneficis de l'energia solar, que durant el dia, com bé deies, abarateixen molt la factura elèctrica i ens fan molt més competitius respecte a la resta d'Europa, quan se'n va el sol, comencem a cremar gas, llavors el preu està disparat perquè el preu del gas al seu torn s'ha disparat.
0: És a dir, el problema ha estat si ens hem posat l'aire condicionat de nit o si hem encès el ventilador?
6: Sí, hi ha una diferència molt gran dia i nit, i ara el que hem de fer, el repte està, no tant en que la gent deixi de posar-se l'aire a la nit, que la gent ha de poder dormir en condicions raonables, sinó més aviat que aquests beneficis de l'energia solar, que és la més barata i que es generen gràcies a que tenim molta radiació solar, s'estenguin també a la nit. I això es fa doncs, amb bateries i amb centrals de bombeig. Si som capaços de tenir bateries i centrals de bombeig, aquesta energia que ja tenim barata durant el dia, també la tindrem barata a la nit. I deixa'm dir, Marina, que tot i que està més cara i hi ha hagut una pujada, encara estem a nivells de la meitat del preu que es va assolir quan estàvem a la guerra d'Ucraïna. És a dir, ens ha agafat millor preparats aquesta vegada. Per què? Perquè ja tenim més renovables durant el dia. Per tant, s'està afectant a la nit, però durant el dia ens estem salvant gràcies a aquest canvi que hi ha hagut des del 2022 fins ara en el creixement de l'energia solar.
0: I això per quan? Per quan aquestes bateries que ens permetin acumular l'energia que es genera durant el dia de tal manera que es pugui aprofitar per la nit? Perquè ja n'hem parlat tu i jo d'això mesos enrere. Sempre ens ha situat això de les bateries com el punt clau, però quan ha d'arribar?
6: Jo crec que ja, és a dir, la crisi d'Ucraïna ens va servir per fer el canvi a renovables i jo crec que la crisi d'Hormuz ens està servint ja per donar-nos compte que fan falta bateries, bombejos i també per una adopció molt més massiva del vehicle elèctric, perquè això és l'altre, no? La gent està veient que si l'electricitat li puja, la benzina li ha pujat encara més. Llavors, amb aquesta segona crisi, jo crec que la propera crisi geopolítica energètica ens agafarà millor perquè ja tindrem més bateries, més bombejos i més vehicles elèctrics.
0: Clar, això serà una patata calenta del govern. Què fer amb les centrals nuclears també, amb el desmantellament de les centrals nuclears, les de Catalunya, i després al costat el desplegament de les energies renovables contra la qual es regira el món rural o part del món rural a Catalunya perquè temen que sigui un desplegament que quedi al servei de les grans multinacionals.
6: Bueno, la majoria de desenvolupadors de plantes solars i eòliques a Catalunya no són grans multinacionals. Moltes vegades són empreses locals, mitjanes, són empresaris locals, són empreses de renovables catalanes. Per tant, no estaria d'acord amb aquesta afirmació així tan radical de que tots són grans multinacionals. I també jo diria que a Catalunya estem veient, amb les bateries, que sí que està havent-hi un creixement molt gran. De fet, Catalunya ara mateix lidera a nivell estatal els projectes d'implantació de bateries. És a dir, on més projectes en tramitació hi ha de bateries a tot Espanya és precisament a Catalunya. Per tant, aquí sí que ens estem sumant en aquesta onada i crec que aquí sí que Catalunya té una oportunitat molt gran de capturar tot aquest valor. I, a més, les bateries no tendeixen a generar tanta oposició com els parcs, perquè ocupen menys i perquè estan més contingudes.
0: Daniel Pérez, segur que hem de seguir parlant al llarg de la temporada perquè sempre ens sembla que ets molt divulgatiu i molt didàctic i ens ajuda molt, això. Director general de l'Energètica, de l'Empresa d'Energia Pública de la Generalitat. Gràcies.
6: Moltes gràcies, Marina.
0: Que vagi bé. Ens aturem un parell de minuts i a la tornada conversem amb els representants de la taula de l'extrema dreta per desmuntar l'extrema dreta.
7: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández. El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
8: Després de Nosaltres és un musical de Jumon Erra i Miquel Tejada que s'ha estrenat dins la programació del Grec i que farà temporada a l'Espai Texas a partir del 22 de setembre. És un musical de nova creació, inspirat

0: aquí Catalunya.
1: Y'all like that?
0: Amb Marina Fernández.
2: Un minut per 2:15 del matí. Joan Serra, cap d'informatius d'aquesta casa, què tal? Bon dia.
3: Molt bon dia, Marina.

0: David Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buen día, equip.
0: Periodista, activista. Y Manuel Delgado, antropòleg, ¿cómo estás?
2: Hola, molt bé, encantat.
0: Benvingut.
2: Gràcies.
0: Nou fitxatge d'aquesta temporada que ens fa molta il·lusió. Amb tots tres seguirem desmuntant l'extrema dreta, imprescindible, tasca imprescindible. Ara anem, amb la secció, amb la conversa, però abans

0: Ens toca treure-us de la vostra zona de confort, donant pas a un parell de trucades d'oients, per dir-ho d'alguna manera, oients que estarien contents de tenir bitoquiles de gendre. Saludem el primer. Què tal? Bon dia.
1: Oh, hola, què tal? Què tal? Bon dia aquí a Catalunya. I, bueno, i aquí a Espanya, no? Perquè, bueno, Catalunya segueix sent part d'Espanya. Aquí a Catalunya, no? És com dir la part pel tot, no? Bueno, em dic Pelayo Flauta, què tal? Bon dia a tots. Escolta, el primer, gràcies per donar veu per una vegada, Marina, a gent com jo, que jo no em considero, no us equivoqueu, ni de dretes ni d'esquerres, però jo sí que penso que el que vosaltres anomeneu feixisme, no? Faig cometes, té coses bones, no? I no es pot demonitzar com feu allà i sobretot en aquesta taula de davant, no? Només hem de mirar la història, per exemple, la història del Titanic, no? Què va passar al Titanic, no? Doncs que era un barco on estava perfectament separada la gent de classe alta i la púrria, no? Vull dir que d'una forma natural, sense drames, no? Escolta, la gent que tenim certa posició social tenim dret a estar tranquils al Titanic o un creuer, o, hòstia, no? Amb gent com nosaltres. I jo no dic que els pobres doncs, no puguin pujar al barco, faltaria més, però la zona habilitada per ells, no? Doncs sense luxes, ni llits, ni brutes, amb rates, però bueno, estan bé així perquè estan acostumats, no passa res. Però què va passar al Titanic? Què ens diu la història? Pues que quan el Jack va voler liar-se amb la Rose, caos i destrucció. El Jack va voler fer com aquests nois d'instituts públics que es volen lligar a la noia de la Salle, doncs escolta, no, Jack, no. A tercera classe també hi ha ties, o sigui, per què t'has de fixar amb la Rose? Ets un immigrant italià, la Rose és una senyoreta a Wisconsin, perdoneu que em posi una mica histèric, però són classes diferents, ¿vale? Però el Jack, R, i el Titanic, que ha enfonsat, mort i destrucció. I penso, bueno, que és una metàfora perfecta, no? Les classes socials estan per algo perquè el món continuï sent habitable, no passin catàstrofes, i això el feixisme ho té clar. Bueno, és la meva opinió, Marina, no sé, gràcies per escoltar-me.
0: Sí, m'ha agradat això de ni de dretes ni d'esquerres, és un gran eufemisme que hem escoltat més d'una vegada.
1: De seguida estigmatitzeu, poseu etiquetes, però escolta, no, és simplement, estem parlant d'història, una mica. I a veure si poseu també l'himne d'Espanya, que sembla que li tingueu mania, hòstia, el programa.
0: Com dius que et deies?
1: Jo em dic Pelayo Flauta.
0: Pelayo, molt bé.
1: Sí.
0: Doncs,
1: molt bé.
0: Fins mai.
1: Una salutació.
0: Fins mai, que vagi bé. Adéu. I em diuen que encara en tenim una altra de trucada. Tu qui ets?
2: Hola, bon dia, Marina.
0: Bon dia.
2: Mira, podría hablar en catalán, pero el español pues, también es nuestra lengua y hemos de protegerla, ¿no? De tantos ataques, tanta animadversión. Me llamo Genoveva Perón. ¿Qué tal? Os quería plantear un tema a todos los que estáis aquí en la mesa de debate, a ver si estáis de acuerdo por fin con alguien que no piensa como vosotros, ¿no? Mira, a mí me encanta, Marina, me encantan los perros, más que a Dani Rovira y a Ricky Martín juntos, pero lo que no me gusta es lo del tema de lo que es las cacas, ¿no? Los perros hacen cacas y hay que recogerlas. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI en la Europa occidental, no en Mogadiscio, no en el Sahel, no en el altiplano andino, no en la Europa occidental, aún no haya gente con menos recursos, claro que sí, pero que recojan las cacas de los perros, por supuesto, a cambio de algunos euros, por supuesto que sí, a cambio de una pequeña remuneración, o que haya una aplicación o algo, los mismos chicos de Glovo, de estos que van en bici por la ciudad, que te traen cosas a casa, eso está bien, pero también pueden llevarse cosas, por ejemplo, mi perro ha hecho caca en una calle, pues yo les envío ubicación y ellos vienen con su bici y se llevan la caca, no es tan difícil, ¿no?
0: No es
2: tan difícil.
0: Donar ideas.
2: No, es que, claro, pero como la gente... Marina, lo que pasa es que aquí la gente no tiene ganas de trabajar en este país y ya le me toca a mí recoger la caca de mi perro, en fin.
0: Ya,
2: en fin.
0: Els pobres a recollir la merda, vaja, seria la proposta.
2: Bueno, eso lo has dicho tú. Yo a ver, a cambio de quiero decir, de una pequeña... unos euros, una pequeña remuneración o visibilidad. A lo mejor se les puede dar visibilidad, no sé. Ahora seguro que diréis que no estáis de acuerdo y tal, y que la facha esta, tal, no, bueno... En fin, no sé
0: si algú compra, no sé si algú compra aquesta proposta aquí a la taula.
2: Pues mira, lo mismo que planteé en Federico Jiménez Los Santos en el programa y les encantó la idea. Pero
0: a mí me diuen, m'estan fent que no amb el cap.
2: Que no? Bueno,
0: que no.
2: No sé. Ahora se escucha, a ver qué decís, a ver qué s'han de decir.
0: Genoveva Perón, gràcies.
2: Venga, arriba.
0: Que vagi bé, adéu.

0: Cobrim la secció de Desmuntant l'extrema dreta. Aquesta temporada mantenim l'espai setmanal. Li hem renovat l'entrada, ara ho heu escoltat. Això, hem de passar pels sedars del discurs dels ultras. Repeteixen el David Fernández, periodista exlíder de la CUP, el Joan Serra, cap d'Informatius de Ser Catalunya, el Manuel Delgado, antropòleg. Vosaltres sabeu què és això d'un Josep Maria? Ho havíeu sentit mai?
1: Sí.
0: Sí.
2: Alguna vegada.
1: Visca la Chantal i visca Remei de Calafresca.
0: Guillem Favo, què tal, com estàs?
3: Ho expliquem pels oients, per ser... No? Bon dia, molt bé. Un Josep Maria, com bé recull la cançó de Svetlana i Saxeni, són senyors enfadats, molt actius a Twitter, que difonen les idees anti-immigració. Són senyors d'uns 50 anys, aquí fa poc que els ha seduït el discurs d'Aliança Catalana i culpen les persones nouvingudes de tots els mals. Abans els Josep Maries havien votat tota la vida a Jordi Pujol, i això també ho diu, aquesta cançó eren un jerky empadernit, és a dir, militaven a les joventuts d'Esquerra Republicana. Tot és compatible, independentistes desencantats amb el procés captivats per l'Oriol.
0: En coneixeu, de Josep Maries?
4: Jo conec un grapat, però sé que segurament no ho reconeixen. És més, em dedico a detectar qui eventualment seria en Josep Maria. I a l'escala tinc un grapat, clar, no els hi puc preguntar si ho són, però sospito. Són gent, habitualment, que abans votava a Convergència o a Junts, tot i que trobaries altres opcions. Però estem rodejats de Josep Maria a la vida quotidiana. Uh-huh. Clar, vosaltres tampoc us conec tant.
0: Aquí la cosa és... La cançó aquesta, òbviament, els caricaturitza, però al final tots en tenim. Vosaltres ho deies, els tinc a l'escala. El problema, segurament, de determinades esquerres ha estat convertir-los en caricatura, no? Dir, aquests no són dels meus, però escolta'm, cuideu, perquè igual sí que ho havien estat, o que potencialment podrien ser-ho, podrien ser dels teus.
1: Jo tinc un conèixer un Josep Maria amb el patró i el perfil de la cançó de Svetlana, que ja començava la temporada i he dit... Remei de Calafresca és Svetlana. És a dir, el món trompeja, no? Espanya boxeja i Catalunya horrioleja, no? Saps com hi ha uns graus de qui Josep Marieja, per dir-ho així, però jo crec que sí, que cada vegada veus, detectes més, amb els perfils que s'assemblen molt als que deia el Manel, en la dècada catalana també, la frustració, tot el que ha generat, però... com et diria, també és invers, no? Vull dir que a l'altra banda, ara que escoltàvem el Milei i els zurdos de l'entrada nova, també es caricaturitza molt, no? El woke, el qui és ecologista, el qui és feminista, el qui és anticapitalista, vull dir que és una lògica aquesta tan recurrent de la polarització, no? Però bueno, l'humor està, jo crec que està allà, jo crec que sí, que el país...
4: El problema és que semblen gent normal.
0: I ho són.
4: Van amb tu, si és més, segurament són bastants més que nosaltres.
0: Clar, però clar, vull dir, no semblen gent normal, són gent normal.
4: És que, clar, jo crec que els ja que no són normals són nosaltres, els que pensem de certa mesura.
1: Bueno, clar. És ontològic, també, perquè també quan mirem enrere i com s'ha intentat explicar l'Europa d'entreguerres, no? I com s'ha reduït la realitat del nazisme a una colla, no?, de 8 dirigents o els 40 que van jutjar a Nuremberg, no, perdoneu, era una societat sencera, no?, que venia amb moltes dècades també de començar, no?, odis i persecucions. Aleshores, jo crec que això, que la zona d'interès d'aquella pel·lícula, ja diu que són gent normal i ens la trobem al metro i això és així. L'altra és diferenciar, com perquè és un debat que està molt obert, entre una cosa és combatre els líders de l'extrema dreta i l'altra és, jo, experiència d'aquest estiu, amb dues persones, anem a dir-ho així, que Josep Maria Javan, o sigui, a la mínima que parles 5 minuts, no? Pots capgirar determinats conceptes, perquè la facilitat aquesta, que és molt covarda, de que la culpa de tot és qui ho està passant pitjor, és d'una covardia antropològica, ja que tenim una antropòloga a la sala, brutal, no? I els dius, bueno, no ho sé, pues, no? O sigui, qui està cuidant la gent gran, qui està fent les carreteres, que és un discurs que ja ho he dit altres vegades, que a mi no em convenç, que
0: molt utilitari,
1: que sigui
0: de la
1: economicista, no? I que com aguantant la piràmide social, doncs no us ho podem dir res, però en fi, la brutalitat hipòcrita del món occidental és que el cartell que penja Ceuta és mai viureu com nosaltres. Saps? Això ho posem-li nom. Jo el tinc molt clar, quin nom.
0: Sí, una mica, mira, abans amb la trucada còmica que hem tingut, el Titanic, no?
1: Sí,
0: I la separació de classes.
5: Una de les característiques dels Josep Maries és que els Josep Maries no s'hi reconeixen com a Josep Maries.
0: Clar.
5: I ara, Manuel, ho deia molt bé, no? Són gent normal, no? I això explica, entre altres, moltes coses, aquestes prediccions demoscòpiques que tenen alguns partits d'extrema dreta, a Catalunya en concret, Aliança Catalana.
4: Sí. Jo tinc una anècdota, si us interessa. Fa molts anys hi era un congrés a Salamanca, era una altra època, i era un congrés, ja sabeu, els congressos, pues, eh? I aleshores doncs vam anar a prendre alguna cosa, i amb una colla, i ens hi vam estar fins tardíssim, no sé, seria a les 3 o les 4, parlant de tot, i al final, no sé, surt no sé per què, hòstia, eren tots del Partit Popular, dic, hòstia, fotem tot, amb el bé que...
0: Sí, m'ho ha passat tet amb vosaltres, no?
4: Clar, perquè torno a repetir, no són aquestes persones que detestem per les seves idees, no són monstres. De fet, els torturadors tampoc són mostres. No és que els compari, però dir-te que estem parlant bàsicament de gent que mai ho diries, que tenen unes idees que estan carregades de violència i d'intolerància.
0: Clar, aquí la cosa és com reconnectes amb aquestes persones o com hi connectes per dir, escolta'm, hi ha una altra opció que potser no és tan extrema i que potser...
4: Ara, això és el problema, que bàsicament el que estem oferint de contra el discurs de l'odi són bàsicament ors urbans. O sigui, el discurs contra la immigració...
5: No hi ha respostes a la frustració, Manuel.
4: Però si tu no estàs en condicions d'oferir algun tipus de perspectiva que d'una forma o altra impliqui algun tipus de futur, però clar, com l'únic enemic que tenim és justament l'extrema dreta, estem pràcticament igual. O sigui, és que el problema és que l'esquerra no ofereix res. Sabem que estem contra l'extrema esquerra, contra l'extrema dreta. Però t'ho prometo que no sé a favor de què estem.
0: Digues, perdó.
1: No, jo estic molt a favor del que diu el Manel, que a més ja és una reflexió que fa temps, però si l'únic programa perquè no governi l'extrema dreta és anar repetint com lloros que no governi l'extrema dreta, ja ha guanyat l'extrema dreta. Si l'únic és que no vinguin, saps? Hauràs de respondre a la impotència. Aquella frase, crec que és de l'Antoni Bassas, que deia, el problema contemporani és que tots aquells que ara ens diuen que hem de sortir corrents a defensar la democràcia són els que porten 30 anys carregant-se-la. Saps? Aquest és d'aquí plora la criatura. O sigui, el motiu és per la frustració, per la impotència, no? Fins i tot per el ressentiment de que això no funciona, o que hi ha moltes coses que fallen, ara anar a escollir, no? La forca amb la que et penjaran és una mica suïcida des d'aquesta perspectiva.
0: I avui tenim dos exemples, avui concretament, però vaja, fa dies que passen i que seguiran, a més en un any que s'anticipa any electoral, que ja sabem què vol dir això, venen eleccions municipals, venen eleccions generals, tenim la crisi humanitària a Ceuta i tenim un fet recent que ha passat fa poques hores, que va passar ahir, que és l'assassinat d'un veí de Manresa, 45 anys, dos menors, i aquí Aliança Catalana, Vox, els seus entorns s'han dedicat a difondre que es tractava de dos joves magrebins del Marroc. Això, i ho hem parlat amb la Rebeca Carranco, la companya del País, és fals, són persones nascudes a Catalunya, altra cosa és que un d'ells sigui d'origen, la seva família sigui d'origen marroquí, l'altre és de pares catalans. Això són els detinguts, eh? Sí. Encara li hem de posar la cometa del presumpte. Però vaja, aquí tenim un exemple també de com s'utilitza tot això i de com després tenim un govern d'esquerres, que és el govern de Manresa, que haurà de fer front a tot aquest debat de la seguretat, de no vendre horts urbans, no? Com deia el Manel Delgado.
1: Bueno, i ja que parlàveu de Junts abans i del Josep Maria, el Joan podria explicar què ha passat a Manresa, entre Junts i...
5: Sí, de cara a les pròximes municipals, sí. Per exemple, hi ha una aliança en forma de plataforma en què Junts concorrerà conjuntament amb l'actual regidor i ex-portaveu del Front Nacional de Catalunya, on es posarà el focus en el programa electoral, doncs... probablement, no, amb tota seguretat, per exemple, en la seguretat, no? que és un dels temes a Manresa, efectivament, que s'ha parlat ja molt aquest mandat municipal, però allà els discursos són durs. Ahir vèiem com gent vinculada, militants d'Aliança Catalana a Manresa, havien promogut amb cartells sense que hi figurés el logo del partit una concentració ahir ja de repulsa d'aquest assassinat. Vox convocava una manifestació aquest dijous on utilitzava mentides com el fet que els possibles autors del crim fossin menors migrants no acompanyats, quan això no és veritat, fins i tot doncs, la consellera d'Interior acaba de ratificar, no?, que els menors que han estat detinguts presumptament com a autors o com a participants d'aquest crim són nascuts a Catalunya. Tot això s'atia per les forces d'extrema dreta, però, per exemple, ahir veiem a xarxes declaracions, o un vídeo amb declaracions, de Ramon Bacardit, que és el cap de files de Junts a l'Ajuntament, i que, en teoria, ha de liderar aquesta plataforma que dèiem, no?, conjuntament amb l'ex cap de files del Front Nacional de Catalunya, en què es parlava de que si finalment aquests autors del crim fossin d'origen migrant, se'ls hauria de repartir ja, quan ja se sabia que no era així, que eren nascuts a Catalunya. Aquesta és la realitat també a la qual s'han d'afrontar els governs municipals.
0: El fil del que us preguntava fa un moment, clar, nosaltres fa uns mesos enrere vam parlar de la formació que estaven fent Esquerra Republicana als seus quadres, que l'estava fent, si no m'equivoco, el candidat a Vic.
5: Sí.
0: Que incidia sobretot
5: Ballana,
0: en la línia o en la via Rufián, no? Aquesta de dir, posem-nos-hi, obrim nosaltres aquests debats perquè, si no, ens robaran la cartera.
5: Sí, a veure, Vic és una ciutat també on hi ha un debat intens sobre aquesta qüestió i on hi ha la previsió que Aliança pugui fer fora. Però més enllà d'això, és cert que a escala catalana, doncs, Esquerra Republicana, per exemple, ha preparat documents per instruir els seus caps de files, els seus candidats, amb un discurs sobre com s'ha d'actuar en matèria d'immigració i en matèria de seguretat. Amb documents separats, no en un únic document, sinó en documents separats. Però, per exemple, en matèria de seguretat, la filosofia del document, i l'hem explicat aquí, ho vam explicar la temporada passada, és intentar discutir el discurs d'ordre a les formacions de dreta i d'extrema dreta, amb una altra mirada, evidentment, clarament, però és evident que entrant, no, en actuar de forma diligent i ràpida, per exemple, es posa molt èmfasi en la qüestió de les ocupacions il·legals. Mm-hmm. No? Doncs aquest és el viratge que estem assistint. Com s'han de recol·locar partits d'esquerra com Esquerra Republicana, fins i tot en municipis de la Catalunya Central, on se senten desplaçats del seu discurs, i el seu discurs, doncs, s'està moldejant per atendre una realitat que preocupa, inquieta l'elector, una realitat condicionada també pels discursos d'extrema dreta.
0: S'està moldejant en relació al discurs de la seguretat, de la delinqüència, però no només. En les últimes hores hem escoltat l'Oriol Junqueras, el vam tenir aquí el dilluns en una conversa a distància, per parlar de la crisi a Ceuta. Ell venia d'haver dit que potser no hi ha més capacitat a Catalunya per seguir acollint, i afegia això.
2: Si hi ha un nen, una nena que estan en una situació com la que estan, és evident que hem de fer tot el possible per ajudar. Mentrestant, el govern espanyol ha de fer la seva feina. I escolti, si ha de retornar algú, doncs que el retorni. Si la justícia espanyola s'ha de fer més ràpida la seva feina per decidir qui retorna i qui no retorna, doncs que la facin. Però ells que facin la seva feina, que nosaltres ja farem la nostra.
0: Que a veure, té un punt d'obvietat el que dius, si s'han de retornar persones, que retornin, però no són declaracions que haguéssim escoltat en boca d'Oriol Junqueras ara fa uns anys, probablement.
1: Jo, escoltant-vos, em quedo amoïnat. Què vull dir? És a dir, que quan algú instrueix un partit d'esquerres per formar sobre ocupacions il·legals, és la millor forma de comprar i entrar de ple en el front de l'extrema dreta i obrir-te d'un país que desnona 40 famílies cada dia, i on el problema de l'habitatge és bestial, i on compares la realitat, no? És a dir, al final hi ha com antagonista, vull dir, jo crec que l'any passat qui va solucionar aquest debat, vull dir, com antagonia, va ser el director general de la policia, el senyor Trapero, que deia, aquí hi ha dos debats: la migració i la delinqüència. I de cada 333 persones migrades que hi ha a Catalunya, una té antecedents. O sigui, hi ha un debat de 332 persones i hi ha un debat que afecta algú. Això és com convertir el delicte que ara, quan sortim d'aquí, un català, no sé què ens fa, el Manel i a mi ens roba el rellotge d'or que no tenim, no? I convertir automàticament en... No?
5: És evidentíssim que s'està fent, no?, la mescla de carpetes.
0: Però el problema és que ja no és d'un debat polític, és un debat de societat, és un debat ciutadà, és a dir... Tot aquest rum-rum hi és, perquè ha anat quallant.
1: Però hi ha un rum-rum que, o entens, o sigui, jo conec un antropòleg que casualment es diu Manuel Delgado, que deia una cosa fonamental: la migració no és imbècil. Si el Manel i jo avui ens quedem sense feina, el primer que mirarem a qualsevol lloc del món és on hi ha feina. O sigui, no anem on no hi ha feina. Aleshores, l'altre dia, aquest estiu, que dona per moltes coses, jo vaig pillar una conversa d'un alt responsable de les indústries càrniques de Catalunya dient, és que a mi un panjavi em costa 20.000 euros. Saps a quina porta han d'anar a trucar? I en quines condicions? I jo he anat a la fàbrica, vaig a veure la fàbrica, i t'ho juro que la imatge és chapliniana. Ah, és a dir, o sigui, els autobusos que arriben de Salt, que fan un trajecte d'hora i mitja, i carn, o sigui, i carn d'escorxador, mai més ben dit.
4: Manel. Si és que realment el problema és com intentar, com es pot explicar una cosa que és el més defensable des del punt de vista objectiu. Aquesta gent no ve perquè ells necessiten venir. Venen perquè nosaltres necessitem que vinguin. És el mercat laboral i raons demogràfiques les que fan requerible el fenomen del que estem parlant i tant ens espanta. Però, clar, evidentment, això és més complicat. El més fàcil és justament atribuir la culpa del que passa al més feble, que deia en David. Fot-li que és a Reus. Escolta, a veure, d'actualitat, vosaltres sempre en guanyareu, però hi ha coses amb les que jo crec que puc fer una aportació que igual és pertinent, que és més aviat de tipus comparatiu. A veure, en primer lloc, això del Ceuta ja va passar. Clar, ningú se'n recorda del follon l'any 2000, 1995. Mhm. Que va acabar a Tiros.
0: Encara no havia arribat Aznar, encara governaven els socialistes.
4: És que me recordo la imatge perfectament, com si fos ara de veïns de Ceuta en cascos de policia apurregant els immigrants. Elegido. Això va passar a l'octubre del
1: 2000. Abans del que diu us en recordareu, perquè jo ho vaig revisar ahir, dimissió de l'alcalde de Fraga, a la Franja, el 91-92, per una turba també, de linxament a les persones que recol·lectaven la fruita dolça.
0: Torre Pacheco,
1: no.
4: Però això és Can Anglada, imagina't quant de temps...
1: Mm-hmm. Can Anglada...
0: Can Anglada, ara fas la comparació, pels oients que ara mateix diguin... Què era allò de Can Anglada?
4: Doncs justament un altre heroi que es va provocar com a conseqüència de l'atribució que es feia a immigrants joves ara no sé exactament quin delicte, que va provocar patrulles ciutadanes, i no va ser un fenomen aïllat. De fet, va ser quan va començar a sorgir la inquietud. Però una cosa que anava a dir. A veure, en relació al tema d'immigració, jo no sé, no puc ser imparcial, perquè jo sóc fill d'immigrants. Aquí parlem de no sé quants mils d'immigrants que arriben a Ceuta. A Catalunya van arribar 500.000 d'immigrants que es van assentar. I atenció, la idea de les deportacions... Aleshores s'aplicava quan fotien altre cop a la gent al Sevillano perquè tornés, o quan la tancaven allò a les missions en Montjuïc. És que no es poden fer una idea. Jo he vist pintades al carrer que deien la delinqüència parla en castellà. I t'ho puc assegurar que de dintre t'ho dic, des de dintre, primera mà, que la immensa major part de la gent que hi havia a la Model als anys 70, eren bàsicament gent d'origen immigrant. Clar, els delinqüents, entre cometes, són gent bàsicament pobra. I si els pobres són immigrants, la cosa ja quadra.
1: Sí, sí.
4: Però et puc assegurar que no estem parlant de cap fenomen nou. I una cosa, els racistes són bàsicament gent pobra. Això no us oblideu mai. La gent que signa ordres d'expulsió i la gent que fa lleis d'immigració no són d'extrema dreta. Són gent que menja cuscús i que és superfan de Manu Chao. No, és que aquesta imatge també pot ser equívoca. Que la gent, d'una forma o altra, gairebé instintiva, si no té alternativa, atribueixi la culpa del que li passa, la crisi social, al sector més feble, és una cosa que sempre ha passat. Qui vota Trump no són magnates de Filadèlfia. Són bàsicament trash white, són blancs pobres.
0: L'últim contra el penúltim.
4: Clar.
0: El penúltim contra l'últim, vaja.
4: Però, a veure, què és un immigrant? Un immigrant és el que li diu un immigrant altre que arriba més tard. Aquí a Barcelona, tu creus que hi ha molta gent que no pugui d'una forma o altra reconèixer que no ve de l'emigració si és que no és immigrant? Però clar, si hi ha uns immigrants encara més penjats... I després una altra cosa, si em permets, ho dic perquè volia dir-ho, i com el temps corre tant i al final sempre acabes patint, a mi la imatge que em recorda això, bàsicament, és bàsicament dos fonts cinematogràfiques, perquè a mi, en realitat, l'antropologia, a mi el que m'agrada és el cinema. Però, escolta'm, primer, els zombis. La imatge, bàsicament, és la d'una invasió de zombis, éssers sense consciència, sense ànima, que és a dir, que ara deuen volar per carrer. Però especialment el que em ve al cap són, perros callejeros, parlant de la immigració dels anys 70. Clar, són, bàsicament, una multitud immensa de perros callejeros, de joves amb edat militar, que es dediquen, bàsicament, suposadament, evidentment, a delinquir, i que es dediquen, bàsicament, a anar soltos pel carrer violant i agredint. Però la imatge és perros callejeros, que, d'altra banda, també permet parlar de l'animalització, la bestialització de l'altre.
5: Sí, hi ha una deshumanització. Ho estem veient, no? Fins i tot, ara no cal ni que anem a Ceuta i fins i tot que no anem al cas de Manresa, no? Però a València hem vist episodis d'aquesta permissivitat que hi ha en determinats discursos beligerants contra la immigració, des de l'AIS, no?, de Donald Trump, fins a altres realitats, fa que hi hagin patrulles ciutadanes. És a dir, s'està conformant un marc on tot val. La violència contra l'immigrant val, no? I a València, per exemple, darrere d'aquestes patrulles que ja són realitat, hi ha algú tan conegut com José Luis Roberto d'Espanya 2000.
0: Que es fan dir Los Ángeles de la Noche, són esquadres que assetgen immigrants directament i que ho publiquen a les xarxes, vull dir que però a cara descoberta.
5: La qüestió és que...
1: Vam tenir uns àngels al metro aquí, no sí, fa gaire.
5: Però la qüestió és per què van a cara descoberta. Van a cara descoberta perquè senten que en el context de la societat hi ha determinats discursos que ara ja són permissius. És a dir, que hi ha referents a escala internacional i, si vols, a escala estatal que permeten o que faciliten o que propaguen aquest tipus de discursos. José Luis Roberto és un senyor que van de dirigir a Espanya 2000, té el bus de Franco al seu despatx. És aquest tipus de personatge. És un tipus de personatge que va estar, per exemple, homenatjant Tejero al tanatori el febrer passat. I aquest tipus de gent són les que mouen fils perquè hi hagin aquest tipus de patrulles ciutadanes intentant explicar que el seu motiu és la seguretat dels veïns, sobretot vetllar per la seguretat dels veïns. Aquesta realitat, i per mi aquest és el missatge de fons més preocupant, és que aquesta realitat i aquest tipus d'expressions més violentes en relació a la presència de migrants al nostre país estan avalades i permeses per un discurs més global que és beligerant amb la immigració.
0: Però jo insisteixo, m'agrada posar el focus en la ciutadania, en la gent del carrer. Al final, jo deia a primera hora, la política o la fas o te la fan, d'alguna manera, si la percepció ciutadana és a mi no m'estan solucionant els problemes, doncs escolta, si ve aquest sombat, però com a mínim em promet que a mi m'anirà millor la vida, doncs per què no provar-ho, no? És veritat que després tenim l'exemple, o quan la cosa es posa en pràctica, no? I ho estan veient els nord-americans, els estatunidencs, amb Donald Trump, que va arribar prometent jo salvaré d'aquesta inflació disparada a la qual us ha abocat el Partit Demòcrata Joe Biden, i no està passant així. Però, és a dir, connecto d'alguna manera o crec que s'hauria de poder intentar connectar amb tota aquesta gent que diu, escolta, més que sí, estan governant els progres, però jo segueixo igual de pobre.
4: Però el problema no està només que fem bàsicament l'ordre a difondre un discurs alternatiu, sinó bàsicament què passa amb aquesta gent de la que estem parlant com si no existissin, que són els anomenats immigrants. He parlat de la comparació amb els anys 70. Aquell mig milió de persones que van arribar aquí estaven organitzades. Quin és el tipus de perspectiva que té l'esquerra en relació al que és una part fonamental de la nova classe treballadora? Aquesta gent no està organitzada, no està sindicada. Podria estar-ho inclús a nivell clandestí, si no ho poden fer a nivell legal. Però estan completament abandonats d'una esquerra que pràcticament fa com si fossin invisibles i com si no fossin la nova classe obrera. Per tant, ja em diràs tu què és el que podem esperar. Dic jo.
5: I a sobre una frustració afegida, no? Que és quan tu no dones les condicions necessàries perquè la ciutadania pugui progressar. No només el col·lectiu migrant, sinó el conjunt de la societat. El col·lectiu migrant forma part del conjunt de la societat. I això vol dir solucions en habitatge. Si no dones solucions en habitatge, genera frustració. La situació dels serveis públics, fins a quin punt l'educació funciona com hauria de funcionar, quan fallen els pilars de l'estat del benestar, quan fins i tot doncs els sous no responen a una realitat que és l'adequada, quan falla tot això genera frustració, i si genera frustració les solucions sempre són les més senzilles.
0: I aquí estem, i aquest serà el debat en un curs polític que es presenta absolutament agitat, ho deia fa un moment, any electoral, i haurem de seguir fent aquest exercici.
1: Sí, però el debat és si la demolició controlada global que hi ha, del que li vulguem dir, del dret internacional humanitari, anem a dir-ho així, nascut de les cendres del feixisme, si ens ho creiem encara o no ens ho creiem. Aleshores, la gent vol respostes ràpides, no?, i tallar el nus gordià, no?, aquell nus que no es podia desfer, doncs talles, i a més tots sabem que les solucions, vull dir, a qui més migració, no?, per utilitzar el seu vocabulari, estic sent molt cínic, li està entrant és a Meloni, que no? Vull dir, bastant més, no?, que la que entra per la ruta de les Canàries, i aleshores hi arriba i què passa? Perquè és molt, o sigui, solucions fàcils a problemes molt, molt complexos. Aquí el debat és a què aspirem, no?
0: Ja,
1: i aleshores, el referèndum suís de fa dos mesos de volem ser més de 10 milions, que aquest debat, o sigui, han col·locat el debat i existeix, per qüestions purament demogràfiques, recorrerà, però el problema és... El de pregunta no és aquesta, la pregunta és si és sostenible, no?, que el 10% de la humanitat es quedi amb tots els gelats i amb tots els pintallavis.
6: Aquesta,
1: aquest és el debat, però sí, ningú vol assumir que som, som uns privilegiats, que a més Europa és molt bonica cap endins, però cap enfora ha sigut tan màquina de guerra colonial com la resta.
4: I que els invasors som nosaltres. Portem dècades, portem segles sent els invasors, i ara ens queixem tu. Ceuta és la conseqüència d'una invasió.
1: Bueno, per mi Ceuta és una colònia.
0: Ens hem quedat amb ganes. Amb ganes, a més, us esperem la setmana que ve. David Fernández, Manuel Delgado, Joan Serra, moltíssimes gràcies a tots. Que vagi bé, adéu.
4: Fins aviat, adéu.
7: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Són les 10 en punt del matí i és moment d'actualitzar-nos, d'actualitzar les notícies les més destacades a aquesta hora amb el Sergi López. Què tal, com estàs?
3: Què tal? Molt bon dia, Marina. La consellera d'Interior diu que és molt greu que dos joves menors, presumptament, hagin assassinat un home de 45 anys a Manresa i que la solució no pot ser només policial. Cal reflexionar, diu, sobre què està passant socialment perquè uns fets com aquests tinguin lloc i activar tots els mecanismes socials per evitar que es repeteixin. També acusa els partits d'extrema dreta de xenòfobs per difondre notícies falses relacionades amb els detinguts. Judit Casellas.
8: En una entrevista a Catalunya Ràdio, Parlon ha explicat que hi hauria hagut una baralla entre dos bàndols, amb unes 5 persones a cada bàndol, i que un dels implicats hauria acabat mort. Parlon diu que cal revisar què està passant perquè dos menors puguin ser els autors de l'assassinat d'un home de 45 anys, pare de dos bessons i veí de Castellnou del Bages, en el marc d'una baralla de matinada durant la festa major.
9: No es podrà resoldre exclusivament amb eines policials. Les eines policials és l'eficàcia per detenir-los, per fer una bona investigació i per posar-los a disposició de la Fiscalia. I, òbviament, tot el pes de la llei, perquè el tan fet no és tolerable. Però hem de reflexionar què ens està passant com a societat, perquè dos menors acaben cometent un delicte d'aquesta extrema gravetat.
8: També carrega contra Aliança Catalana i Vox per haver dit que els dos joves detinguts pel crim de Manresa són menors no acompanyats o joves d'origen migrant. Parlon ha confirmat el que ja havien dit els Mossos, que els dos adolescents són nascuts a Catalunya, un amb família d'origen català i l'altre no, i que no estaven vivint en un centre de menors. La consellera acusa els dos partits d'extrema dreta d'atiar l'odi i de manipular els fets per interessos partidistes.
9: Ho aprofiten per fer associacions oportunistes i, sobretot, associacions xenòfobes, perquè el terme menors automàticament l'associen a menors no acompanyats, com acostumen a dir, amenes. I, òbviament, la policia no pot fer gestió de la informació des de l'espectacle.
8: Parlon, ja ho escolteu, que ha estat molt contundent contra els dos partits.
3: El de Manresa no és, per desgràcia, l'únic succés del que us hem de parlar. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes per la seva presumpta relació amb un tiroteig aquest dimecres de matinada a l'Hospitalet de Llobregat.
8: La policia ha rebut un avís poc abans de la una de la matinada, segons ha avançat El Caso. En arribar al lloc dels fets, els agents no han trobat ningú, però sí que han comprovat que hi havia un impacte d'arma de foc en una façana. Després, els Mossos han interceptat un vehicle a la Ronda de Dalt en sentit Besòs, amb dos ocupants que han estat detinguts per la seva presumpta implicació en els fets. Els Mossos ja han obert una investigació, no consten ferits i no s'ha trobat cap arma de foc.
3: També és dia avui de concentracions a diverses ciutats espanyoles. Formalment, en suport a Ceuta, que viu una situació complicada des de l'arribada de milers de migrants a finals de juliol.
8: A l'Hoy por Hoy de la SER, el vicepresident de Ceuta ha assegurat que se senten abandonats 34 dies després de l'arribada dels migrants, malgrat les mesures adoptades pel govern.
10: Paul, tus libros tienen mucho prestigio, pero no nos...
8: Aquest no era el tall, després us l'intentarem recuperar.
3: Sí, anem de moment amb les dades d'atur del mes d'agost. No són bones dades. Catalunya lidera l'increment de l'atur a tot l'Estat. Segons les dades que ha publicat el Ministeri de Treball, el nombre d'aturats puja en 14.500 persones.
8: La pujada de l'atur a Catalunya és una tercera part del total de la que s'ha registrat a tot l'Estat, on l'increment ha estat de 44.000 persones. Ara hi ha 300.000 persones aturades a Catalunya. Són 136.000 homes i 191.000 dones. I atenció, perquè no només puja l'atur en comparació amb el mes passat, sinó que també puja en termes interanuals. Hi ha 2.000 persones sense feina més ara que fa un any. Per sectors d'activitats, l'atur creix sobretot als serveis i al col·lectiu sense ocupació anterior.
3: I com han anat les coses pel que fa a les contractacions?
8: Durant el mes d'agost s'han signat 180.000 contractes, més de la meitat dels quals indefinits. Pel que fa al nombre de persones estrangeres donades d'alta a la Seguretat Social a Catalunya, gràcies al procés de regularització, és de 64.000. Conjuntament amb Madrid és la comunitat amb més altes, i pel que fa al nombre total d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya, és avui de 3.900.000 persones. Ha baixat en prop de 60.000 respecte al juliol, però hi ha 160 afiliats més que ara fa un any.
3: Aviam, Marina, a tu t'agrada fer de mare?
0: Sí, clar.
3: Molt,
0: sí,
3: no?
0: Sí.
3: Va, doncs posem aquesta cançó. No, xiquitita, et va bé.
0: M'agrada fer de mare,
3: tens...
0: no suporto, Ava.
3: No suporta Saba, doncs hauràs de fer la combinació perquè hi ha les dues coses alhora. Avui és el dia de la criança respectuosa, que promou l'educació dels nens i nenes amb amor, amb respecte i amb empatia, que això segur que ho tens totalment.
0: A veure, no ens enganyarem, jo a vegades perdo els nervis, eh? Si els perdo aquí la redacció, com no els he de perdre a casa?
3: Doncs,
0: a
3: home, i més amb un nen, que moltes vegades, doncs, la veritat és que els nens, bueno, en aquest cas amb una nena, però que moltes vegades et fan cansar una miqueta, no?
0: Núria Casas, què hi dius tu, això, què tal?
6: Que no sé per què ha d'haver-hi un dia de la criança respectuosa.
0: Només avui, eh?
6: És que a veure...
0: Només avui no insultis el teu fill.
3: Sí, haurien de ser tots els dies, no? Segurament. En tot cas, també aprofitem per felicitar dos actors, que avui és el seu aniversari, Keanu Reeves i Salma Hayek. Quants anys diries que té Keanu Reeves?
6: 60 potser els toca, no? O què?
3: El supera.
0: Ah, el supera.
3: Sí, sí, 62.
0: 62, molt
3: I
0: bé.
3: I Salma Hayek?
0: I Salma Hayek deu ser de la quinta, també, no?
3: 60, 60 justos.
0: 60 justos, doncs felicitats des d'aquí, si ens esteu escoltant. Que no rius, Salma Hayek.
3: Segurament, sí.
0: Gràcies, Sergi.
3: A tu.

0: Racó de pensar, el dels dimecres, aquí fitxant dos habituals, portem un parell de dies amb cares noves, avui un tàndem que funciona i que es queda. Miqui Puig, Núria Casas, què tal?
1: Bon dia.
2: Això vol dir que no hem estat nominats a la temporada passada.
0: Coses que passen,
2: Som uns afortunats.
0: Ben tornats tots dos. Crec que tu, Miqui, has fet el millor exercici que es pot recomanar quan s'acaba l'estiu, que és la redacció, que et feien fer el col·le, no?
1: Em vaig passar tot l'estiu pensant, quan torni a veure les meves jefes allà, totes, na Laura, na Marina, na Núria, i dic, faré com si fos un bon nen aplicat i portaré la meva redacció d'estiu. Ara, evidentment, serà sui generis, ja ho sabeu.
0: No, home, venint de tu.
1: No esperava res més. Començo la meva redacció amb coses que m'han anat al dat. Aquest ha sigut un estiu d'outfits, vale? La meva gran batalla aquest estiu ha sigut el vestuari, el meu vestuari, no el de la resta. Arribes a una edat que sembla que segons quines coses ja no toquen, saps allò? Massa samarretes de propaganda, de grups, les he anat donant. Calça curta o calça llarga? Hi havia ratos que em mirava amb calça curta i deia, hòstia, Miquel, toca o no d'això? Començo a buscar alternatives i sempre topo amb la XXL. Però, ojo al dato, tot he de dir que ja no sóc el més gras de la classe, perquè he vist etiquetes fins a 4 XLs. Que això dius, o esteu tallant molt petit, cabrons.
2: Home, seria això, eh?
1: O jo ja no ho necessito. La calor és la que mana, i tot que jo tot el dia estic mirant revistes, blogs de moda, de com m'agradaria veure, penso que, clar, que la gent que jo veig a casa seva, els termòmetres no es deuen esfilar com s'enfilen aquí a casa nostra.
0: També et dic una cosa, que la meva àvia sempre deia allò tan horrible de qui vol lluir ha de patir.
1: Per lluir s'ha de patir, senyor, o com els de Mollet, amb cots de camisa i cardança de frac, que deia la meva.
2: Sí, però estic molt d'acord amb això de que a les edats ja una mica maduretes hi ha coses que no toquen.
1: M'ha dit maduret.
2: No, però per exemple,
0: interessant.
2: Jo sempre penso que quan ja comenci potser a tocar els 50, no em deixaré el cabell llarg.
0: Què dius ara?
2: Sí.
0: Sí, eh?
2: Home, és lleig perquè cadascú ha d'anar com li doni la gana, però com ella ha dit també de les samarretes aquestes...
1: Anoto això que has dit.
2: No, però és veritat que una dona amb el cabell llarg a partir dels 50, a mi personalment, no per les altres, per mi, no m'agradaria.
1: No t'hi veus.
0: Sense ànim d'ofendre ningú, eh? Jo,
2: no, és una cosa personal meva.
0: Senyores de més de 50 que ens estigueu escoltant, amb el cabell llarg us respecto i m'agradeu.
2: No, però jo no em respecto a mi mateixa. A mi els altres, perfecte.
0: Estàs visualitzant la Núria del futur.
2: Això mateix, però com el tema de les samarretes també de concerts i d'aquestes coses que tu les has regalades, sí, Miqui, perquè dius, ja tinc una edat.
1: És depurar, i és depurar. Veure que no va. Bueno, que finalment...
0: Perdona, senyors de més de 40 o de gairebé 50 amb gorra.
1: Bueno, però la gorra depèn...
2: També tenen dret a portar-la.
0: Depèn. Home, clar, dret.
2: Per això vull dir, però veus, tenim prejudicis molt absurds.
1: Tranquils, que sortirà molta moda.
0: Seguim.
1: No, que dic, aquesta moda i aquesta temporada sortirà molta moda. Res, que finalment m'he quedat amb 3 looks, saps? Que he explotat fins la sacietat, a les xarxes, si voleu, i a les fotos. Content? No, acostumat, vale? Més coses que he notat. Odio l'agost. Puntualitzo. Odio els primers 15 dies d'agost quan sembla que siguem en una pel·lícula de desastres, en un apocalipsi. Tot es para, tot va al ralentís, no hi ha serveis...
2: Tu creus que ara es para tot?
1: Vamos, sí. Ja t'ho dic jo que ho he viscut aquests 15 dies. Jo entenc que tot són coses de la vida, no? Que la gent està lligat per feina, de mans i peus, que s'ha de parar. Però hem de revisar cada sortida que fem els 15 dies d'agost. Senzillament perquè pots anar a un lloc i que ja no hi sigui. Has de fer trucades. Google tampoc serveix. Abierto fins a tal dia. No està actualitzat. Arribes fins allà, patapam, i et trobes amb la persiana baixada. Tens dues alternatives, que és el que he fet jo. Revisar cada sortida, o quan arribes allà et deixes emportar i dius, bueno, doncs mira, em prendré una clara aquí al costat. També entenc que la reclusió és bona, però com que em vas dir aquí una vegada, ha arribat un punt com pandèmic, eh?
2: Sí.
1: Allò de per la calor ens hem tingut que quedar dins i arriba una mica això. Què he fet jo? Doncs una cosa que solo fer molt, que és compres compulsives.
2: Ah.
1: Sí. Els únics llocs on encara he trobat obert aquests dies han sigut aquests llocs d'andròmines, que a mi m'agraden molt. Saps? Vaig anar a buscar una cosa, volia un pot de ceràmica concret per poder posar la màquina d'afaitar i les quatre coses, i al final, mira, no ho vaig trobar. He trobat botigues de discos, que algunes estan més fresques que d'altres, però les compres compulsives, aviam si esteu amb mi, solen ser un 70-30.
0: Què vol dir això?
1: Un 70 d'encert, o sort, i un 30% de fracàs. Estem d'acord,
0: sí,
1: o no, eh?
0: Sí, d'acord.
1: Mai tornes amb el que busques, i només a mi em saciava ja quan tornava a casa, doncs això, obrir la nevera, el meu salmorejo.
0: Ai, que bo.
1: I la meva llimonada 0% baixa amb sucre.
2: No t'ho creus ni tu, això.
1: Bueno, ja, evidentment que no m'ha quedat sense dubte, però tu obres allà i veus 0-0 i aquest ha sigut l'addicció de la temporada. Què vaig trobar en aquestes compres d'Andròmeda? Doncs vaig trobar tres llibres interessantíssims, en una d'aquestes sortides, i també va ser 70-30. Un era horrible, tot i la traducció de Teresa Pàmies, era d'aquests d'un diari d'una noia molt jove que era addicta a la droga i dius, no, calla, aquest melancolat, fora, el vaig tenir que llançar. L'altre era un Eurípides, he estat llegint Eurípides, ojo al tanto, no m'heu notat que estic com més, eh?
2: Però tu tens fons, tu tens fons, Miqui.
1: Bueno, ja t'ho
2: diré. Home, clar que sí.
1: I el tercer era un Jack London.
2: Home!
1: A mi m'agraden molt els llibres de gos i llops que fan Jack London. La neu em fa sentir bé i aquest cop no va ser menys, saps? Allò.
2: Però no és un llibre d'estiu, perdona, el Jack London.
1: No. Jo
2: no em ve de gust, el Jack London.
1: Jo el vaig emprar, i aquí és on faig la meva redacció, com una mena de relaxació, no? Allò, la neu em fa sentir bé i aquest cop no va sentir menys. Això ho vaig sumar-ho amb una sèrie de baleners de l'any 1859, ambientada a... No, que fos d'aquell any, La sangre helada filmi i The North Water in Original. Tota plena de glaceres, imagineu-vos, glaceres...
0: Que t'ambientava, et servia amb tanta calorada, no?
1: Exacte, clar, tu imagina't, el Jack London aquí, i això, glaceres, mars del nord, homes dolents, homes bàsics, i aquella natura, eh?
2: Ara em direu molt boja, però saps que he googlejat aquest estiu?
1: Et direm boja.
2: Comprar-me una caseta a Noruega, en un fiord.
0: Home, has buscat, eh?
2: Sí, perquè és super barato.
0: I per quan surten?
2: Doncs per 50.000 euros en tens una.
1: Com? Sí.
2: El problema és el transport. Però vull dir, Marina, com et projectes d'aquí 30 anys vivint aquí a l'estiu?
0: A mi no em portis a Noruega. Que
2: no,
0: a mi però... de viatge sí, però jo...
2: Sí, el canvi és molt bèstia, eh? Cap on anem.
1: Sí, voleu que ara us faci molta ràbia i ho llego amb aquesta
0: gana? Tampoc veig a Núria Casas vivint en un fiord.
2: No, jo tampoc em veig.
1: Jo sí que m'hi veig perquè
0: salmó.
1: A mi em flipa molt, eh? A mi em flipa molt Noruega, Suècia, Finlàndia.
0: No, no.
1: Estan molt tronats.
0: Però una cosa és que et flipi.
1: Estan molt tronats.
0: Sí. Una cosa és que et flipi, l'altra cosa és que hi visquis.
1: Són regnets d'allà dalt, no acaben de voltar rodon, però us faré molt d'enveja. Sabeu amb qui vaig tenir una videotrucada amb una caseta no noruega, però sí sueca,
0: amb qui?
1: Que me la va ensenyar i em van dir, mira, estic aquí de vacances, estic igual, amb Nina Persson, la cantant dels Cardigans.
2: Ah, ostres, què em dius?
1: Sí, vam fer una videotrucada.
0: Som amiguis?
1: Bueno, estem en un projecte
0: en
1: comú que si surt serà molt bonic.
0: Home, vine amb ella, em diuen.
1: I, ostres, seria meravellós que vingués a Barcelona, perquè de moment ho farem tot entre Suècia, Estats Units i online. Que
2: les teves vacances tenen molt glamour, perquè les meves estan en un parc infantil amb un tobogant, i ell, la Nina, no sé què, el filmi.
1: Això devia ser el més glamurós, perquè us deia que al final era el llibre de Jack London, la pel·li aquesta de les glaceres, que em flipa molt, però tampoc sé si era el ventilador a la cara el que em feia pensar que estava més fresc. Tanatoris. Massa vegades aquest estiu he anat a donar condol a amics i si ja de normal són lloc pocs amables, els tanatoris, amb la calor per mi encara és pitjor, perquè aquest contrast de que fora ens moríem de calor, que anàvem, no és mudats, però aquell punt de que has anat una mica respectuós.
0: Mira, anava a fer servir la mateixa paraula, respectuós, i veia, que al final com es pot ser respectuós amb la roba,
1: roba, tot un tema aquest. I la calor i això, i aquest contrast, també m'han arribat molt males notícies en forma de morts i malalties, que aquí
2: ostres,
1: ja, com,
2: Miqui,
1: ja no? Començo a estar una mica... I hi ha qui diu que és l'eclipsi, i ja diu que són els moviments de la natura, les llunes, i que tot hi ha influït una mica plegat. I ara ve el gran tema. Viure l'eclipsi o patir l'eclipsi? L'eclipsi mainstream, que li he dit jo. Vale? L'eclipsi mainstream. Un record molt afectuós a les famílies de tots els que es varen moure en cotxe el dia de, sisplau. Molts records a les seves famílies. Molt records. Perquè Servidor va treballar aquell dia, vale? A Horta de Sant Joan.
2: Que maco.
1: Sí, molt guai.
2: I amb el crestó.
1: I va ser curiós, vale? Com em banyava la piscina municipal mentre s'anava produint l'efecte. Vale? I en una d'aquestes capbussades dins l'aigua, que no sabeu en què vaig pensar.
0: En què vas pensar?
1: En el manuscrit del segon origen.
0: Carai, em vas anar lluny.
1: Llavors vaig pensar que ja no em tocava.
2: No estic al teu nivell,
1: que
2: Miqui.
1: Que m'agafava gran, però m'entens o no? Saps o no? Vaig pensar, i si ara passa que quan surto... I vaig dir, hòstia, no, això m'ha agafat gran. Vaig sortir corrents i quan ens va posar tot negre...
0: Però vas pensar o vas anhelar?
1: No. Pensar, vaig patir, perquè vaig pensar, i ara em quedo jo aquí sol i he de refer tot això.
0: No,
1: home, ja no, jo hi ha coses que ja no m'hi veureu. I Hòstia, quan es va fer fosc, els ocells van xisclar com si se n'anés al món.
0: Bèstia, eh?
1: Molt bèstia.
0: Ens havia avisat, mira, d'això ens havia advertit el Joan Anton Català, el nostre astrònom col·laborador del programa, ens va dir, fixeu-vos molt en què faran els animals en aquell moment, perquè, clar, per ells bueno, és un destarote.
1: I tornem a dir, la natura és més sàvia que nosaltres. Gran pel·lícula la que he vist aquest estiu.
3: Paul, tus libros tienen mucho prestigio. Pero no nos engañemos, las ventas son bajas. Estoy esperando tu gran novela.
4: ¿Y con tus hijos qué? ¿No te molesta que se vayan?
5: No vives en la miseria, pero empiezas a verla muy de cerca.
6: Puedo aceptar cualquier trabajo, pero necesitaría tiempo para escribir.
7: ¿Quiere un trabajo que le deje tiempo?
0: La vas veure a casa o al cine?
1: A casa, la vaig veure a casa. I aquesta pel·lícula meravellosa francesa es diu Por la mañana escribo, és de Valéry Donzelli, i em va tocar molt de prop. Un escriptor, un tio que havia sigut primer fotògraf, vol ser escriptor, fa dues novel·les, surt a tres o quatre tertúlies, i allò que diuen el seu pare, li diu, ja has tocat fondo, has sortit de la tele nacional, i ara què? Hauries de buscar-te una feina. I el tio, per dedicar-se al que més li agrada, que és escriure, comença a fer mil feines absurdes, molt mal pagades, muntar armaris, arreglar vàters, buidar garatges, i tot a través d'una app moderna que funciona sempre a la baixa. M'explico? És una app que la gent que està allà, si vols aconseguir una feina, per aconseguir-la, com més et rebaixis el sou, és com molt d'això.
0: Una subhasta a l'inversa.
2: Això amb el periodisme també passa.
1: A l'inversa, sí. El periodisme també...
2: Tampoc és tan difícil buscar això.
1: Vale, molt bé. Per mi és un esclavatge digital, vale? Basat en aquella mentida moderna de que el digital és més modern. Fixa't que sempre la gent que feia servir això era gent, podríem dir, impossibles, vale? Que hi havia moments que anava a cases d'això. Els més pobres eren els més dèspotes. Jo també, quan veig Globo, sempre penso que la gent que demana Globo, a vegades potser gent que està al mateix nivell que els que porten Globo, però això ja seria una altra cosa. I... ostres, vots favorables o negatius segons el dia que el contractant ha tingut. Yeah. Això em recorda aquell capítol de Black Mirror, l'heu vist, el capítol de Black Mirror, que si tu ara em veiessis malament, jo et votaria malament.
0: Sí. Clar.
1: I arriba un moment que quan ja no tens punts, ja no entres a la societat. I vaig pensar, buah, deixar en mans de Penky aquestes decisions em fa por. Jo també fa temps que reflexiono en l'esclavatge i en el temps de tenir, que a mi m'agradaria tenir per escriure i per composar. Poder tenir més temps per dedicar-me això als matins, no als matins tanco. El meu mòbil no funciona fins la 1, fins la 1. De fet, tinc amics escriptors que fan això.
0: Però no et genera prou ingressos.
1: Exacte, no. I aquí estem. I tanco ja la meva redacció d'estiu amb els regals, vale? És molt bonic que facin regals. Els darrers regals rebuts d'amics han sigut un quadre de Nàpols amb una frase d'en Luigi Tenco, són frases de cantautors italians o de pel·lícules italianes, amb un pantoner, em va tocar un pantoner groc preciós, me'l va regalar el Lluís Bassaganya, en Brujita, que li diem jo. Em van regalar un còmic original de Cisa, un còmic de quan Cisa treia els discos, venien uns còmics en els quioscos dibuixats, amb totes les lletres de la cançó, em va tocar...
0: Que bonic.
1: Bueno, vaig dinar amb en Pep, que és un Premi Príncipe d'Astúries.
0: Carai.
1: Sí, un senyor que és arqueòleg, que va treballar a Tapuerca molts anys.
0: El presentes així en societat, quan li presentes a algú altre?
1: No, perquè el vaig conèixer aquell dia. Ah. El vaig conèixer aquell dia, es va sentar, va ser el que em va regalar això del Cisa, i a més em va regalar, no t'ho perdis, una ampolla d'oli de primera prensada del Catllà, que el feia ell, i un formatge de cabra. I a mi, ostres, em va venir el rotllo aquest de que em fa molt de goig, no?, quan algú amb un gest, amb un somriure, amb una mirada, per dir-te que t'estima, et regala una cosa, o pensar que allò et pot agradar. També és veritat que jo havia portat un disco signat per la Cristina, la dona en Lluís, perquè havia pensat, a la Cristina li agradarà aquest Nacho Vega signat, més que a mi, potser, no? I a mi, tenir coses, regalar-les, bescanviar, això és una cosa que m'agrada molt. I aquesta ha sigut una part...
0: Mira, jo aquí discrepo, en la romantització del fet de regalar. Clar, tu has posat exemples de regals realment molt ben pensats i molt ben triats per tu.
1: L'obligació de regalar,
0: mira,
1: és una merda.
0: Tu la teoria del 70-30 que tens amb les botigues d'andròmines i amb les compres compulsives, jo la tinc amb els regals. I per mi és més aviat 50-50, un 50-50, la meitat de les vegades. Quan ets regalat o regales, la cagues. Mm-hmm. Sí o no?
1: Totalment
2: d'acord. Per això hi ha els tickets.
0: Per això ja estic en regals.
2: No, però una, ara que dèieu això de les vacances, el que, i a la Laura li he dit, abans d'entrar, la pregunta que jo estic fent a moda de test sociològic és quantes vacances has fet?
1: Ah, val,
2: perquè molta gent et diu dues setmanes.
1: Pregunta-m'ho.
2: Quantes vacances has fet?
1: Zero.
2: Zero i 30 a la vegada, perquè els autònoms, és veritat que no tenim vacances, però sí que ens les muntem. I jo cada dia aposto més per mínim 3 setmanes, perquè en 15 dies no tens ni per anar ni per sortir, i és veritat que és com està muntat el sistema.
1: Cal sortir.
2: Però ara que parlem de les desconnexions i tota la pesca, ostres, compte amb com ens organitzem el tema de les vacances.
1: Saps com he desconnectat?
2: Com?
1: Baixant en moto avui aquí.
0: Mira. Mm.
1: A més, és tres que és... quarts d'hora sense mòbil. Tres quarts d'hora sense més inputs que el meu cap. Tampoc és bo. Tampoc és bo que el cap del Miquel vagi a 1000 per hora. Tampoc. Però és una manera de desconnectar. Vull dir que al final ho fos com pots.
0: I és veritat que és la gran pregunta que et fan quan tornes de vacances o com a mínim a mi m'ha passat.
2: Sí?
0: Has desconnectat?
1: Sí. No.
2: Per mi seria, però en quants dies em deixes desconnectar?
0: He descansat, no sé si he desconnectat, Menat, però a mi ja m'agrada anar seguint connectada.
1: L'altre dia
0: al
1: dematí surto amb la Panxo i sempre anem a un descampat que hi ha davant d'una fàbrica.
0: La Panxo, per si hi ha oients que se sumen aquesta temporada, la gossa.
1: La meva gossa, vull dir, aquí només es parla de la Panxo, és la meva vida, no hi ha més. Doncs uns senyors que de la fàbrica d'on anem a passejar cada matí, que surten allà a fumar i a fer el cigarro, dic, què? Diu, bueno, diu, comencen les vacances. Dic, però no he començat a treballar. Diu, no, les vacances de la dona, dels fills, dels gastos.
0: Clar, dir, que home, cadascú, també és veritat.
1: Cadascú també ho mira, no?
0: No hi ha manera. Cases, les dues mares treballadores de la taula. Home, que tornin a l'escola els nanos.
2: Sí, no. És una sensació que al final penso...
0: Ara vols,
2: No, m'agrada. És a dir, encara que hi hagi moments caòtics i de xou i tot, penso, és que al final sóc una privilegiada de poder estar amb la família de vacances. I cada cop més, si pogués, ho allargaria. I després torno aquí a Catalunya i penso quina il·lusió.
0: Cases,
2: Però sí, estic canviant, Marina. M'estic fent gran. Per això vull anar amb el cabell.
0: Cada vegada, cada mes, el cabell una miqueta.
2: Sí.
1: Ens ha deixat un titular,
0: Lorena Vázquez, què tal? Bon dia.
8: Què tal? Bon dia.
0: És que, clar, aquí veníem de comentar, Núria Casas, que a partir dels 50 crec que les dones no haurien d'anar ja
2: no, amb jo amb crec, per mi. No, home, a les altres que vagin com vulgui, però jo em sento com la Bruja Pirula, saps? Si vaig amb el cabell llarg.
8: Jo he de dir que m'he tallat els cabells aquesta setmana, però m'he fet més rossa.
1: Ho hem dit, sí, només veure't.
8: No sé per què, perquè necessitava com un canvi, però no sé si és per un tema de l'edat, Jo crec que era com...

0: perfil que, per sort, a la vegada, ens diuen que s'està extingint. I m'encanta que avui la Lorena estigui aquí. Ai. Els influencers. Diuen que han mort. Lorena, no sé si estàs d'acord, però, senyores i senyors, benvinguts al final de l'era.
1: No sé si estic d'acord perquè realment crec que l'opinió està bastant dividida, però a mi em sap molt de greu, m'agradaria que la cosa comencés a extingir-se. Almenys alguns que fan bastant mala praxis a les xarxes socials.
0: M'agrada perquè jo també sóc del teu equip. Al final, tal com els entenem, és veritat que, com bé dius, s'està reconvertint. Mascaretes fora, ja no se'ls exigeix ni cal que siguin prescriptors de res, i me n'alegro perquè els havíem donat una responsabilitat social que potser no tocava a un influencer.
2: Però qui li havia donat?
0: Tu.
2: Jo no.
0: Tu indirectament li has donat,
2: sí,
0: Miqui. Potser perquè, d'altra banda, la classe política, el periodisme, també li feia una miqueta de mandra fer el que era la seva feina. El cas és que sí, un influencer seguirà vivint de vendre 1.000 crametes per anar a dormir, però fins aquí. No cal que ens doni més opinions. I la primera que ens ha obert els ulls ha estat el naixement, et diria, no d'una influencer, sinó d'una estrella televisiva. Jules Janeiro, filla de Jesulín de Ubrique, que tipa que l'aturin pel carrer per l'eterna notícia subada sobre l'Esteban, d'això no en parlaré,
1: es
0: no és el
1: Julia,
0: meu terreny.
1: Per això s'ha canviat el nom, perquè es veu que queda millor dir-te Jules que Julia.
0: Ah, d'acord, veus? Aquí Julia ja no entrava.
3: Janeiro. Es diu Julia i ara es fa dir Jules.
0: Sí. Bé, doncs
2: Julia.
0: Ella, com a potser a cavall de senyora de la premsa rosa i de ser una influencer, ens fa aquesta reflexió sobre què hem d'escoltar.
4: La verdad, me sorprende, o sea, yo os digo la verdad, me sorprende que esto haya dado tanto de qué hablar, porque veo muchos otros temas más importantes de los que no se habla tanto. O sea, pues no sé, como por ejemplo lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando en el Congo, las agresiones que sufre el colectivo LGTBIQ+, la cantidad de mujeres maltratadas que hay en nuestro país. No sé, creo que hay que hablar más de esas cosas.
0: Mira.
4: Y no extender tanto el chicle.
2: Hòstia, li va patar la neurona del micròfon, no?
1: Home, els reporters estaven tots callats,
2: sí,
1: perquè
2: no?
1: Tothom es pensava que quan fessin la pregunta de què hauríem de parlar, ella es quedaria callada. I la veritat és que la nena és una... Bueno, és que sembla filla de Belén Esteban, no de Jesulín de Ubrique,
0: sí,
1: per
0: sí,
1: la seva
0: sí,
1: facilitat de paraula, eh?
0: Hòstia. Doncs me n'alegro, perquè jo crec que ella ens està indirectament marcant el camí de que no cal traslladar el tema de l'influencer en els mitjans, en el nostre dia a dia, i me n'alegro perquè crec que hi ha esperança. Aquest estiu també ens hem adonat que donar un altaveu tan gran a certs influencers o creadors de contingut com si inventessin la sopa ens ha portat a veure un d'aquests fent apologia, per exemple, de la violació pel Japó.
2: Tela.
0: Un altre que és el xoca tractant-nos a les dones com si fóssim carn de guaiú i pensant que és Niño Becerra per parlar d'economia, o la il·luminada de la Tània Llagera parlant d'un tema tan delicat i una notícia tan forta com l'assassinat de 3 nens a mans d'una mare als Estats Units, que la psicoanalitza en 10 minuts i l'excusa amb aquest argumentari. Per cert, el cas segur que us sona, perquè també és una notícia estiuenca, el de la Lindsay Clacy.
5: La madre estaba en un momento de superada, y esto creo que todas podemos... Toda madre en algún momento ha pasado por un momento horrible en el cual te sientes superada, te tienes que dar una vuelta porque no puedes con los lloros de tu hijo, porque estás superada, porque no has dormido, porque tienes una depresión postparto, porque tienes psicosis postparto, que es lo que tenía o sufría esta mujer, Lindsay Clancy. Su marido, además, bueno, pues se iba de brunch con sus amigos, iba a esquiar, tenía una vida más allá de ser padre. En cambio, y creo que aquí muchas nos identificamos, la madre no tenía vida más allá de ser madre. De hecho, era enfermera de ¿cómo se dice? Matrona, ¿no? Ayudaba a mujeres a dar a luz, estaba en un momento en el que estaba...
0: ¿Cómo se dice? Matrona. Aquest és el nivell. Llavors, jo penso, ara els que ens estan escoltant, Marina, diran, d'acord, llavors, per què els tornem a escoltar? I tenen tota la raó. Però ho faig per carregar-me'ls oficialment, perquè quedin enterrats, i des d'aquí agafo el compromís públic que no fotré mai més cap influencer a la meva secció.
2: Hòstia, mira, molt bé, molt bé.
0: Ja està.
3: Però tens tota la temporada per davant, eh?
0: No passa res, puc viure sense ells.
2: Puc fer una reflexió,
0: sí.
2: que dius que els necessitem, vale? que els mitjans s'han fet servir i donen notícies.
0: En el moment que te'n vas al vàter i obres el mòbil, necessites un influencer.
2: No, que aquesta reflexió la faig jo com a home de música.
0: Sí.
2: Quan veig que en els mons del periodisme qualsevol cosa és música. Com posem el mateix nivell a Serrat amb un tio que fa una cançó viral? Com posem el mateix nivell a Enric Granados, que ningú parla d'Enric Granados, amb el triqui-triqui, el fliqui-fliqui i el fluqui-fluqui? Tot això abans a la meva vida era l'horterisme. I hi havia un prescriptor musical. No hi ha

0: periodisme cultural. No, els Pepes, només una reflexió que faig com a Miquel Puig i Bosch. Per això, quan
1: et puc entendre, però molts et poden titllar d'elitista amb aquest comentari.
0: Em sembla genial. I, bueno, m'han titllat d'elitista tot el que acaba a mi, m'ho han dit a la vida.
1: Per això tenim aquí Parista.
0: Exacte, Parista, evidentment, perquè tinc aquest punt de tocar. Jo sempre m'agrada la reflexió. I això està passant molt amb la cultura, i és una cosa que ens l'hem de plantejar. I la música és la que està patint més. Perquè aquí encara la Rosa Badia parla de teatre amb un gust i amb una història. L'altre dia vaig sentir un grup d'aquests generalistes, com un senyor de tarda deia, és que aquesta cançó sí que és radiable. No és radiable, és fàcil. I és diferent. I han d'haver-hi com molts més matisos. I això que dius, necessitem de molta música i descobrir. Tothom vol descobrir coses d'avui per demà. I llavors, el que passa, la gent veterana ha de lluitar encara molt més. Són reflexions. Per això, quan algú parla d'un influencer, pensa, bueno, doncs no deixa de ser el mateix que aquest nano perquè és cosí d'un cunyat, d'un que no sé què, que un dia ha tret una cançó.
2: Aquí jo crec que hem de ser justos, també. Primer, que la Tània Llacera no és una influencer.
1: Aquí és on anava.
2: És una noia que és periodista.
1: Aquest és el problema.
2: És una periodista que, a més, ha estat presentadora de televisió i que, com no se li ha donat l'espai que ella creia que necessitava o que mereixia, ella ara es dedica a parlar a les xarxes socials i té una sèrie de seguidors. Després d'aquestes declaracions que ha posat la Núria, ella va demanar disculpes perquè, evidentment, jo crec que després de totes les crítiques que va rebre es va donar que havia pixat fora de testa absolutament, però de tota la resta d'influencers als que has parlat, ningú va demanar perdó. La Tania Llacera, sí.
3: Està bé.
2: Es va equivocar.
3: Assenyalar la diferència.
2: Està bé, a més, de tant en tant, equivocar-se, però el que demostra que ens equivoquem a les xarxes socials, les persones que estem davant de les càmeres i davant dels micròfons, també tenim dret a equivocar-nos. I el que està bé és que la gent es mulli. I el problema és que molts de nosaltres, que estem davant de micròfons i de càmeres, per no rebre crítiques moltes vegades no ens mullem. Per això està bé que el Miqui sigui elitista, si vol ser elitista, sí, i que sí. La Tania Llacera fins i tot hagi decidit equivocar-se, sempre i quan després assumeixis que has de demanar perdó.
0: El problema és
2: i això
0: que...
2: és el que més costa.
1: Puc dir una cosa, Lorena? No és el mateix fer ràdio que la Tania Llacera, que es grava i té temps de revisar el discurs. En el moment que tu excuses
2: Núria,
1: un home perquè se'n va de branys
2: vegades...
1: i dius com se llama una senyora que és enfermera i està con niños? Ah, sí, matrona. Tu mateix estàs reflexionant
2: tots
1: i dir
2: tenim,
1: no tinc el nivell.
2: Però tots tenim
1: no
2: moltíssims errors i és que a més el nivell el marcaran els seus seguidors i els seus followers. A mi em pot semblar molt interessant el que explica la Marina, i en canvi no el que explica la Laura o a l'inrevés.
3: Sí, sí.
2: I al final
0: el filtre,
2: el valor,
0: la tria.
2: Clar, però el valor li donem als que estem a l'altra banda. Igual que el valor en aquest programa, desgraciadament no li posem nosaltres, ni hi ha un tribunal objectiu que li posa, li posen les persones que ens estan escoltant.
0: Exacte. No? Sí, sí. I una última reflexió de xarxes. Estava veient una sèrie, que m'agraden molt les sèries d'assassinats de Netflix, m'encanten, un assassinat d'uns estudiants a Oklahoma, Florida, fot-li on te sigui. De cop hi ha un acusat. Les xarxes ja l'han condemnat. Gent que es grava, això que deies tu, com aquesta senyora de Tània Llacera, que es gravi i et dona l'opinió. Jo crec que ha sigut l'assassí i tal i que
3: qual. Escolta'm, mira el que se'n dic.
0: Igual. Per això, a mi això em fa por, em fa pànic. Per això aquesta desconnexió de l'elitista que fa comprar-se un Eurípides, l'elitista que fa mirar motos dels anys 70 que no es podrà comprar mai.
3: També diria que l'advocat del diable et diria, escolta'm, és que tu que et faltes actualitzar-te, no?
0: També, però llavors és quan li trec tots els últims xavals de música trap de Brooklyn o Oklahoma que no estan mainstream, que no són de moda, que no van a festivals patrocinats per marques de cerveses.
3: No vol dir que estiguis ancorat al passat.
0: Exacte, que això és el que passa. És que a vegades sembla que confonguem. És com quan arribi la setmana aquella que us tornareu tot bojos perquè un grup omple uns estadis i llavors jo hauré de callar perquè la meva opinió potser ser sentida amb ulls del fanàtic, són elitistes, ancorat al passat, rajador, tot això. A mi em diuen rajador, jo sempre dic que no. Si tu em demanes l'opinió de la meva feina, me l'estimo tant la meva feina, que he de donar la meva opinió.
3: Sabeu què podem fer aquesta hora? Sí. Saludar algú que també s'estima molt, moltíssim, la seva feina. Ferran Adrià, què tal? Bon dia!
4: Molt bon dia.
3: I enhorabona. Medalla d'Or de la Generalitat, ho vam saber ahir, reconeix la teva feina a la trajectòria extraordinària que ha projectat Catalunya al món. Què vol dir això? Què implica per tu rebre un reconeixement així?
4: La veritat, primer, és molt emocionant, no? que el teu país reconeixi això, la veritat que és molt emocionant. I sobretot jo crec que és un reconeixement no solo a mi i al Bulli, sinó a tota una generació que vam fer i que estem fent que la gastronomia catalana pues, sigui una, no, un efecte cultural i econòmic. Sobretot, tens que veure el tema econòmic. Ten en compte que l'alimentació genera el, quasi el 28% del PIB català, el turisme quasi el 17-18%. I això, i la gastronomia és la qualitat per exportar productes, per el turisme de qualitat i tal. Dic que la gent no es quedi en, bueno, que està molt bé la cuina i tal, però que això té un impacte econòmic i compartir-ho amb tots els col·legues que vam començar en els 90, no? I avui, pues, fíjate, que la generació que n'hi ha és brutal. I no ho diem nosaltres, vull dir, ho diu el món, i si tu veus un sector tan important en l'econòmic que han sigut, vull dir, pues, líderes mundials d'innovació, no n'hi ha tants sectors, vull dir, al país que hagin sigut durant 25 anys líders en innovació, no? A nivell mundial.
3: Mira, justament ara que parles d'innovació, comentàvem ara amb el Miqui Puig això d'actualitzar-se com a professional. Clar, tu en això hi tens un màster, no? Tu vius permanentment actualitzat i ara em fa pensar en la intel·ligència artificial, que tant en parlem. Ha entrat la intel·ligència artificial a la cuina?
4: Bueno, en tot, segurament. Mira, jo tinc una frase que... ¿sabes? La intel·ligència artificial fa més intel·ligents a los intel·ligents i més tontos a los tontos.
0: Totalment.
4: ¿Vale? Llavors, una eina, vull dir que jo quan a vegades llegeixo, no, tal, qual, i jo, mira, ara estic a Madrid, vaig a la universitat que ja estem fent i assisteix aquí a Madrid i tot el tema de l'educació i la IA és una revolució. És a dir, la teòrica és que té que veure d'altra manera. És a dir, les grans universitats americanes, Harvard, MIT, Stanford i tot altres, estan ja qüestionant el fer una assignatura curricular de la IA i després, sobretot, concentrat en el que és els chats. Perquè, clar, vull dir, tu perquè vols memoritzar una informació que la tens de mà. El que tens que fer és com s'ensenya, no? Com quina és la nova ensenyança a partir de la IA.
1: Home, els germans Roca, en un dinar recent que vaig poder tenir el plaer d'estar amb ells, ja van admetre que també l'aplicaven. Ferran, jo només et vull fer una pregunta. És veritat que en els darrers temps la cuina, tu l'has teoritzat molt, l'has culturalitzat, l'has posat en el debat social, però més enllà d'aquest aspecte que és molt important...
3: Està penjant, Núria.
1: Doncs vale. La meva xapa no interessa.
3: Es deu haver tallat la trucada. Ara intentem recuperar-la. Ens deia just acabava d'agafar l'AVE sí. per arribar a Madrid.
1: Però és veritat que el Roca, la IA, la utilitzen moltíssim.
0: La IA s'ha de fer servir...
1: Per fer provatures, i tot.
0: La IA s'ha de fer servir, com diu el Ferran, per al caos error. Jo la faig servir, l'estudi de gravació. Treballo molt amb la IA. Clar. De la mateixa manera que vam ser dels primers de fer servir l'autotune, el Melodyne, l'afinació de veus, tot això. Per què? Perquè una gran toma, una gran expressió que tingui una veu desafinada, a la meva època havíem de tornar a gravar sobre la cinta i a lo millor havia quedat una d'això i ara es pot fer servir. De fet, nosaltres ens ha passat a l'estudi aquest estiu cremar la IA. M'explico. Arribar a un punt de que la IA li demanes una sèrie de coses que no les té interioritzades i el gran discurs amb Suno, que és un dels programes que tothom fa servir, el senyor de Suno deia que el més important ara és que la IA havia de servir-se per aquestes dues coses. Mm-hmm. Per la innovació o per l'oci.
3: Hem pogut recuperar la connexió amb el Ferran Adrià. Ferran, ets aquí, eh?
4: Sí, perdona.
3: La Núria Casas t'estava traslladant una
1: sí,
3: pregunta.
1: Sí, no, molt ràpid, que no sé si tens ganes ja de tornar d'una vegada per totes, o allò, això és un pensament que mai et ve al cap, de tornar als fogons 100%, més enllà d'universitats,
4: no, de... Però és que és aquest... El concepte de fogons amb bastant d'aquest tipus és molt relatiu, i tenen en compte que jo quan estava en el bullit tenia tres caps de cuina, eren tres persones en... lo que era la part creativa i tal, lo que fa és, vale, treballar tot el tema creatiu i una miqueta ser un petit empresari, la comunicació i tal. És veritat que aquest estiu, com he estat a casa, he cuinat molt, feia anys que no cuinava molt, a casa allà a Montjoy, i hem fet una més de 180 receptes qüestionant-me la cuina tradicional. I ja me l'he passat pipa.
3: Quin és el teu plat preferit?
4: No, me l'he passat pipa i la veritat és que és un tema a reflexionar fins que quin punt que sigui canònic o no canònic quan uno fa una recepta de fricandó o de queixada.
3: Et preguntava quin és el teu plat preferit, Ferran.
4: Com?
3: El teu plat preferit.
4: Pues lo que me gustará molt, pero me agrada molt, mira, me agrada molt el marisc, però m'agrada també la fruita. La mira, fruita és un producte meravellós.
3: Que això necessita poca cuina, eh? Tant el marisc com la fruita, justament. Ja per acabar, just també, estàvem parlant de si som o no som elitistes. El Miqui Puig es definia com a elitista. Tu et posaries aquesta etiqueta?
0: M'heu definit a mi elitista.
3: T'has reconegut com a elitista.
4: Sí, no, saps quan val una entrada del Barça?
0: Sí, ara, exacte. Això sí que és elitisme.
4: Per posar-te un exemple, eh?
0: I els concerts de música, Ferran, que haurien de ser de preu popular si no ho són, oi?
3: No, no, no ho dic com a crítica, eh? Ho dic com a... Vaja.
4: No, però no. I saps quan val una habitació en un hotel de 5 estrelles?
0: Sí.
4: I llavors, i això és relatiu. Ojalà poguéssim, vale, a disfrutar, anem a la Sella Can Roca i costés 50 euros. Tu creus que si... Poguéssim, no lo farien, però en un restaurant que hi ha 70 persones per 50 coberts...
3: S'han de pagar els sous.
4: No, figura't una obra de teatre, no, que solo tinc 50 espectadors.
0: Sí, total.
3: Ferran Adrià, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí. Felicitats per aquest reconeixement.
4: Una abraçada.
3: Que vagi bé. Adéu, adéu. Doncs mira, Ferran Adrià, que ens ha pogut atendre en trànsit, l'esperarem un dia amb més calma a l'estudi. Ara, Lorena, hem de passar a un tema que té nassos.
2: Ai.

0: Lucas González. El Lucas dels Andy Lucas.
1: Lucas González, protagonista indiscutible de la setmana i de l'actualitat del cor, i per un tema que no té absolutament res a veure amb el món de la música i que és tan surrealista com un aspecte físic. Ahir arribava a l'aeroport de Madrid, l'expectació era brutal. Quan et dic brutal, eren 6 càmeres de televisió esperant l'arribada de Lucas des de Turquia. Jo vaig poder estar esperant-lo perquè ahir em tocava treballar pel programa de la Sonsoles Sonega, i va deixar anar algunes declaracions, a la seva arribada a l'aeroport, com aquestes.
0: Que podem escoltar les declaracions del Lucas. És el tall número 4, companys.
2: Voy a contar que me hice una cosa estética en la nariz, que, en el cual yo ha sido totalmente culpa mía, porque yo no he hecho caso a los médicos y me quitaba las gasas fuera de su momento, no me puse las cremas ni las pomadas que me las tenía que poner.
1: Eren les seves primeres declaracions després d'una intervenció molt complicada al seu nas. Era una reconstrucció.
3: Se li notava parlar una mica, eh?
1: Sí, dosi cartílac.
0: No? Sí o no?
1: Perquè porta uns retenedors, que són com una mena de tàmpax que portava als orificis nasals. S'ha d'explicar que aquesta operació porta ja 2 anys que s'està coent, que ell mateix ha posat aquesta operació a l'aparador, perquè no sé si sou seguidors o no de gaire del grup Andy Lucas, però realment...
4: Jo sóc d'Andy.
1: Sí, ets d'Andy? Doncs no li va gaire bé ara mateix al món de la música, pobra. Doncs Andy Lucas es van separar. Va ser una separació bastant traumàtica per tots dos, molt polèmica. Va passar una miqueta de tot en aquesta separació, però realment, per la premsa del cor i m'incloc, també era bastant interessant tota la polèmica que hi havia al voltant del seu nas. Per què? Perquè ell mateix va explicar que havia patit alguns problemes en el seu tabic nasal, que se li havia deformat. Ell havia arribat a fer-se una operació
0: horrorosa
1: per arreglar aquests temes. No va seguir les prescripcions mèdiques ni els consells dels seus metges cirurgians plàstics, i realment el que va fer és que se li va desaparèixer l'os per complet.
0: Quin horror.
1: I per això ha hagut d'anar a Turquia.
5: Per què a Turquia? Perquè a Turquia no vas a posar-te cabell?
1: T'ho explico ràpidament. Ha anat a Turquia perquè aquí a Barcelona i a Madrid havia visitat diferents metges i cap metge li va voler fer l'operació.
0: Perquè no ho veien clar.
1: No, perquè no ho veien clar i perquè els hi feia por per un tema de pressió absolut, de pressió mediàtica, que si el tema no quedava bé o ell no feia el que els metges li demanaven, després imagina't si tu t'haguessis d'operar i veiessis els resultats, li va passar el mateix a Belén Esteban quan es va operar el nas, doncs va tenir molts problemes al seu cirurgià plàstic perquè ningú més volia operar-se amb ells veient el resultat que havia patit aquesta senyora.
0: Vosaltres teniu algun complex físic?
4: Molts.
5: Sí.
0: I heu pensat en passar per quiròfan?
5: Jo m'ho he mirat i tot.
0: Sí, eh?
5: Jo, per exemple, sobretot el tema de les cames, sempre dic que tinc la cama de Flaver, perquè té una mica de...
4: Què és Flaver?
5: Bé, de cel·lulitis important. Vale. Llavors, m'ho he mirat, però jo només el fet d'haver de passar per un quiròfan, haver-me de posar anestèsia i tot, crec que la meva vida val una miqueta més que això. És molt respectable, però ho he mirat molts cops i
0: no
5: sempre
0: no
5: ho he vist.
4: Tinc el tabic desviat des de que tinc uso de razón. Vaig estar-me tractant a l'Hospital de Sant Pau per fer-me una operació de tabic. Em deien que si em tocava el tabic podia passar que a l'hora de cantar em canviés la manera de respirar. El dia que ja gairebé ho tenia, davant meu hi havia un noi que li van treure aquesta gassa que en Lucas no es va...
0: Els tàmpacs aquests.
4: Aquests tàmpacs que no se'ls va treure. Vaig sentir els crits d'aquella persona i Miquel Puig i Bosch va sortir de l'Hospital de Sant Pau com el Correcaminos.
1: Ahir explicava un metge en un plató de televisió que el moment aquest és dels pitjors de l'operació perquè sembla que t'estiguin traient la gasa del cervell. Sí, sí. Ell, a més, el que més sobta de tota aquesta història és que ell mateix va convocar els mitjans de comunicació a la seva arribada a l'aeroport.
4: I va treure la gasa en directe.
1: No ho va fer, va sortir amb una mascareta perquè no se li veiés el nas, però és que resulta que va convocar tots els mitjans de comunicació, agafeu-vos fort a la taula, perquè està fent un documental sobre la seva vida i tenia una productora, o sigui, va de necessitar el servei d'una productora per gravar tot aquest moment, perquè serà sobretot el tema principal d'aquest documental, el que ell ha patit per culpa del seu nas, i el tema d'Andy i la seva ruptura quedarà una mica tapat i eclipsat pel tema del nas. Així que jo realment aquest és el tema que més m'ha fet pensar.
0: Jo necessito preguntar-te per un altre tema.
1: Sí, sí, pregunta'm pel que vulguis, però que aquest és el tema que més m'ha fet pensar, perquè jo crec que des dels Pits de Obregón, que mai s'havia parlat mai d'un atribut físic de ningú que parés les rotatives de la premsa durant una setmana. Perquè, a més, aquest tema del nas de Lucas, que sapigueu que no només ha centrat l'actualitat de la premsa del cor, sinó que surt a tots els diaris generalistes, surt una notícia parlant del nas de Lucas.
4: Però amb clau cor o amb clau salut?
1: Amb clau cor, perquè el tema de la salut aquí no es tracta, perquè realment no es parla de per què, per exemple, se li va desfer l'os, ni per què ha necessitat una recuperació i una rehabilitació.
0: Jo necessito preguntar-te per Meghan Markle i Harry.
1: Sí.
0: Avui el Xavier Melero escriu un article a La Vanguardia, un article d'opinió.
1: No l'he llegit.
0: Que diu, los cantamañanas de Sussex.
1: Sí.
0: Directament, així els bateja. Què ha passat? Han tornat a Londres.
1: Sí, sí. Una de les notícies també que més sobtava aquest estiu, la seva tornada que ningú esperava, i ja saps que hi ha diferents teories del per què han tornat, perquè, clar, tornen sense una assignació de la seva família, ni tan sols una assignació del Palau Reial com a institució. Tornen perquè, en principi, els Estats Units ja ho tenien tot venut, i dic tot venut i no és una metàfora, és que realment van vendre el documental, el llibre del llibre del Harry, el llibre de la Meghan, una sèrie on ella es dedicava a fer receptes de cuina. Vull dir, ja no els hi quedaven opcions per poder guanyar diners. Evidentment, on estaven vivint a Califòrnia era una mena de casa de les més luxoses de la zona, a Montecito, i jo crec que directament no s'ho podien ja permetre. És veritat que a Londres tampoc els hi deixen ni tan sols seguretat privada que pertany al Palau, i el que diuen i la teoria que té més cos ara mateix és que potser la salut del seu pare, del rei Charles d'Anglaterra, no estaria passant el seu
0: rellevant
1: millor moment.
0: Això.
1: Sabeu que ja està patint des de fa ja més d'un any un càncer, que s'està tractant d'aquest càncer, i que en realitat tampoc sabem gaire bé com es troba, perquè d'aquests temes tan privats i tan íntims no s'està donant tota la informació que als seus súbdits els agradaria.
0: I seguim parlant de monarquies, perquè és portada de Lola al comiat del rei Harald de Noruega.
1: Sí, sí, sí, ja sabeu que fa uns dies va morir, als 89 anys, tenia una infecció a la sang. Directament el seu fill, el Haakon de Noruega, el seu hereu, ja va ser rei al cap d'unes poques hores. Però la notícia de darrera hora, ahir a la tarda ell feia ja la seva, bueno, l'acte oficial davant del Parlament noruec per ja signar com a nou rei de Noruega, però ho feia acompanyat de la seva filla, l'hereva, la Ingrid Alexandra, amb 22 anys, perquè la Mette Marit no el va poder acompanyar perquè està ingressada. No sé si saps que el mes de juny, crec que ho vam comentar en els darrers programes de la temporada, va haver-se de fer un trasplantament de pulmó per un problema de fibrosi quística que patia des de feia uns anys.
5: Quin fàstic de gent tots aquests, també t'ho dic.
1: El problema principal de la monarquia noruega ara mateix és el fill de Mette Marit, que és el fill d'un matrimoni anterior. Aquest noi té ara mateix una condemna que està passant al Palau Reial de Noruega
0: per violència sexual,
1: sí,
0: no?
1: Sí, amb una pulsera telemàtica per 34 delictes, entre els quals hi ha més de 4 violacions, algunes d'aquestes violacions a les seves exparelles.
5: Però ha portat el fèretre de Harald,
1: sí,
5: i Mette Marit està amb un cas Epstein que, o sorpresa, sí, ha desaparegut del mapa, aquest tema.
1: I al·lucinant, perquè a més aquest noi, ja dic, està passant la seva condemna en comptes de la presó en un palau.
4: Esteu parlant de Noruega.
1: Sí.
4: He sentit una crítica contra Noruega.
0: El Fierdo.
4: No puede entrar en Noruega la senyora Núria Casas
0: por haber
4: que criticado el gobierno.
5: Jo crec que molts noruecs em donarien la raó.
4: Ah, sí, ara seràs la més noruega. Ara seràs la més noruega.
0: Lorena, Miqui, Núria, oients, no sé si heu escoltat aquest tema de l'estiu.
3: No, els pistachos diu pastuc.
6: Què?
3: Pastuc.
6: Com dius?
5: Cada dia al cotxe.
0: Sí?
5: Sí, amb el meu fill.
0: Ha estat banda sonora, eh?
1: Addictes, sí, sí, absolutament, i que sapigueu que aquesta cançó també s'escolta a Madrid, i els meus companys de feina em preguntaven per què s'ha fet tan coneguda aquesta cançó. Dic, doncs mira, és la cançó de l'estiu, sens dubte.
0: Doncs no és pistachos, diu pastuc. Tu la coneixies, Miqui?
6: No.
0: No.
4: Ara faré l'elitista.
0: No, no,
4: ara,
0: està bé, està bé.
4: Ara faré l'elitista. La vaig rebre perquè m'arriba tota la promoció, però la vaig descartar perquè no entraven els paràmetres amb els que jo treballo.
0: Molt bé.
4: Heu vist com he fet servir... com ho he dit?
0: És que en saps molt, Miqui.
4: No, el que no vull és que ningú em pugui canear.
0: És un dels èxits més virals d'aquest estiu, fas tu, que acumula més d'un milió de reproduccions, i el seu compositor i cantant és el Marcos. Marcos, què tal? Bon dia.
7: Doncs molt bon dia.
0: Com
7: molt
0: neix bé. Això?
6: Doncs mira...
0: O sigui, en quin moment penses, faré una cançó sobre festucs i això funcionarà?
6: A veure, a mi sempre des de ben petit la paraula festuc sempre em feia molta gràcia, perquè un profe me la va ensenyar, jo no sabia com es deia pistatxo, i em feia moltíssima gràcia. Llavors, jo que m'he format musicalment al damunt dels escenaris de l'orquestra i de la festa major catalana, llavors jo sempre quan acabàvem el bolo a les 5 del matí, jo tornant cap a casa al cotxe, jo dic, en algun moment de la meva vida li fotré el festuc. Ostres, beneït festuc. També t'ho dic, perquè... Bueno, ja et dic, estava tornant d'un bolo allà a les Terres de l'Ebre i estàvem al cotxe i jo dic, festuc, tio, pistatxo, tal i qual, a veure quina història. I dic, ostres, tio, podíem arribar de festa a casa i que estigui la meva mare allà, que tu penses que està tothom dormint i estàs liant una increïble i de sobte entres i ta mare, què? Bé, no, de festa... Arribes molt bé, no? Dic, sí, bueno, una miqueta marejat i tot això. Sí, no, marejat, no? Has begut bé, no? I dic, no, he begut res, no, només hem begut suc de pistatxo. I mon pare, que és xarnegasso a muerte, diu, no, perdona, no es diu pistatxo, es diu festuc.
0: Ve d'allà, eh?
6: Sí, va ser aquesta història... La història, literalment, el que va passar no va ser això, però sí que és veritat que mon pare no parla el català, però té algunes paraules que diu, no, això es diu així, eh?
0: Tu fa llavors... molts anys que piques pedra per poder fer-te un lloc en el panorama musical català, fa més de 10 anys. Sí. Abans de Festuc, per exemple, havies fet algun altre tema, com Chimichanga. Baby,

0: o aquest altre, Chill. Clar, 10 anys són uns quants anyets. No sé si en algun moment havies dit, mira, jo aquí plego veles. I per què creus que Fastuc justament ha estat la que, sí, la que, amb la que ho has acabat petant?
1: Bueno, al final és més que provar a veure amb quina ho peto, és més provar amb quin estil i amb quina manera de comunicar les coses estic més còmode i té més coherència amb la meva personalitat. Perquè al final tot es nota i si tu portes una disfressa al damunt, acaba sortint. I potser arriba a la mateixa vegada que la maduresa. Que són, tu dius, vale, seré jo mateix, això és el que a mi m'agrada, perdrem aquestes pors de, no, és que potser si ho dic així, aquesta persona pensarà que tal i no sé què. Quan això ho perds, dius, vale, sóc jo mateix, i quan he començat a ser jo mateix a l'estudi i fora de l'estudi, de sobte ha començat a funcionar tot d'una manera...
2: Però quants anys tens? Perquè ets molt jove.
0: Mira, anava a preguntar-li el mateix.
1: 30, exactament.
0: Home, 30 anys.
2: Entenc, no? Que parlis de maduresa, però és
0: home,
2: molt jove.
0: Sí, però ja està bé que comenci a madurar una
3: que
0: mica
3: té 30, que no té 15. Clar. El que passa que, clar, com tu ja tens quasi 50, no? Sembla tothom superjove.
0: Tota la raó, passa igual. És veritat. 30 anys és un, moment, un bon moment per madurar.
3: A mi em passa igual, però és que ja és un senyor de 30. Ets un senyor de 30. Sí, i nosaltres som senyores de 50, Núria, les coses com som.
4: Com torneu a diadats, l'ancià que hi ha amb mi traurà el garrote... Home, és que sempre
3: però
4: estem...
3: Però si estem estupendos!
1: Sí, home, sí, estem tots a la flor de la vida.
0: El Marcos actua aquest any a la Mercè.
1: Sí, mira, això és... Bueno, és que tot aquest any ha estat com una peli, perquè l'any passat me'n recordo que el dia que em toca a mi actuar aquest any estava jo al Tibidabo, que feien això del sopar de les estrelles. Uh-huh. I estava allà i estava veient...
0: Sort que has dit això, el sopar de les estrelles, perquè si no, en el Tibidabo, ara que parlàvem d'home madur de 30 anys...
1: Podem fer més coses, no?
0: No, sí, sí.
1: Doncs estàvem allà i, a més, es veia, bueno, una vista de Barcelona brutal i vèiem allà la superfesta de la Mercè. I jo m'ho mirava això com un nen quan mira al davant d'una botiga que es vol comprar una joguina que li flipa. Doncs jo m'ho mirava així i pensava, ostres, tio.
3: Se't feia la boca aigua, no?
1: Sí, i dic, l'any que ve he de ser allà, perquè a més es veien totes les llums, s'escoltava des de quilòmetres i quilòmetres, i ho veies i deies, tant de bo algun dia, eh? Jo dic, i me'n recordo que vaig dir, l'any que ve seré ella.
2: L'any que ve és molt poc, eh? Vull dir,
1: molt,
2: un
1: molt
2: any,
1: poc.
2: Eh? Només.
0: No, és aquest any que actua.
2: Per això,
0: sí,
2: vull dir, que
0: pim-pam. En un any, sí, sí.
1: Sí, no, és que ja et dic, s'han de fer tantes coses, s'hi han de passar tantes coses, perquè en qüestió d'un any, de tan lluny, estiguis allà...
2: I t'ajuda més la productora o les xarxes
0: no,
2: socials?
0: No, home, li ha ajudat que el pistatxo està de moda. Hi ha pistatxo per tot arreu.
1: Això
0: gelat
1: també,
0: de pistatxo, croissant de pistatxo,
1: sí,
0: xocolata de pistatxo...
3: Per què dius pistatxo? O sigui, el pobre nano ha
0: merda,
3: fet una cançó per dir que es diu Fastuc i tu vengui a dir-li pistatxo.
0: Quin desastre.
1: S'ha de dir...
0: Quin desastre,
1: de dir.
3: Les dues s'admeten, per això?
1: Sí, exactament. S'ha de dir que moltíssima gent...
3: Barco vaixell, estem aquí.
1: M'envia missatges així, que han fet vídeos i tot, que també està acceptat pistatxo, i dic, a veure, que és una broma, que és una cançó de bon rotllo.
3: Però tu d'on ets? Ets de Barcelona o...?
1: De Tarragona, jo soc de Tarragona.
0: Ets de Tarragona, però de fills castellano... De pares castellanoparlants, deies, el meu pare Xarneu,
1: sí.
0: I cantes en català, tot i així.
1: Sí, sí, és que, clar, primer, jo porto aquí tota la vida. Llavors...
2: Home, vas néixer aquí?
1: Clar, no vaig néixer aquí, eh?
2: Ah.
1: Jo vaig néixer a Valladolid.
2: D'acord.
1: Però portava 2 setmanes de vida i ja estava aquí a Tarragona. Llavors, primer que ja t'has criat aquí amb la cultura catalana. I segon, com sempre m'ha agradat tant la música, vaig començar a cantar i vaig començar a rodar amb orquestres. Clar, les orquestres catalanes... jo m'he criat a la Festa Major de poble català. I això m'ha fet estimar moltíssim la música catalana i més... festiva.
2: Uh-huh.
1: I llavors ha estat tot això el que ha fet que jo tingui aquesta...
0: Ara que tenim a tu aquí, que tenim el Miqui també, que heu estat en escenaris vosaltres, i clar, ara estem parlant de la Mercè. La Mercè és un concert de gran format,
1: sí.
0: Però tu vens d'això, de festes majors.
1: Sí.
0: Tu, Miqui, has actuat a llocs molt variopintos. Uh-huh. No sé què tries, la festa petita?
4: Poder cantar, trio jo, que no em deixen. Perquè sóc gran i ja no estic de moda i no faig cançons festives i potser faig lletres massa reflexives. Jo només vull cantar on sigui. Impressiona molt tocar la Mercè. També és veritat que nosaltres quan vam tocar la Mercè portàvem ja 2 discos, havíem fet molts concerts perquè abans els grups ho fèiem d'una altra manera. Tocàvem primer, et fitxava una discogràfica, hi havia com una criba, havies de tenir bones cançons... Mm-hmm. tocar és el millor del món, i ell, si ha fet orquestes, ho sap, perquè tocar amb l'orquestra, tinc molts amics que toquen amb orquestes i que llavors fan música pròpia, tocar és màgic. El que passa que no hem de confondre els grans formats, les grans festes de la Mercè, a vegades on els artistes tocaran 20 minuts, perquè aquest tocarà a tocar aquest any.
1: Sí, això.
4: Bé, 20
1: sí,
4: minuts, sí, sí, vale? Sí, sí. No és un repertori, no és un show. Són aparadors normalment triats, marcats moltes vegades per la gent de marques de cervesa, i tot això són coses que els que ens dediquem a això, és allò, hem de passar la criba. Ara, tocar en directe, ell t'ho dirà, en Marcos, és el millor del món d'aquí a Lima.
0: El Miqui ja havia tret discos quan va actuar a la Mercè, tu encara no, però el veurem aviat, treus disc aviat?
1: A l'abril, sí, sí, a l'abril del 2027 tindrem disc.
0: I com es dirà?
1: Encara no ho he decidit. Tinc tres o quatre propostes.
4: Vainilla, no ho saps. Si fas tu vainilla, estratxatela.
3: Té matxa.
1: Sí, però tinc moltes ganes. A més, tinc moltes ganes perquè sí que és veritat que la meva característica artística principal és l'alegria i la disbauxa, la xerinola, però hi ha moltes més coses a dir com per que no són només alegria i bon rotllo i bromes, no? I llavors a tot això hi ha ganes també de demostrar-ho perquè... Bueno, per això, perquè sí que és veritat que tothom t'associa al final a un tipus de música de no dir coses en sèrio.
0: No és pistatxo, es diu Festuc. Marcos, gràcies, i estimats Miqui Puig, Núria Casas, Lorena Vázquez, fins dimecres que ve. Que vagi bé.
4: Adéu.
3: Adéu.
1: Sí, está guapo.
0: Hem arribat a les 11 en punt del matí. Arrenquem l'última hora de l'Aquí Catalunya, l'última hora de programa, i ho fem doncs aterrant, trepitjant terreny, anant a recórrer el país amb els equips locals, amb l'Aquí Barcelona, l'Aquí Girona, l'Aquí Lleida i l'Aquí Camp de Tarragona. Això ara mateix, a partir de ja, i després ve el Cartanyà amb el seu Ja som aquí. Fins ara, que vagi bé.

0: explicat a l'informatiu. Bon dia, us hem explicat a l'informatiu de les 8. El govern refreda la possibilitat d'aixecar les restriccions d'accés a Collserola per la pesta porcina. L'incendi de la setmana passada ens va fer tornar a dirigir la mirada cap al parc, que porta tancat des de finals de novembre pel brot de pesta. Fa dues setmanes que no es troba cap nou positiu a la zona del risc. L'expectativa abans de l'estiu era poder començar a plantejar els primers trams d'obertura cap a la tardor. Tot i així, l'executiu català ha aprovat un paquet d'ajudes i línies de finançament a les empreses de la zona de Collserola que s'han vist afectades, i també pels escorxadors de la província de Barcelona i granges limitades per la malaltia. De seguida en parlem amb el director gerent del parc de Collserola, amb Raimon Roda, i escoltem els veïns que continuen esperant poder tornar a l'entorn natural. Abans, però, hem de ser a Manresa, on avui tenim el cor i el cap. Benvinguts a l'Aquí Barcelona del 2 de setembre del 2026. Sergi López, bon dia.
1: Què tal, Joan? Bon dia.
0: Avui és un dimecres de dol a la capital del Bages per la mort d'un home a mans presumptament de dos menors que ja han estat detinguts. La consellera d'Interior, Núria Parlon, critica l'ús que fan els partits d'extrema dreta de successos com aquest.
1: Ho diu després que hi hagués una concentració ahir promoguda des de perfils Aliança Catalana i que la líder d'aquesta formació hagi dit a les xarxes que els menors són d'origen marroquí, quan en realitat van néixer aquí. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Parlon ha dit que s'ha de fer una feina que va més enllà de l'acció policial.
0: A les 12 hi ha convocat un minut de silenci institucional i un acte de suport a la família al Cor de Catalunya, i allà hi tenim una veu que heu escoltat durant molts anys en aquesta casa, que des del Regió 7 ens ha anat informant les últimes hores de tot el que hem anat coneixent després de l'apunyalament d'ahir a la matinada. Eduard Font, com estàs? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Bé, bé, anem fent.
0: Separo
2: aquests dies durs aquí a la capital del Bages.
0: M'imagino que deu ser complicat. Vull separar carpetes, primer de tot, la família i la víctima, en Carles Vilajosana, que era una persona coneguda i estimada a Manresa i al Bages, i que avui tindrà aquest homenatge a les 12 del migdia.
2: El Bages, com a comarca interior, no és d'aquelles que puguem dir ens coneixem tot, però sí que hi ha una sèrie de gent que és força coneguda per els àmbits en els que treballa. El Carles havia tingut un bar al centre de Manresa, després va regentar un celler també a un poble del costat, Sant Fruitós de Bages, i després es va seguir vinculat des del món de la jardineria a diferents empreses i pobles. O sigui que moltes entitats avui han decretat el seu dol, ho han penjat a xarxes, fins i tot els ajuntaments de Manresa i de Castellnou de Bages han decretat també un dia de dol. Sí, efectivament, era una persona força coneguda, estimada, i ahir la seva germana, en la concentració que hi va haver, es lamentava que s'havia quedat sola. El seu germà gran també va morir fa un temps i ella ahir deia que li havia pres el germà petit.
0: Això la família. Després, ho deies, sí, hi va haver una concentració i la tarda, la instrumentalització que se n'està fent per part de l'extrema dreta, directament la líder d'Aliança, Sílvia Orrols, va fer una piulada. Ho hem explicat ja aquest matí a Ser Catalunya i a la SER, que la concentració d'ahir, que hi havia unes 500 persones, la van organitzar militants d'Aliança, sense el logotip del partit, això sí, en cap de les publicacions o de les crides per convocar les persones que hi van assistir. Com va ser aquesta concentració, Eduard?
2: Doncs, efectivament, es va fer una convocatòria espontània en xarxes, com diem ara, sense cap logotip, sense cap signatura de la convocatòria, i aquesta convocatòria, la veritat és que va reunir força gent, entre 500 i 700 persones, i va ser molt tranquil·la, excepte en algun moment en què algun militant d'ultradreta a favor d'un dels partits d'ultradreta va cridar, els altres potser li van recriminar aquesta actitud, però l'únic que es va cridar com a eslògan era volem justícia, i un eslògan que ja demostra la politització d'aquest fet, i era on és l'alcalde, perquè ahir l'únic partit que hi havia representat amb representants institucionals, per dir-ho així, era Aliança Catalana, efectivament. I aquesta és la primera de les concentracions, perquè avui, ara al migdia, hi ha a les 12 un minut de silenci institucional, a la qual hi assistirà també el conseller Espadaler, però al vespre, a la tarda vespre, s'han convocat altres manifestacions, una per part del barri on van succeir els fets, i una altra també al centre de la ciutat, pot ser que s'acabin ajuntant, per part d'un dels col·lectius que reclamen seguretat a la capital del Bages.
0: Què ho fa que s'hagi polititzat tan ràpidament aquest succés?
2: Doncs a Manresa ja fa temps que el debat de la seguretat és present. Hi ha gent que diu que Manresa és una ciutat insegura, s'han produït alguns fets, però el cert és que les autoritats, tant aquest mateix matí la consellera Parlon a Catalunya Ràdio defensava que les dades de criminalitat estan baixant a Catalunya, també a Manresa, i aquest és un argument que també esgrimeix l'Ajuntament de la ciutat, liderat per Esquerra Republicana i que també compta en coalició amb el Partit Socialista de Catalunya i amb una formació independent. Ells també diuen que Manresa és una ciutat que cada cop és més segura. De fet, volen desvincular la politització per la part de la immigració d'aquest fet, sobretot d'aquest fet d'aquest homicidi, tenint en compte aquest anunci que ha fet la consellera Parlon de que els dos implicats eren d'origen català. Un d'ells nascut a Catalunya, tots dos nascuts a Catalunya, un d'ells amb pares catalans, l'altre amb pares, això sí, d'origen immigrant. Però l'alcalde destacava que, i ho feien declaracions a RAC1 aquest mateix matí, que no es pot posar la immigració al mig d'aquest fet per aquesta banda, i ho comparava, per exemple, amb els fets que van passar fa 20 anys a la Patum de Berga, on hi va haver un cas molt similar amb la mort de Josep Maria Isanta i que en aquell cas tampoc hi va haver la immigració implicada al mig. La seguretat està en debat a Manresa, això és cert.
0: És que això et volia preguntar, tu que ets una referència a l'hora de fer periodisme de proximitat, ho ets des de fa molts anys, la teva percepció en aquest sentit periodístic és que hi ha un problema de seguretat a Manresa?
2: La percepció periodística és que potser hi ha una miqueta més d'inseguretat al centre de la capital del Bages. Per alguna raó, aquest fenomen que sempre s'havia produït potser en barris perifèrics d'una certa inseguretat s'ha traslladat al centre de la capital de Bages, a carrers com el Passeig de Manresa, el carrer Guimarà, la plaça Sant Domènec, que són el rovell de l'ou de la capital. I això ha fet que aquesta sensació es traslladés més a una població que fins ara potser no la vivia, sinó anava a barris perifèrics. Segurament aquesta és el motiu per al qual hi ha gent que diu que li fa por circular o caminar de nit per Manresa, sobretot dones, i evidentment amb tot el respecte, perquè la por és personal de cadascú, i més evidentment el col·lectiu femení és el que sempre ha d'estar o està més alerta en aquestes qüestions. La sensació hi és, els números no ho reflecteixen, però potser sí que ha estat aquesta qüestió de lateralitat, de moviment, de desplaçament de la delinqüència la que l'ha provocat.
0: Estem en curs d'eleccions municipals, per tant, a Manresa i a tants altres indrets de Catalunya, aquesta serà una de les cartes que s'intentin jugar. I no acostuma a ser d'una manera neta. Acostuma a ser...
2: No.
0: Pintant el 3 perquè sembli un 8.
2: Efectivament, ahir representants de l'Ajuntament de Manresa, no oficials, per entendre'ns, de segona i tercera línia, d'aquells que no recollim a les declaracions, ens deien que se sentien terriblement decepcionats perquè Manresa, aquest homicidi del Carles Vilajosana va passar una hora o dues després de que acabés l'acte principal o un dels actes principals de la Festa Major de Manresa, la que posa el punt i final a la Festa Major de Manresa, una Festa Major que va ser participadíssima, que no hi va haver cap incident destacable, fins i tot ni no destacables, és a dir, es va mantenir una Festa Major que va ser, en aquest cas, modèlica, i lamentaven que hagués succeït aquest fet que donaria ales a formacions polítiques que deien precisament aquest argument de la inseguretat, quan deien ells que era una qüestió que no tenia res a veure directament amb la immigració. Sí que, per exemple, des de l'Ajuntament i es parla o es demana de que hi ha d'haver, però això, diuen, és un altre tema completament diferent, una qüestió d'integració, d'integració en les festes populars, d'integració en la participació ciutadana que de certs col·lectius immigrants que no participen. Però diuen que una cosa no té res a veure amb mal.
0: I ho haurem de seguir molt de prop. Eduard, una sort poder comptar amb tu en aquesta obertura d'aquí a Barcelona. Una abraçada forta i ànims a tota la família del Bages que heu patit aquest succés.
2: Quan vulgueu, ja sabeu que aquesta sempre ha estat la meva casa.
0: I ho seguirà sent. Abraçada, Eduard.
2: Gràcies. Bon dia.
0: Sergi, seguim amb successos perquè els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes per la seva presumpta relació amb un tiroteig aquest dimecres de matinada a l'Hospitalet de Llobregat.
1: Sí, la policia ha rebut un avís per unes detonacions. Segons ha avançat el caso, els agents no han trobat ningú, però han detectat un impacte d'arma de foc en una façana. Més tard, han detingut els dos ocupants d'un vehicle que circulava per la Ronda de Dalt de Barcelona per la seva presumpta implicació en aquests fets.
0: Avui és dia de les dades d'atur. L'atur ha crescut a Barcelona en prop d'11.000 persones durant el mes d'agost.
1: Una pujada d'aturats que també es registra en termes interanuals. Ara hi ha 1.600 aturats més que a finals d'agost de l'any passat. Amb el final del gruix de la temporada turística, el sector serveis és el que més augmenta el nombre d'aturats en 181.000 persones.
0: I això ja ho sabeu, no hem de parlar d'estacionalitat. I acabem amb l'agenda del president Salvador Illa i de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que avui visiten Kiev.
1: Sí, després dels atacs que ha patit els darrers dies, la capital ucraïnesa, la visita es fa amb una comitiva reduïda i extremant les mesures de precaució. La visita institucional d'Illa i Collboni es fa per expressar el suport de Catalunya i de Barcelona en la guerra que manté pels atacs russos des de fa més de 4 anys.
0: Gràcies, Sergi. 11:12, pugem cap a Collserola.

0: perquè ens hem tornat a mirar el Parc Natural arrel de l'incendi que va començar fa poc més d'una setmana a la Serra de Collserola. Però hi ha restriccions d'accés des del novembre pel brot de pesta porcina africana, un brot que afecta Catalunya després de 30 anys sense aquesta epidèmia a l'Estat. Laia Massaguer, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, Joan, com va?
0: Fa 9 mesos que es va detectar el primer cas a l'entorn de Collserola i 5 des que els terrenys de la ciutat de Barcelona van entrar a la zona del risc.
1: Sí, Joan, en total s'han sacrificat uns 11.000 senglars des del començament de la crisi i la concentració d'aquests animals a la zona de Collserola s'ha quedat entre 1 i 1,5 caps per quilòmetre quadrat.
0: Des del govern asseguren que la pesta no ha acabat i l'objectiu és tenir els positius a zero a partir de finals d'any.
1: Sí, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha recordat en una entrevista a RAC1 aquest dimarts que la feina no ha acabat i que cal un any sense positius perquè Catalunya sigui oficialment un territori lliure de pesta porcina africana.
0: Els veïns de la zona i els excursionistes es van aplegar ja el mes de juny, abans de l'estiu, per entrar al parc i demanar la seva reobertura.
1: Sí, el lema era Reobrim Collserola, una caminada reivindicativa en què veïns i afectats pel tancament del parc van passar per sota de la cinta que prohibia el pas a la zona. Tot això a pesar de l'intent dels Mossos i la policia de tancar l'accés.
0: La perspectiva era que es pogués començar a estudiar la reobertura a partir de la tardor, però el govern ha refredat aquesta possibilitat d'aixecar restriccions arrel d'aquesta pesta que encara persisteix.
1: Malgrat que ja fa dues setmanes que no es troba cap nou positiu a la zona d'alt risc i l'executiu ha aprovat ara un paquet d'ajudes i línies de finançament a les empreses de la zona de Collserola que s'han vist més afectades per les restriccions i també pels escorxadors de la província de Barcelona i granges limitades per la malaltia.
0: Un cop superada l'etapa d'estiu, vull saludar a aquesta hora el director gerent del Parc de Collserola, el Raimon Roda. Senyor Roda, com està? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Li faig ja la del milió i ens la traiem de sobre?
2: Sí, faci, faci.
0: Quan creu que podrem començar a parlar de reobrir Collserola?
2: Sí, la pregunta és del milió, la resposta em sap greu, no estarà a l'alçada. No ho sabem. No ho sabem, jo crec, que des del Consorci, perquè sempre seguim les indicacions del departament. El departament sol fer reunions trimestrals o cada equips temps per anar fent les novetats. El mes de juny, a la darrera, ja vam quedar que el mes de setembre ens tornaríem a veure, vol dir departament, Consorci, però també tots els ajuntaments afectats. Aquí veuríem com aniria. Però jo crec que continua sent la pauta que sempre hem anat dint, això va per llarg, que no hagin sortit positius aquestes dues darreres setmanes és una bona notícia, però cal agafar-la amb prudència també. Segurament tant les captures com el rastreig actiu de cadàvers aquest mes d'agost també ha baixat una mica, per tant, ja pot ser normal que no hagin sortit resultats, però veurem ara al setembre com quan tornem a intensificar, quan el departament torni a intensificar les mesures de rastreig de cadàvers, que quins seran els resultats. Per tant, de moment, prudència.
0: És a dir, que aquests 15 dies sense trobar nous casos pot ser que sigui degut també a que el rastreig ha sigut menys intens que abans, no que realment no hi hagi hagut casos.
2: Poden ser les dues coses, eh? Segurament hi ha menys casos perquè la densitat aquests últims mesos ha baixat molt, per tant el risc de contagi evidentment ha disminuït, però també és cert que per causa de la, no de les vacances, però de la calor, de les circumstàncies, ha fet segurament que, si veieu les estadístiques de captures, les captures han anat disminuint, també perquè n'hi ha menys per capturar, per tant també és un factor a tenir en compte, però és cert que les captures han anat disminuint, per tant veurem ara el mes de setembre quan tothom torni a estar, diguéssim, no? Agents rurals, que són els que portaven la feina fins ara, també durant el mes d'agost han tingut altres obligacions vinculades a incendis, si voleu en parlarem en algun moment, vull dir que amb altres circumstàncies, per tant, jo crec que prudència, veiem com funcionen els números aquest mes de setembre, i tot i així, tot i que hagin baixat, també veure com evoluciona tot. En tot cas, nosaltres sí que ja hem demanat al departament autoritzacions per anar fent algunes de les tasques que fins ara estaven limitades, per exemple, la gestió forestal. Algunes de les tasques que s'haurien fet o que teníem previst fer durant l'hivern del passat no es van poder fer a causa de les restriccions, i per tant ja hem demanat autoritzacions al departament de si les podem fer a partir del mes de setembre.
0: Això li volia preguntar també, aquests dos incendis que hem vist aquest estiu, fins a quin punt una de les causalitats, que se m'entengui, no els estic demanant al director gerent del parc, és culpa de les restriccions que hi ha hagut incendis a Collserola, no es pot ser tan taxatiu, però clar, influeix, imagino que no s'hagi pogut treballar en la prevenció com s'hauria fet si no hi hagués hagut aquestes restriccions.
2: En aquests dos casos, la realitat és que no, s'han produït en zones en què hi ha incendis de manera reincident, en els dos casos, les dues zones en què s'han cremat el 2016 ja van haver-hi incendis de certa envergadura, de 10 i 20 hectàrees, per tant, són zones reincidents. És una zona, bàsicament, que no està forestada, que és matollar i herbassar, i són, diguéssim, típics incendis que es van produint. Per tant, aquí no hi hauria influència. I la segona és que les tasques vinculades directament a la prevenció d'incendis, com poden ser les franges d'urbanitzacions o sota línies elèctriques, etc., aquestes sí que es van poder fer a partir del mes de febrer i el mes de març, però aquestes sí que s'han realitzat com habitualment. En tot cas, no s'han realitzat les gestions més de carrera de fons de gestió forestal, no? Intervencions en finques o temes de millora de biodiversitat, etc. Però les lligades directament a prevenció d'incendis, sí, i l'altra cosa, i un factor, diguéssim, que jugava a favor aquest any, és que ja hi havia limitacions de restricció a la serra. Per tant, el 80% o un percentatge molt elevat de conats d'incendis van vinculades a descuits o incidències vinculades a l'activitat humana. Per tant, si l'activitat humana ja estava restringida en tota la serra, això jugava a favor de la prevenció d'incendis.
0: Perquè com està el parc? Quan hi puguem tornar a entrar, ens el trobarem, no vull dir tampoc la paraula deixat, que pot sonar despectiva, no? Però allò que es nota asilvestrat?
2: Que ja és el que correspondria a un parc natural, està silvestrat. Segurament sí, aquests mesos ha permès, i les pluges han permès, diguéssim, que la vegetació hagi recuperat algunes parts. En algunes espècies hem vist que, per exemple, en nidificació de rapinyaires, hi ha hagut més nidificació aquest any que en anys anteriors. Es dona la paradoxa que hi ha moltes de les dels seguiments ambientals o de biodiversitat que no han pogut fer, d'aquelles activitats que no s'han fet durant aquest any. Per tant, veurem durant el tancament no han pogut fer seguiment de les espècies, veurem quan puguem tornar-ho a fer quines seran els resultats, però sí, és veritat que hem donat un descans a la natura. Però hi ha tasques com, per exemple, els arbres caiguts de les ventades que es van produir aquest hivern, que no s'han pogut realitzar. Els que comportaven perill per les persones, sí, eh? Aquests sí. En altres casos, segurament sí que caldrà reactivar algunes tasques.
0: I les restriccions d'accés, hi ha un control estricte de que es compleixin? Perquè, per exemple, un conegut em deia l'altre dia, jo passo clar, pels trams asfaltats i pot circular. Diu, allà al pàrquing de les Aigües abans hi havia un cartell que ara ja no es veu. Tu vas a córrer allà i no te n'adones que allò està tancat.
2: És a dir, informar la població es pot fer de moltes maneres. Jo crec que mitjans s'ha fet abastament, per tant, tenir desconeixement de la situació és difícil, i l'altre és, efectivament, amb cartelleria en el lloc o amb presència d'urbana o de Mossos. L'accés o l'impediment de mobilitat és competència de Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra. Per tant, des del Consorci, el que, per exemple, ara a la tardor reforçarem agents ambientals en alguns punts per recordar a la població que hi ha les limitacions i sobretot explicar per què es fan, no? Jo crec que és més un tema de pedagogia que no només de prohibició. Tot el parc té indicat que comptadors, ecocomptadors, en els que ens permet veure quin és el flux de gent que entra. Les dades crues dels comptadors, és a dir, estrictament per la gent que ha passat per un comptador, ha disminuït i continuem amb xifres quasi un 80% inferiors a anys anteriors. Això no vol dir... Aquests comptadors estan als punts principals d'entrada, per tant, pot ser que la gent entri per altres punts, eh? Segurament la disminució no és exactament la que marca els comptadors, potser és una mica menor, però igual continua sent significatiu que els comptadors en aquest moment encara estiguem a un 75-80% de disminució respecte a anys anteriors.
0: Doncs em quedo amb el que ens ha dit el Raimon Roda, el director gerent del parc de Collserola, que va per llarg. Si em pregunten per llarg, què dic, que és final de curs o principis del que ve? O 2030?
2: No, 2030 potser aquest és molt enllà. Veurem, no sé, la veritat és que jo crec que alguns mesos encara durarà, potser sí que fins al d'any, perquè un altre matís és les restriccions es poden... És a dir, fins que passi un any el territori no està declarat lliure de PPA, però això no vol dir que mentrestant no s'hagin pogut suavitzar algunes de les mesures. Potser no es pot tenir accés a tot el parc. Recordar també que el Parc Natural de Collserola és una part relativament petita de la zona de restricció. És a dir, les zones de restricció d'impediment d'accés al medi natural van molt més enllà de Collserola, sí, que és pràcticament tot el Vallès. Per tant, és veritat que afecta a molts més municipis que no els nou del parc i a molt més territori. És possible possible que es flexibilitzi en alguns espais, no sé si en les vessants dels rius, per exemple, i però que hi hagin altres nuclis que siguin que les restriccions durin més.
0: Un any des de l'últim positiu per considerar-lo ja del tot lliure, això no vol dir que no es puguin suavitzar mesures a finals d'any, m'ha dit. Ho entès bé, finals d'any o finals de curs? Que no, que hi ha hagut un
2: petit... he dit finals d'any, però no, és evident que bueno, tothom és conscient que no depèn del director del parc.
0: Sí, sí, sí, totalment, totalment.
2: Bàsicament Generalitat i Departament d'Agricultura.
0: No, i que no ens ho agafarem al peu de la lletra tampoc, que després, com vostè diu...
2: Em tornaran a trucar per Nadal, per recordar-te.
0: Sí, no pateixi, que jo vinc del Departament d'Esports i amb les obres del Camp Nou tinc un màster en el anar allargant terminis. No pateixi, senyor Roda, li agraeixo molt que ens agités la trucada.
2: D'acord, vosaltres. Adéu, bon dia.
0: Salutacions. També vull incorporar al programa la Cristina Lier, que és veïna de Cerdanyola. Ella coordina una recollida de signatures per demanar la reobertura del parc. N'ha acumulat ja més de 8.000. Hola, Cristina, com estàs? Bon dia.
3: Hola, bon dia, bon dia.
0: I sembla que tindràs mesos per recollir-ne unes quantes més, pel que ens acaba de dir el director gerent del parc.
3: Et sento bastant malament ara mateix.
0: Ara ens ho arregla el Víctor Valero, el nostre tècnic de so. La Cristina és veïna de Cerdanyola, com dic, un dels nou municipis als quals limiten amb el parc o ocupen terme municipal. A part de Cerdanyola hi ha Sant Cugat i Montcada també al Vallès, Esplugues, Sant Just, Sant Feliu, Molins i el Papiol al Baix Llobregat, la pròpia Barcelona. Cristina, et deia que sembla que tindràs uns mesos més per seguir recollint signatures i demanar aquesta reobertura. No sé com ho portes de no poder accedir en aquests mesos.
3: Hola, bon dia.
0: Ara em sents bé?
3: Ara. Ara sí, ara sí.
0: Paciència, com a mínim fins a Nadal, paciència.
3: Ja. És que, clar, cada vegada ho van allargant més, com van dient fins X, i se'ns està fent realment esgotador, físicament i psicològicament. Ja molts veïns ja no podem més. Ho hem estat respectant, menys el dia de la caminada que vam pujar uns quants, jo també vaig pujar,

0: controlar les entrades i sortides, perimetrar-les molt, posar catifes inclús a les entrades dels camins cap a Collserola, perquè hi ha molts veïns que viuen, lògicament, a dintre de Collserola i han de baixar i baixen, mai desinfecten les rodes. Això també ho he vist jo, que baixen, no desinfecten les rodes. Si poses unes catifes a les entrades i sortides, la gent també podria pujar. Ja no et dic anar per senders, per corriols. Et dic, pels camins principals, molts estem dient que ens agradaria poder accedir. No sé si m'esteu sentint.
1: Sí, sí, per les pistes principals.
0: Ah,
1: sí,
0: vale,
1: sí.
0: Perdona. Per exemple, a Bèlgica van tancar durant 6 mesos. A República Txeca van tancar durant 4 o 5 mesos i després van permetre l'accés fent un perimetrant per certes zones i que la gent no sortís d'allà, que portessin els gossos lligats i de més. Nosaltres ja ens que ens tirarem un any sense poder tornar a la natura. Hi ha gent que està molt afectada físicament, ho estan, i conec un senyor que de Sant Cugat que em va dir, el pobre home, ell té Covid persistent, i me va dir fa uns mesos enrere que ho estava notant molt en el que eren les cames i la part pulmonar. El no poder accedir a Collserola, perquè clar, no és el mateix anar per asfalt i passejar per ciutat que agafar muntanya cap amunt. Altra persona, una dona que, pobreta, això abans de l'estiu, diu, clar, sento que s'allargarà fins després de l'estiu. I ella mateixa es va espantar de seus propis pensaments perquè va pensar, ostres, com això s'allargui més, la mort no em sembla una cosa tan greu. O sigui, una senyora que té una depressió de cavall. Li vaig dir, escolta, vés al metge perquè, ojo, saps? Estem cuidant el que són les granges, però no estem cuidant a les persones. I són moltíssimes persones que sempre han accedit al parc. Jo he accedit al parc sempre, visc al barri de Montflorit de Cerdanyola, que és barri muntanya.
1: Sí, sí.
0: Cada dia jo anava pel matí o per la tarda, però cada dia a Collserola. Jo em feia 8, 10, 12 quilòmetres per dintre de Collserola, cap al cementiri, cap a Can Coll, cap a Can Catà, cap al Forat del Vent, és igual. Rutes. Això a mi m'està acabant
1: salut. És evident que té uns efectes a la salut física i mental. Doncs que, Cristina, com que ja sabem que haurem de fer un especial Collserola un any tancat, quedem emplaçats i tornem a trucar d'aquí unes setmanes i aprofundim en com s'ha gestionat i en com són els efectes que han patit. Una abraçada forta i gràcies per ser el programa.
0: Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
1: Laia Massaguer, bona feina.
2: Moltes gràcies.
1: Amb això arribarem al punt de 12:15 del migdia. Fem una petita pausa i de seguida arriba el Jordi Cartanyà amb el seu Ja som aquí. Aquí a Catalunya ja ho sabeu que aquesta temporada s'allarga fins les 12 del migdia.
3: La natura sempre respon. I quan fas servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Segur que sembraràs. Que en tindràs cura. Segur que arribarà l'aigua. Que sentiràs el vent. Que farà calor. Segur que no tot sortirà com esperes. Però comptes amb el nostre suport per a sentir-te segur. Contracta la teva pòlissa d'assegurança agrària amb l'ajuda del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Govern d'Espanya.
5: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments. Una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
6: Ciutadans de Catalunya.
7: Ja som aquí!
8: Jordi Cartanyà.
6: Per Catalunya.
1: Bon dia, Catalunya, dimecres 2 de setembre. I

0: No es podeu esperar que acabéssim el programa. Oriol, no hi ha manera, eh?
1: No hi ha manera.
0: Fan el que volen.
1: Sí.
0: A més, les obres tenen això, que saps quan comencen?
1: Però no quan acaben.
0: Hosti, tu. Això que escolteu són les obres que estem fent els del Ja Som Aquí a l'estudi. Estem muntant uns superaires acondicionats per de cara a l'estiu que ve, perquè resulta que deixem enrere uns dies d'estiu en els que Catalunya, durant 20 dies, ha superat els 40 graus centígrads entre juny i agost, el màxim històric. A Barcelona s'han registrat 59 nits tòrrides. Que jo no sé com ho pagarem, això, Oriol, perquè el rebut de la llum, a més, s'ha disparat a l'agost amb preus que no veiem de feia 4 anys.
1: I a mi hi ha un altre tema que em preocupa, igual o inclús encara més, que és que amb aquestes calors, si van a augment, acabaran traspassant les façanes de les cases. I no sé que tinguis un aire condicionat de la mida d'un Boeing, i et dic ara que el menjador no se't refredarà, eh?
0: O de cap manera.
1: De cap manera.
0: Brutal. El convidat d'avui, Delfí Vilaseca, l'home que va decidir córrer maratons als 46 i amb 56 ja en porta 34. Benvingut, com estàs?
2: Hola, bon dia.
0: I amb aquest llibre, eh? Amb aquest llibre. Què en fem amb els dinerets, els drets d'autor d'aquest llibre?
2: Doncs tot va destinat a l'investigació del càncer de pàncreas, a l'Institut Idivell de Bellvitge.
0: Els que no ens veieu, els que només ens esteu escoltant per ràdio, el llibre és fin, tu corres, tots correm maratons per superar els límits. Has corregut mai amb allò, amb una onada de calor? Quina és la cursa que has dit, hosti, noi, no l'acabo de la calor?
2: Uf, moltes, eh? Penso, diria que totes tenen lo seu i totes són especials. Calor, moltíssima. Mm. Però a mi ha passat molt més curses emotives, de sensacions, saps? De sentiments.
0: Ja en parlarem. Perquè tu dius que el teu rival número 1 ets tu mateix. Jo encara no m'he aixecat del llit, jo ja m'he autoderrotat. Estic al llit i ja m'he autovençut. Com es fa això?
2: No és fàcil. No és fàcil, però és un objectiu i el límit se'l posa cadascú un mateix, no? O sigui, dintre tu no pots comparar amb ningú mateix. Jo sempre dic, el màxim competidor meu sóc jo mateix. O sigui, el límit me'l poso jo. Ara bé, el que em poso he de pensar que és infranquejable, no? L'he de treballar, l'he de patir, no l'he de sofrir.
0: Ara en parlarem molt més, però comencem el tercer Ja Som Aquí de la temporada. Fascinats de com ha començat la seva temporada la Sonsoles Antena 3.
1: Sí, ni més ni menys amb el nou nas del Landy, estic parlant del Landy i Lucas, que bé, ja ens hauria agradat a nosaltres començar amb la reforma i reconstrucció d'un nas que semblava una croqueta aixafada i recosida.
3: A veces la miro y lloro y lloro, pensando que...
0: A veces la miro y lloro y lloro, sí. La nariz, sí. Un desastre que es va provocar el mateix Andy i que així ho va reconèixer el seu dia al no fer bondat després del postoperatori, la seva primera intervenció.
1: Sí, així en parlava el mateix Andy a Telecinco.
4: Esto ha sido una pesadilla durante año y medio, dos años, que todos sabéis que he estado sufriendo. La verdad que el cirujano que me ha atendido, que me ha hecho la operación, se llama Serkan Gode, es un tío que es una eminencia. No digo que aquí en España hay muchísimos sanitarios que son maravillosos, pero bueno, ninguno se quería atrever a hacerme la operación porque, bueno, tenía castaña, como se suele decir.
0: Tenía castaña, tenía croqueta recocida, sí, tenía, ¿eh? Allò era una croqueta recocida. Escolta, jo no sé, jo crec que podríem fer l'inici de la temporada del Ja Som Aquí, el dilluns que ve, potser amb una liposucció en directe.
1: Home, jo, si vols, com a molt em puc oferir petar-me un gra.
0: Sí?
1: Com a molt.
0: Sí?
1: Sí.
0: Bueno, petes un tu, un peto i un jo.
1: Podem anar fent així.
0: En fi. Mira que petar-se un gra. Encara, però, a nosaltres hi ha coses que ens fan més por que la liposucció en directe, que són les bombes nuclears.
1: Sí. Occident tem que Putin estigui preparant una nova escalada de guerra a Ucraïna. I després de gairebé 5 anys de conflicte sense aconseguir els seus objectius...
0: Segons fonts pròximes al Kremlin, Putin considera que aturar-se ara seria mostrar debilitat. Per tant, estudia intensificar els sabotatges contra aliats d'Ucraïna. Jo no sé la llista, jo crec que no sé si entrem a la llista d'aliats d'Ucraïna.
1: Ho desconec.
0: Bueno, jo que diria que sí. I enviar entre 300.000 i 400.000 soldats més al front.
1: És a dir, quan el plan no funciona, la solució de Putin és posar-hi més Putins damunt la taula.
0: A mi em fa por, que no escali, i que passi de drons i míssils a petardos grossos i acaba muntant un piro musical de la Mercè a escala europea.
1: I la selecció musical també la farà Josep Montero de Casgrasses?
0: Ai, no ho sé. Qui diu piro musical de la Mercè podria dir tronada de Lleida amb coets i repics de campanes, que allà, a més, anuncien la festa major amb pólvora de debò.
1: Jo demanaria, si pot ser, amb el Putin, que no s'embali, vale? I que no faci coincidir aquest esclat de bombes amb aquest mes de setembre.
0: President, és que el tenim carregat de festes majors a Catalunya.
1: Exacte. Tenim les festes de la Mercè de Barcelona o la de Santa Tecla de Tarragona.
0: La Misericòrdia de Reus.
1: Les festes del Torà d'Olot.
0: La festa major de Solsona.
1: Les de Senals de Montblanc.
0: La de Guissona.
1: Tirem.
0: Borges Blanques.
1: La de Vilanova del Camí.
0: La de Sant Joan de les Abadesses. I Berga, dèiem que ja l'heu fet, evidentment, aquesta ja ha passat.
2: Patum, patum.
0: La patum, patum.
2: Per Corpus.
0: Home, patum, patam, patum.
1: Podria ser un bon lema, pel Putin.
0: Putin que ve.
1: Però això sí.
0: Escolta, per la pròxima campanya electoral.
1: Patim, patam, patum. Per favor, si pot ser, truqueu al Putin i digueu-li que a Catalunya aquest mes de setembre ja tenim prou pirotècnia programada.
0: Li hauríem d'enviar prou un pacificador, potser, eh? Una sí. persona seductora i persuasiva.
1: Mira, jo li enviaria aquell pilot d'avió que s'ha fet viral, que amb els seus dots d'oratòria i persuasions podria anar bé per calmar els ànims així putinescos.
5: Mientras he llegado yo un poco tarde, porque ya saben ustedes que el tráfico aquí en Menorca es terrible, más en verano, les he dicho a todos ustedes que o nos dejan ensaimadas o si no, hoy no salimos.
0: Si no ens deixen ensaimades, no sortim. Jo no entenc com aquests talls, on tu els poses a la ràdio i dius, cony, si sentíem més bé el mòbil o si sentíem més bé amb els auriculars. Pa, sonava cool.
1: Sí, una miqueta.
0: És curiós, eh?
1: Bueno, aquestes coses, el directe.
0: Pues un altre dia ja ho arreglarem, sí, com el del pilot de l'altre dia. Sí, noi. Però, bueno, que aquest senyor intenta convèncer la tripulació que li deixin una ensaimada o allò no, no despega. Bueno, potser també li podríem enviar a banda del pilot persuasiu, per allò que la música amenseix les feres, li podríem enviar la Kelly Carson. Quina meravella de cançó. És Kelly Carson s'ha fet viral cantant el Golden, la cançó de K-pop Damon Hunters.
1: I compte, perquè no parlem precisament d'una aficionada. Kelly Clarkson va guanyar la primera edició d'American Idol i és una de les grans veus del pop nord-americà.
0: Durant 7 temporades ha presentat The Kelly Carson Show i allà tenia el Kelly O, que això deu ser el karaoke de la Kelly. Una secció on versionava cançons en directe.
1: Doncs per acomiadar el programa ha triat Golden, que era la cançó més demanada pels espectadors.
0: I s'ha fet viral per una raó. És dificilíssima.
1: Sí, perquè arriba fins a un la cinquena, diguéssim, un la de la cinquena octava del piano, perquè ens entenguem, una nota altíssima, i en el context en què es canta és una gran exigència vocal.
0: L'ha cantat amb la tonalitat original de la cançó sense rebaixar-la, mantenint fins i tot parts en coreà.
1: Sí, de fet, la cançó està feta expressament per semblar gairebé impossible de cantar. A la pel·lícula, Rumi necessita arribar a aquesta nota per crear la barrera màgica contra els dimonis.
0: I la Kelly Carson el que ha fet és arribar en directe a aquesta nota, fent màgia real, eh? Mira, mira, quina, veure quina. Delfí, tu tens una playlist quan corres?
2: No, corro sense música.
0: Corres sense música?
2: Ah. Sempre.
0: Buah, ara hi abundem.
6: Ja som aquí. Jordi Cartanyà. Hey!
0: El nostre convidat va esperar fins als 46 anys per córrer la seva primera marató. Podríem dir que va arribar tard, sí, però 10 anys després del Fibi la Seca ja n'ha corregut més de 30. Aquest any, fins i tot, entre pit i espatlla, s'ha fotut una prova de 100 quilòmetres i encara diu que el principal rival és ell mateix. Les seves experiències les ha convertit en el llibre Fin, tu corres, tots correm, amb els beneficis destinats a l'Idibel, que investiga el càncer de pàncreas. Vas córrer la primera marató amb 46 anys, però... Tu ja venies a jugar a futbol, és a dir, tu no eres un aliè a l'esport. Però clar, del futbol a la marató, això són modalitats i disciplines segurament diferents, no?
2: Hi ha un tros de diferència. El futbol em va ensenyar i em va portar molt, eh? Em va portar molta disciplina, em va ensenyar a gaudir de la victòria i a saber trampejar la derrota.
0: Senyor, no reniego de mi passado, eh?
2: No, exacte. Tenia un fonament, no? Un fonament important, que era aquest, a part que l'esportivament parlant, que és el físic.
0: Renegar del passat, d'allò que hem penjat a les xarxes socials, que ens fa vergonya, és possible esborrar-ho, sobretot si és contingut per adults. En parlarem al programa demà amb l'advocat de TikTok.
1: Sí, el Xavi Abad.
0: Meravella. Escolta'm, Delfí, dius que el mur sempre acaba apareixent quan comences a córrer. Primer, un pas enrere, mai més ben dit. La primera marató. La vas assolir, la primera que et vas proposar?
2: La vaig assolir el març d'aquest any, va fer 10 anys a Barcelona.
0: Bo.
2: I sí que t'he de dir, quan jo estava anant cap a la línia de sortida amb milers i milers de corredors, vaig pensar, què faig jo aquí?
0: Què cony?
2: Exactament. Qui m'ha fotut aquí?
0: Tu.
2: Sí que llavors, quan vaig acabar-la, ja vaig veure diferent, però, bueno, vaig més patir-la que gaudir-la, no? Però bé, doncs vaig veure claríssim que m'aportaria tantíssimes de coses que allò tot just era un inici.
0: Quines coses vas intuir que et portarien i t'han acabat portant, Delfí?
2: Doncs un aprenentatge que el córrer una marató a mi m'ha ensenyat i m'està continuant ensenyant que és una metàfora de la vida. És un paral·lelisme brutal, i és. O sigui, tu amb aquest mur que estaves comentant, que hi és i sempre hi ha sigut, i jo estic convençut que sempre el trobaré, doncs si no t'hi esforces, no hi poses una resiliència, un sacrifici, no el superes. a la vida no tens tu problemes amb la feina, amb la pressió, una persona estimada que s'ha posat malalta, o un defalliment prematur, o un projecte que tu dius, ostres, no l'he pogut assolir.
0: Ma.
2: Això és la vida. Pues el marató és exactament el mateix.
0: El mur està fet d'això, doncs, de coses que no t'esperes, d'entrebancs, o fins i tot de la teva pròpia ment que et diu para. Quan estàs corrent, eh?
2: No, el que et diu para és el cos.
0: El cos.
2: Mira, jo em trobo en una batalla, en un combat que juga entre el cos i la ment. I quan el cos diu, estic patint molt, el cap et diu, va, jo t'ajudo una miqueta més, som-hi. No t'arrossegaré, no, però vinga. El líder és el cap, per descomptat, no? Però ha d'haver-hi un acord entre ells dos, una simbiosi.
0: Però com saps... O com distingeixes el patiment i l'alarma que t'encén el cos d'un avís molt real de que pots prendre mal, que o pares o el cos pararà, o sigui, el motor es griparà allà. Nyec.
2: Sí, és aquest aprenentatge que et deia al principi. Dels inicis, no. Eres una cosa d'inconsciència i que possiblement tu continuaves i allà trencaves. Ara no, ara el cos arriba un moment que te'l coneixes molt, molt i molt bé.
0: Has dit una cosa que m'interessa molt al llibre i en altres entrevistes, en l'entrevista que hem tingut tu ja fa uns quants mesos quan presentaves el llibre, és que no tothom és Kilian Jornet. És a dir, ens hem passat amb aquesta cultura que ens diu que els límits només existeixen perquè no ens esforcem prou.
2: Realment és així.
0: Això és molt boig, eh?
2: És així. Quan jo dic que no tothom és Kilian Jornet, perquè quan hi va haver aquest boom del córrer, si aquesta persona ho fa, jo també puc fer-ho. No és així. I els límits cadascú se'ls marca ell mateix, no? En l'escala de cadascú vulgui assolir-ho. Però és així. I es tracta d'esforçar-se i de treballar-s'ho al màxim.
0: Has arribat a fer 6 maratons en un any? Has descobert que el cos passa factura?
2: Molt.
0: De quina manera?
2: Que arriba un moment que dius... No pot ser, perquè o sigui, n'he fet 5, perquè la gent estic així. I tu vas
0: amb Oriol.
2: Tu vas amb el teu fisio i dius, escolta'm...
1: Portes un bon tut, eh?
2: I em diu...
0: Home, són uns quantes, eh?
2: Jo no et faré miracles, però és que el cos diu moment que fins aquí, no? I aquest és un altre aprenentatge, que dius... I a partir d'ara, quan em sento d'una manera, és que potser el tut que li estic donant no correspondria.
0: Potser que em faci 4 o 5 a l'any, no cal fer-ne 6 o 7 o 8.
2: Però això és contradictori en el meu cas, perquè jo sóc una persona molt competitiva, molt exigent, i si faig X, no em conformo, per bé que ho hagi fet, no? I aquí és la constància aquesta de voler millorar i superar-se a mi mateix. Aquest és el meu límit.
1: Perquè, perdona si t'ho puc preguntar, eh? Ara tens d'edat, vull dir. Quants anys tens?
2: 56.
1: 56. Tu creus, tens pensat fer més coses? Quin és el teu límit de maratons, diguem?
2: Jo continuo pensant fent maratons. Mentre jo em posi a la línia de sortida i senti aquest nerviosisme, i quan arribi senti aquesta emoció que es converteixen en llàgrimes,
1: sí.
2: És continuar.
1: O sigui, has anat adquirint més coses, diguéssim,
2: sí,
1: no?
2: Sí, vale. Sí.
1: És que ho dic perquè a vegades em dona la sensació que les persones, quan anem fent gran, hi ha un moment que dius, ja està. No, procrastinem i diem, fins aquí
0: ja
1: hem arribat.
0: Ja deixem estar, el cos no dona per més.
1: I a vegades tu diu una persona de 36 anys que dius, a veure, posi també tota la teva part, no? Aleshores, jo he descobert un testimoni que he recuperat del programa L'Ataque,
0: sí.
1: Si no recordo malament, d'Antena 3,
0: sí, senyor.
1: De l'any 1995, vale? Que és un d'aquests homes que en sap molt de tot i que té moltes habilitats i moltes d'allò, i ell és professor, concretament, d'arts marcials.
7: Yo soy profesor de artes marciales, y al que cojo, eso lo enseño. Mira, llevo la verga esta... Que el que cojo, es el endiño.
1: El que cojo, mira, llevo la verja esta, se l'endiño. Aquest home és un home gran, pels que no ens esteu escoltant...
0: Però molt gran.
1: És molt gran, té la pinta de ser el senyor Miyagi.
0: Entre 70 i 80
1: sí,
0: anys.
1: Sí, entre 70 i 80, i si m'apures, 85, tranquil·lament. És aquest tipus de persona que et pot fer dubtar de les seves capacitats, però estem davant d'un mestre Shaolin.
7: Hago 28 posturas de yoga, manejo la katana, manejo los muchachos, manejo la estrella ninja, la tiro a 9 metros de distancia, manejo el bastón, manejo un látigo que tiene 4 metros de largo y hago bailar los botes no solo y corto cintas en la pared. Ah, tengo también resistencia de agua, a 5 metros de profundidad, 2 minutos y 4 segundos.
1: A 5 metros de profundidad.
0: Sí, yo no aguanto ni 30 segundos.
1: 2 minutos. ¿Tú aguantas molt sota l'aigua?
2: Poc. Soc més terrestre, jo.
0: No ets de triatló, eh?
2: No.
1: I després d'escoltar tot això dius, bueno, doncs ja està, aquest home només fa tot això. No, encara afegeix una altra cosa.
7: Va, soy massajista professional.
0: Home.
1: O sigui, meravellós, tant et fot la cara nova, te la pot trencar en qualsevol moment, com t'arregla l'esquena. Ho dic per tu, si després d'una marató busques un fisio,
2: sí.
1: Jo amb el senyor Miyagi potser podries contactar amb ell.
0: Però aquest home té alguna metodologia per fer tot això?
1: Té més mètodes, això com a mínim és el que diu.
7: Uso la sofrologia, uso la fuerza mental aplicada a la fuerza magnética. Tengo una fuerza espantosa.
1: Diu que usa la sofrologia, que per qui no sàpiga què és un mètode terapèutic i de desenvolupament personal que combina relaxació, respiració i visualització per aconseguir l'equilibri entre cos i ment. Tu fas servir aquest mètode per concentrar-te en la carrera de respiro i em concentro i que vagi tot alineat?
2: En carrera molt. Penseu que aquesta primera cursa de fa 10 anys, doncs la meva dona, la meva filla, que m'acompanyen sempre, em deien: ostres, has vist la Sagrada Família, has vist l'Art de Triomf? Dic, no havia res. No diu res, anava tan enfocat, com saps, com aquests molos que miren endavant i així, sí. Penses com anirà, realment era així.
0: Però al teu cap què va, la respiració, el crac-crac-crac-crac de les cames, o estàs pensant, o estàs fent la llista de la compra, estàs recordant els millors moments de la teva adolescència?
2: Pensa que el que pugui arribar a pensar en cursa es tradueix en 10-15 segons quan arribo, a la línia d'arribada. Allà sí, allà passa tot.
0: Allà ets tu.
2: Però durant cursa...
0: No sóc.
2: Vas fer... No ets.
0: El modo no molestar, vaja.
2: I a veure quins imprevistes sortiran.
1: O sigui, ets conscient del teu potencial, diguéssim, no? Dels teus límits i les teves coses.
2: Sí.
1: Val, igual que ell. Mira, ell també és conscient del poder que té.
7: Tengo una mente muy especial. Yo una vez estaba haciendo el yoga y estaba guiándome en mi casa en un farol. Le hice moverse el farol. Sí.
1: Diu que té una ment especial, no cal que ho juris.
0: Ha quedat clar.
1: Ha quedat clar, perquè diu que amb el poder de la seva ment va fer moure un farol. De cop i volta és Uri Geller.
0: Que a mi, jo ho dèiem amb l'Oriol, ahir preparant l'entrevista, mirant aquest senyor, dius, clar, és que no ho saps, si és que sí, si és que no, perquè això que diuen que l'edat és un número, jo penso que és que sí, que és un número, però home, també jo crec que hi ha uns mínims de forma física que es necessiten. Tu tens 56 anys,
2: sí.
0: Vull pensar que també exercicis de força...
2: I és una preparació constant i important. I l'edat és un número... És un número, però quan el cos el castigues tant, passa factura. Això és indubtable. Lo de sempre, no has de donar el braç a torça, no, i continuar.
1: I clar, i escoltant aquest home, dius, és un frau. Pots pensar que
0: aquest senyor...
1: No el Delfí, no. El senyor Miyagi podria ser un frau, però no, perquè si fos un mentider, podria acumular tot això.
7: Tengo 40 trofeos con 16 medallas de los concursos. O sea que tengo trofeo de todas cosas.
1: Clar, és que és moltes, tu també tens medalles o alguna cosa?
2: Sí, cada cursa, doncs, la satisfacció física és una medalla.
0: Dius que corres com fer una mena de teràpia. Què resol corrent que no hauria resolt assegut al sofà de casa, per exemple?
2: És una teràpia psicològica. O sigui, no es voler tra feina als especialistes en aquesta matèria, però jo quan surto a córrer, ja no en cursa, sinó a entrenar, doncs m'allibera de les tensions, les pressions de la feina, mal de caps, etcètera, un infinitat d'etcètera.
0: Tu que ets aixecar-te a les 4 i córrer, 4 del matí i córrer, ets més de matins, ets més de tardes i ja...
2: Soc de tardes i aprofitar el cap de setmana i hipotecar-me el meu temps perquè quan arribi a casa pugui estar amb la família.
1: I ara, amb aquest estiu, has hagut de variar les teves hores de sortir a córrer?
2: Més tard, per si sortia a les 7 o a les 8, també estàvem a 38-39 graus.
0: Hòstia, és igual.
1: Igual,
2: i dius, ostres, amb el que ve estic aquí al sofà mirant aquesta sèrie amb la família, qui em diu ara que he de sortir, no? Ara, quan torno, la satisfacció és brutal.
1: I et passa aquella cosa que quan comences a córrer, o comences a fer qualsevol exercici físic, el teu cos està fred, diguéssim, no? I hi ha un moment que el teu cap potser t'està dient, para, o el teu cos, que et dius, estic molt cansat avui, tal, no sé què, però tu continues, i hi ha un moment que entres com una mena de trance, que ja t'oblides de tot i simplement estàs corrent. I ja la teva ment està en blanc. Això t'ha passat?
2: Sí, ha passat, i és el que et comentava abans. Llavors, tibes de què? Tibes de... qui té raó amb això, no? Té raó el teu cos, el teu físic, entrenat, més o menys, el teu cap, que és molt potent,
1: clar.
2: I llavors és un acord, no? És un acord contractual, dius, vinga, va, l'un per l'altre, tirem endavant, tira milles.
1: I a més ho fas sense música.
2: Sense música.
0: Que jo ho trobo extraordinari.
1: Això és bastant militar.
2: Sense música, fins i tot entrenant, sense música, perquè et perds molt. I això no vull anar... En contra els que ho fan amb música,
0: no?
2: Però et perds, diguem, les sensacions, no? Tan sols el batec, no del teu cor, no? Sinó les xafades, que vas pel mig del bosc. Això és brutal.
0: Sí, estimats oients que ens escolten, com distingir que el cos et demana mambo i és marató o superar la crisi dels 40, posar-te a córrer als 40, 45, 46? Però a vegades veig gent que van a jugar a pàdel i els dic, vigilar els genolls, vigilar els... Jo em poso padrineta. Bueno, genolls, articulats... S'ha de vigilar això també? Vull dir que no tenim 15 anys ni 20.
2: S'ha de vigilar molt, sí, i és... Has de tenir molta cura i has de... No tothom pot fer el que vulgui. Jo no faré el que... Jo no faré un programa de ràdio com esteu fent vosaltres ara.
0: Home, perquè no voldràs.
2: No.
0: Tot és posar, sí.
2: No és la meva capacitat.
1: Vols venir demà?
0: Vine demà,
2: però
0: si
2: tu,
0: vols.
2: Però tu podràs intentar fer una marató, no com tu has proposat, però per lo menys preparar-la. Una altra cosa com vagi, però preparar-la, sí. Això és l'objectiu, és el projecte de cadascú.
1: Clar, clar. Bueno, és que això es va veure molt a la pandèmia, després de la pandèmia, quan es va començar a sortir... Molta gent li va donar per córrer, hosti, perquè després tant de temps tancats...
0: És com el toro a plaça, no?
1: Però gent que no estava preparada, potser ni per fer 10 quilòmetres, sí. I van començar a fer 10 quilòmetres i la gent es desmallava pel carrer, perquè és el que dius tu, o sigui, hem de ser conscients també de com estem, de, bueno, anem fent a poc a poc. És que Kilian Jornet jo crec que ha fet molt mal.
2: Sí, i allò que deia, ostres, tothom pot fer-ho.
1: No, és
2: que no és així. I llavors, ostres, fes-te una prova d'esforç, vés al metge per veure si pots fer-ho. És que a mi no em passarà. A mi no em passarà.
0: Estic rient perquè estic pensant en el Kilian Jornet.
1: No, però
0: dic, què us he fet jo?
1: No, pobret.
0: Jo l'únic que he fet és seguir la crida, el cor, sí, el cor m'ha portat a la muntanya. Sí. És en Kilian Jornet. No sé si és en Kilian... Té una entrevista, i Kilian Jornet... No sé si el coneixeu, ens escolta, que ens truqui, tu, vull dir, em sap greu que diguem que Kilian Jornet... Ens ha fet mal la imatge que s'ha venut de Kilian Jornet com una cosa que és fàcil, no? Que es tira i ja ho farà.
2: És un gran referent, té fonaments genètics, té l'ADN, a més, una persona que ha entrenada de tota la vida.
1: Sí, des de petit, és una mena de Son Goku.
0: Ja, directament. Sí. Fin, dos punts, tu corres, tots correm, maratons per superar els límits, en pròleg d'Arcadi Alibés, un llibre que presentaves a principis d'aquest 2026, que recuperem en aquesta tercera entrevista d'aquest inici del Ja som aquí. Escolta'm, els dinerets van per l'Idibel, per què?
2: Vaig tenir clar, quan aquest projecte, que jo sempre he parlat de projecte del llibre, el vaig enviar a l'editorial Cossedània, i ells, després d'una valoració... d'un mes i mig aproximadament, em van dir que endavant, vaig tenir clar que el que jo podria recaptar de drets d'autor havien d'anar per una causa important, com és el càncer de pàncreas.
0: Per què?
2: Va tocar molt de prop. Dues persones molt properes, un d'ells un amic de l'última època de futbolista en veterans, després un familiar també, i llavors dius, malauradament hi ha moltes causes, no?, per destinar moltes aportacions, però aquesta era la que jo tenia més a la meva dreta i endavant.
0: És un càncer que no el veus venir, eh? És zoom!
2: I letal.
0: Totalment, per això.
2: Sí. I ja no només per això, no? Qualsevol cosa que destinem és poc. Però si pot ajudar una mil·lèsima part a conscienciar, només no, a conscienciar i a visibilitzar, perfecte.
0: El 2020 vas córrer a Sevilla, poques setmanes després de perdre la teva mare. L'has recordat com una d'aquelles maratons dures i al mateix temps especials. En aquells 42 quilòmetres et vas poder fer aquesta abstracció de la que ens deies, allò, ment en blanc, córrer o no?
2: És l'exemple. Va ser aquí. Feia dues o tres setmanes havia mort la meva mare... Emocionalment m'hi presentava, pots comptar, trinxat. Físicament no estava en les millors condicions. Però era d'aquelles curses que jo deia, he de ser aquí. Per què? Per la meva mare, per mi, era algo especial. No? I a cada quilòmetre, cada passa que avançava, doncs, es fluïa. No tenia present aquell dolor físic que jo tenia. No? I llavors a l'arribada va ser una sensació que t'asseguro indescriptible.
0: Aquest any has fet un backyard, 15 voltes, uns 100 quilòmetres. Com es passa dels 42 als 100? Perquè això és més del doble, ja.
2: Doncs aquí és una controvèrsia, perquè si aquí és... Jo estic parlant de conèixer el teu cos, preparar el teu cos... Jo aquí anava a valorar el meu cap, la meva ment, no? Tot i que sé que és potent...
0: Hosti, però tu ets privilegiat perquè pots oblidar el cos.
2: No.
0: Pots oblidar el cos. No. A mi em fas córrer 20 metres i esbufego com un tocino, ja. Tireu-me aigua freda, sisplau.
2: Jordi, és allò voler experimentar a veure què sents, no? Allò que diuen, va, una volta més, va, que seguro que hi era, eh? I el físic deia, buf, aquí sí que ja no puedo más. I el cap deia, vinga, va, som-hi. I dic, a la volta número 15, paro allà. No vull que diguem, que el corrono m'elimini. Sí. Seré jo, no? A la volta 15. I va ser així, vull dir, sort del meu cap, eh?
0: Per això com anava? Tantes voltes com es pugui, sí. i el qui feia més voltes...
2: No, cada volta, són 6, amb 6,7 quilòmetres has de fer una volta. A cada hora hi ha una sortida. Si ves, fa 6,7 quilòmetres, més d'una hora estàs eliminat.
0: No sé si existeix una prova d'aquestes que dius, allò com els immortals, que només pot quedar un, i anem corrent, i l'últim que aguanta és el que guanya.
2: És això.
0: Ah, sí?
2: El que va guanyar, va fer 30 i tantes voltes.
1: Des de Cooper, és, no? Aquell que vas de, sí, amb conos que va pip i has d'anar corrent cap a l'altre costat. Sí.
0: En dèiem el Curs Navet, nosaltres.
1: Això, el Curs Navet.
2: Curs Navet.
0: Sí. Tremendo, allò, eh?
2: Sí, sí.
0: Va ser, féssim tele, ja el faríem, aquí, el Curs Navet, perquè ens fotries una repassada.
2: Bueno.
0: Però, vamos.
1: Pues, t'agraeixo que sigui ràdio, Cartellà.
0: Però, sí, jo també ho agraeixo. Bueno, a veure, ens estan veient en streaming, si busqueu el canal de YouTube, sí, i de Twitter, de Ser Catalunya, ens podreu seguir, sí, evidentment, sí, des de les 7 del matí i fins ara tocar de les 12. Escolta'm, has dit que continuaràs mentre la sortida encara sentis els nervis i a l'arribada encara t'emocioni.
2: Sí.
0: Falta mucho perquè arribi aquest moment o aniràs allargant allò, bueno, va, l'última nos vamos, l'última nos vamos.
2: Mira, escoltant-te, això ara em ve al cap, jo soc molt de Messi, no?
1: Home, jo també.
2: I Messi ara fa un parell de dies doncs va dir que plegava de la selecció argentina. Que crec i estic que no tornarà, no?
1: Demà
2: havia fet una primera vegada.
1: Sí.
2: Doncs jo quan no senti aquest pessigolleig a la sortida i aquesta sensació emotiva a l'arribada, hauré pensat, mira, s'acaba una etapa fantàstica, enriquidora de la meva vida, però ja està, anirem a per una altra història. I jo crec que serà així. Crec que serà així, eh?
1: Natació, després?
2: No, és un dels ports que crec que no faria, perquè sóc més terrestre, i t'ho repeteixo.
0: Jo abans ja l'hem testejat.
1: Sí, jo estic intentant com anar-lo cap a l'aigua.
0: Tantes fotos que veiem amb vaixells aquest estiu, la gent als stories, has fet les vacances l'has passat a Parverga, has escapat o...
2: Sí, he escapat des de muntanya.
0: I a la família els dius, ara vinc, i 2 hores després dic, bueno, he anat a fer...
2: Sí, la família que ha aguantat tot aquest temps, més que aquestes hores que podies dedicar a d'altres històries, ha aguantat la part molt aguantar les emocions que dius, ostres, aquí això m'ha sortit un llamp, no m'ha anat bé, i també aguantar les meves eufòries als núvols.
1: Perquè la família, entenc que ha sigut un paper important, és a dir, que t'han acompanyat aquest procés de començar a fer maratons, no han saltat les alarmes,
2: no.
1: És a dir, què li passa?
2: No.
1: Perquè se'n va córrer tota l'estona.
2: Per això dic, tot i que ser un esport molt individual, és molt col·lectiu, perquè comptes amb ells, ets un equip, no?
1: Sí.
2: Tu surts sol i arribes sol tu a l'arribada, però és que allà hi ha els teus, que hi són sempre.
1: I després de cada marató i d'allò, entenc que tens uns processos de recuperació.
2: Sí.
1: Vas al fisio...
2: Sí. Sí, sí. El que passa que a vegades me'ls passo pel forro, perquè amb 6 maratons a l'any no dona permès. Però intento que sí.
1: Ben fet.
0: Sí, Marina Fernández, estem parlant amb el Delfí Vilaseca, que justament aquest any, bueno, ell anava fent maratons de 42 quilòmetres, que jo ho trobo espectacular, i enguany va i fa 100 quilòmetres a córrer.
8: L'haurem de fitxar perquè ens ajudi a aguantar ara que anem una hora més de programa.
0: Imagina't.
8: És que era bé maratonià, això.
0: I un aquí a Catalunya de 8 hores, vull dir, seria ja doblant...
8: Quan vulguis el fem.
0: Sí?
8: Si ens acompanya ell, tu ens acompanyaries?
2: Vinga,
8: sí?
2: Endavant.
8: Et podríem posar una cinta i a veure qui aguanta més, nosaltres en antena o ell corrent, eh? Perquè això de córrer en cinta, per algú que corre pel carrer, què?
2: Com jo no, tampoc sóc de gimnàs, prefereixo que no. No sé si se sent.
0: Sí.
2: Doncs prefereixo més a l'aire lliure.
0: A l'aire lliure.
2: És molt monòtom.
1: És com un hàmster.
0: Directament.
8: Sí, clar, a vegades per recuperar, per entrenar, no queda una altra.
0: Que,
8: vaja,
0: que la cinta no és massa bona per l'impacte als genolls? O...
2: Exacte, sí. Però a vegades si vols continuar i a fora en plou, neva, hi ha una ventada, doncs no te'n queda altra.
0: Ai, Delfí, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies per estar amb nosaltres.
0: Marina, fins aquí nosaltres.
8: No sé si sí que tu corres?
9: No.
8: Ni per
9: corres de covards.
8: Ni per agafar el bus, eh?
9: Home, per agafar el bus, sí. Hauria de córrer més. Aviam, intento, però vaig una vegada al mes.
8: A vegades ja t'he vist córrer, aquí per arribar a l'estudi.
9: Sí, home. Estic pitjor físicament del que m'agradaria, sincerament.
8: Què teniu avui? Mercato.
9: Molt mercat, moviments d'última hora. Escoltarem en directe a Marc Casador, que marxa cap a Corunya, cedit pel Barça, amb una opció de compra de 30 milions d'euros. Recuperem bones costums. El Flac ja anirà a prendre alguna coseta amb el Ramon Besa.
8: Segueixen
9: cafè? Com?
8: Segueixen cafè el que prenen o no?
9: Mai ha estat cafè. Són bitxis. A aquesta hora del migdia ja no toca el cafè.
8: I l'Òscar Nin?
9: Sí, Òscar Nin, que ve amb protagonista. Avui estrenem secció, el futbol és música, el Barça juga a València i fa 40 anys València era ruta del bacalao. Avui la recuperarem amb l'Òscar Nin. I parlarem amb una persona que també s'incorpora al Que t'hi jugues i coneix molt bé, a Gabriel Jesús.
8: Sí que gràcies. Fins aquí l'Aquí Catalunya. Tornem demà a partir de les 7. Adéu.
10: Es mediodía a las 11 en Canarias. El gobierno reconoce ya que está estudiando el informe que la policía le ha entregado a la Audiencia Nacional señalando a Marruecos por la entrada masiva a Ceuta, según El Español, que es quien lo ha publicado. Javier Liebana.
11: Acaba de hablar el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que ha pedido cautela porque quieren, ha dicho, estudiar primero a fondo ese informe. Además, ha negado que el gobierno haya ocultado información sobre la supuesta implicación de Marruecos en lo ocurrido. Josué Coyo, buenos días.
12: ¿Qué tal? Buenos días. Sí, el ministro de Justicia ha confirmado que ya están analizando este informe y ha pedido cautela. Félix Bolaños ha negado que se haya ocultado información y ha asegurado que están a la espera de la respuesta del director general de la policía tras la carta enviada por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
13: A esta hora, en estos minutos, precisamente se está trabajando en analizar los detalles de ese informe del que tuvimos noticia a través de la información del diario El Español. Y por tanto es el momento de la cautela, de analizar en profundidad ese informe, esa información, y de conocer todos los detalles que se mencionan en esa pieza periodística y que se refieren a un informe.
12: El socio de gobierno, por su parte, exige transparencia y explicaciones. Sumar ha pedido conocer el contenido completo de este informe y depurar responsabilidades.
11: Sobre este asunto, el Partido Popular considera inaceptable la respuesta de Grande Marlaska de enviar una carta a la policía pidiéndole explicaciones sobre este informe que hemos adelantado en la SER. Escuchamos a Carmen Funes.
14: Miren, nosotros creemos que es inaceptable la respuesta que ha tenido Marlaska al conocimiento de este informe. Porque lo que ha hecho Marlaska en el día de hoy, en la mañana de hoy, es enviar una carta al director general de la policía pidiéndole explicaciones. Y Marlaska no es consciente o no se quiere dar cuenta que a quien tiene que dar las explicaciones es él.
11: El PP está volviendo a exigir la dimisión del ministro del Interior, al que acusan de haber llegado tarde y de haber mentido sobre la información que tenían. Mientras, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acaba de publicar un vídeo en su perfil de X por el Día de Ceuta, agradeciendo al pueblo ceutí la serenidad, la solidaridad y la responsabilidad, dice, que ha demostrado durante estas semanas.
15: Como dije el 31 de julio en la ciudad, me hago cargo de que para muchos de vosotros y vosotras, hasta que no se recupera la normalidad, la respuesta del Estado es insuficiente. Pero quiero aseguraros que estamos movilizando todos los recursos a nuestro alcance para que vuestra ciudad recupere cuanto antes esa plena normalidad, y tengo el convencimiento de que, como en otras muchas ocasiones, Ceuta saldrá reforzada de esta situación.
11: A esta hora empiezan algunas de las manifestaciones convocadas en favor de Ceuta. La gran mayoría van a ser por la tarde, pero una de las fotos de la mañana está en Bruselas. Frente al Parlamento Europeo se están concentrando el Partido Popular y Vox. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
16: Sí, dos convocatorias por separado, pero que se celebran simultáneamente en este lugar, la Plaza de Luxemburgo, en la escalinata de la puerta principal del Parlamento Europeo, y a la que se unen a esta hora también españoles residentes en Bruselas o trabajadores de las instituciones comunitarias. A un lado de la escalinata, los eurodiputados del Partido Popular, al otro, los eurodiputados de Vox. Entre las filas del PP vemos a la secretaria general del PP Europeo, la española Dolors Montserrat, junto a la delegación española del PP. Los populares buscan, explican, trasladar un mensaje de unidad en Bruselas, por encima de cualquier diferencia política, con una ciudad que dicen que ha sufrido uno de los ataques híbridos a la integridad territorial de la Unión más graves de los últimos años. Portan banderas de España, banderas de Ceuta y de la Unión Europea. El grupo de Vox porta pancartas donde leemos "Ceuta se defiende o no a la invasión".
17: Cadena SER. Servicios informativos.
18: Consejo de ahorro nivel experto. Ahora con Endesa, pásate a Orange y estrena un Samsung Galaxy S26 con un descuento adicional en tu factura de la luz. Infórmate sobre todas las combinaciones y bases legales en el 800-700-700, en endesa.com o en tu punto Endesa. No lo dejes escapar. Solo hasta el 4 de octubre.
19: Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
20: Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora al pequeño, aunque igual entra un socio. Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
21: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
3: Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
4: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: Hazte mutuera.
4: Condiciones en Mutua.es.
22: Cadena Ser y Ser Cataluña. El so de la vida.
23: Cordeu-vos els cinturons, perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. Esports i filigranes, fins a les dues a Ser Cataluña.

0: 12 i 5, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal estàs, Flaqui?
1: Bé, esperant la teva frase.
0: Apunta. Les decisions més importants són les que es prenen en silenci.
1: Aquesta em sona.
0: De José Mari Vaquero. Sí, sí. Les decisions més importants són les que es prenen en silenci. I la majoria de fitxatges del Barça han estat així, en silenci. De fet, qui més soroll ha generat, Julián Álvarez, no ha vingut.
1: No.
0: Aviam, Flaqui, per línies. Livakovic per Ter Stegen.
1: Bé, bon canvi.
0: Xavi Espart per Araujo.
1: Posicions diferents, però portarà més Espart del que ha portat Araujo.
2: No, vergüenza.
0: Rodri per Casado.
1: Un gran fitxatge. Espera el valor Masia, però fitxem el millor migcampista en la seva posició.
2: Rodri és Rodri. No és lo mismo. Rodri és Rodri.
0: Gabriel Jesús per Lewandowski.
1: Aquí estic amb Robert. Perdem.
3: Hombre, es que es fichació de Ono, que és difícil de substituciones.
1: Ah,
0: Anthony Gordon per Ferran.
1: Sortirem guanyant.
0: Adeyemi per Rashford.
1: Que Adeyemi em genera algun dubte. Li posaré una X.
0: La temporada passada tenies lliures tres dorsals, el 2, el 12 i el 19. Cancelo va arribar al mercat d'hivern, al gener. Aquesta temporada el Barça utilitza tots els dorsals del primer equip, per això la inscripció de Gabriel Jesús va arribar tan tard, perquè havia d'alliberar dorsal Marc Casado. Però en global, en síntesi, Livakovic per Ter Stegen, Xavi Espart per Araujo, Rodri per Casado, Gabriel Jesús per Lewandowski, Anthony Gordon per Ferran, Adeyemi per Rashford. Té millor plantilla el Barça aquesta temporada que l'any passat?
1: Jo crec que sí, per una qüestió de recursos. Té molt on escollir Hansi Flick. Veig a Flick content, per tant, si ell està content, dedueixo que la plantilla és millor, però vist des de fora, és veritat que el mercat començava amb dues grans mancances, que eren un central i un davanter centre, i a cap dels dos ha arribat. Bueno, s'ha fitxat a Gabriel Jesús al final, però em fa l'efecte que per profunditat plantilla, pel mig del camp que tens, perquè la davantera més o menys l'has equilibrat, tinc el petit dubte de la defensa, però em fa l'efecte que a la teva pregunta et dic sí, crec que el Barça té millor plantilla i més recursos que la passada temporada.
0: Aviam, per parts, el dorsal 19, que té un punt poètic, està ocupat per Ronnie Bardaji, que en realitat deixa plaça lliure perquè té lesió de llarga durada. És el dorsal de Julián Álvarez, qui sap si el podrà ocupar el mes de gener. Ja ho veurem. El rol de Ronnie Bardaji l'ocuparà Bisigu, que té fitxa del Barça Atlètic, igual que Hamza Abdelkarim, que són dues apostes de club, Bisigu i Hamza. I aquí hi ha un dels primers grans canvis dels que se n'ha parlat poc. El Barça està incorporant futbolistes joves que estaran entre primer equip i filial perquè necessita anticipar-se a la Premier, amb qui és difícil competir per grans fitxatges, ara amb el Bruno Alemany i el Fermín Suárez. Explicarem els números de bogeria d'Anglaterra. I, com deia el Flaqui, si fem cas de la planificació esportiva inicial, el Barça tenia clar que havia de millorar el nivell de la davantera. Ho vam explicar el que t'hi jugues. Més que no pas la defensa, tot i que si es podia, volien fitxar un central. Però a la davantera és on s'han concentrat la majoria dels moviments. I no, Flaqui, no ha arribat cap central, però perquè els diners s'han invertit en Rodri i perquè es confia en Christensen, a qui han renovat. Una renovació sorpresa. De moment, Flick l'està utilitzant. Tampoc ha arribat el davanter estrella desitjat, Julián, Lautaro, João Pedro, Harry Kane, fitxatges que el Barça ha vist que eren impossibles, i ha hagut d'adaptar-se i buscar solucions. És el primer estiu on Deco ha pogut gastar més del que ha ingressat. És novetat. El Barça ha gastat més del que ha ingressat. 180 milions d'euros més o menys en fitxatges i 110 més o menys en ventes. Gràcies, sobretot, el traspàs de Ferran Torres i el canvi de política en el futbol base, i això també és important i se'n parla poc, perquè ara el concepte global és que els canterans que marxen ho han de fer traspassats. No és casual que des d'aquest estiu Deco controli el primer equip i el Barça Atlètic. Fitxa joves a cavall entre Barça i Barça Atlètic, joves amb projecció, d'inversió baixa per anticipar-se als clubs més rics, i traspassa jugadors del filial, alguns que ni tan sols han tingut espai al primer equip, per treure diners guardant-se opció de recompra. La Masia ha de servir per a reforçar el primer equip, però com us diem no hi caben tots, i els que marxen És millor que deixin diners a caixa, un canvi de filosofia que va sorprendre molt al mercat de fitxatges entre clubs, altres directors esportius, representants, intermediaris, etc. Però que ha reportat uns 60 milions d'euros, 50 més els 10-11 d'Ansu Fati, uns 60 milions d'euros. Una política que ja aplica el Madrid des de fa temps, ja l'aplica el Madrid des de fa temps. La diferència és que al Barça continuaran arribant jugadors al primer equip. Els propers en renovar seran Xavi Espar i Gerard Martín. Amb Flick i Deco, qui treballa discretament i en silenci, les decisions importants es prenen en silenci, es queda i té premi. Que t'hi jugui.

0: a l'aeroport del Prat. Santi Ovalle, què tal, com estàs?
1: Què tal, bon dia.
0: Ha arribat ja Marc Casado, que ha de marxar cap a Corunya, o encara no?
1: No, o espero que no, perquè si ha arribat me l'he menjat. Per tant, espero que no. Que no hagi arribat, estic aquí esperant-lo a la porta.
0: Perquè ha estat l'última operació del Barça en aquest mercat de fitxatges, a última hora de la nit. Marxa cedit amb opció de compra.
1: Sí, és una opció de compra pura de 30 milions i el Barça paga una part de la fitxa del futbolista. És una opció que va aparèixer a última hora, ahir, en el mercat, després de tot el que s'havia parlat. I mira, hi apareix per aquí Marc Casado.
2: Epa. A veure.
0: És que estàs esperant escoltar l'entradeta del que t'hi jugues per sortir del cotxe i venir-te a saludar, Santi Ovalle.
1: Clar, estem aquí arribant. A veure, va amb unes maletes. Espera, això és moment de ràdio. I a part, com ara fem vídeo, la Núria m'ha demanat a veure si li puc posar la imatge. Així que...
0: Molt bé, doncs en directe, eh? Aviam, sí, sí. Assaltarem Marc Casado.
1: Marc, què tal, com estàs?
3: Bona tarda, bon dia.
1: Com et sents després de haver de marxar al Deportivo?
3: Bé, bueno, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió.
4: T'ha costat prendre la decisió, Marc?
3: Bueno, deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve.
4: Costa deixar la casa ara després de tants anys, Marc?
3: Bueno, sí, com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més.
5: Suposo que amb ganes de jugar, Marc, i tornar amb més força, no?
3: Sí. És aquí, segur?
4: Marc, el Barça no se pierde, ¿no? Yo te sé a Coruña, ¿no?
1: Marc, que estem al mostrador.
4: El futuro es largo, ¿no?
3: Sempre, nunca se sabe.
1: Te'n vas una mica molest amb el que ha passat, que t'han tret el dorsal, etc, o no?
3: No, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
1: Quin missatge li envies a l'afició, que aquesta que tant t'ha venerat amb la teva imatge, canaletes, mítica, etc?
3: Però trec el DNI.
0: És meravellós, eh?
1: No,
0: això és ràdio,
1: no,
0: sí senyor,
1: no
0: és ràdio.
1: Gràcies per atendre'ns a aquesta situació.
3: Gràcies.
1: Doncs el deixem que facturi el Marc Casado, agafant, se'n va aquest vol cap a...
0: Fes-hi una abraçada.
1: Cap a Corunya.
2: Segur que era allà, eh? És on ha d'anar, eh?
1: Sí, mostrador, un dels mostradors de
6: facturació. Los líquidos en una bolsa, por favor.
0: Queda clar que una mica molest sí que està, perquè li hagin retirat el dorsal. També dic que, pel que tinc entès, Santi, al club hi ha qui també està una mica molest amb les promeses de Jorge Méndez, que després no es compleixen, perquè diu que portarà ofertes de 40, 30, 40, 50 milions d'euros i resulta que aquestes ofertes després no existeixen.
1: Sí. Evidentment, fa des del juny que sap que té aquesta situació, no? I que el club creien que podrien treure uns diners, però al final també el jugador decideix on vol anar. A última hora li arriba al Deportivo, el Barça havia d'alliberar la fitxa, ara ho explicarem, i clar, i al final és veritat que Deco a última hora va demanar una obligació de compra de 30 milions, era una clàusula inassumible, es va acabar negociant i ja no és obligació, sinó que és una opció de compra de 30 milions que el Depor difícilment farà efectiva, perquè és una quantitat molt gran per un equip de la Lliga, que no siguin el Barça, el Madrid o l'Atlético de Madrid.
0: Que no ho deia específicament pel cas Casado, Jorge Méndez porta altres jugadors, Alejandro Valde, en fi, uns quants de la plantilla, però que diguem-ne que les promeses que hi havia a principi d'estiu no han acabat de fructificar en forma de diners. En el cas de Jorge Méndez, trasllado coses que m'expliquen, El Barça pagarà part del salari de Casado, gran part del salari de Casado, marxa al Deportivo en un projecte molt guapo, ara l'analitzarem també amb el Bruno Alemany i el Fermín Suárez, hola els dos.
7: Què tal? Bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Que han estat pendents dels moviments del mercat fins a última hora i aquesta opció de compra que va condicionada en part als partits que Casado jugui al Deportivo de la Corunya. De fet, el seu director esportiu, Fernando Soriano, al Larguero, quan encara no estava 100% tancat el fitxatge, però ja encarrilat, deia això a Manu Carreño.
9: És un jugador que ja vivió aquí un ascenso del Depor a primera ref, sí, a segunda división A. Siempre le ha gustado el Depor.
10: El único asunto que falta para cerrar esa negociación, digamos, es la clave, esa opción de compra que el Barça creía que fuese obligatoria, pero que finalmente aceptaríais sin que fuese obligatorio para el Depor.
9: Bueno,
10: ¿van por ahí los tiros?
9: Bueno, puede ir cerca, pero bueno, no es eso determinante. Al final, ahora mismo ya estamos ya, te digo, en temas, en estos momentos, si el que no tenga todo eso negociado y ya todo el tema que dijéramos escrito, no le va a dar tiempo a
10: ya, vale, la, vale. O sea que está
9: la inscripción, ¿no? Entonces son temas a lo mejor parecidos, pero bueno, no de ese índole, pero bueno, podríamos decir que parecidos, sí.
0: Temas parecidos. Perdón, ya va per aquí la historia, ja l'anirem rascant en els propers dies, per donar els detalls exactes d'aquesta operació que envia Marc Casado al Deportivo de la Coruña i permet la inscripció de Gabriel Jesús, que es va posposar fins a última hora per una qüestió federativa, no de fair play, sinó de que el Barça utilitza tots els dorsals.
7: S'havia de donar la baixa de Marc Casado perquè pogués entrar en fitxa federativa Gabriel Jesús, i per això vam estar fins l'última hora de la nit, fins a... no quedaven ni 10 minuts perquè acabés el mercat, que s'havien d'enviar els papers perquè necessitaven la signatura de Casado, aquest contracte, per donar la baixa i aleshores sí poder activar el contracte de Gabriel Jesús davant la Federació Espanyola.
0: Portarà el dorsal 9, Gabriel Jesús, 10 milions d'euros fixes més 5 en variables, com va explicar el Santi Ovalle ahir, firma per 3 anys... y dijo que va a saber del interés del Barça la última semana de mercado.
8: Yo pienso que una semana atrás recibí el mensaje que podría pasar. Estaba muy contento, pero claro, la confianza que todo podría ir bien. Cuando empecé a pensar, no, es una gran posibilidad, puede pasar. Claro que me puso emocionado, muy contento, quería mucho estar acá. Ahora empecé a entrenar, a jugar y nada, y bien para que todos estigui contente.
0: Passa moltes vegades, que pots tenir una planificació i resulta que el més important és cou l'última setmana de mercat i coses que no tenies previstes. Un Gabriel Jesús que ell mateix reconeix és davanter centre, tot i que també explica que gran part de la seva carrera la ha jugado a la banda.
8: Vosotros que miro partido siempre sabe que ha jugado mucho también en fuera, los dos lados. Bueno, no hablé ainda con Mister sobre esta posibilidad, pero claro, estoy siempre para ayudar como quiera. Claro que hoy mi posición es delantero, pero ha jugado mucho. Yo pienso que 30 o 40% de mi carrera ha jugado por fuera también. Bueno, empecé a jugar fútbol por el lado, ¿sabes? Entonces, bueno, puedo jugar. Agradezco a Dios todos los días que puedo hacer estas 3-4 posiciones porque me ayuda mucho.
0: D'aquí a una estona al que t'hi jugues parlarem amb una persona que coneix molt bé a Gabriel Jesús, però Fermín, Bruno, és una de les coses que valora Hansi Flick, aquesta polivalència en tots els davanters, per ser un atac versàtil, amb alternatives, rotllo Paris Saint-Germain, ja ho hem explicat, que era una de les voluntats de Hansi Flick, i Gabriel Jesús li dona aquesta possibilitat.
11: Que hi hagi molta mobilitat, no? De fet, jo, i molts oients recordaran, duels Manchester City-Real Madrid de Champions, amb Gabriel Jesús treballant moltíssim la banda esquerra, perquè és un jugador que és molt disciplinat, que encadena molts esforços, que té gana, és un tipus que té energia, el tema sempre a l'asterisc és el tema físic, no? Però a poc que estigui bé en un bon to, ja et dic que com a titular o suplent serà un jugador que portarà, perquè sempre té bona predisposició.
12: Jo em mullo, jo crec que el Barça el veurem molt poc a la banda. Amb les alternatives que té el Barça per fora, jugadors més enllà de, òbviament, Lamine Yamal, pot jugar Rafinha per fora, Adeyemi, jo crec que el Barça ve per fer de nou quan sigui de titular i quan no per sortir a segones parts a desencallar partits.
0: Sobre el tema físic, Gabriel Jesús, que ja heu escoltat, parla molt bé el castellà. Sí. Després li preguntarem a la persona que el coneix per què. El parla tan bé, tan i tan bé, que ja sap dir fins i tot paraulotes, i és les que utilitza per explicar com es troba físicament.
8: No hablé todavía con Mister sobre táctica, lo que quiere que hago. Penso que esta semana ya vamos a hablar todo. Yo tengo mis cualidades, no vengo aquí para mejorar porque están de puta madre. Perdona. Están muy buenos.
0: Està molt bé.
12: I això que és atleta de Déu, que s'ha saltat aquí una mica la línia.
0: Sí, per cert, ha fitxat pel Barça ara, però fa 10 anys, el 2016, va poder venir, el Barça el va descartar perquè costava més de 30 milions d'euros i va preferir incorporar un jugador de rendiment més immediat com Paco Alcácer.
8: Yo he dicho muchas veces que miraba la Champions cuando niño y faltaba el colegio, a veces para mirar, y miraba como Ronaldinho, miraba a Deco también.
13: Bé.
12: Quina és més forta, el Paco Alcácer en lloc de Gabriel Jesús o el Ferran Torres en lloc de Julián?
0: És una molt bona
12: bon
0: pregunta,
12: debat, eh?
0: Flaqui, respon.
13: Alcácer.
12: Com?
13: El Pacácer.
12: Pacácer.
13: El Pacácer va ser un fatxa espectacular. Espectacular.
12: Un fitxatge.
0: Era un altre context, home. Paco Alcácer venia de marcar gols.
12: I exacte, ah, venia molt bé al València.
13: I el Santerro, també.
0: Sí, el Santerro.
12: El Santi Izquierro.
13: El Santerro era... Poh! I també un bon jugador, que
12: va ser
13: un fitxatge del senyor Porta, també s'ha de dir, fitxatge del senyor Porta.
6: Porta.
13: Va ser el senyor Porta o va ser el senyor Ocell?
14: Qui va no, fitxar? Esquerra va ser Porta.
13: Va ser el senyor Porta, no?
14: De fet, estaven els dos al club aquella època.
13: Sí, el senyor Ocell va fitxar Neymar, que té un bon fatxa. I llavors vaig fer, jo vaig fer el del Pacácer.
0: Ai, no puc amb Bartomeu, de veritat.
13: Pacácer, per mi, dels millors fatxes que hem fet mai.
0: Quin riure em fa. Escolta'm, Santi, hem dit que el Barça ocupa totes les places. N'hi ha una que sorprèn, la del dorsal número 4, que és Brian Fariñas. Per què està el primer equip?
7: Perquè Brian Fariñas marxava del Barça a principi de l'estiu i va ser la manera de retenir-lo. Dir-li ja al mes de juny, finals de juny, principis de juliol, dir-li que seria futbolista del primer equip del Barça. Aleshores, a Hansi Flick li agrada i la direcció esportiva va dir, escolta, si el volem mantenir, l'hem de tenir al primer equip, l'etapa de filial li queda curta i l'han mantingut a la plantilla i li han donat el 4, que és un número molt gros, que sorprèn molt, el 4 del Barça. Adéu, Marc, el Casador, que marxa per aquí. Sorprèn molt aquest número, però home, és l'únic que quedava lliure junt amb el 19, però era lleig treure-li a Rooney, a part si es recupera aquesta temporada està obligat a tenir dorsal, així que han volgut donar-li el 4 a Brian Fariñas i el 19, que és el que ha dit Rooney i Bargi.
0: Un jugador que va ser clau als èxits de la juvenil fa dues temporades, amb la Youth League, el triplet, i que ha jugat molts partits amb el Barça Atlètic de Beletti aquesta última temporada, 34 partits, ha marcat 5 gols, 7 assistències, i que és molt amic de Lamine Yamal, no?
7: Molt, molt. Diria que ara ha marxat Casador, que era un altre dels grans amics, en Balde, doncs el millor amic dins del bastidor, en Gavi, també són molt amics, Fermín, però un dels millors amics de Lamine Yamal, perquè és company de generació. Brian Fariñas va fitxar, no és de la Masia de tota la vida, com Lamine o com...
0: Villarreal, no?
7: Sí, correcte, o com Xavi Espar, per exemple. Va fitxar el Villarreal i va desencadenar un conflicte gran, perquè el Villarreal va sospitar en aquell moment que o creia que el Barça estava darrere de la desvinculació a Brian Fariñas, quan era, bueno, per un tema de que es portava malament amb un noi que era un altre dels assenyalats del Villarreal, familiarment van entendre que l'havien de treure del Villarreal, aleshores el pare va desvincular el jugador del Villarreal i el Barça va dir, si el desvincules el fitxem. Va fitxar pel Barça i aleshores recordo que el Villarreal va fer un sidral mediàtic d'això perquè va acusar el Barça d'estar darrere d'aquesta desvinculació i d'actuar amb males arts. Això va passar a millor història i ha fet carrera a les inferiors del Barça i ara li arriba l'opció de primer equip a un futbolista que agrada molt a Flick. És veritat que a Flick li agrada molt, creu que té qualitat i que principalment, ja et dic, té dorsal de primer equip perquè marxava del club i era la manera de retenir-lo.
0: I el Barça al final no incorpora cap central perquè l'oferta pel jugador que volia, que és el que va explicar el Nil Solal que t'hi jugues, Nystad, no va ser acceptada pel Twente.
7: Sí, ho explicàvem.

0: mica estranya fer-la a un mostrador de facturació de Vueling a l'aeroport del Prat de Barcelona, però gran moment el que ens ha regalat, així que li desitgem tots els èxits i tota la sort a un futbolista que és veritat que s'ha enconat una mica la seva sortida, però que ha estat un símbol
1: totalment.
2: Però és una mostra més de que Casado és un paio normal, és un tio que celebra els títols amb bacanaletes i ara apareix a se'n va pues, a part tatina el mostrador de Vueling.
1: I que sap greu, que li treguessin el dorsal i tal. I és veritat que el projecte del Depor és guapo. Ara el comentem amb el Bruno Alemany i el Fermín Suárez. Abans, Flaqui, has dit que el Barça té millor plantilla que l'any passat, on ja va competir per guanyar la Champions. Vull dir, no la va aconseguir, però la podia haver guanyat perfectament. I entenc que aquest any també, òbviament, depèn de molts condicionants, lesions, si tens un bon o mal dia, els arbitratges...
2: Que pitin unes mans dins l'àrea, a favor.
1: Exacte, vull dir que el Barça, la gent competirà per la Champions. El Barça ja va competir ja per la Champions l'any passat i va competir l'any anterior. Per tant, bueno, lo normal és que aquest també la competeixis. Saps per què? Bàsicament, cállate, Cholo. que ja t'han dit que això era penalti, el de Pubill.
3: Però no lo pitaron.
1: Deia
3: no,
1: que Hansi Flick converteix en or tot el que toca.
2: El nostre rei Mides.
1: Per això avui el Bermúdez, que s'ha enamorat
2: de qui?
1: Ha entrat a la redacció de Hansi Flick, a part de la música, ja a part de la música de Hansi Flick, i també de la seva gata.
4: De dues persones.
1: Li ha dedicat una cançó.
4: Hansi Flick i la música.
1: La cançó és per Flick, no per la música.
4: Ah, vale.

0: poi solo fanno manao.
1: Bravo, vera,
2: molto ben trovata, molto ben trovata.
3: I Acid Cash era un remember.
1: Bravo.
2: Una mica vintage.
0: Sì, sí, sí,
2: sí. Una que feia molts anys que no escoltava aquesta cançó.
3: No, t'ho dic perquè el bigoti de la Vinya Mala actual estigui inspirat en l'Ubega.
0: En l'Ubega, igual.
4: No, ja que si això és un remember, espera't el que escoltaràs d'aquí a una hora, el Què t'hi jugues.
5: Què t'hi jugues presenta l'actualitat del dia.
4: El futbolista del Madrid, ara ho ampliarem amb l'Anton Meana, atents a la notícia, Raúl Asencio, condemnat per conduir borratxo.
2: El test d'alcoholèmia d'Asencio va donar 0,90 mil·lirams per litre, és a dir, pràcticament quadriplicava el límit. Amb la condemna se li retira el carnet de conduir. Com deies, de seguida ho ampliem amb l'Anton Meana.
4: Com ha dit el Jordi Martí a la redacció, quan ha conegut la notícia ha dit, us puc confirmar que aquesta tassa d'alcoholèmia anava tajat, tajat.
3: Va, no fem broma.
4: La iniciativa de la Federació Espanyola de Futbol de congelar els òvuls de les futbolistes aixeca debat entre les esportistes.
2: Sí, la primera a pronunciar-se ha estat l'atleta Ana Peleteiro, esportista en actiu i mare de dos fills, ha explicat a Hoy por Hoy que el focus s'ha de centrar en la conciliació.
6: Yo creo que la lucha debe de estar más en la conciliación y en el acompañamiento a esas mujeres que deciden ser madres para que sientan el apoyo de que sí es posible y que eso no las va a apartar de su trabajo, que darles una opción de congelar óvulos, que además es un engañabobos,

0: porque, claro, la gente dice, ah, congelar óvulos, eso es que puede ser madre dentro de 15 años. Mentira. O sea, que tú congeles hoy óvulos no significa que dentro de 10 años pueda ser madre.
1: La doctora Eva Ferrer, que havia treballat amb el Barça femení, explica què en diuen els estudis.
2: Lo que nos dice es que una mujer es capaz de quedarse embarazada, parar durante unos momentos de su vida para ser madre, para dedicarse a lo que quiere ser en ese momento y luego volver.
3: Aquestes properes setmanes al que t'hi jugues plantejarem un debat sobre aquesta qüestió perquè és molt interessant. En bàsquet, el Barça marxa a Andorra per arrencar la pretemporada.
1: Primer entrenament amb la plantilla al complet, amb les 11 incorporacions d'aquest estiu i amb el nou entrenador Sekulic. A les 3 de la tarda marxen cap a Andorra, diumenge primer amistós contra Morabanc.
3: En tenis avui juguen Carlos Alcaraz i Rafa Jódar al US Open.
1: Alcaraz contra el portuguès Jaime Faria en horari de matinada catalana. Rafa Jódar s'enfronta al xinès Bu a les 7 de la tarda, partit ajornat ahir per la pluja.
3: Com es diu el xinès?
1: Bu.
3: Ah! Jornada de transició a la Vuelta.
1: Una onzena etapa que arrenca amb Enric Mas, continuant líder amb minut i 18 segons de marge sobre Primo Roglic.
4: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
5: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, blah, blah, YouTube, Facebook, whatever.
4: @ que t'hi jugues.
3: Gràcies a tots els que ens seguiu. Hem superat els 100.000 seguidors a TikTok. De fet, estem a punt d'arribar ja als 101.000 i estem a 1.000 de clavar els 100.000 a Instagram. Per tant, moltes gràcies als que ens seguiu a les xarxes socials. Podeu escoltar el Que t'hi jugues a l'aplicació per a telèfons mòbils. Descarregueu-la, que és gratis, i teniu tot el contingut del Que t'hi jugues, també a la pàgina web de l'emissora. I al YouTube hi ha live per veure'ns, a part d'escoltar-nos, on la Núria ha penjat una enquesta.
6: Sí, què tal? Sí que, Flaqui, bon dia, com esteu? L'he penjat fa poca estona, d'aquí una estona mirarem com va el resultat. De moment, creieu que el Barça té millor plantilla que la temporada passada? Sí o no? De moment, un 90% diu que sí.
3: 90%.
6: Que el Barça té millor plantilla que la temporada passada. Només un 10% diu que no. I sí que alguns comentaris, sí que és veritat que gent com el David, per exemple, diu que el Barça darrere encara va una mica curt perquè el Rayo aquesta setmana li va marcar 2 gols al Camp Nou. L'enquesta sí que ja està disponible al YouTube del Que t'hi jugues perquè la gent pugui participar.
3: I també traslladem la pregunta al 606-32-72-11. 606-32-72-11.
7: De moment hem rebut missatge de la Núria.
8: És tan bon nano Casado que a sobre, mira, li pregunten que si se'n va molestar i diu que no, però se li veu que està trist. Pobret meu, és que no n'hi ha dret. Però bueno, és així el Barça.
7: I segon, el Sergi, de Calella de Mar.
9: I tant que sí, tenim molt millor plantilla que l'any passat. Una abraçada i força, Barça.
1: Ras i curt.
3: Però deixa'm saltar-me el guió. Sí, no, aviam, la gent que vulgui respondre la pregunta pot fer-ho, però com que està per aquí ja l'Òscar Nin, que s'incorpora aquesta temporada al Que t'hi jugues amb una secció que es titula El futbol és música, a la 1:30, 2:15, el Barça juga a València.
1: Sí.
3: Aquesta setmana. Ell ens proposarà recuperar la ruta del bacalao.
1: Ah.
3: Quines parades heu de fer?
7: Segur que l'hem de recuperar.
3: Els que aneu a València aquest cap de setmana per anar ballant Remember rere Remember. Val? Des del carrer Casp, al centre de Barcelona, fins a Mestalla.
1: Per Mujó anem amb cotxe, per tant, podem seguir la ruta.
3: Si algú ens vol enviar àudios amb el seu record de la ruta del bacalao, àudios que es puguin emetre, sisplau.
7: Sí, això em refereixo.
3: 606-32-72-11. 606-32-72-11, a la secció de l'Òscar Nin, els escoltarem i ve amb protagonista.
1: Caram.
10: Aquesta també feia anys que no l'escoltava.
3: Us dic una cosa. Em fa més il·lusió entrevistar Ximo Bayo...
1: Que...
3: Que a Leo Messi.
7: No, la verdad, ¿qué te ha pasado?
3: ¿Tú lo conoces a Ximo Bayo o te queda ya lejos por generación?
7: No, cállate, pum, papá, que es punten. Sí, la verdad.
3: 606-32-72-11. 606-32-72-11. El vostre record, si el teniu, de la ruta del bacalao.
1: Mai hauria imaginat que algun dia demanaríem missatges sobre això.
7: Si el teniu perquè estava
3: si viu, o si el teniu Ximo Bayo, perquè avui una llegenda estarà al Que t'hi jugues,
1: És una contradicció en si
3: mateixa. Llegenda de la música electrònica, Ximo Bayo, d'aquí a una estona al Que t'hi jugues.
11: Descarrega't l'app de la SER. És gratis.
12: Gratis? Estan bojos!
11: I trobaràs tots els continguts del Que t'hi jugues.

0: 12:35, què t'hi jugues? A Ser Catalunya, a la una, el Flaqui recuperarà velles costums, velles i boniques costums.
1: Un aperitiu.
0: Amb el Ramon Besa.
1: Sí, senyor.
0: Tens ganes de veure'l? Fa temps,
1: tinc
0: no?
1: Tinc moltes ganes. Doncs mira, des d'abans del Mundial, quan el veig, per tant, imagina't, 3 mesos.
0: A la una, el Flaqui amb el Ramon Besa. Abans, Bruno, vam escoltar el teu especial final de mercat al YouTube de Larguero, també a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER, a la pàgina web, i després vam tancar amb el Manu Carreño els últims moviments del mercat de fitxatges. Per parts, a la Lliga Espanyola, els moviments passen per la inscripció de Gabriel Jesús, la cessió de Marc Casado al Barça, el Madrid molta calma, a l'Atlético van incorporar al davanter, a
2: Jonathan
0: David, i es van quedar sense poder inscriure un jugador. Mira tu. Tagliafico va ser que no.
2: Sí, Tagliafico no va entrar finalment.
0: Com és que no va entrar Tagliafico amb l'Atlético de Madrid?
2: Doncs perquè no tenien fair play.
0: Ai, caram!
2: Sí, hi ha una cosa que diu fair play. I no van poder tirar de fair play.
1: Sobrats, i després ens falta.
2: Menys despesa a la Lliga Espanyola que altres temporades, va pujar una mica. La raó que donen a la Lliga és que el model a seguir és el d'Espanya, és a dir, planter i una inversió normal, i el model que no s'ha de seguir és el que ara explicarem, és el de la Premier, on hi ha unes despeses...
0: Ara anem al tema Premier, perquè és tremendo, però de la Lliga, i ho hem comentat ara amb el Marc Casado, no?, que el projecte del Depor és guapo, és sorprenent, els fitxatges que ha fet a última hora Casado i Josema Jiménez.
2: Sí. Jugadors joves interessants, Fermín, Amatucci, em sembla un tros de fitxatge, Braitede, han, a més, aconseguit que es quedin jugadors que l'any passat van ser artífecs, van ser molt importants a l'ascens, com és el cas de Yeremá i molts altres. Soriano em sembla un mig, mig del camp, un mig campista brutal. Per tant, és per mi dels que acaba de pujar a primera divisió, dels que més bona pinta fa realment.
3: Tant Depor com Racing, crec que s'han reforçat molt bé els dos i són dos candidats a estar a primera divisió. Tinc més dubtes amb el Màlaga, però el Depor, a més, Adama Traoré, Angelinho, Leo Román a la porteria i sobretot la cirereta del pastís és Aubameyang, que està de dolç i que està vivint una nova joventut. I el Racing també, molt bons moviments. El davanter aquest marroquí que porten cedit del Rennes, Zaviris, molt bo, i el darrer fitxatge ahir, fins i tot entre llàgrimes, va abandonar la ciutat esportiva del Betis, Pablo García, que fitxa pel Racing. El Betis es va desfer de Pablo García per fer encaix a fair play i poder incorporar Ceballos
0: que va anar al Betis també, com dius, a última hora del mercat, hi va haver moviments, crec que 26 inscripcions a última hora, però fitxatges mediàtics pocs.
3: Lemar a l'Elx, potser.
0: Sí, Tomàs Lemar a l'Elx, que va haver de vendre a Fembrugger.
3: Correcte, el Fulham, 12 milions, que reforçarà l'equip d'Arbeloa. Una altra pèrdua important per equips que han de lluitar per mantenir-se a primera.
0: El mercat el va agitar la Premier. Obrim quiosc abans de que el Bruno i el Fermín ens donin detalls.
4: El quiosc del Marcos.
0: Perquè, Marcos, a la premsa internacional es parla precisament d'això, dels diners que s'ha gastat la Lliga Anglesa i també dels que ha ingressat el Paris Saint-Germain a França.
5: Sí, sí, es una auténtica locura. Muy buenas tardes. Terminó el mercado y me quedo en 3 diarios y 2 países. Fíjate, L'Equipe en Francia, 2 páginas al PSG, donde se pregunta, y ahí está Bruno que lo tiene controlado, si Luis Enrique tiene más versatilidad pero menos variedad. Y si la nueva versión de este equipo es más fuerte que la pasada temporada, se pregunta José Barroso. El Paris Saint-Germain ha invertido 152 millones en fichajes, con Ferran Torres 48,5, Götze 45 y Acriuoche 50. Pero Luis Campos, el director deportivo parisino, ha recaudado 334 millones de euros. O sea, el saldo positivo del PSG es de 182 millones de euros. Uno de los clubes más compradores del mundo, este verano se ha convertido en uno de los que mejor vende. Y creo que eso invita a la reflexión. Y en Inglaterra me fijo en The Guardian y la locura del Manchester City. Se ha ido Rodri, entre otros, al Barça, recuerda este diario, y han firmado, esto me lo tiene que explicar Bruno, porque yo no lo entiendo, 3 mediocentros por 380 millones de euros. Enzo Fernández, Chelsea, Elliot Anderson, Nottingham Forest, y Boadí del Lille. 380 millones de euros ha invertido el City en esa posición. Y en el primer año sin Guardiola, el City ha gastado 526 millones de euros. Y en una sola noche, la de ayer, más que todo el Barça en el mercado veraniego. Por lo tanto, es verdad que han vendido por un valor de 377, pero me parece que el saldo negativo, como recuerda el diario Manchester Evening News, es de 189 millones de euros en un frenético último día de mercado.
0: Gràcies, Marcos. La Premier s'ha gastat molts diners. El nom propi de l'últim dia és el d'Enzo Fernández, que xapó pels seus representants. Ja va pulveritzar rècords quan el Chelsea el fitxa del Benfica. Se'n torna a pulveritzar ara quan el fitxa el City, a part he llegit que té com 12 o 13 patrocinadors.
2: Sí, sí, és una màquina de fer calés, de fer pasta. En referència al que deia el Marcos, és veritat, podem dir que poden jugar junts, Boadí, Anderson i Enzo Fernández, jo crec que els veurem junts, però clar, estem parlant de per un mig del camp, una mateixa zona, al terreny de joc s'han gastat gairebé 400 milions d'euros. Enzo, per cert, amb aquest fitxatge iguala el d'Alexander Isak, que era la despesa més important que havia fet un equip Premier a la seva història, i entra al top 5 de fitxatges més cars de la història. Després de Neymar, Mbappé, a partir d'aquí apareixen Isak i Enzo Fernández amb 145 milions d'euros.
0: El City va fitxar a Enzo Fernández i a Ndiaye.
2: Liman Ndiaye,
0: es va gastar una pasta. 70. Té millor equip o pitjor que la temporada passada?
2: A veure, no hi ha Guardiola, i no hi ha Rodri, i no hi ha Bernardo Silva, per mi...
0: I s'ha gastat 500 milions d'euros, i la resposta és...
2: I la resposta jo tinc dubtes, sí.
3: Clàssica, sí. T'ho dic perquè són apostes, és a dir, que normalment aquests jugadors d'aquí uns anys veurem que podran oferir-li un sostre competitiu més alt al City, per exemple, a Boadí. Però clar, Boadí 100 milions, és que és una barbaritat. És que Boadí ha fet uns partits bons a la Copa del Món, venia de bones estones a la seva lliga, però 100 milions no pot ser. Elliot és el setè fitxatge més car de la història. Elliot, 135, és un bon jugador, però és una barbaritat. I clar, han marxat peces troncals, estructurals, Bernardo Silva, Pep Guardiola, Stones, Akanji, vull dir que han renovat mig equip.
2: També hi ha un asterisc, per exemple, Ronaldo Nazario al Barça li va costar 2.500 milions, a l'Inter 4.000, no? Clar, Ronaldo era molt millor que tots els que hem dit, fins i tot que Neymar i que Mbappé. Però en altres temps, vull dir que és
3: un altre segle gairebé.
0: Sí, però que vull dir és la Premier i la resta de lligues.
1: Clar, que no és
0: la diferència és abismal.
1: Són altres temps, però també és un altre món, és una bombolla.
2: Hi ha una altra dada que és bestial, que és que al top 10 de fitxatges d'aquest mercat hi ha 9 que són de la Premier.
0: 9 de 10.
2: 9 de la Premier, 9 de 10. I l'únic que es cola és un jugador que ha fitxat pel Real Madrid i que és el fitxatge més car de la història del Real Madrid, que és Diomandé. És a dir, el fitxatge més car de la història del Real Madrid és l'únic que pot mig competir, colar-se entre els 10 fitxatges
0: és
2: més cars.
0: És molt bèstia, eh?
3: Clar. Pensem que un recent ascendit de la Premier, que és el Hull City, que intentarà lluitar per la categoria i que és molt dur perquè ja estem veient les inversions que hi ha, el Hull City, recent ascendit, s'ha gastat 180 milions en fitxatges.
2: Ipswich Town 150, més o menys. És que...
3: I el Depor s'haurà gastat què, 15, 20, 25,
1: ja no
3: i ja ens sembla una barbaritat.
1: S'ha gastat el Barça.
0: És que... El Barça 180, i és l'estiu que més s'ha gastat.
1: Doncs és el
3: mateix que el Hull City, aleshores.
0: El Barça, que és l'estiu que més diners s'ha gastat, 180, són els mateixos que el Hull City, que és recent ascendit a la Premier.
3: Sí.
0: I a tot això, encara es podien haver gastat més, perquè el Chelsea a última hora es va emprenyar, tenia tancat la Min Camara del Mónaco i li van dir que no el venien.
2: Sí, va haver-hi un embolic amb això impressionant perquè el Mónaco havia de vendre sí o sí Balogun, no el van poder vendre, al final com Balogun no podia sortir, no podien fitxar el seu substitut, que era Eric Lira, que era extracomunitari, i per tant van decidir ens hem de quedar amb Camara sí o sí, per tant va ser una mica de jaleu.
1: Havia d'haver trucat Donald Trump per vendre Balogun i arreglar una trucadeta.
2: Li treu l'extracomunitari i ja està.
6: He can play now, isn't it? Because of me.
2: Isn't it?
6: He can play because of me, because if not, he was going to be shot or something.
3: No sé què és millor, la veu o la cara, Bermud, també et dic,
0: El Liverpool va fitxar Barcola, del Paris Saint-Germain. El millor equip de la Premier sobre el paper, qui és?
2: Per mi, l'Arsenal.
0: L'Arsenal. Sí.
2: No sé si coincideix el Fermín, 100%. Però per model, està molt establert,
3: per solidesa.
2: És molt madur el
0: projecte. I el Paris Saint-Germain, recollint el que deia el Marcos, explicant el que es comenta als diaris del seu país, de França, té millor o pitjor plantilla? Ho dic perquè ha guanyat molts diners en aquest mercat de fitxatges el Paris Saint-Germain.
2: Sabent que volien marxar Ndiaye i Barcola, que són dos grans jugadors, jo crec que té millor equip. Ha fitxat molt bé, ha fitxat gent jove molt de talent com a Cliuix i Gots. Jo crec que Ferran li donarà moltes coses, només per la seva gana, la possibilitat que té de jugar en tres posicions diferents. Digne és un backup, un jugador de recanvi que pot estar bé.
0: Backup.
2: Sí, ara es fa servir molt, perdó, m'ha traït el subconscient. Recanvi, diré recanvi a partir d'ara. I un asterisc només al que deia el Marcos, ha parlat de 125 milions d'euros Barcola. són 125 més 20, perquè hi ha 20 en variables que no seran molt complicades de complir. Per tant, ha venut molt bé però, Campos aquest
0: estiu. Per respondre clarament a la pregunta, millor o pitjor plantilla? Sí o no?
3: Millor plantilla.
0: Millor.
3: Perquè Ferran crec que millora Gonzalo Ramos, em sembla. Sobretot Mika Gots jo crec que pot ser millor i si no ho és aquesta temporada, ho serà en el futur que Barcola. Em sembla un tros de jugador. I a Clius, per mi, millora a Envalle.
1: I a mi em sembla també que regeneres la fam. Vens de guanyar dues Champions. Clar, si tu sí. Creus que vas de regenerar aquesta fam, que és clau en el sistema de Luis Enrique, em sembla que és un encert això de,
0: clar,
1: de
0: aquí sacsejar
1: la broma.
0: Porten dos Champions consecutives, és difícil que aconsegueixin una tercera, però pel que dieu, és el favorit a tornar a guanyar-la? O on posaríeu el podi i sobretot on està el Barça?
3: Sí, el podi, jo el podi el tinc clar, l'únic que em sembla molt complicat repetir un any més Champions, és a dir, perquè al final és complicadíssim, seria la tercera consecutiva del PSG, però si teníem en compte plantilles i d'on venim, un Paris Saint-Germain, dos Bayern, tres Barça i quatre Arsenal i cinc Madrid. Però m'és igual si Barça tercer o quart i Arsenal tercer i Barça quart. És
0: això
3: a dir.
0: Ara la Núria Vilamala ho convertirà en vídeo.
3: Perfecte.
0: Que espero que es faci viral.
1: Així,
0: i que després s'anirà recordant al llarg de la temporada.
3: I després segurament
0: sí,
3: no
0: encertaré. Primer Paris Saint-Germain,
3: sí, sí.
0: Segon Bayern, tercer Barça, quart Arsenal, cinquè Madrid. Bruno?
2: Jo vaig dir Barça quart abans que fitxessin Gabriel Jesús. Ara podria tenir algun dubte més, però...
1: Cap amunt o cap avall?
2: Cap amunt, cap amunt, home. No, no, cap amunt. Però em mantindré, diré PSG primer, segon Bayern de Múnich, tercer Arsenal i quart Barça.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí,
2: però molt a prop, eh? Vull dir que
0: és una temporada, aquí, com diria Vaquero, per rebre-la amb els braços oberts.
1: XXL,
6: que al final la semifinal la jugamos nosotros. Però bueno.
3: És que al final crec que les tres millors idees del continent ara mateix són PSG, Bayern i Barça. És a dir, perquè tenen molt clar el que juguen, tenen plantilles enfocades en aquesta finalitat i després Arsenal. Em sembla que no té els recursos ofensius que tenen els tres primers, però és cert que té molta solidesa i després el cinquè és el Madrid. El Madrid sempre se l'ha de contemplar, ha fet un mercat de fitxatges realment molt bo, però clar, l'any passat, tal com van jugar PSG, Bayern i mantenint plantilles i fins i tot millorant-les amb el mercat d'estiu, em sembla que mereixen estar en el 1 i 2.
0: D'aquí... Per requadrar la idea, extraiem que veurem què passa, però el Barça té equip per competir a Europa.
3: I tant,
0: i
3: tant.
0: I, en l'altra cara de la moneda, siguem conscients que a la Lliga i també a la Champions, entre altres, competeix amb el seu màxim rival, que és el Madrid.
2: I que, a més, estem parlant d'una Lliga a la que molts equips han perdut nivell. Jo crec que no ens aproparem a una Lliga de 100 punts, però dubto que Barça i Madrid acabin amb menys de 90. Crec que faran una molt bona lliga els dos.
0: A Europa, i per tancar, sorprèn la inversió de l'Ajax de Mitchell, que ha canviat pràcticament tot l'equip.
2: Bon, sí, és veritat
3: bon
2: que...
3: Bon mercat, eh?
2: Clar, li van fitxar a Götze, que jo crec que és aquí un... No diré downgrade, una baixada de nivell important.
1: I
2: però,
1: que va agafar de backup.
2: De backup a Ter Stegen. Ha fitxat, ja ho sabeu, a Jofre Torrents, però gent que li pot donar també solidesa, experiència, com Sofian Amrabat, Brandt, em sembla, un tros de fitxatge. Crec que ha fet un molt bon equip.
3: Aro Kodare.
2: No
3: és una bèstia,
2: no?
3: És un davanter increïble.
2: Sí. 10 si comptes algun jugador que tornava a ser dit, però pràcticament un equip nou per Mitchell.
3: I el planter és molt potent, Mitchell?
7: Yes. I Hav, l'holandès no el porto bé.
0: L'anglès tampoc gaire.
7: Goede Morgan.
0: Ai, en fi, demà parlarem de l'Espanyol perquè presenten els últims fitxatges. Hi haurà roda de premsa també de Monchi. Andrea de la Torre, què tal, com estàs?
8: Bona tarda, sí que.
0: Dels últims moviments, el que vam comentar de Gorosabel, i demà sí. Es presenta Brian Zaragoza, que és segurament a nivell mediàtic la gran esperança, no?
8: Sí, és el gran fitxatge que ha fet l'Espanyol aquest estiu. Ahir a la tarda es va anunciar Gorosabel, que aquestes van ser les seves primeres paraules com a nou jugador de l'Espanyol.
9: Bueno, yo creo que soy un jugador agresivo que intenta estar concentrado todo el partido, que lo que digo, que se deja todo, que lo da todo por el equipo y por el club cuando juega y nada, pues mínimo eso, cuando llegas a un club nuevo, a un equipo nuevo, ¿no? Siempre tienes ganas de conocer todo y la verdad es que con muchas ganas de conocer a los pericos y de poder devolverles el cariño que seguramente me den.
8: Així s'ha tancat el mercat de Monchi, 7 nous noms, que són Brian Zaragoza, com bé deies, Harman, Moscardo, Calatrava, Unai Núñez, Dercus i Gorosabel. L'únic que arriba en propietat és Calatrava per 5 milions d'euros. Després, Brian i Gorosabel arriben amb opció de compra obligatòria, la resta tots amb opció de compra menys Moscardo. I res, o sigui, la gran sorpresa, tot i aquestes arribades, està siguent Javi Hernández, que torna a ser el mirandès. I la suma total de les despeses, com deia, és de 5 milions d'euros.
0: Té millor plantilla o pitjor l'Espanyol?
2: Millor.
3: Millor.
0: Clarament, eh?
3: Sí, clarament. A més, els fitxatges m'agraden.
0: Núria, i a segona divisió, ràpidament, el Girona i el Sabadell, com tanquen les seves plantilles?
10: Doncs el Girona sí que la notícia és que de moment la tanca amb Mazedin Unagi a la plantilla, però sí que això no vol dir que Unagi es quedi al Girona, perquè bàsicament l'equip que està més interessat per ell és el Panathinaikos i el mercat grec tanca el 15 de setembre. De moment les ofertes que ha rebut el Girona no són suficients, sí que, però si el Panathinaikos arriba als 15 milions, Unagi sortirà del Girona. Des del club creuen sí que hi haurà una ofensiva, per tant difícil que Unagi es queda, i el que arribarà és Carles Pérez, ha rescindit amb el Celta i en les properes hores serà nou jugador del Girona. I el Sabadell sí que encara no té el mercat per tancat, perquè ha de sortir encara Miguelete i podria haver-hi encara alguna arribada, però bon mercat també el que ha fet el Sabadell, que ha incorporat futbolistes importants com Pere Pons o Edgar González, i es mantenen alguns jugadors que van jugar a Primera Federació amb el Sabadell, que ha arrencat bé la temporada.
0: Aquest és el mapa. Flaqui, tens ganes de saludar l'Anton Meana?
1: Tinc ganes de saludar l'Anton Meana.
0: Hola, Anton.
11: Hola, sí, que què tal? Bon dia, com estàs?
1: Tot bé.
11: Que alegria.
1: Sí, no?
11: Pues muy bien. Hasta que no vuelva el que te jugas, no vuelve uno del todo a la radio, ¿no?
0: El pregonero de Gijón.
11: Faltaba esto.
0: Mira, ya también Albert Dimos. Hola, Albert, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal? Buen día.
0: ¿Cómo? ¡Epa! ¿Tu hijo quiere saludar a Albert Dimos? Claro que sí, le dan la bienvenida a la cadena SER. Muy bien. Qué educados nos tienes, ¿eh?
11: Sí, sí, es que acabo de llegar de Valdebebas y ha sido una alegría verme en casa con el micro, y aquí mientras ven un poco los dibus, pues comparten antena.
0: ¿Qué tal el pregón en tu ciudad, en Gijón?
11: Pues la verdad es un regalo que te da la vida.
0: ¿Cuánta gente tenías ahí aplaudiéndote, eh?
11: Nada. Nada, es una suerte, eso es una cosa que te... Aparte es que por muy bien que hagas una cosa o por muy mal que la hagas, no depende de ti. O sea, alguien tiene que decir, pues quiero que el pregonero seas tú, en este caso la alcaldesa. Así que fue una suerte, lo disfruté mucho y necesito volver a la realidad. ¿Alguna noticia comérmela y que me riña Laura o Manu? Pues, sí, porque entre el Mundial que lo ganamos y salió muy bien en la radio, el pregón, parece que todo va rodado, así que a ver si... A ver si volvemos a la realidad estos días.
7: Qué lástima, no soy el alcalde de Gijón.
11: Hombre, una lástima. El de Setúbal.
7: Una lástima que no soy el alcalde de Gijón.
0: Divendres juga el Madrid y partida en morbo, ¿eh? Betis de Pellegrini contra el Madrid de Mourinho.
11: Tiene mucho morbo, es verdad que ya se han enfrentado. El viejo Mourinho apareció un día en el campo del Betis, después de un mal partido del Madrid que perdió ahí 1-0. Hizo un símil, la verdad que no recuerdo cuál era el símil, pero sé que hablaba de Stepanek. O sea, les puso a caldo comparándoles con Stepanek, el tenista. Pero les puso a caldo, de vuelta y media. Igual era jornada 4 o jornada 5, perdieron 1-0 allí en un partidazo de Beñate, el del Betis. Y ese era el Mourinho de antaño, que yo creo que aparecerá antes o después en cuanto llegue a la primera curva.
7: Pronto, pronto.
11: Pero por ahora está,
7: oye,
11: está tranquilo.
7: Porque, ¿lo dices porque hay un caso Negreira? ¿O por qué lo dices?
0: ¿Lo de Asencio, qué?
11: Pues es bastante serio el tema. Sí, ahora mismo no tenemos ninguna reacción, le hemos pedido y el Madrid no da ninguna reacción por ahora. El equipo está entrenando, a punto de terminar el entrenamiento. Estábamos justo en Valdebebas esta mañana cuando saltaba la noticia y, repito, hemos hablado con el Madrid y por ahora no hay declaraciones. No tiene demasiada historia, es decir, el jugador acepta, ya ha aceptado que comete un delito.
0: O sea, no dijo, me he tomado solo una, cuando lo paró la poli.
11: Aparte es que cuando una noticia se da bien hay que decirlo. Y los compañeros de Atlántico hoy es que son muy, muy claros en la crónica que el jugador no estaba superando el límite de velocidad, que no conducía de manera temeraria, que sencillamente le pararon de manera rutinaria y dio 4 veces más de lo que se puede dar.
0: No está mal, ¿eh? Va pa nota.
11: Por tanto, es un delito contra la seguridad vial, 8 meses sin poder conducir, una multa de 14.400 euros, 120 al día durante 4 meses... Y sobre todo la imagen que da un deportista de élite en el mes de agosto. Es decir, a poco de empezar la liga, es verdad que estás lesionado, pero que la imagen no es muy buena. A ver qué dice el Madrid, que por ahora, repito, guarda silencio, pero el jugador lo aceptó, fue un juicio rápido y es una situación complicada. Complicada. Yo creo que a veces no se lo toman en serio el tema de beber y conducir. Y no nos sirve de justificación que en esta brillante crónica se diga que ni conducía de manera temeraria, solo faltaba, ni iba a 300 por hora, solo faltaba.
0: La prudència a la carretera, molt important, perquè et jugues la vida i la dels altres. Anton, mañana nos cuentas qué ha dicho Mourinho a la previa del partit contra el Betis. Un abrazo.
11: Perfecto.
0: Y besos
11: a
0: la família.
11: Un beso fuerte para todos. De vuestra parte, gracias, chao.
0: Albert, ahir a la segona hora del que t'hi jugues explicàvem que la jutgessa del cas Negreira, ara que el citava José Mourinho, descarta allargar la instrucció com demanava el Madrid. Els següents passos, el timing, quin serà a partir d'ara?
12: Sí, això no vol dir que s'acabi aquesta, que es denegui aquesta pròrroga, que hi hagi judici imminent. Ara, el que passarà, segons el TSJ, és que es faran dues testificals, que són la declaració de Gerard López i també del delegat de l'equip del Barça B en el seu moment, Toni Alonso, el 13 de novembre. Per tant, s'inclouran dintre la instrucció.
0: Ells explicaran que els informes que feia el fill de Negreira els utilitzaven.
12: Correcte. I després, un cop fetes aquestes testificals, sense necessitat de cap pròrroga, després sí, hi haurà un escrit de finalització d'instrucció que donarà pas a la següent fase, que és la de procediment abreujat. Llavors tindrem els escrits d'acusació de les parts implicades, que faran el seu escrit per demanar les penes, els delictes que hi hagi en relació a tot això, i a partir d'aquí sí que podríem saber una data d'un judici que va per llarg, evidentment no serà imminent, pensem que ara amb aquestes dues testificals, per tant, ja anem a finals d'any, i llavors sí, hi haurà aquesta interlocutòria d'obertura judici oral, sempre que hi ha els indicis de delicte, que és evident que sembla tot apunta, no?, que sí que hi haurà, i no hi hagi un sobreseïment. Llavors, amb això, la defensa sí que podrà fer el seu escrit de defensa en relació a aquest tema, però se tancaria una instrucció que, des de que aquests micròfons vau donar la llum, no?, el que havia passat en el cas Negreira, es va destapar aquest cas, haurà durat 4 anys. Del febrer del 2023, no?, pràcticament 4 anys, doncs, que s'haurà fet aquesta instrucció en relació a aquests pagaments a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira.
0: Per tant, queden les testificals del novembre, que es faran igualment, encara que la instrucció no s'allargui.
12: Sí, perquè ja estaven fixades.
0: I a partir de llavors ja podrem començar a intuir, tenint en compte que la justícia és lenta, quan està previst que la jutgessa es manifesti, no?
12: Sí, tanqui la instrucció, sí. I anem a un judici, que seria l'Audiència de Barcelona, l'Audiència Provincial, i que s'espera d'aquí bastants mesos. No crec que sigui imminent, recordem-ho, totes les persones implicades, i els delictes, es va descartar el suborn, no?, que és una de les tesis que mantenia el jutge que va començar la instrucció, Joaquín Aguirre, però sí que tenim sobre la taula, recordem-ho, corrupció entre particulars, falsedat en documental mercantil i administració deslleial a banda del blanqueig de capital.
0: Gràcies, Albert.
12: A tu.
0: Demà ens explicarà el pelotazo del Madrid.
12: Ah, interessant, eh?
1: Caram.
0: Estigueu atents al que t'hi jugues demà amb la informació de l'Albert Llimós.
13: Ser Catalunya-Barcelona.
14: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
15: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
16: El Teatre Acadèmia, com molts d'altres, ja ha presentat la programació de la nova temporada que s'inaugurarà el 16 de setembre amb l'obra Tendrament, el primer espectacle de creació conjunta de Judit Colomer i Pau Vinyals i que ha suposat el debut com a intèrpret de l'escenògrafa. Per inaugurar la segona edició de la programació internacional del Teatre Acadèmia, l'actor Enrico Ianello dirigirà i interpretarà Mama. A l'octubre arribarà Perdona'm cos meu, una història de Caral Riera amb Mireia Aixalà, Anabel Castellà i Àfrica Alonso, un tríptic de veus, Carme, Mari Carme i Carmela, que explora com la violència s'instal·la en la vida quotidiana de manera silenciosa i estructural, amagada sota rituals i tradicions. I després, un musical. Crash, dirigida per Daniel J. Meyer, amb música de Mireia Morera, Premi Revelació dels Premis de la Crítica per Un refugi al sol. El Teatre Acadèmia Crash està protagonitzada per Diana Roig i Albert Baró.
15: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
17: Quina sort tenir-te a prop.
15: Cadena Ser i Ser Catalunya.

0: zo.
1: Com és natural, a gossos i felins els encanta Onat.
2: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
3: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
4: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
5: Una i quatre, el Flaquer ha sortit amb el Ramon Besa. Ara els escoltarem. Abans...
6: Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme.
5: Molts oients es van divertir ahir amb The Weeknd. N'hi ha un que escriu al sí. YouTube del Que t'hi jugues, el Jaime Ponce. Mai escric als comentaris, però vull donar les gràcies a tota la família del Que t'hi jugues per fer feliç a la meva filla amb les entrades de The Weeknd a peu d'escenari i un petó. Doncs gràcies per escoltar-nos, Jaime, i ens alegrem que la teva filla s'ho passés molt bé ahir al concert. El Saissó era qui... Fotia el clatellot a aquesta hora del migdia, ara que el tenim de retir espiritual, sempre present amb nosaltres, seguint-nos escoltant-nos. El seu substitut és el tío Faja.
7: Sí que... ¡Flaqui! 2 años después volvéis a escuchar este villancico, porque ya no sabéis qué cojones hacer conmigo y me habéis metido donde sabéis que sí funciono, en mi osteopatía. Hoy mis cachetes terapéuticos van hacia la prensa láctea. Queridos ultrillas, este año van a tener que superarse a sí mismos. Van a tener que enterrar en estiércol a los mismos que estuvieron aplaudiendo en julio por ganarles el mundial. Van a tener que volver a avalar que las vendas de Lamín contienen drogas. Van a tener que asumir que Rodri ama un vestuario que huele a fútbol y no a Louis Vuitton. Van a tener que asumir que la Masía es la novena sinfonía de Beethoven. Y sobre todo, van a tener que aceptar que a lo que ustedes llaman cantera, para Florembito es la fábrica de moneda y timbre. ¡Venga! ¡Que os mejoréis!
4: ¡One shot!
8: ¡Al trabuco!
9: A tío Faja, gracias.
4: Un vermut amb el Ramon.
5: Hora perfecta, la una del migdia.
10: I per què no hi sóc jo?
5: Bé, sí, si vols.
10: Sóc el vermut.
5: Flaqui, què tal?
11: Hola, Siqui Rodríguez.
5: Hola.
11: Què tal? Ja ho trobava a faltar, això, jo.
5: Ah, i el Bermúdez volia venir amb tu.
11: Trobava a faltar els dimecres. L'estiu ha estat molt bé, però jo els dimecres al matí tenia aquell neguit de no poder fer aquell cafè tan interessant com sempre fem amb el Ramon Besa. Ramon, què tal? Com estàs?
10: Molt bé, un bon dia i també moltes ganes de retrobar-te.
11: S'ha fet llarg l'estiu, eh? Si el Mundial, que si les vacances, però ja ha tornat. Ha tornat el Flaqui, que l'estàvem apartant de la redacció, que el Flaqui moltes vacances, que el Flaqui moltes vacances. Ja està aquí el Flaqui, ja està aquí el Flaqui, ja tornem a retrobar-nos amb el Ramon Besa. Sempre un plaer. Ha anat bé l'estiu, Ramon?
10: Ha anat bé, sí. Feinejant força, més que treballant. Jo dic feinejant i bé, no, també amb descansos i després aquesta calor que tant és que estessis a Perafita com a Barcelona, com a la Seu d'Urgell, que no hi havia manera, o costava molt de dormir, suaves com un porc, i bueno, tot el que li ha passat a la gent normal.
11: L'estiu més càlid des de que es tenen dades, imagina't, i espera't el que vindrà per davant, perquè em sembla que això ha vingut per quedar-se. En fi, anem per feina, que el Ramon, els oients, ja l'han anat escoltant les darreres setmanes amb el Sigue, per tant, ja saben com ha anat i com ha estat tot plegat. Ramon, ets dels que dius, per fi s'ha acabat el mercat, o ets dels que gaudeixes amb aquest període de transferències?
10: Bueno, mig. A mi, si hi ha novetats, m'interessa. Si és molt pla, no. I les novetats han estat la manera que ho ha gestionat Deco, perquè crec que estem davant d'un mercat en què hi ha hagut moltes sorpreses des del punt de vista del Barça. Abans tot això estava molt cantat i aquesta vegada no ha estat cantat. Aquella sensació de que tots buscàvem un central esquerrà i un davanter centre, que era Julián Álvarez, no ha vingut el central esquerrà, no ha vingut Julián Álvarez. Ha vingut Rodri, i crec que d'alguna manera, més que dels noms, l'únic que té clar com vol jugar és Flick, perquè no s'ha posat nerviós en cap moment. I ja quan va fitxar la Adeyemi i evidentment el Gordon, i després va fer pujar el Xavi Espar, que per mi són tres reforços molt, molt, molt bons, sabia que canviaria la manera de joc. O sigui, no és allò de substituir a Lewandowski o de substituir a Ferran, sinó buscar un model de joc en què s'assemblés d'alguna manera el de la primera temporada, aquell equip de vertigen, aquell equip de desmarcades, aquell equip que anava amunt i avall en intercanvi de cops, però també més control del joc i del partit en funció del marcador. I crec que en això el Barça té una plantilla molt més rica, una plantilla més variada, una plantilla valenta, ambiciosa i que pot aspirar als diferents títols en joc.
11: Clar, és que és curiós, tu deies, tots comencem l'estiu pensant, ha de venir un central i un davanter, no arriben, però tot i així tenim la sensació de que ens fa ser més optimistes aquest mercat de fitxatges a Deco.
10: Sí, segurament també, perquè com que ja els hem vist jugar, estem portant ja tres jornades de Lliga, i aleshores tu veus l'actitud que té l'equip, les paraules de l'entrenador en el sentit de que s'entrenen molt bé. És a dir, sabem que per Flick això és fonamental, per ell l'entrenament és el més sagrat i després les coses que s'entrenen i que es preveuen són les que surten bé. I veig això, que per primera vegada tinc la sensació que no juguen 11, sinó que tu pots fer més canvis i la gent diu per què no juga aquest o per què no juga més l'altre, i això farà que hi hagi competitivitat a la plantilla. Després veurem com estan els altres equips. Jo diria que ara em costa molt de creure o retreure que es digui és que no s'ha fitxat el que s'havia quedat, com allò si comencessis amb un llast. Tinc la sensació que el fitxatge de Julián Álvarez ha estat impossible. Crec una vegada més, igual que va passar amb l'Atlètic de Bilbao, que el Barça va intentar i ha operat bé, pot haver fet alguna praxis mal feta o se li pot qüestionar determinades coses, però crec que ha fet el que fa la majoria de clubs que estan interessats en un futbolista, que aquell futbolista vol venir, no s'ha donat, doncs aleshores, si no s'ha pogut fer més, tampoc la gent estava disposada a pagar no els 500 milions, però tampoc gaire més de 100, si de cas.
11: Ja diu Santi Ovalle que el Barça al mercat d'hivern ho tornarà a intentar, així que no es tanca ni molt menys la porta de Julián, que ja veurem què acabava de passant, però sí que fa l'impressió aquesta, no? Que el Barça va fitxar Gordon i no hi ha cap problema amb el Newcastle, va fitxar a Rodri, negocia amb el City i s'arriba a un acord, amb el Dortmund amb Adeyemi, però que aquí al futbol espanyol sembla que el Barça s'hagi convertit en el ninot del pim-pam-pum, no? Que cada gestió que intenta fer, oh, quin escàndol, ha intentat fitxar Nico, ha parlat amb Nico, oh, quin escàndol, ha parlat amb Julián Álvarez. Escolti'm, són coses pròpies del mercat i de les transferències, no?
10: Bueno, la gent, jo crec que en el fons està cansada que el Barça guanyi, i la gent té gana de que digui, bueno, aviam què passa amb l'Atleti de Madrid, i evidentment sobretot aviam què passa amb el Real Madrid. No entén com el Barça, sense tenir un duro o estar hipotecat, és capaç de treure futbolistes. És a dir, clar, si tu mires fredament o objectivament un anglès o un, bueno, ara avui dia se sap tot, no? Però vull dir, algú que no sàpigui de què va, i el Barça amb el deute que té i les hipoteques que té, sigui capaç de fitxar el millor jugador en aquest moment, que és Rodri, la gent se sorprèn. Jo ho entenc i crec que aquest és un dels altres actius del Barça, i perquè li permet lluitar no sent una SAT, amb clubs que tenen fons d'inversió. Aleshores, això és un capital extraordinari que crec que fa bé de cuidar, i a més hem fet un salt de qualitat també en el sentit de que la Masia ja competeix contra la pròpia Masia, que això era molt difícil de preveure. És una generació que ve, és normalment apreta la generació que hi és, i crec que això és molt saludable, perquè reforça la identitat, però al mateix temps et fa dir que no et pensis perquè siguis del planter que tens la vida assegurada. Hem entrat en un punt en què juguen els millors, i jugar els millors, que també de vegades pot ser els que li agraden més l'entrenador per la manera que sé, provoca situacions delicades, controvertides. A tothom li sap greu que Caçador, pel seu barcelonisme, se n'hagi d'anar al Deport, no? Però és veritat que tu al final dius, bueno, doncs digue'm dels centrecampistes que hi ha ara, quin trauries? Doncs la gent, bueno, el De Jong, no sé, el De Jong ja no juga, ni la gent se n'ha oblidat, no sabem quan tornarà, que es recuperi, la gent no el troba a faltar, perquè ha arribat un punt en què això va a una velocitat tan gran que els que hi són, jo crec que donen bona impressió. Els tres partits que hem vist han estat molt bé, i bueno, veurem, és com si en lloc de començar la Lliga ja l'estéssim acabant a l'espera, sí, no, del Barça-Madrid d'octubre, no? Aviam qui cedirà el primer punt, qui no guanyarà el proper partit, i això fa una rivalitat que si anem en aquest ritme arribarem tots exhausts.
11: M'agrada aquest concepte, que ara la Masia competeix contra la pròpia Masia, perquè hi ha aquí un càsting que evidentment no hi caben tots i que els jugadors han d'entendre que no hi ha places per a tothom, i això també s'ha traduït, per exemple, com explicàvem ahir amb el Nil Solà, aquesta monetització de la Masia, que també ajuda doncs, a oxigenar una miqueta l'economia del club. Tres partits de Lliga, són 9 punts de Barça i Madrid, preveus que això serà així? No sé si estarem davant d'una Lliga d'aquella de 100 punts, però vaja, que el frec a frec amb Mourinho aquest any, el Barça en porta dues de seguides i és obvi que el Madrid sí o sí voldrà competir millor que les dues temporades anteriors.
10: És que és molt difícil que descomptis punts, o com a mínim el repte és descomptar-ne molt pocs. No sé a quina puntuació es pot arribar, però si ens ho mirem fredament, és que la Lliga Espanyola, si no fos el Barça i el Madrid, per més que brami l'Atlètic de Madrid i altres clubs, malament. És a dir, no hi ha un duro. És a dir, qui sostén... Si tu seguiràs el campionat d'aquí, serà per la lluita Barça-Madrid, serà per el Mbappé, Lamine, serà per això, però l'altre, amb tots els meus respectes, són els clubs van amb el ganxo. No sé què passarà amb l'Atlètic de Madrid amb l'Apolo, perquè ara es queden el Julián i ja s'ho faran, sí. Tots ho han fet bé, la culpa és del Barça. Això es nota, tu ho deus notar. Ho parlàvem amb algun d'aquests dies. Aquesta sensació que al Barça li serà difícil, perquè hi ha com una espècie d'animadversió a tots els camps, tant ideològicament, ja vam veure el que va passar amb l'Estelada, com futbolísticament, de dir, doncs, s'ha d'anar a guanyar el Barça i tothom ha d'anar a guanyar el Barça, i això no serà fàcil d'aguantar. I més, no passarà res amb el Madrid mentre el Madrid vagi primer. Ja el coneixem, el Mourinho. El Mourinho també, com va fitxar per al Madrid, va arribar aquí el Camp Nou, líder, havia vingut aquí, bueno, i li van fotre 5-0 i aleshores ja va començar el merder. Va haver de canviar l'estil de joc, va haver de fotre una plantilla que repartia hòsties i sabem com va acabar tot plegat, eh? I si no, que escoltin les declaracions de De Maria i de tota la gent que jugava De Maria en aquell equip. Ara tot va bé perquè va primer. Bueno, va primer plegat amb el Barça. Però el dia que hi passi que el Madrid no sumi un punt o el que sigui, o si el Barça es queda líder i tal, ja veuràs com aquestes mojaines i aquesta manera de ser s'acabarà.
11: A la Lliga no hi van amb el ganxo, dius, Ramon, tornant un punt del mercat, perquè volia també demanar una reflexió per això de la Premier. Ho entens, aquesta bogeria de milions i milions, fitxatges i traspassos inflats, ara 100 per aquest, ara 140 per l'altre...
10: No, jo no ho entenc. Són els fons d'inversió, segurament perquè no tinc la cultura d'entendre com funcionen els fons d'inversió. Cap i a la fi, el que sustenta a la Premier és l'audiència i que els camps estan plens perquè la passió pel joc hi és, i aleshores se suposa que això, aquestes audiències i aquesta passió que hi ha, justifiquen doncs, moviments com els que s'estan produint. Moviments sorprenents perquè, per exemple, el City sembla que des que ha marxat Guardiola comenci un club nou, per més que tingui una trajectòria i una cultura de joc i un entrenador que és proper a lo que és Guardiola, però és com un equip que, clar, que veus els fitxatges que fa i tu dius, bueno, com jugaran, com s'ho faran, jugaran ara amb tres centrals, amb dos carrilers, no ho sé, tinc la sensació de que Hugo Viana deu saber el que vol, però m'ha sorprès sobretot. Veig que l'Arsenal també fa una mica com el Barça, són equips aquests que avui dia no pots anar amb una plantilla la mateixa que ja et coneix tothom, sinó que has de buscar variants, has de buscar maneres de fer i també estar remenant. Ara fins al punt dels diners que s'han invertit, a mi un equip com el Ipswich Town que acaba de... que conegut per nosaltres...
11: Fa 4 anys jugava a tercera divisió, ha gastat 200 milions.
10: Just, doncs, però el Bobby Robson i això em sembla que ha gastat més que no pas la majoria de tots els clubs espanyols, no? Imagina't. I tu dius, bueno, doncs pensen que han d'assegurar-se la permanència i aleshores fa que es gastin més calés que... Bueno, que ja no parlem de la Bundesliga, no parlem de la Lliga Italiana, no parlem de França. També és interessant el que està passant al PSG. Uh-huh. Crec que Luis Enrique, també ja ho sabem, necessita activar. Per colar se n'ha anat, Dembélé està allò fent el ronso, que ja ho sabem que quan fa el ronso no sabem com acabarà tot plegat. Bueno, vull dir, tinc ganes de que comenci també la Champions.
11: Amb això t'anava a preguntar, si t'hi veus aquest any amb el Barça?
10: El veig competint, però no sé si arribarà. És a dir, això de que si no guanya... No vull descomptar la Champions perquè ens entenguem. Ja saps que aquesta paraula l'utilitzo molt. És a dir, es dona coses per guanyades. Jo crec que el Barça ho té molt difícil perquè hi ha molts candidats i molts aspirants. Ara, crec que pot competir-la. I aleshores ja veurem, depèn d'una lesió. Recordem que l'any passat, per més que s'omplin la boca al camp amb la gent de l'Atlètic de Madrid, m'agradaria recordar dues coses. El penal de Pubill no pitat, que va ser com el gol de Messi, que tot això, molt temps no se'n recorden.
11: Encara ens el reconeixen, i que sí que era penal.
10: Que el partit del Metropolitano, el Barça va fer un partidàs, que l'expulsió de Cubarsí i tot el que va ser, vull dir, hi han hagut factors que això, i sobretot, tu deia, per l'absència de Rafinha. aquella eliminatòria, doncs segurament amb Rafinha seria un altre. Llavors, clar, si tu tens una baixa important en un moment determinat, si tu tens, per exemple, el partit ara de la primera fase toca PSG-Madrid, has de mesurar les alineacions que faràs. Vull dir que hi ha detalls que són els que et poden fer perdre o guanyar, però diria que el punt de partida és bo i que es pot competir.
11: Per tancar, Ramon, deixem de banda el que és l'inici de temporada, perquè que és la setmana de que Messi ha dit ja adéu a la selecció. Sents també una miqueta orfe, com jo ja, de Messi?
10: Molt. Tinc la sensació que ha començat un adéu a poc i que haurem de començar a mirar la televisió en lloc de mirar el camp, no? És a dir, sempre pensàvem que vindria un proper gol de Messi, que ara en veus algun tot plegat quatre gols amb l'Inter Miami i dius, mira, encara hi és. Però sí que crec que ell, sense el seu pare, accelerarà molt més els seus comiats. És a dir, ara a prendre decisió ells, fins i tot la manera que ho va fer amb aquella llibreta, amb aquells apunts, això és nou Messi. És clar, ara és Messi gestionant-se ell més. Ell, abans sortia el Jorge, el pare, o hi havia altres maneres. I crec que ell, sense el pare, tot el que és el seu futur professional com a futbolista, que ha estat sempre vinculat amb ell, l'afectarà. I no sé quant temps aguantarà més a Miami, però també el veig, per sort, crec, a prop nostre, i crec que aleshores quedarà com ha resolt el seu comiat amb el Barça, l'agraïment que es mereix, i que si està doncs, per aquí a la vora, doncs aleshores no sé si quan tu li posis el micròfon et respondrà o continuarà sent expert o no farà declaracions, no ho sé. Però sí, ara miraves Argentina, molta gent per Messi, sobretot a més els que tenim la dualitat Argentina-Brasil. Jo sóc molt hereu de Brasil, però em vaig aficionar molt a Argentina amb Maradona i amb Messi, no? Aleshores ara Argentina ja no tindrà per molts de nosaltres la mirada que tenia fins ara, perquè no hi és Messi. Vull dir, hi ha jugadors argentins que a mi tant me fa, m'entens?
11: Ja era aquell vincle, sí, sí. La veritat és que ens en fem creus, que no tornarem a veure Messi en un camp, sí. I que l'haurem de veure ara amb els highlights o a partir de la televisió. Ramon, un plaer retrobar-me amb tu els dimecres, agrair la gent del Roure aquí al barri de Gràcia que ens hagi rebut com sempre fa amb tota l'amabilitat del món, i res, anem retrobant cada dimecres per parlar del Barça i de com van aquestes coses.
10: Doncs ja ho saps, moltes gràcies a tu i esperem, que els oients també s'ho passin bé.
11: Segur que sí.
10: I que tinguem una bona temporada.
11: Gràcies, Ramon.
10: A tu, Flaqui.
11: Sí que faig cap a l'estudi. Vinga, fins ara.
5: No tardis, que tens 10 minuts, eh? 10 minuts i anant tranquil.
0: Que bo que és, de veritat.
5: T'agrada, eh, Pep?
0: I like him. El trobo a faltar. I miss you, Ramon.
5: Tu també li agrades a ell.
0: Hearts from here, corazones.
5: Un dia podries anar amb el Flaqui i el Ramon Besa, ara que no tens res a fer.
0: Ja hi aniria, i tant que aniria. A fer una xerradeta, i tant, encantadíssim. Whenever you want.
5: En una estona podeu recuperar la conversa del Flaqui amb el Ramon Besa, que per cert sempre és cada setmana dels àudios més descarregats de la cadena Ser a Catalunya. Les reflexions del Ramon Besa.
4: Connecta les 12 amb el Quet i Jugues de Ser Catalunya. Tot el que has de saber d'esports amb Psique Rodríguez i Lluís Flaquer.
8: Hola, Hansi Sergio Valle para la cadena Ser. Me gustaría...
12: Julián Álvarez?
8: Sorry?
12: Julián Álvarez o no?
8: Do you want me to ask
12: no.
8: about Julián?
12: No. Get the same answer.
13: Entesos de papers?
5: Una i 22, mentre torna el Flaqui a l'estudi i a l'espera d'estrenar secció amb l'Òscar Nin, ens van arribar en àudios, el 606-32-72-11, d'oients recordant la ruta del Bacalao, el Barça que juga aquest diumenge a València. L'Òscar Nin ens proposarà les parades que hauríem de fer per recordar una ruta que va canviar la història de la música a Espanya als anys 80-90, des del carrer Casp, al centre de Barcelona, fins a Mestalla, l'estadi del València. 606-32-72-11. Gràcies a tots els que ens esteu enviant àudios que escoltarem a la secció El futbol és música amb l'Òscar Nin. Ara em fa especial il·lusió saludar una altra persona que des del primer dia que la vaig entrevistar a la ràdio vaig pensar, que gran tertulià seria. I a més, Pep, a tu també t'agradarà escoltar-lo.
0: Who is it? Who is this?
5: Who is he?
0: Who's
5: he? Who's him?
0: Who's him?
5: Who's this?
0: Who's this?
5: Who's he? Who-ha.
0: Who-ha.
5: Carles Planchar, què tal, com estàs?
14: Hola, què tal? Bon dia, què tal?
0: Carles, què tal?
14: Tot bé.
5: Com et trobes? Com estàs?
14: Doncs pues molt bé, aquí ja enganxat amb nous projectes i la veritat que molt bé.
5: Ho sé.
14: Enxufat el futbol altra vegada.
5: Enxufat sí, el sí. Futbol endollat i a més aquí i allà estàs per tot arreu, patejant
14: sí,
5: Europa.
14: Sí. Bueno, viatjant, el que s'ha de fer, no? El futbol, principalment aquí a Europa, es viu amb molta intensitat i d'això és el que es tracta. Si vols estar enganxat al futbol, has d'estar viatjant per Europa, està clar.
5: Per això t'agraeixo que trobis un forat per atendre'ns al que t'hi jugues i l'anirem buscant al llarg de la temporada, no, Carles?
14: Home, això és en funció de la teva proposta, pues jo encantat de col·laborar amb vosaltres. Vull dir que, a veure si som capaços de portar alguna cosa.
5: Anirem quadrant les agendes i segur que els oients ho agrairan. No sé si tu...
14: Em preocupa que si hi ha aquí el Pep per aquí també, que no sé si està a l'alçada del Pep aquí també.
0: Yeah, of course you will be. Of course you will be. Of course you will be. I fucking will be.
5: Tu et veus de tertulià? Et veies de tertulià? Perquè recordo el primer dia que et vaig entrevistar, que crec que ja t'ho vaig dir, que agradava molt que en parlaves.
14: Ho recordo perfectament, però vull dir, no és que m'hagi vist ni m'hagi dat de veure. Vull dir, hi ha gent que per raons, jo què sé, de proximitat personal, doncs em va dir, escolta, va, vine i m'ajudes aquí a fer una tertúlia. I la veritat és que em sento còmode perquè m'encanta parlar de futbol, m'encanta opinar del futbol, sempre des del punt de vista tècnic, que no entrar en res de crítiques destructives i tot això. I bueno, i penso que les tertúlies és una bona manera de poder expressar moltes coses i de transmetre una mica el meu coneixement o la meva experiència de tots aquests anys que he estat a dintre de futbol professional. No?
5: A més, per la teva trajectòria de molts anys a diferents equips, al Barça, al Bayern, al Manchester City, coneixes bastants jugadors, molts jugadors del Barça. L'últim, el que acaba d'aterrar, Gabriel Jesús.
14: Sí, aquest estiu se m'ha girat molta feina.
5: Entre Rodri.
14: Entre Rodri. Jesús, sí. Primer vam començar el retorn de Cancelo, després el Rodri, i ara el d'això, i ara... Bueno, i perquè no hi havia Julián Álvarez, perquè si vingués Julián Álvarez encara...
5: Quina llàstima,
14: encara també estaríem.
5: Quina llàstima, sí, perquè sí, mira que apretat.
14: És una llàstima, però és que clar, vull dir, tot aquest procés ha sigut caòtic, no? Vull dir, s'ha plantejat d'una manera que ha sigut molt complicat i penso que era... Jo sempre dic que les negociacions han de ser molt ben portades perquè totes les parts surtin beneficiades. En definitiva, el negoci és cosa de dos o de tres, en aquest cas, no? I tothom, vull dir, tothom vol fer el seu negoci, tothom vol sortir beneficiat. I en aquest cas, jo crec que han sortit tots perjudicats. Totes les parts han sortit

0: de menys, però bueno, sí que és veritat que és un jugador que és molt polivalent, o és més polivalent, no és el nou pur. Nosaltres havia jugat moltes vegades a la banda, i que és un jugador que és molt del perfil dels jugadors que fitxa el Barça del Hansi, no? El Hansi té aquesta idea de joc, de jugadors molt verticals, de jugadors més que d'associar-se, de que jugadors que vagin molt de cara a porteria, que corrin molt bé els espais, que siguin ràpids, i ell és més així, és capaç d'associar-se, però és un jugador més de buscar els espais i de rematar. No és tant el killer aquell de dintre l'àrea, de definir dintre l'àrea com a número 9, no? Vinguent de centrades o vinguent de pilotes que li arribin des de la banda, no? I per això penso que encaixa molt bé, perquè les temporades són molt llargues, molt exigents, es necessita, hi ha minuts per tothom, i bueno, el perfil de jugadors que ha fitxat aquest any al Barça, tant el Gordon com l'Adeyemi, pues, més els jugadors que té, el Rafinha està jugant de nou i ho està fent molt bé, doncs bueno, serà un recanvi més per aportar minuts i per poder competir en moltes competicions, que és el que necessita el Barça. No?
1: El futbol és important, el que es veu, el camp, però també el que no es veu, el vestidor. I òbviament és un grup de persones, correspon a l'entrenador generar les relacions i el clima per a que tothom se senti a gust, o la majoria de gent se senti a gust i treballi pel bé de l'equip i fer quadrar caràcters. Gabriel, Jesús és fàcil de portar o com és?
0: Pues jo penso que en la meva època sí, és un jugador top, en aquest sentit, és un nano molt, molt sacrificat, és un nano que no et crea cap problema, és un nano, vaja, per tenir-lo de qualsevol plantilla, i s'ha demostrat també en l'Arsenal, perquè independentment de que si està o no està, hagi jugat o no hagi jugat, no ha creat mai cap problema, i la seva sortida, pues, és una sortida totalment correcta, que a vegades hi ha sortides de jugadors de vestidors que tots són conflictes, i en aquest cas pues, jo crec que ha acceptat molt bé, i ell mateix ho ha dit, no? de que era un tema tècnic, que amb l'entrenador pues, no va comptar amb ell, i no hi ha hagut cap problema més, i ell ho ha acceptat, i vull dir, es va demostrar la temporada passada de que quan sortia, tingués els minuts que tingués, intentava donar el màxim rendiment i havia aconseguit, pues, fer bons partits quan estava jugant, no, amb l'Arsenal.
1: Ell marxa del City bàsicament perquè volia jugar més i se'n va a l'Arsenal per això, però marxa bé del City.
0: Està clar, marxa del City perquè és normal, quan fitxes una bèstia com Erling Haaland, és normal que la gent que està al seu voltant no ha d'analitzar-ho, també ho va fer-ho el Julián, no? El Julián Álvarez, en definitiva, també es va trobar amb el mateix. Vull dir, doncs, a vegades aquestes coses s'analitzen, i jo trobo molt bé que aquests nois prioritzin a vegades no allò contestant, no igual al contracte o la part econòmica del contracte, sinó que també el que volen és jugar, perquè la vida del futbolista és molt curta i hem de disfrutar del màxim possible de poder jugar, no?
2: Recuperava aquests dies. Hola, que... Què tal? Ja estic per aquí. Recuperava aquests dies que s'ha fitxat a Gabriel Jesús alguna frase que hagués dit Guardiola d'ella a la seva etapa al City, i Guardiola remarcava molt la capacitat que tenia per pressionar. Deia que era el millor davanter defensa del món, gairebé.
0: Sí, bueno, és també una de les coses que té, de les virtuts que té, i que li agradarà segur a Hansi Flick, perquè els hi reclama això als seus davanters, i és un jugador, pues, d'aquest perfil. Recordem també que quan parlàvem de Julián, pues, és el mateix, vull dir, també es pensava que una de les seves virtuts era aquesta, i això és una condició indispensable per poder jugar en l'equip de Flick. I és que és així, perquè amb els riscos que corren defensivament, jugant amb la defensa tan alta, si els de dalt no fan una bona pressió i no són sacrificats i no són els primers defensors, començant amb aquesta pressió alta, és molt difícil que després aquesta pilota no et creïn, els rivals no creïn ocasions.
2: I tu que els coneixes això... els dos, Carles, és un gran bajón passar de Julián a Gabriel Jesús, o hem d'estar oberts a que...
0: No, és que són jugadors completament diferents i amb un context totalment diferent, no? És el mateix cas, estàs parlant que has fitxat a Gabriel Jesús per 10 milions i poder Julián te'n demanaven 140. Vol dir que són contextos totalment diferents. Comparativament, són dos jugadors diferents, i l'èxit d'un fitxatge o no, ara és molt difícil de dir-ho, és molt difícil de posar-ho sobre la taula, perquè hi ha molts condicionats que encara no s'han donat. I això ho podrem valorar-ho a final de temporada. Ja et dic, les notes a final de curs, no? Quan acabi la temporada ho valorem. En principi, jo em sembla que dius un bajón. No, un bajón, estàs parlant de dos jugadors molt de nivell, dos jugadors que jo sempre dic, estàs parlant que potser no són golejadors purs, perquè de cap dels dos t'ofereix a priori, a nivell de dades, els gols que t'ha pogut

0: oferir al Ferran i al Lewandowski. Vull dir que has de buscar un jugador així, i en aquest cas tots els jugadors que hem fitxat no tenien les mateixes dades que podia tenir Ferran o Lewandowski, no? En aquest cas, Baixón, no. És simplement que has triat un perfil de jugador. Jo crec que ha sigut una bona jugada de la direcció esportiva del Barça. Tal com està el mercat, no és fàcil trobar jugadors nous que siguin per perfil Barça, que tinguin nivell, que puguin acoplar-se en aquest equip, on de dalt, sobretot, a davant, on a l'última part de la part ofensiva hi ha jugadors de molta qualitat, de molt nivell. No sé, jo penso que és una bona incorporació, i que també ho seria el Julián, però clar, el Julián està en un context totalment molt més complicat que el que està Gabriel, no?
1: Acabem aquesta, perquè ara començaríem a treure noms i allargaríem la tertúlia fins a les 4 de la tarda, i avui volíem fer només un tastet, però Rodri, que és el fitxatge que possiblement més ha il·lusionat a la gent aquest estiu, per també el context que li robaves al Madrid. És de justícia poètica que acabi al Barça, Rodri, amb la tradició de mig centres que ha tingut Sergio Busquets i tal?
0: Sí, exactament, és el que s'acopla millor en el futbol d'ara, en aquesta dècada, és el que s'acopla millor al futbol del Barça, tot i dient que el futbol del Barça no és aquell futbol, si tirem de romanticisme, d'aquell joc posicional, tal, sí. Aquell joc de control. Però bueno, precisament per això jo crec que el que més ens aportarà el Barça aquest any és això, que sempre jo m'he queixat d'aquest equilibri de transicions, defensa-atac, que fins ara no les teníem controlades, i encara fins i tot la setmana passada, a l'últim partit contra el Rayo Vallecano, ho vam patir-ho, perquè el Rayo Vallecano, amb tots els meus respectes, sense tenir el nivell del Barça, es va posar per davant, va entrar en el partit, sí. I va tenir moltes ocasions de gol. Dius, doncs, escolta, ja sé que nosaltres tenim una capacitat ofensiva brutal i hi ha un potencial a dalt molt bo, però clar, no n'hi ha prou a vegades en fer gols. Quan ens enfrentem a rivals de talla europea, a Champions i tal, no n'hi ha prou amb això de dir, no, és que nosaltres farem 4 gols ja, però si te'n fan 6...
1: En fi, Carles Blanchard, gràcies, i amb moltes ganes de parlar de futbol amb tu.
0: Molt bé, jo també. Aviam si ens retrobem aviat. Va.
1: 1:33, pausa i recta final del Què t'hi jugues, a SER Catalunya.
2: Què t'hi jugues?
3: SER Catalunya, Barcelona.
4: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
5: Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones.
6: O el reloj que ya no usas.
5: ¿Qué haces?
6: Muy fácil, contacta con Circa. Ellos son expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
5: Pide cita en circajewels.com o en el 93 215 7678.
6: Circa, donde tus joyas y relojes valen más.
7: Al teatre en un minut. Amb Rosa Badia. Montserrat Roig és una autora imprescindible a la qual sempre val la pena tornar. I a més, la tenim i tindrem al teatre. A la Sala Atrium, Marc Monegal imagina una trobada de dues icones de la cultura catalana, Montserrat Roig i Maria Aurèlia Campmany. L'última entrevista és un espectacle dirigit per Raimon Molins que pren forma d'entrevista televisiva amb les sempre esplèndides Berta Giraut i Anna Güell. És una reflexió sobre cultura, feminisme, periodisme, la memòria, Barcelona i la literatura. Tornarà la pròxima temporada a la Sala Atrium. I d'aquesta trobada fictícia a una real, l'espectacle Pla per Roig. Reconstrueix la històrica entrevista que Montserrat Roig va fer a Josep Pla l'hivern de 1972 per la revista Destino. Ferran Utzet dirigeix a Jordi Coromina i Laura Roig. I una més, que s'estrenarà al gener del 2027 al TNC. Roig i Violeta, a partir de dues de les seves novel·les més emblemàtiques, El temps de les cireres i L'hora Violeta. Dirigeix Magda Puyo, que també signa la dramatúrgia amb Daniela Feixas. I el repartiment, Oriol Genís, Raquel Ferri i Alba Pujol, entre d'altres.
3: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
8: Si per tu els programes de futbol sembla que parlin en un altre idioma, què t'hi jugues?
9: Amb... Sí que... Aquí!
10: Karim! Haz Karim! Haz Karim! El egipcio!
1: Perdona?
11: Abdel Karim.
1: Hamza.
11: Abdel Karim.
12: El egipcio.
11: Què t'hi jugues? Amb el...
9: Sí que... Rocky!
10: Entesos de papers?
1: Una 36, interessant, el que ens ha explicat Carles Planchar, de sempre. Gabriel Jesús. En una estona podeu recuperar l'entrevista, la xerrada, a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER i a la pàgina web de l'emissora. També tindreu contingut disponible a les xarxes socials del Que t'hi jugues.
12: Quantes coses.
1: Òscar Nin, com estàs?
13: Bon dia. Doncs encantat d'estar aquí.
1: L'Òscar Nin s'incorpora també a aquesta temporada del Que t'hi jugues. L'heu escoltat també a l'Aquí Catalunya amb la Marina Fernández. Sí. Sorprèn que ha vingut superpuntual, ha vingut abans per conèixer tot l'equip, sí, i tal, i el... sí, sí. Estava a l'altre costat de la peixera amb l'Helena de Diego.
13: Sí.
1: Veia que anava dibuixant, escrivint. Puc ensenyar-ho, això?
13: Sí, tant.
1: Al live del programa?
13: Pots, sí, sí.
1: I, clar, entra a l'estudi i veig que ha posat "Tinc gana, Uma Thurman".
13: Sí. Sí, sí, m'he aixecat molt d'hora avui, estava, t'estava escoltant i estava pensant també...
1: I un dibuix, ben bonic.
13: Sí, sí. Amb Uma Thurman...
1: Però per què tinc gana Uma Thurman?
13: Perquè he pensat amb una katana i amb un entrecot de 25-30 quilos i ella tallant-lo i patates fregides i jo despullat amb una piscina plena de Coca-Cola. I...
1: Mentre escoltaves el Que t'hi jugues,
13: sí, perquè tenia
14: piscina
13: molta gana.
14: Piscina plena de Coca-Cola, eh?
13: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Una piscina plena de Coca-Cola.
13: Sí, és un dels meus somnis, que algú... A veure si m'ajudeu aquesta temporada a pujar a l'Espicornell i llançar-me a l'Espicornell plena de, doncs, no sé, Coca-Cola, Baileys, algun líquid.
14: Igual l'any que ve, quan estiguem a Montjuïc.
13: Baileys, allò que t'entra pels poros, Lluís. Molt enganxós, entres molt d'allò. Doncs escolta, estic encantat. M'has tret d'aquesta temporada de Cambrians i aquí estem.
1: El futbol és música.
13: El futbol és música.
1: Així es diu la secció, ara la presentarem com Déu mana. Abans, a xarxes.
11: Encara no ets de la família del Que t'hi jugues? Segueix-nos a...
15: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
11: @ Que t'hi jugues.
1: Núria.
16: Sí que...
1: L'enquesta com va?
16: Doncs mira, hi ha molts vots. El Barça té vots amb B baixa, no amb B alta. Sí, sí. Clar, que quedi clar. Són amb B baixa. YouTube funciona bastant bé. Bueno. Creieu que el Barça té millor plantilla que la temporada passada? Un 93% diu que sí. Per tant, la gent creu que el Barça aquesta temporada té millor plantilla, només un 7% que no. I alguns comentaris sí que de gent que dubta de si té o no millor plantilla, dubten en defensa, que creuen que aquí el Barça pot coixejar una mica, sobretot a Europa.
1: Per cert, al YouTube hi ha un oient barra espectador, el Ferran, que diu: Raúl Asencio ja té més judicis que títols amb el Madrid.
13: Ahí está.
1: I n'hi ha un altre, l'Àngel, que diu: el Barça pagava a Negreira o a una societat de la qual Negreira era soci, que és molt diferent. El Barça pagava a Negreira perquè la societat era de Negreira i la utilitzava per cobrar del Barça. I les coses s'han d'explicar pel seu nom, ens agradi o no ens agradi.
16: I mira, sí, que avui us porto algunes curiositats, imatges que ens ha deixat aquesta última nit del mercat de fitxatges. El primer, un vídeo que s'ha fet molt viral a les xarxes socials, que és Pablo García, que ha marxat del Betis. Va arribar-hi de pre-Benjamí i aquesta nit ha marxat per jugar al Racing de Santander. La imatge és d'ell sortint de l'estadi amb la seva mare, els dos al cotxe plorant, a llàgrima viva, baixa a la finestra, intenta parlar, però Pablo García no pot.
17: Perdón por la palabra, pero me sale ahora mismo. Esperemos que todo nos vaya muy bien. Y que seamos los mejores champions de este año. Somos los mejores de todos mis médicos.
13: No se fuerza, Pablo,
17: Muchas gracias.
16: La imatge és tremenda, sí que, perquè és que no pot articular ni mitja paraula, Pablo García, que ha sortit aquesta nit del Real Betis, al club de la seva vida, i sí que aquesta nit ens ha deixat bastantes imatges. Un és del Racing de Santander, que va penjar un tuit i posava: el mago no asiste a sus compañeros solo en el campo, también en las oficinas. La imatge era d'unes pizzas, i és que un jugador, Íñigo Vicente, del Racing de Santander, aquesta nit ha decidit enviar pizzas a la gent del Racing que estava treballant en el tancament del mercat de fitxatges, i evidentment des del club li han agraït a un jugador. I un dels anuncis que ha arribat més tard aquesta nit és el d'Enzo Fernández, que ha fitxat pel Manchester City. L'anunci és a 1:15 de la matinada i Erling Haaland encara estava despert, perquè en aquell moment va agafar el mòbil, va comentar la publicació i va posar: yeah, good, now I can go to bed. Perfecte, ara ja puc anar al llit. Erling Haaland, que es va esperar fins a 1:15, com molts de nosaltres, vam estar pendents del mercat de fitxatges.
1: Quin motivat,
16: El canvi de look us agrada o no? Per cert, no l'hem comentat,
12: Ens hem d'acostumar.
16: Sí, sí, això és
1: exacte.
16: Veritat.
1: M'agradava més amb el cabell llarg, intimidava més. Sí, ara veritat. Està més guapo, abans intimidava més.
12: El futbol sona música amb Òscar Nin.
1: Què et sembla que Son Goku et doni pas al que t'hi jugues?
13: Fantàstic, i no, no una passada al peu antològica, amics.
1: Aviam, aquí es tracta d'utilitzar com a excusa el futbol
13: sí.
1: per culturitzar-nos.
13: Home, per culturitzar-nos i per fer... Aprofitem aquests desplaçaments per descobrir aquelles coses que potser no tenim gaire presents a les ciutats on juga el Barça, no?
14: M'agrada.
13: Si em permets, ara agafem aquest Talbot Horizon que tenim a la...
1: Talbot Horizon.
13: Tenim un Talbot Horizon que condueix l'amic Albert. El sí que va de copilot i el Lluís i jo anem darrere. Vinga. Pues ja us podeu imaginar la gent que va darrere un cotxe pues, amb xiveques, mantolats sí. i tot això. Aleshores, sortim amb el Talbot Horizon amb enganxines de la discoteca Penélope, coses darrere, el perrito aquell que feia així amb el cap i tot allò. Sortim del carrer Casp 6 i ja, o sigui, fem la primera parada a Martorell per agafar forces per baixar cap a València.
1: Val, perquè farem la ruta del bacalao.
13: Farem una mica la ruta del bacalao. Si em permets, un apunt d'historiador de l'art, que la gent...
1: Perquè tu ets historiador de l'art.
13: Sí, perquè la gent pensa, oh, el que insulta per Twitter. Correcte, també, és així, però tinc una carrera universitària i
14: soc
13: historiador de l'art, especialista en filosofia contemporània de l'art i art no objectual. És a dir, música. I a més, vaig treballar 12 anys al Festival Sonar i sóc especialista en música electrònica de ball. Per això, avui fem la ruta aquesta de València amb un tio com jo que, bueno, pues...
1: Saps de què parles?
13: Home, sé sí. d'on està l'OPA.
1: Escolta'm una cosa, tens el llistó alt perquè hem rebut una allau de missatges al 606-32-72-11 d'oients recordant aquells moments.
13: Home.
14: I tant, i tant. Comencem, per exemple, per l'Òscar.
18: Hola, què t'hi jugues? Bon dia. L'Òscar de Viladecans. Primer de tot, gràcies per les entrades d'ahir del concert de The Weeknd. Va estar genial. Sí. I bueno, de la ruta al Bacalao, al Chimo Bayo, i per vosaltres diria només una cosa. Arturo controla toda València.
13: Ahí está.
18: Vinga.
14: ¡Bolso! Arturo controla toda València, eh?
13: Sí, sí.
14: Seguim amb l'Àlex.
19: Bon dia, guapos. Em dic Àlex, us estic escoltant des de Noruega.
13: Bé.
19: Amb un gimnàs treballant. Els meus records de la ruta al Bacalao, que et deien, el bon rotllo amb la gent, el que més recordo, el bon rotllo amb la gent, totes sí. les amistats que podies fer en aquell moment, passar el cap de setmana sencer, molt de pàrquing, molt de festa al pàrquing, i una música molt xula que encara ara escolto i punxo a casa meva. Una abraçada a tots i visca el Barça.
14: I per últim, la Cristina.
20: Hola, família. Soc la Cristina. No hace falta irse a València, però bueno, jo passaria por Level, Disorder, claro. Equinox...
13: Ahí estamos.
20: Level era la mejor, una claro. de las mejores.
13: Sí, sí.
20: Y luego ya para València, Hook, El Knot, Barraca, Puzzle...
14: Claro,
20: pero aquí teníamos muy,
1: mira el nivel dels oients,
20: discotecas, sí, sí, sobre todo sí. Level... La zona de la costa...
1: Ah, 606-32-72-11, m'he escoltat un primer tastet, però hi ha molta gent, o sigui que...
13: Sí, sí, no,
1: aviam el que expliques i el que dius, que t'estaran escoltant atentament.
13: M'agrada aquesta gent perquè jo també he fet molts cops la comunió al pàrquing de la Level de Salou.
1: Si els oients volen anar a València aquest cap de setmana
13: correcte.
1: A viure el Barça-València, el València-Barça més talla, la primera parada...
13: Primer, ara ens parem a Martorell per fer un bitter cas i un entrepà per agafar forces. No fem com a Asensio, és molt d'hora, no comencem a xumar, bitter cas i un entrepà, mentre sona això de fons i anem a mirar al Google Maps per on entrem de València. Atenció, el que està sonant al Talbot Horizon del Que t'hi jugues.

0: Hi ha gent que ja es queda a Martorell. Ja, perquè bajar a València...
1: Sí, però, si, ja,
2: si ja tens, aquí, si ja tens com, això...
1: Clar, ja tenim a l'Odissea, a l'Odissea Homero també perd gent, no?
0: Correcte. Sí, sí, sí, però escolteu, està sonant això que és el DJ Ruboy i el DJ Escudero cantant la Marian Dacal, que és el Flying Free del 99, de la mitiquíssima, un altre posto on jo he fet molts cops la comunió, que és el Pont Aeri. Està sonant un tema del 99, però per què l'hem posat aquí a Martorell fent el Bittercast i l'entrapada de Bacon Queso, no? Perquè... Ja, o sigui, agafem tanta embrancida amb el Talbot Horizon, el Lluís el cabell així,
2: el poc que tinc,
0: com Son Goku amb el Núvol Kingdom, ja. Entrem per València i, escolta, passem pels pàrquings dels mítics temples, ara ens deien els oients, no? Barraca, Spook Factory, Chocolate, ojo, jo a Chocolate no puc dir el que vaig fer, però vull recordar que a molts pàrquings d'aquestes discoteques també es feia el que feia mon pare, el que em va fer a mi amb 8 anys, que em va ensenyar a conduir al pàrquing del Prica Prat i em va donar el meu...
3: El Prica del Prat, que mític.
0: El Prica Prat, amb 8 anys, em va donar el meu primer paquet de sombra, amics. Això també es feia a València, amb els pàrquings d'aquestes discoteques. Passarem també pel Puzzle, un altre mitiquíssim temple.
3: Sí, Barraca, Spook Factory, Chocolate, Puzzle...
0: Puzzle, el ACTV...
3: És el que ens ha parlat la olla,
0: correcte,
3: no? Arturo controla toda València.
0: El Not, correcte, controla toda València, el Not, l'Espiral, fins que parem ara mateix al pàrquing d'aquesta mitiquíssima sala que es deia Number One a València, perquè recollim el convidat d'avui, l'autor d'aquest himne que aquest any ha fet 35 anys, així que Albert, dale gas al Horizon y que Sony así me gusta a mí.

0: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
1: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y a esta hora la pregunta del día sigue sin respuesta. ¿Qué dice el informe policial que el gobierno dice desconocer y que inculpa a Marruecos en la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado 30 de julio? Sus líneas principales las avanzaba anoche El Español y contradice supuestamente la versión del Ejecutivo. Ese informe remitido a la justicia apunta en efecto a Marruecos y a sus gendarmes que ese día llegaron a ayudar y a guiar a las personas que entraron en la ciudad autónoma. Pero como digo, a esta hora el gobierno pide cautela, pide tiempo para estudiar un documento que al menos oficialmente no tienen sobre la mesa todavía. Félix Bolaños, este mediodía.
3: A esta hora, en estos minutos, precisamente se está trabajando en analizar los detalles de ese informe del que tuvimos noticia a través de la información del diario El España. Y por tanto es el momento de la cautela.
2: El Ejecutivo sostiene que no ocultó ese informe, que colisiona en efecto con lo que defendió aquí Pedro Sánchez en Hoy por Hoy con Aymar, y trata de depurar ahora responsabilidades. En este contexto, el director de la policía se ha reunido esta misma mañana con los jefes de la unidad de extranjería que elaboraron ese trabajo para la Audiencia Nacional. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes. La crisis del Ministerio del Interior ha calado ya en la Policía Nacional, que trabaja marchas forzadas para salir de este callejón sin salida al que ha abocado al gobierno. El director de la policía, como dices, ha pedido explicaciones a los responsables directos del informe policial enviado a la Audiencia Nacional, los comisarios generales de extranjería y de información. Una reunión breve que fuentes de la dirección enmarcan dentro de la lógica. La realidad es que esa cita busca preparar una respuesta al ministro del Interior tras su enfado, respuesta que, según fuentes de la dirección, no debería demorarse mucho más allá del día de hoy.
2: Pues veremos qué consecuencias tiene todo esto en varios planos, pero esas consecuencias van a depender sin duda del propio contenido del informe, que no tenemos. Consecuencias internas, porque habrá que depurar responsabilidades, consecuencias diplomáticas con Marruecos y las más inmediatas, consecuencias en el propio argumentario, porque mañana Pedro Sánchez tiene que comparecer en el Congreso de los Diputados. El Partido Popular y hasta Sumar, socio de gobierno, han pedido esta mañana la dimisión de Marlaska, y todo esto en las horas previas a la concentración de esta tarde en Ceuta y también las convocatorias en la calle que el Partido Popular, haciendo uso de la FEM, ha convocado en muchos ayuntamientos españoles. En Ceuta, donde se celebra el Día de la Ciudad Autónoma, está a punto de hablar Feijóo, que está de visita, donde ya hemos escuchado, eso sí, al presidente Vivas reclamando ayuda y pidiendo conocer toda la verdad sobre lo ocurrido.
5: Quedan muchas preguntas en el aire. Hoy quizás no sea el día de afrontar estas preguntas, pero sí es el día para afirmar que son preguntas que tienen que resolverse, porque se debe conocer la verdad. Toda la verdad de lo que ha ocurrido.
2: A y media estaremos allí con Nico Castellano en las calles de Ceuta para ver cómo está el ambiente en estas horas previas a estas concentraciones. 2:03. Novedad sobre el escándalo del ático de Isabel Díaz Ayuso. La SER puede confirmar a esta hora que la presidenta de la Comunidad de Madrid visitó ese inmueble, ese ático de lujo, tras su adquisición por parte de su gobierno a través de la empresa Planifica Madrid. Ampliamos, Javier Alonso. Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, el equipo de la presidenta confirma que la propia Ayuso en persona visitó ese inmueble de Chamberí. Hoy había máxima expectación por saber qué tenía que decir Ayuso después de que el presidente del gobierno la acusara directamente en la cadena SER de comprarse un aticazo, dijo, con el dinero de todos los madrileños. Eso no ha sido posible, Casal. No hemos podido preguntarle por esas declaraciones de Pedro Sánchez aún, porque la presidenta ha aprovechado el momento en el que el alcalde Almeida estaba atendiendo a los medios de comunicación para entrar de forma discreta a este acto institucional que ambos han compartido esta mañana. Con hoy son 9 días de silencio de Isabel Díaz Ayuso en torno a la compra del polémico ático. Las últimas declaraciones conocidas, recordamos, son esa frase coloquial con la que la presidenta trató de dar el asunto por zanjado, ese famoso chao pescado. Los medios seguimos a la espera de que la presidenta Ayuso salga de este acto oficial.
2: Veremos qué dice. Estamos a la espera, por tanto, de que atienda a los medios tras ese acto público que se celebra en Madrid ahora mismo.
1: Hora 14, con Javier Casal.
2: Cosas, Javier Liébana, datos del paro del mes de agosto. Javi, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Casal? Mal mes para el empleo. La Seguridad Social ha perdido más de 162.000 afiliados y el paro se ha incrementado en casi 45.000 personas. Es lo que pasa todos los años por el fin de la temporada turística y los miles de contratos de profesores que terminan durante el verano. Aunque este año la cifra de paro se ha visto engordada por los migrantes procedentes del proceso de regularización. Además, von der Leyen acaba de ser muy crítica por el intento de ataque con drones bomba en el aeropuerto de Leipzig. En Alemania.
8: So I want to be very clear about what this was. This was an attack.
7: Voy a ser muy clara sobre esto. Fue un ataque utilizando material militar por parte de Rusia en la Unión Europea y no lo vamos a tolerar, ha dicho.
2: El tiempo con Jordi Carbó.
9: A partir de hoy y como mínimo hasta el domingo vamos a tener en gran parte del país temperaturas propias de la canícula. Esta tarde mismo ya pasaremos de los 40 grados de máxima en gran parte del Valle del Guadalquivir y nos situaremos entre los 35 y 40 en la mayor parte del interior peninsular, también en el interior de la isla de Mallorca. En puntos costeros como Canarias y el Mediterráneo, máximas alrededor de los 30 grados con sensación de bochorno, ambiente más agradable en el Cantábrico y en general la tarde será soleada en el conjunto del país con un poco de viento.
2: Con la producción de Aldo Gómez y con Miguel Hijosa y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
1: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
10: L'alcalde de Manresa demana justícia i contundència contra els dos menors d'edat detinguts per haver apunyalat un home durant la festa major. Admet davant dels veïns que hi han hagut errors.
11: És obvi que com a societat alguna cosa ha fallat de manera estrepitosa quan uns menors d'edat arriben a cometre un acte d'aquesta magnitud.
10: La consellera Núria Parlon acusa Aliança Catalana i Vox d'intentar utilitzar l'enuig dels manresans i es planteja denunciar-los.
12: Fets gravíssims ho aprofiten per fer associacions oportunistes i, sobretot, xenòfobes. Perquè el terme menors, automàticament, l'associen a menors no acompanyats. Haurem de denunciar aquestes conductes, perquè, òbviament, la manipulació de la població per generar odi té una gravetat que és extrema.
10: I és que els dos menors poden tenir origen magrebí, però són nascuts a Catalunya i, en un dels casos, també amb pares catalans. La justícia processa els dos Mossos d'Esquadra que van reduir el vigilant de seguretat que va disparar els seus companys i es va atrinxerar fa gairebé 5 anys a Tarragona.
13: Objectiu neutralitzat. Estem fent maniobres amb torniquets per intentar estabilitzar-lo.
10: Li van disparar 3 trets a cames i braços, el van deixar paraplègic i el jutge creu que va ser una actuació desproporcionada. Una quarta part dels incendis aquest estiu al Camp de Tarragona han estat intencionats. Els agents rurals admeten que encara no han aconseguit identificar el responsable dels 5 focs consecutius que hi va haver a Aiguamúrcia.
14: Són investigacions que són més lentes, comporta temps sobre el terreny, doncs, però nosaltres continuem.
10: Tot això en aquest dimecres en què descobrirem per què Lleida és la província amb la gasolina més barata. I és bàsicament perquè és on hi ha més cooperatives agràries. També sabrem com s'ho fan per ajustar més el preu.
15: Les cooperatives no és el negoci com a tal més principal, sinó que és una cosa de prestar servei als socis i a tercers de poblacions que si no hi hagués la cooperativa no hi hauria res més. Doncs al no carregar-li tant marge podem tindre uns preus més ajustats.
10: I anirem a l'aeroport del Prat. En Santi Ovalle acaba de parlar amb Marc Casado després que aquesta nit in extremis s'hagi concretat la seva sessió al Depor.
16: Us ha prendre la decisió, Marc?
17: Bueno, deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve.
10: Tot això avui que el Meteocat ha confirmat que Catalunya ha viscut l'agost més càlid de tota la història. Les temperatures continuaran pujant, tot i ja ser el setembre, Jordi Carbó.
9: A aquesta hora ja tenim temperatures més altes que ahir arreu de Catalunya. Superem els 30 graus a la major part de poblacions, ens hi apropem a les valls del Pirineu i arran de costa, aquí amb sensació marcada de xafogor. I al llarg de la tarda, les màximes a tot el prelitoral i a l'interior es mouran entre els 30 i 35 graus, més a prop dels 35 que dels 30, i superarem els 35 a Ponent. Al Pla de Lleida, a la Conca de Tremp i a l'interior de l'Ebre és on assolirem avui valors de 36-37 graus. En una tarda assolellada no veurem tants núvols com ahir. També amb vent de marinada de moderat a fort, sobretot fort a la nit a les comarques situades més a Ponent. I es confirma que aquesta situació anirà a més els pròxims dies, com a mínim fins diumenge. El màxim de calor l'esperem al llarg del cap de setmana.
10: Tècnica Víctor Valero, producció Elia Pijoan. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
10: Ràbia, enuig i dol avui a Manresa. Què tal? Bona tarda. Així ha acabat el minut de silenci davant l'Ajuntament aquest migdia per recordar l'home de 45 anys mort d'una ganivetada durant una baralla. Va ser la matinada de dimarts en plena festa major. Hi ha dos menors de 15 i 16 anys detinguts que són nascuts aquí i amb diversos antecedents. A l'acabar aquest minut de silenci en aquesta plaça del centre de Manresa i davant els veïns, el propi alcalde, Marc Aloy, ha promès contundència contra els autors i ha demanat a la justícia que sigui implacable. Estudiaran, ha dit, què ha fallat perquè uns adolescents hagin comès un crim com aquest. Andrea Villoria.
18: Exacte, l'alcalde Marc Aloy diu que Manresa està consternada, de dol, i demana contundència.
19: Això no es pot tornar a repetir. Qui la fa, la paga. Les normes de convivència són iguals per a tothom.
18: En Toma diu la responsabilitat que ells puguin tenir. Ja ha convocat una reunió a l'Ajuntament per estudiar el cas a nivell policial, però també, sobretot, a nivell social, i senyala cap a més amunt, cap al govern i als jutges.
19: Volem que la justícia sigui implacable i actuï amb tota la contundència. Sabem que no era el primer cop que els presumptes autors delinquien. Com a ciutat estem fent servir totes les eines que tenim, però si la justícia no és rigorosa i impecable amb els culpables, tenim un greu problema. Cal que totes les administracions entomin aquest problema amb la màxima urgència possible.
18: L'Ajuntament, a més, ha anunciat que es presentaran com a acusació popular.
10: Bé, ahir en aquest mateix espai, en aquesta mateixa plaça, davant l'Ajuntament, desenes de veïns, fins i tot algun familiar de la víctima, també van protestar davant del consistori. I com sentiu, entre altres, demanaven la dimissió de l'alcalde d'Esquerra. Asseguren que hi ha molta sensació d'inseguretat a la ciutat, una sensació que tenen molts veïns, que és efectivament així, i que Vox i Aliança Catalana s'estan afanyant a instrumentalitzar. Ho han fet ja des del minut zero. Com s'està fent aquesta instrumentalització? Doncs, per exemple, amb tuits com aquests. Ahir, Sílvia Orriols, llegeixo textualment, dos menors d'origen marroquí maten un ciutadà a ganivetades. Els vull fora del meu país. O Ignacio Garriga, de Vox, literalment, va dir «L'invasió migratòria mata». Què estan fent aquí amb aquests tuits? Doncs deixen anar el seu origen, l'origen dels detinguts, per després dir que els volen expulsar perquè la gent entengui que són menors immigrants no acompanyats, que la gent senyali, que la gent odiï qualsevol menor migrant no acompanyat. Aquests detinguts poden tenir un origen marroquí, però són nascuts aquí, fins i tot, en un cas, amb pares també catalans. Així que estem en aquesta situació, estem posant-nos a mirar els orígens, els cognoms dels detinguts, per deixar clar que, evidentment, no se'ls pot expulsar per molt que es facin tuits fàcils i demagògics com aquests. La consellera Núria Parlon, per això, i per tots aquests motius, això que estem explicant, ha volgut ser molt clara aquest matí.
20: El que no podem permetre és que determinades opcions polítiques en circumstàncies complexes que colpegen de manera clara la societat s'utilitzi a determinats col·lectius per assenyalar-los, col·lectius vulnerables, i posar-los en el centre de la crispació i de l'emprenyamenta normal que ha de tenir la ciutadania davant de fets tan greus.
10: La consellera d'Interior, en diferents entrevistes als mitjans públics, ha volgut anar explicant amb detall què va passar a Manresa, també qui són els detinguts. Andrea, ara ho dèiem, són menors de 15 i 16 anys que tenen ja diversos antecedents.
18: Exacte, són, com dius, dos adolescents catalans nascuts tots dos a Catalunya. Un d'ells és fill de pares magrebins immigrats i l'altre de pares nascuts aquí i amb tots els cognoms catalans per ser encara més clars. Per això la consellera ha carregat amb duresa contra la manipulació dels qui volen vincular delinqüència i immigració.
12: No són menors no acompanyats, malgrat que s'ha aprofitat per associar en l'imaginari de la gent la paraula menors amb menors no acompanyats, i per tant no se'ns escapa que hi ha alguns que ho volen utilitzar amb una estratègia clarament d'assenyalar a un col·lectiu pels fets greus, gravíssims, però que han estat dos menors, els dos nascuts a Catalunya.
18: El cert és que són menors en situació de pobresa o de certa exclusió, amb antecedents des dels 12, 13 o 14 anys. Per això la consellera d'Interior apel·la a una reflexió que vagi més enllà de la resposta policial.
12: Hem de reflexionar què ens està passant com a societat, perquè dos menors acaben
0: cometent doncs, un delicte d'aquesta extrema gravetat.
18: Núria Parlon ha explicat també que l'homicidi va començar amb una baralla entre dos bàndols que s'estaven increpant, entre ells la víctima, en Carles Vilajosana, a qui un dels menors va clavar una navalla al pit abans de fugir. Els Mossos van detenir-los ahir i ja estan en mans de la Fiscalia i avui passaran a disposició del jutge.
10: Doncs aquesta és la situació a Manresa. També en mans de la Fiscalia de Menors ha quedat concretament el noi de 17 anys detingut a Balaguer per matar-ne un altre el dia 26, dimecres passat. En un principi es va pensar que el jove va morir en un accident de trànsit, però ara la policia catalana ha trobat ferides d'arma blanca. Mercè Marc.
21: Un cas que en les darreres hores ha donat un tomb important. Dimecres passat, cap a 10:45 de la nit, es va rebre l'avís d'un accident de trànsit al carrer Diagonal de Balaguer, al centre urbà. El vehicle accidentat circulava a gran velocitat, segons testimonis presencials, i va quedar bolcat al mig del carrer després de xocar contra tres cotxes que hi havia aparcats. D'accident, alguna cosa més, perquè a l'interior del vehicle sinistrat es va localitzar el cos sense vida d'un home de 26 anys que presentava possibles signes de violència criminal previs a l'accident, en concret ferides d'arma blanca. De fet, els Mossos han de determinar si la víctima ja estava morta quan es va produir el sinistre o malferida i va acabar morint en la col·lisió. Dilluns detenien un menor de 17 anys presumptament relacionat amb aquests fets. El jove ha passat per la Fiscalia de Menors i de moment ha quedat internat en un centre de justícia juvenil.
10: Això que avui és 2 de setembre, com que és el dia de Ceuta, sabeu que aquesta tarda hi ha convocades concentracions de suport a aquesta ciutat arreu d'Espanya, també davant d'alguns ajuntaments de Catalunya. Aquí a casa nostra només Vox i el PP estan promovent aquestes concentracions i, de fet, només els governs populars de Badalona i Castelldefels s'hi han sumat oficialment, Xavier Balló.
22: Els dos ajuntaments governats pel PP han convocat aquesta concentració, però tant els populars com Vox han fet crides a replicar-la en altres municipis. Se suposa que són per donar suport a la població de Ceuta, però la iniciativa ha aixecat molts recels tant en els governs de Catalunya i d'Espanya com en partits i associacions d'esquerres que creuen que el que volen és instrumentalitzar la crisi de Ceuta per atacar el govern espanyol i difondre missatges racistes. Per això, cap membre del govern ha previst assistir en aquestes convocatòries i, a més, ja s'ha organitzat una rèplica des de la societat civil. La plataforma Unitat contra el Feixisme i el Racisme ha volgut contrarrestar amb una altra concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona, que també es farà en altres municipis, per intentar, diuen, parar els peus al racisme que s'està expressant per part d'alguns partits arran de la situació de Ceuta.
10: Passa un minut d'un quart de tres. A Tarragona, la justícia ha deixat a un pas de judici els dos Mossos que van disparar un pistoler a fa gairebé 5 anys. Va ser el desembre del 2021. Recordareu aquell exvigilant de seguretat que va disparar contra els seus companys de feina, després va fugir, també disparant els policies. Es va trinxerar una masia a Riudoms i el grup especial dels Mossos el va neutralitzar disparant-lo a braços i cames. Va quedar paraplègic i ara el jutge creu que aquella actuació va ser desproporcionada.
18: Era 14 de desembre del 2021 quan va saltar l'alerta. Un vigilant de Securitas, Marineugent Sabau, havia disparat als seus companys de feina i havia fugit atrinxerant-se en una masia a Riudoms. Duia armilla i escut antibales, 3 pistoles, un fusell i molta munició. I havia fet un correu dient que mataria a tot el qui se li apropés. Es va desplegar els negociadors dels Mossos, que no van poder fer res, i també el GEI, el grup d'èlit de la policia catalana. Un franctirador es va col·locar a 150 metres fent trets de distracció mentre 3 agents avançaven cap al pistoler. I després d'un intercanvi de trets...
13: Objectiu neutralitzat. Estem fent maniobres amb torniquets per intentar estabilitzar-lo.
18: Ara la justícia ha processat a 2 d'aquests Mossos que li van encaixar 3 bales a una cama i als braços, ferides que van provocar-li una lesió medular, 5 cirurgies, inclosa una amputació, i lesions per les que va acabar demanant l'eutanàsia. El jutge creu que haurien d'haver disparat de forma més quirúrgica i titlla l'actuació de descontrolada, desproporcionada, i escriu literalment que van acribillar-lo perquè el pistoler va disparar 5 cops i els Mossos 17. La defensa anuncia que recorreran.
23: Els agents del GEI estan decebuts amb aquesta interlocutòria de processament, però tenen plena confiança en que l'Audiència Provincial de Tarragona la revoqui.
18: Diu l'advocat José Antonio Vitos a Ser Catalunya que l'actuació dels Mossos va ser exemplar perquè el van neutralitzar sense que cap tret impactés en òrgans vitals.
10: I els agents rurals continuen investigant a l'inici d'aquests 5 focs consecutius d'aquest estiu a Aiguamúrcia. La principal hipòtesi és que han estat intencionats. I justament a Tarragona, una quarta part dels incendis de tots els focs que s'hi han declarat aquest estiu han estat això, intencionats per algú, Eva Hidalgo.
24: Aquest estiu hi ha hagut 39 incendis a les comarques del sud que han cremat 318 hectàrees. 10 han estat provocats i 9 més causats per negligències. Els agents rurals acostumen a trobar indicis en forma d'objectes a la zona zero. Són el punt de partida d'investigacions que poden durar dies o anys. Al territori treballen conjuntament amb Mossos per trobar el culpable dels focs de l'Alt Camp del Juliol. Alicia Bayan n'és la cap.
3: De fet, la intencionalitat és la principal via d'investigació que estem seguint. Fins que aquesta investigació no estigui tancada, doncs no podem donar unes dades exactes. Però, a més, ara ja està judicialitzada, també, ja haurem d'esperar un temps.
24: Durant la temporada, que va començar l'1 de juny i es tancarà a mitjans d'aquest mes, han incrementat els tancaments d'espais naturals com la Serra del Montsant o les Muntanyes de Prades, en total 30 dies de restriccions d'accés.
10: 2 minuts i repassem les dades de l'atur. A Catalunya són més apujat de tot Espanya i us explicarem també per què Lleida és on hi ha les gasolineres més barates.
4: Ser Catalunya, Barcelona.
5: Quan obres el teu joier i trobes aquella pulsera que ja no et poses.
6: O el rellotge que ja no utilitzes.
5: Què fas?
6: Molt fàcil. Contacta amb Circà, experts internacionals en la compra d'alta joieria, diamants i rellotges d'alta gamma. A més, rebràs un pagament immediat.
5: Demana cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
6: Circà, on les teves joies i rellotges valen més.
8: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
25: Cadena Ser y Ser Cataluña. El so de la vida.
26: Per tu, que ja has tornat a l'embús, i per tu, que avui treballes des de casa i t'oblides de l'autobús, gaudeix a Capravo del netejador de terres Pieroski bàsic, ampolla d'un litre i mig per només 95 cèntims. Vols estalviar amb mi? Capravo.
27: Hora 14. Amb Joan Bofill.
10: Dues i pràcticament 21 minuts, Catalunya lidera el creixement de l'atur de tot Espanya. Hi ha 14.500 persones aturades més, 60.000 afiliats menys a la Seguretat Social i la regularització extraordinària de migrants no ha frenat unes dades que Oriol Soler a l'agost sempre solen anar de baixada.
28: La pujada de l'atur a Catalunya és una tercera part del total del que s'ha registrat a tot l'Estat. Ara hi ha 330.000 persones sense feina a casa nostra i no només puja l'atur en comparació al mes de juliol, sinó que també puja en termes interanuals. Hi ha 2.000 persones sense feina més que ara tot just fa un any. També s'han destruït llocs de feina, gairebé 60.000 afiliats menys a la Seguretat Social, però és una baixada habitual per la finalització dels contractes d'oci de lleure en acabar la temporada turística. Paco Ramos, secretari de Treball.
29: Menjadors, però també casals i colònies. I en aquest cas concret, l'increment de l'atur ha estat de 2.305 persones. Això és una qüestió molt rellevant i que haurem de veure què és el que passa al darrere d'aquestes dades.
28: La regularització extraordinària d'immigrants ha comportat que el 20% dels nous afiliats a la Seguretat Social a Catalunya aquest mes d'agost siguin treballadors estrangers.
10: Tot en un context de pujada de preus, sabeu que des d'ahir per frenar l'augment de la gasolina i el dièsel s'ha tornat a activar la reducció d'impostos.
30: Bueno, hi ha hagut un increment de preus del dièsel respecte a la benzina, això és evidentíssim, sí, sí. Home, una bona notícia, tot el que és baixar preu, doncs està molt bé, no?
10: Això deien alguns usuaris que s'hi han trobat ja a les gasolineres. La cosa és que cada vegada hi ha més gent que no para la primera estació de servei que troba, busca on és més barata. Resulta que la província de Lleida és la zona on és més barat omplir el dipòsit de benzina 95 i una de les que surt més a compte en el cas del dièsel. Estem parlant d'uns 300 euros d'estalvi cada any. Per què? Doncs perquè a Lleida és on hi ha més gasolineres de cooperatives agràries. Poden oferir combustible més barat perquè no busquen només obtenir el màxim benefici. Ens ho explica la Maricel Benavarre.
31: Una anàlisi de l'Organització de Consumidors i Usuaris recollint dades d'aquest any, així ho constata. Lleida té la benzina més barata i és la tercera de l'Estat pel que fa a gasoil. La principal raó, diu Kevin Requena, de la cooperativa d'Ibars, és que a través de centrals de compres poden adquirir grans volums de carburant, abastir els socis i a la vegada subministrar tercers, beneficiant així tots els consumidors.
32: La diferència entre nosaltres i un altre és que ells, doncs, és un negoci que per ells és el principal negoci i per tant necessiten treure el màxim de marge possible, no? Nosaltres busquem ser el màxim de competitius, però no per ser competitius per se, sinó perquè la nostra gent puguin gaudir-se d'un bon preu.
31: La cooperativa més barata és Guissona, amb les benzineres Bonària, però després hi ha les cooperatives locals que també tenen preus molt ajustats, com explica el responsable de carburants de la Federació de Cooperatives Agràries, Josep Lluís Escuer.
15: Com a mínim anem, ja et dic, 10, 12, 14 cèntims i ara Guissona potser va 2 o 3 cèntims per sota nostre.
31: Segons l'OCU, a l'any, l'estalvi de repostar a Lleida pot arribar a ser de 300 euros en benzina i de 250 en dièsel.
10: Hi ha més notícies econòmiques. L'empresa catalana Cirsa, dedicada al joc amb casinos, màquines escurabutxaques, apostes online, serà absorbida per un gegant del sector, l'Automàtica, d'origen italià. Cirsa va facturar només l'any passat més de 2.000 milions d'euros i mantindrà la seva seu a Barcelona.
28: Aquesta absorció convertirà l'Automàtica en el segon grup més gran de tot el món en volum de negoci del sector del joc i les apostes, i després del procés, que ara ha de ser autoritzat per les juntes d'accionistes i les autoritats reguladores, Cirsa tindrà prop del 30% de les accions. Abans de fer efectiva la fusió, l'empresa catalana preveu distribuir un dividend extraordinari de més de 260 milions d'euros per als seus accionistes. Cirsa avui dia opera en 10 països amb 450 casinos, 85.000 màquines de joc escurabutxaques i 2.300 punts d'apostes esportives.
10: S'ha presentat avui tot el projecte urbanístic del nou Hospital Clínic Sabeu, integrat en un nou campus a la Universitat de Barcelona, que ha de tenir unes 13 hectàrees entre Hospitalet i Esplugues, a dalt de tot de la Diagonal. Es construiran més d'un miler de nous habitatges i la meitat d'aquests, Àlex Calatrava, seran protegits.
0: Es dedicarà a l'atenció sanitària, a la docència, a la investigació i estarà ubicat als terrenys de la UB a l'Avinguda Diagonal. Es construirà també la nova Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la Universitat de Barcelona a Esplugues. El projecte preveu també transformacions urbanes, per exemple, en el nus entre la Diagonal i la Ronda de Dalt o a l'Hospitalet. David Quirós és l'alcalde.
1: Aquest nou document ens permet repensar un pla urbanístic que tenia la ciutat de l'Hospitalet, que allò considerava que estava desfasat des del punt de vista de la densificació al territori, que ens ha permès incrementar i incorporar zones d'activitat econòmica.
0: En concret, el pla preveu l'activitat econòmica a l'entorn dels tres municipis fins als 220.000 metres quadrats, on es podran establir tot tipus de negocis, com per exemple hotels.
10: Són gairebé dos quarts, en falten quatre minuts en esports. Hem d'anar a l'aeroport del Prat. Marc Casador ja ha marxat de Barcelona. Santi Ovalle, bona tarda. Acabes de parlar amb ell després que aquesta mitjanit es concretés in extremis la seva sessió al Depor.
2: Què tal, Joan? Bona tarda. Des de l'aeroport de Barcelona, on acaba de marxar fa aproximadament dues hores, Marc Casador, convertit ja en nou futbolista del Deportiu a la Corunya, signa... Què tal, Joan? Bona tarda. Des de l'aeroport de Barcelona, on acaba de marxar fa aproximadament dues hores, Marc Casador, convertit ja en nou futbolista del Deportiu a la Corunya, signa...

0: Bueno, sí, com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més.
1: El mercat de fitxatges blaugrana va tancar amb aquest adeu, el de Marc Casado, i amb la inscripció de Gabriel Jesús i Livakovic a la Lliga, el porter i el davanter centre, i també de Brian Fariñas, que tindrà dorsal de primer equip.
2: I en cultura ja sabem com serà la setmana del llibre en català del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys. L'oferta també s'amplia al còmic i al manga, Elepi Joan.
3: La setmana del llibre en català creix amb 98 casetes, 4 més que l'any passat, on es faran 200 signatures d'autors nacionals i internacionals. La programació d'enguany manté activitats com les rutes literàries, les converses o els recitals, però també aposta per l'ús de la llengua en l'àmbit digital, amb trobades amb prescriptors literaris que seran entrevistats cada tarda a l'escenari 3. Allà també tindran lloc podcast diaris en viu, com La Contracoberta o Club Tàndem. S'oferiran propostes traduïdes al català com l'aclamada Odissea i novetats d'autors com Albert Om o Sílvia Soler, tot i que tampoc faltaran els clàssics de Verdaguer o de Papaseit. Hi haurà per primer cop llibres de música en català i s'ampliarà l'oferta de còmics i manga per acostar la llengua als joves.
2: I també s'han presentat avui les festes de Santa Tecla de Tarragona, que aquest any commemoren els 600 anys de foc festiu, amb cercaviles a l'Antigla dels Diables i el Drac, i també amb concerts. Hi ha un nou brot de Sarnalona que s'està descontrolant. I actuaran a Svetlana, Buhos, Fades, mig miler d'actes entre el 15 i el 24 d'aquest mes. Sandra Ramos és la regidora de Cultura.
4: I tenim documentació des del segle XV, que hi ha una primera referència a l'entremès de Sant Miquel amb foc, per tant, aquesta celebració dels 600 anys. Des de llavors...
2: Doncs això, aquest any a Tarragona, a finals d'aquest mes, però avui ha començat també en aquesta ciutat el Festival d'Arts Escèniques FIT, que s'inaugura amb Bomba Va.
5: Soy la bomba, la bomba, la bomba del molino.
2: Una crítica social sobre les guerres actuals. Ens resumeix aquesta programació d'avui a la Cristina Artacho.
6: Fins dissabte, propostes multidisciplinàries de petit i gran format, algunes de gratuïtes, s'estendran per diversos espais de la ciutat. Per al director del festival, Joan Negrier, és essencial que hi hagi espectacles que facin reflexionar el públic.
7: És important que de les 16 propostes n'hi hagi algunes que remoguin consciència. T'agradi més o no, però que hi hagi un missatge explícit, un missatge polític, social, que et faci pensar una mica quan acabi la funció.
6: És la 13a edició d'un festival que any rere any aposta clarament pel talent local i català, una programació que es complementa amb companyies nacionals i internacionals.
2: Això és tot, ho teniu tot a sercatalunya.cat. Abans recordar-vos a les 3 llapis de memòria avui amb cançons com aquesta. La que reproduirà la seleccionadora nacional de natació artística, Andrea Fuentes. Marxem, que vagi bé.
8: El Láser, con Javier Casal.
9: 2:30, 1:30 en Canarias. Cada hora, cada minuto que el gobierno no aclara el contenido del informe policial sobre el papel de Marruecos en la crisis de Ceuta es verdadera gasolina para la especulación. El gobierno insiste en que no conocía el contenido de este informe encargado y remitido por la justicia, en el que, según avanzaba anoche El Español, gendarmes marroquíes colaboraron y guiaron a los migrantes que entraron en la ciudad autónoma el pasado 30 de julio. Una versión que contradice lo que ha sostenido el Ejecutivo, empezando por el propio presidente del gobierno en esta antena el pasado lunes con Aymar, cuando exculpó a Marruecos de cualquier responsabilidad en lo que pasó.
10: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
9: Marlaska dice que no lo sabía, que se ha enterado por la prensa. Sus mandos policiales, director de la policía o el director operativo, supuestamente tampoco. Evidentemente, habrá que depurar responsabilidades. Pero ahora mismo, lo más inmediato, lo que urge, es saber si ese informe contradice o no la versión del gobierno, porque de ser así, esto lo cambia todo, a nivel político, pero ojo, también en el plano diplomático. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes.
9: A partir de aquí, Javier, la primera pregunta que te hago es si Interior y los mandos policiales tienen ya este informe que hasta ahora decían desconocer, y si sabemos, aunque no se haya hecho público todavía, qué dice realmente este informe avanzado anoche por El Español.
11: Bueno, sobre lo primero, Casal, oficialmente a esta hora de la tarde, la cúpula de Interior del Ministerio no ha recibido aún ese informe policial, informe que se remitió directamente, recordemos, a la Audiencia Nacional el pasado lunes. El ministro del Interior está muy molesto con el director de la policía por no haber informado de ese giro de guión en el que que la policía atribuiría

0: Encetem el llapis de memòria de l'Andrea Fuentes amb un superclàssic com és Personal Jesus dels Depeche Mode, que és una cançó publicada l'any 1989 que es va inspirar en un concepte que van trobar a les memòries de Priscilla Presley, la parella de l'Elvis, en què ella es referia al rei del rock com al seu Jesús personal, una persona qui venerava, que li feia de mentor, de guia espiritual, però certament ser aquest Jesús personal va acabar anant-se'n de mare i es van separar en part perquè ella doncs, creia que l'havia absorbit absolutament i havia perdut tota la seva autenticitat, que ara en parlàvem, i identitat. En fi, Andrea, què hi fa el Personal Jesus en el teu llapis de memòria?
1: Doncs, bueno, primer que em sembla un grup de Depeche Mode també molt autèntic, em fa moure el cos, o sigui, me'n vaig a un concert d'ells i m'encanta, encara toquen, i la veu del cantant és increïblement, per mi, no sé, atractiva, o sigui, la sento és com no puc parar d'escoltar, però és que a més el seu company, no, el Martin Gore, que és una mica el cervell de totes les cançons, també és que és una monada. I crec que és un equipàs. Ara s'ha mort el pianista, no? Bueno, fa uns anys, i fa pena, però és que és un equip de tres que estan superunits i és com que han sabut trobar el seu nínxol superpotent i crec que és una música, pues, saps, que té bases sòlides, que fa ballar, és com...
0: Et mou, eh?
1: Sí,
0: això.
1: És una miqueta salvatge també i potent, però a vegades et sorprenen amb algunes balades maquíssimes i no sé, m'agrada molt aquest grup.
0: L'has utilitzat, el Personal Jesus, com a nedadora o seleccionadora en algun campionat?
1: Algun dia ho faré, sí.
0: Clar, la cançó qui l'escull?
1: Normalment jo, però moltes vegades estic oberta. Per exemple, si és un solo o no. Si és la Iris o el Dennis quan fan solo, algú que tu et mogui, que t'inspira, i llavors fem això segur, perquè ho neden soles o sols. Però normalment si és a partir de duos o equips, trobo les cançons jo, perquè amb això sóc molt maniàtica, com si diguéssim, però estic molt oberta a opcions i elles participen, eh?
0: O sigui, hi ha un quòrum.
1: Sí, i de tema també. A vegades els dic, mira, he trobat aquestes 5 opcions, anem a votar entre tots, tal, o, ostres, la Cristina ha trobat aquest no sé quantos i llavors d'aquí indago i trobo un altre, no? Però, o sigui, és bastant obert. El que passa que el que és la música, normalment la trio jo, i de vegades, i pel que és coreografia, doncs ho fem tots junts.
0: I què ha de tenir una cançó perquè sigui candidata a ser coreografia? Què li demanes?
1: Sí, doncs que no sigui superficial, que tingui un missatge potent, perquè així és com vull coreografia jo, o que musicalment sigui molt deliciosa, com si diguéssim.
0: No? Clar, però un Let It Be dels Beatles t'entraria?
1: Podria, sí.
0: The Sound of Silence dels...
1: Sí.
0: Pot entrar per aquí, també?
1: També.
0: Aquí com necessitaves també un ritme, una força.
1: Sí, he ficat Led Zeppelin també, o sigui que no té per què ser només contemporani o també hem posat a Vivaldi i a Mozart. Sí que hem tocat tots, crec que menys el reggaeton i el reggae, que encara no s'ha fet.
0: No Woman No Cry, eh?
1: Ja, però és que crec que és massa lenta per ser competitiva, però no sé.
0: Mai
1: I amb
0: se sap,
1: un solo no et posaràs tu sola. Bueno, no sé. Mai se sap.
0: Seria una fumada.
1: La Ona Carbonell sempre diu, algun dia s'ha de fer reggae i algun dia agafarà algú, sí.
0: Que imagino que sobretot a l'època de nedadora, quan algú triava la cançó,
1: sí,
0: que pots acabar abominant-la, perquè sí, des d'aquell moment l'escoltaràs 800 milions de... És com sí, agafar la teva cançó preferida i posar-te-la de despertador, que és un gran error.
1: Sí, és un gran error, sí. Perquè al final l'acabes odiant.
0: Clar.
1: No l'acabo odiant perquè tots tenen records i coses bones, però sí, per exemple, el disc de Rosalía, quan sona Vergain, la passo perquè no la vull avorrir més, no?
0: No la vull avorrir més, vol dir que ja tens bastant avorrida.
1: Encara
0: bueno,
1: no. Sí, a
0: la gastada.
1: D'aquí un any igual sí.
0: Doncs d'aquí res sonarà, però sí. Encara queda una mica. Sí. Però per altra banda també deuen sonar cançons que quan les escoltes et transporten directament doncs,
1: sí,
0: aquell campionat, aquell joc olímpic,
1: sí,
0: no?
1: Sí. Michael Jackson la vaig utilitzar als Jocs Olímpics, Smooth Criminal, i l'escolto i m'encanta, eh? I em poso a ballar, o sigui que no la tinc avorrida, la vaig escoltar 3 anys seguits cada dia. Sí.
0: I segueix agradant-te, eh?
1: Sí, perquè és un símbol d'una cosa molt potent que vam fer i ens va agradar a totes i va sortir bé.
0: Sí. Aquí jo crec que és el que marca la diferència. Que és curiós, Andrea, perquè tu eres nedadora de natació sincronitzada
1: sí.
0: I ara ets seleccionadora de natació artística.
1: Ja.
0: Han canviat aquest terme?
1: Sí.
0: Estàs d'acord amb aquest canvi?
1: Sí,
0: s'ajusta
1: perquè,
0: més al que feu?
1: Perquè tenim una valoració artística dins de l'esport, com la, per exemple, la gimnàstica també es diu gimnàstica artística, patinatge artístic, tots els esports que tenim una versió artística, bueno, gimnàstica rítmica, seria la més artística, en veritat, però sí que té un punt, tenim puntuació artística, i en veritat és més que sincronitzada, perquè moltes coses no les fem sincronitzades, fem moltes variacions i coses, o sigui que, en veritat, per mi, un orat que tingui la paraula art dintre de l'esport que fem.
0: És que és esport, però també hi ha això, una part d'espectacle.
1: Sí.
0: I fins i tot diria de moda.
1: Sí, sí, sí, totalment. I clar, els banyadors, el maquillatge, la música, els moviments, tot això entra dintre de l'art.
0: Això del maquillatge, a pentinar-te, sí, vestir-te, quant temps pot portar a un
1: quan
0: esportista?
1: Quan ets petit al principi tardàvem com 3/4 d'hora, 1 hora, però ara ho podem fer en 15 minuts, 20. Sí, sí.
0: I suposo que a molta gent li passa com a mi, que no sabem, desconeixem com pot ser que entreu a l'aigua perfectes,
1: no es caigui d'un pèl,
0: no? Amb un monyo ben tens, sí, i ben maquillades, sí, i sortiu de l'aigua i seguiu igual.
1: Ja, no sempre, eh? Si no fas bé la mescla de la gelatina, no surt.
0: Ah, gelatina, eh?
1: Sí, sí, és gelatina d'aquesta alimentària, però molt concentrada. Llavors, tu asseques i tal, es queda en plan casc, i aquest no se'n va fins que no et fas una bona dutxa calenta en bon rato.
0: O sigui que després pots anar estona amb el casc al cap, eh?
1: Sí, si la fas bé, no hi ha qui en lo quite.
0: Que t'he llegit dir que la natació artística és l'esport més boig que hi ha, perquè és totalment al revés de la naturalesa humana.
1: Sí.
0: Què vol dir això?
1: És que un dia em vaig parar a pensar i dic, per què m'he ficat aquí? És que és tan absurd, perquè estem en el medi aquàtic, que ja no és el nostre, no? Sense respirar. Sense ulleres, que els nostres ulls no veuen sota l'aigua, veus borrós tota l'estona.
0: Vas amb els ulls oberts?
1: Sí, sí, sí, perquè has d'estar en fila amb algunes, després canviar de posició i anar a fila amb una altra, creuar-te amb una altra, has de tenir els ulls superoberts i has de saber si gires 360 o 383.
0: Però es poseu gotes o alguna cosa?
1: Al final del dia, moltes vegades, si entrenem moltes estones sense ulleres, sí, perquè pica molt. Però sí, sí, ulls oberts a tope, perquè has d'estar superatenta. I després, el ritme d'una música, del revés, no?, boca baix, el ritme d'una música, interpretant unes emocions, perquè no sempre somrient, a vegades és ràbia, a vegades és tristesa, depèn de l'emoció, i a sobre, amb una formació sincronitzada, amb 7 nedadores més, i per acabar-ho d'adobar, sense tocar el terra, tirem a noies fora l'aigua 3 metres cap amunt sense tocar cap superfície sòlida. Si ho penses, és com, algú més? No hi havia res més, perquè no se m'acut res més, saps?
0: Sou dofins més que humans.
1: Sí, sí, sí, sí. Quan ets nedadora hi ha moments en què estàs millor a l'aigua que, o sigui, més de 2 hores de peu no pots estar, perquè els teus ossos estan formats amb un terç de la teva vida amb ingravidesa, saps? Estem acostumades a moure molt ràpid i a dominar l'aigua, tècnicament la coneixem més que ningú, podem menjar a l'aigua, podem parlar sota l'aigua, podem estar hores sense tocar la paret.
0: Sí, pesa la gravetat més que...
1: O sigui, és com que no, el nostre cos està acostumat per ser un animal aquàtic i no terrestre. En canvi, quan m'he tornat entrenadora, a poc el meu cos ha anat canviant i ara no, ara puc caminar milles, però abans era com, ostres, estic a l'aigua millor que fora.
0: I
1: és increïble.
0: Tota aquesta reflexió ja la feies com a nedadora o l'has vist més clara ara com a seleccionadora, entrenadora?
1: Bueno, és que anàvem amb amics i era com, ostres, jo no puc estar a peu tanta estona, o sigui, em fa mal tot. I clar, i veus la gent que no és esportista, tan tranquil·la. I en canvi a l'aigua s'ofeguen i jo estic aquí, puc passar-me el dia sense tocar res sol, i llavors te'n dones compte que no ets normal, no?
0: Sí, veus aquest punt d'antinatura.
1: Sí, sí, sí.
0: Quantes hores diàries entreneu quan entreneu?
1: Depèn de l'època. Jo com a entrenadora he reduït molt la jornada perquè crec que les generacions han canviat i he buscat una manera de fer-ho molt més eficient, el temps d'entrenament. Treballo més per objectius que tant per hores i veig que el meu equip està molt més feliç així. Quan jo entrenava amb unes, depèn, pretemporada, 6 o 7, 8 hores diàries i en moments de venen els Jocs Olímpics, 10, 12.
0: Uf.
1: Sí, sí. És que hi ha moltes coses que hem de fer. Flexibilitat, passar amb sec per sincronitzar els angles, hem de fer gimnàstica, bueno, acrobàcia, perquè hem d'estar a l'aire també.
0: Tota l'aigua, tot dins l'aigua ho feu?
1: També fora, moltes hores de gimnàs, potser podem estar 3 hores de diferents tipus de coses fora l'aigua, no? És que hi ha tantes coses a fer, no és tot físic, a vegades és simplement passar-te hores mirant el vídeo per veure l'angle i la rotació de cada nedadora al moment exacte. O sigui que hi ha molt d'estudi darrere, només per la gent obsessionada.
0: I ara ens deies abans que hi ha moments que dius, anem a jugar.
1: Sí.
0: Com jugueu?
1: Pues mira, per exemple, jo m'invento reptes. Per exemple, és que una vegada, en una notícia fa anys, vaig llegir que un grup d'amics havia anat amb un barco, jo què sé, anant mar endins a fer una festa, bueno, a celebrar, a passar el dia. Mm. Van començar a beure i al moment de subidón es van tirar a l'aigua. Així, tirem-nos a l'aigua, pum, pum, pum, pum. Estaven molt mar endins i s'havien oblidat de posar l'escala.
0: Ai, Déu.
1: I el capità també s'havia tirat a l'aigua. I no van aconseguir pujar.
0: I com van tornar? Ara estic preocupat.
1: Tots morts, tots morts.
0: Tots morts.
1: Clar, la notícia era...
0: Hòstia.
1: Han trobat a tots els tards i llavors em vaig parar a pensar en plan, però a veure, un moment, com pots no pujar un barco? No m'ho puc creure. Vaig anar a mirar i llavors, que en alguns casos són una mica alts, però no suficient com per tenir aquests que estan enganxats, l'havies de desplegar, no? Però no podien. I jo vaig pensar, a nosaltres no ens hagués passat mai això, perquè tirem a una tia des de l'aigua totes juntes, voles fins al barco allà, encara que estigui a 3 metres a dalt, podríem fer-ho, saps? Bueno, o moltes coses que diria, ostres, al final tenim unes capacitats que la gent normal no les entén. I vaig dir, hòstia, vaig arribar a l'entreno i els vaig dir, anem a fer un repte. Si ens hagués passat això nosaltres, estem a la meitat en ple mar, vale? Però ara estem a la piscina i a la plataforma de salts està a 3 metres. Imagina't que és el barco i heu d'arribar allà dalt, sense tocar cap superfície sòlida, perquè no n'hi ha. I a veure si ho aconseguiu. I teniu 20 minuts per fer-ho. És un repte. I hi havia un missatge del de ja, que no podia, quan l'agafessin, no podia tornar, havien de tornar a l'aigua i arribar a la paret sense mullar el paper. O sigui, que tirar-te des de dalt sense mullar-lo.
0: Déu-n'hi-do.
1: Era molt difícil, però van tardar tres... Ho feia sempre els divendres. Van tardar tres divendres en fer-ho, però al fer-ho es van emocionar tant de que havien aconseguit això i havien fet moltes coses de les que jo volia que aprenguessin, que era detectar les fortaleses de cada una. Jo no les podia ajudar, ho havien de descobrir soles. Lideratge entre elles, solucionar problemes. Havien unit l'equip en una hora moltíssim i havien creat com la confiança de que eren capaces de fer alguna cosa molt difícil. I això ho vaig començar a fer cada divendres, un repte nou. I ara s'ha convertit en una moda dintre del Mato de Fuentes.
0: Als diaris, a successos, no? Sí. Deies, veus, nosaltres que no som terrícoles, tot això ho podem fer.
1: Sí, i ara... bueno, això són jocs, però són molt difícils i físics a vegades, però són divertits.
0: I ara l'Andrea ens comentava que Personal Jesus de moment no l'ha utilitzat a cap coreografia. En canvi, sí que ha mencionat a un altre que sí que l'ha utilitzat i que segur que en guardes un boníssim record. És Vergain, de la Rosalia. Sí.

0: El llapis de memòria de la seleccionadora nacional de natació artística, l'Andrea Fuentes. També hi hem trobat a la Rosalía, acompanyada de la Björk i d'Yves Tumor, sí, a la cançó Vergain, del disc Lux, que sí, precisament, com comentàvem, aquesta sí que l'has utilitzat a la coreografia, però almenys que jo he vist de l'Europeu de París,
1: sí, sí,
0: on us
1: sí,
0: veu endur la plata.
1: Sí. La veritat és que és una cançó molt potent, però que poc es parla de l'última part, que és amb Yves Tumor, que és molt, molt bèstia. I quan al principi dius, vale, banda clàssica, orquestra de Londres, tal, òpera, collons, sí que canta bé en alemany, però és que després entra la Björk, que em sembla guapíssim que la Rosalía, que sigui tan contemporània, agafi algú tan especial d'Islàndia amb una música tan independent i que ho projecti al món d'una forma tan popular. Però és que a sobre després, aquesta part que està sonant ara de fons...
0: Aviam, escoltem-la. Clar, et dona molts canvis de ritme, aquesta cançó.
1: Sí, però és que aquest tambor, és que és brutal. I a més... El que diu és com molt potent i veus el videoclip i dius, vale, no sé què es van fotre aquella nit, però, ostres, han anat a un univers que encara no conec, no?
0: Bueno, volies i... autenticitat, no?
1: Sí, sí,
0: doncs
1: sí, màxima. I també, o sigui, et fa descobrir nous horitzons, no? Perquè jo recordo escoltar la cançó i me la vaig ficar en bucle, una rere l'altra, i no podia parar de veure moviments i de dir, ostres, és que tinc ganes de fer una coreografia amb això, no puc parar. I no sé, m'inspira moltíssim aquest tipus de música tan diferent, no? O...
0: De fet, he sentit campanes, tu ara me les confirmes o me les desmenteixes, sí, que tu tenies en ment fer alguna cosa amb Lady Gaga. I de cop, va aparèixer,
1: sí, sí,
0: això i dius, canviem aquí.
1: És que 4 mesos abans, pel Mundial de Singapur, que va ser el primer any que vaig arribar aquí a liderar la selecció espanyola, doncs vam fer Abracadabra de Lady Gaga perquè, mira, ens venia de gust fer alguna cosa així com molt mogut i clar, no havia de fer una altra nova per la rutina acrobàtica, no?, que és una de les proves olímpiques, però és que va sortir aquesta cançó i estic segura
0: que algú, sobre.
1: Algú la farà, algun país la voldrà fer perquè és que és perfecta pel nostre esport. I llavors ja em vaig ocupar de dir, és nostra, ningú més la
0: això
1: pot
0: és
1: utilitzar.
0: Així? O sigui, si tu agafes una cançó, aquesta ja està triada.
1: No, et poden copiar, però...
0: Però no sé.

0: a cap altre lloc perquè, bueno, sonarà amb altres mil esports artístics.
1: Vols fer-ho d'una manera que quan ho vegin diguin, vale, no, aquesta cançó no, que és seva, sí. no es pot tocar.
0: Sí.
1: Crec que d'aquí res compliràs 2 anys com a entrenadora de la selecció espanyola.
0: Sí, al novembre.
1: Estàs contenta?
0: Sí. Encara, ara, jo soc una persona que sempre està buscant com millorar i com arribar al següent pas, eh? O sigui que una miqueta insatisfacció crònica, com deia el Woody Allen, però que el tema és que encara no he trobat, crec, la manera de portar el 100% aquest equip. O sigui, amb els Estats Units, després de 7 anys, vaig trobar la fórmula, no?, al final, els últims 2 anys, i amb aquest equip, que tot i que jo sí que és espanyola, no?, jo sóc d'aquí, he nascut a la mateixa cultura, és una altra generació també, però crec que encara no he acabat de trobar la manera, no és la mateixa que les americanes, saps?
1: Quina és la mitjana d'edat de l'equip?
0: Pues la més jove té 17 i la més gran se n'acaba d'anar, que és la Paula Ramírez, amb 30, i la següent té 26. Sí, en aquesta dècada n'hi ha una mica de cada. Sí. N'hi ha 3 amb 25, amb 24...
1: Gent molt jove, també, i molts adolescents.
0: De 19. Sí.
1: Vull dir, sí. Tens una responsabilitat afegida, també.
0: Clar, i jo me'n recordo d'aquesta època en què vols descobrir el món i tens mil dubtes sobre tot, no?, i també tens necessitat d'altres coses. O sigui que els intento aportar al màxim tot el que sé que vitalment necessiten, no només com a peces esportives per al meu equip, sinó que intento donar-los tot el que... O sigui, equilibri també. Acadèmic, espiritual, familiar... O sigui...
1: Acompanyes.
0: Sí, perquè si no... No compleixo allò de l'experiència positiva, que és un dels pilars del sistema.
1: Se't cau una pota.
0: Clar, no pot ser.
1: Que també trobo que és un esport molt darwinista i que té molta pressió, perquè no, és un esport que no hi ha classe mitja ni baixa. O sigui, o estàs a la selecció i ets supertop,
0: sí,
1: o te'n vas a casa teva. Vull dir, al futbol, sí, yeah, tu pots no arribar al Barça i hi ha equips...
0: I en 27...
1: Pots anar al Deportivo de la
0: nivells,
1: Coruña.
0: Yeah.
1: Com ha fet el Casador, saps? Vull dir, però aquí sí, no. Aquí o estàs a dalt de tot... O no hi ets, això és una pressió.
0: Bueno, perquè... sí que... Ah, no hi ets a la premsa, o...
1: En el sentit de que no et pots, sí, guanyar la vida amb això.
0: Ah, sí. Bueno, nosaltres ens la guanyem, eh? No som milionaris com els futbolistes.
1: No, vull dir els que no hi arriben. Els que, els...
0: Ah, no, clar.
1: Que l'equip que són 8 persones...
0: Sí, però en veritat, clar, som 16, de les que, entre que neden i no neden, i després entrenadors 4 més, no? Però que...
1: Clar,
0: sí.
1: El 17 ja no es guanya la vida amb això.
0: No. Però té beca tot pagat, eh? O sigui, podria... O sigui, pot viure sense haver de pagar un duro. Dormir, menjar, tot.
1: Aquest el 17è, eh?
0: Sí.
1: Doncs això, em sembla que, té, que hi ha una pressió afegida aquí.
0: Sí, però te'n vas a qualsevol altre país, als Estats Units, no. No tens tot pagat. Tu has de pagar tu tot.
1: Més pressió encara.
0: O sigui que estem aquí en un mode luxury total, comparat amb altres països.
1: I Andrea...
0: Xina i Rússia sí que ho tenen, també.
1: Per què els hi demanes al teu equip que si fan treball extra ho facin des de l'anonimat?
0: Vale. És que això és... quan era nedadora, a vegades a mi jo volia fer coses extres perquè volia millorar més. I les feia, pues, pel meu compte a casa, i a vegades, pues, jo què sé, acaba l'entreno i em quedo un moment a fer, no sé, la coreografia sencera extra per guanyar físic. I va derivar en una cosa que em va fer com pena, i és que l'entrenadora va començar a obligar les altres a també fer coses extres, saps? Perquè, clar, no pot ser que si l'Andrea està treballant més, la que acaba d'arribar no treballi més. Però jo no volia provocar que altres treballessin més. Simplement ho feia per mi, perquè volia millorar i arribar més lluny, no? I és que aquest detall no em va agradar, perquè provoca una sensació d'entreno voluntari obligatori, saps?
1: La repel·lent, la grup, no?
0: Sí,
1: que està aquí...
0: no m'agrada, tio. O sigui, llavors pues vaig dir, bueno, pues ho faré quan ningú em vegi, i així no he de provocar ningú, perquè no tothom vol fer el mateix, no? I llavors arriba un punt que quan ja es converteix en... És entreno voluntari, però és obligatori, perquè si no mueres... pues en aquest cas no m'agrada perquè no és pur. I per això els dic, si voleu fer alguna cosa extra, no ho feu davant de l'entrenadora. O sigui, el que compta és quan ningú mira. Aquest extra és el que compta. El que fas per guanyar punts de pilota, no. Saps? O sigui, ha de ser, de veritat, jo vull millorar pel meu compte, i si ho fas només quan mira l'entrenador, crea una toxicitat que no és bona.
1: És el tema de gestionar grups i equips,
0: sí, sí,
1: que cadascú té el seu ego.
0: Sí.
1: Clar, tu a l'equip tens, per exemple, l'Iris Tió, que és una superbèstia parda,
0: sí,
1: i també tens el Denis Ferrer.

0: Fernández, que s'ha convertit en un referent per molts nens que es volen dedicar a això.
1: Denis González.
0: Ai, perdó.
1: Sí, és tranquil.
0: Fernández González.
1: Super referent, perquè no només a nivell esportiu, sinó a nivell social, no?
0: Clar, i allà hi ha 14 esportistes més.
1: Sí, sí, sí.
0: Com es gestiona tot això?
1: Bueno, doncs a principi d'any va ser difícil, perquè al principi, després del Mundial de Singapur, que vam fer història, moltes entrevistes eren només per la Iris i el Denis. I clar, hi havia altra gent que deia, ostres, jo també estic entrenant moltíssim i no he guanyat tantes medalles, però sembla que només existeixen aquests dos, no? I clar, va ser un repte nou, perquè als Estats Units jo no ho havia viscut, perquè allà no sortim a la premsa, perquè la natació artística no és tan important com aquí. Però el tema és que vam gestionar això també parlant clarament, no?, de lo que és l'enveja, de lo que és els rols dintre d'un equip, de que tots som persones i tots la podem sentir, però que tampoc anem a mirar si realment el lloc que tu enveges és realment tan guai com et penses, no? Anem a veure què és el que viu aquesta persona. Llavors, obrir molt, parlar molt, explicar totes les sensacions, el que provoca dins de l'equip que un et sentis culpable perquè has estat fent una entrevista i no t'has saltat en treno, però després te l'has de guanyar recuperant-lo per la tarda quan està tothom descansant. O sigui que no és tan fàcil.
0: Veient també les ombres de tot plegat.
1: Sí, clar, o sigui, sembla molt maco sortir per la tele, però comporta moltes altres coses que hi ha un curro darrere. I això és... I si ara ja realment vols també ser protagonista, avui en dia, amb les xarxes socials, hòstia, està més fàcil que mai. O sigui, no només demana, també dona, no? Hi ha molta gent que no és la millor del món, però és més famosa que la millor del món. En altres esports. Pues perquè s'ho està treballant... Si realment aquesta és la teva motivació, hi ha mil eines
0: per fer-ho. Sí, apostes per la transparència.
1: Sí, màxima.
0: A més, tu saps de què parles, perquè suposo que en la teva generació, també, on estava la Gemma Mangual, una Carbonell, etc.
1: Jo els deia encara que n'hi ha dos, perquè abans era només una, no?
0: I, clar, tu eres Gemma. Sí,
1: i celebrem-ho, que gràcies a això el nostre esport és més famós que en qualsevol altre país. Saps? Perquè abans no ho era.
0: Suposo que una data que teniu super assenyalada al calendari és als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028, que el fet que siguin a Los Angeles, que tu hi has viscut 6-7 anys, encara ho deu fer més especial per tu.
1: Moltíssim, perquè a més la Villa Olímpica és on entrenàvem cada dia, és a UCLA, la universitat, i vivia... Va ser una època molt maca a la meva vida i no tinc ganes de veure avui, de veure com s'ha transformat la ciutat. De...
0: Home, guanyar ja l'or.
1: Serà un superespectacle.
0: Serà increïble, eh? No vull posar pressió, que tampoc, no estem operant a cor obert, vull dir, però sí. Guanyar l'or seria l'hòstia.
1: Seria molt guai, sí.
0: I precisament, Andrea, ara mateix està sonant una icona de Los Angeles, sí, com és el raper Kendrick Lamar, amb la cançó Squabble Up, ho he dit bé?
1: Squabble Up,
0: que és com, vol dir com prepara't, no? Que venen,
1: sí,
0: corbes, ara.
1: Sí.
0: Què hi fa,
1: sí,
0: aquí?
1: És que em posa't el cinturó, no?
0: El teu llapis de memòria.
1: Bueno, perquè el vaig descobrir un cop vivíem allà, vaig aprendre molt anglès gràcies a ell, vaig aprendre molt de la cultura afroamericana, no? Perquè sempre veus la cultura blanca privilegiada a les pel·lis i també l'altra, però també volia arribar més a fons de tot el que és una ciutat ultracosmopolita, molt més que aquí, no? I també per les lletres que exposa, perquè és també jugar molt amb música contemporània a la vegada, o sigui que és un rapero d'alt nivell per mi, perquè no és la típica lletra de soy el mejor y tú eres una caca, no sé què. Vull dir que és com...
0: Te pego un tiro.
1: És molt més profund que qualsevol altre, és un poeta i a sobre té un ritme i un flow que no se l'aguanta. I no sé, per mi és un símbol d'una ciutat que m'ha donat moltíssim, que tot i que jo deia, Sangres és horrible, és superlletja la ciutat i tal, però no, té un punt de molta llibertat, de pots ser el que vulguis, que ningú et jutja. Això està molt bé, la veritat.
0: Doncs va, escoltem una mica Squabble Up.
1: Vale.

0: vas arribar a ser la seleccionadora d'Estats Units?
1: Vale, doncs estàvem en una època que fèiem...
0: Has fet un vale de... T'explico, que això és una mica llarg.
1: És que de quina versió explico? La flipada espiritual o la...
0: La flipada espiritual,
1: sí?
0: Sempre.
1: Vale, doncs ho vaig com manifestar bastant. Primer que anàvem... estàvem en una època que portàvem 5 anys anant per diferents països de consultors amb el Víctor.
0: Amb la teva parella,
1: sí,
0: amb el Víctor,
1: perquè...
0: que és gimnasta, ell.
1: Sí, perquè l'acrobàcia anava perfecta, perquè necessitem acrobàcia, i jo ensenyava allò d'entre l'aigua. I ens fitxaven a tot arreu. Llavors era anar a Nova Zelanda, a Suïssa, a Egipte, a tal, i ens passàvem l'any viatjant.
0: Teníeu nens, ja?
1: Sí, amb els nens. O sigui que era... Fins que no, el Kilian no va anar a l'escola fins als 5, perquè ens vam... Jo vaig pensar, és que aprenen molt més així que en parvulari. I ho vaig expressament, eh? Vull que tinguin aquesta experiència, coneguin món. Amb 5 anys ell havia fet tot, o sigui, tots els 5 continents. I va haver un moment que vam dir, bueno, 5 anys ara hauria d'anar a l'escola. I llavors va ser com, vale, pues venga, el món és gran. A Espanya ja tenen entrenadora, doncs em van oferir ser ajudant, però jo volia portar el meu propi projecte per canviar les coses. I va ser com... Estàvem a Nova Zelanda, era juliol però era hivern, en una muntanya superalta, o sigui, tota la Via Làctea sencera, o sigui, quasi veig Saturno, però no perquè no m'arriba a la vista, però es veia
0: flipa't,
1: tot.
0: Flipa't.
1: I llavors estava ple d'ovelles, super... Bueno, al costat, una monada de lloc. I recordo d'estar mirant al cel i el Víctor dient, què, on anem? I no sé per què em va venir la paraula Califòrnia. I vaig dir, vaig mirar la Via Làctea i vaig dir, envia'm a Califòrnia, envia'ns a Califòrnia. I el, t'ho juro per Déu, o sigui, a la setmana següent m'envia un mail la única que quedava de la Federació Americana, perquè s'havia desmantelat tot per corrupció, i em diu... Soc l'única que queda de la Federació d'Estats Units de Natació Artística. Estem buscant una entrenadora i creiem en tu. I jo...
0: Has demanat més coses? Que em toqui la Bonoloto. Que em toqui la Bonoloto.
1: No m'atreveixo, però per si no funciona. No, però...
0: Que, o si ho has fet una vegada i ha funcionat.
1: Bueno, a vegades ho faig, però... però no sé, no sempre surt, no? El tema
0: sí,
1: és que aquesta sí. I va ser com, a on entreneu d'Estats Units?
0: Que et diu, soc l'última que queda.
1: Sí, perquè es va... Era, tinc 70 anys, treballo de voluntària, no queda res, o sigui, estem sota terra, quasi.
0: Et trobes un solar allà, eh?
1: Sí, i ens fa molta il·lusió que siguis tu, creiem en tu, i jo el vaig dir, a veure, jo no tinc experiència de seleccionadora, saps? He fet consultories i tal.
0: Però tinc un calaix ple de medalles.
1: Bueno, sí, però no és el mateix, saps?
0: Bueno, normalment comences d'ajudant. És un aval.
1: Sí, sí, sí, sí, però normalment comences d'ajudant. Però bueno, ens va dir, no, head coach. I vaig dir, a on és d'Estats Units? I ens va dir, a San Francisco, al principi era allà dalt, i jo, Califòrnia. I jo, vamos. I llavors va ser com de cap. I vam anar allà i vam començar... Bueno, la petita tenia un any i mig i 5 maletes, el gos... I vinga, cap allà, vam vendre tot el que teníem i a començar de zero.
0: I seguim flipant-nos, perquè crec que tu arribes allà, et trobes un descampat i dius, en 6 anys us guanyo una medalla.
1: No, ells deien...
0: Ells t'ho diuen a tu.
1: Em diuen, a classificar els Jocs Olímpics per Tòquio d'aquí un any i mig i medalla olímpica per París.
0: Ells t'ho diuen a tu, pensar que eres tu la que
1: no,
0: havies anat allà així.
1: Allà és com Dream Big. I jo en plan, a veure, jo sé el que és guanyar medalla olímpica i no és així. O sigui, és impossible, sense recursos. No teníem ni piscina, a vegades ens quedàvem 2 carrils, a vegades havia d'anar-me'n a no sé on. Era com, o sigui, no et flipis perquè no passarà. I deien, aquí soñamos a lo grande, los americanos...
0: I va passar.
1: Sí, però no ho entenc.
0: Va guanyar la plata als Jocs Olímpics de París.
1: Sí, sí.
0: Va passar.
1: Jo pensava que passaria 4 anys més tard a Los Angeles. Els vaig dir, amb tan poc temps, no. El que vam tenir sort, i no sort, sinó que vam aprofitar que es va canviar tot el sistema de puntuació i en aquell moment va canviar moltíssim l'esport. I en aquell moment els vaig dir, quan hi ha crisis és quan hi ha correr. O sigui, que ens copien a nosaltres. I érem les 9 o les 10 del món en aquell moment... I vam anar en plan, anem a liderar. O sigui, com si no hubiera mañana. I va ser aquí, vam agafar l'oportunitat i vam anar més ràpid que ningú.
0: Mira, fins aquí. Bueno, vas viure moments molt heavies. Un que va donar la volta al món, que és quan vas haver de saltar l'aigua per rescatar a l'Anita Álvarez, que era una de les...
1: Sí.
0: de les participants de l'equip,
1: sí,
0: que s'havia desmaiat a dins de l'aigua.
1: Sí, sí, sí, això va ser bastant bèstia, però bueno, sí, va ser per la foto, perquè en veritat això passa en el nostre esport, no era la primera ni és l'última vegada.
0: Què vol dir que això passa?
1: Sí, que per aguantar tant l'apnea, et desmaies, és com si t'ofeguessis, però no t'acabes d'ofegar. O sigui, normalment el que passa és que estàs rodejada de gent, et dona el telele, que li diem nosaltres, comences així a agafar miniconvulsions perquè et falta oxigen i perds la consciència, però llavors, com que ja sabem com és, l'agafes, la treus i el reflexe...
0: Estic flipant, o sigui, jo pensava que era un cas aïllat i m'estàs dient que això va passar cada dilluns.
1: No, cada dilluns no, jo ho hauré vist 20 vegades a la meva vida.
0: Hòstia, són moltes.
1: Però no cada dilluns.
0: Però això és perillós.
1: No ho és. Man, o sigui, a veure, si es queda, sí.
0: A dins de l'aigua, on
1: sí,
0: no pots respirar.
1: No respires durant 3 segons
0: si
1: més.
0: Si t'agafa algú.
1: Sempre hi ha algú. Menys aquell dia, per això la foto, perquè hi havia 4.000 persones a la grada, i jo mirant, i el socorrista. Però mai estàs sola a la piscina, menys quan competeixes. I va ser l'única vegada que en competició havia passat en la prova de solo. Quan jo nedava amb la Gemma Mengual el 2008, Jocs Olímpics, abans de nosaltres, va fer Japó a l'equip. I una de les components de l'equip li va passar el mateix. El que passa que no hi havia Instagrams ni ostres. I la tia davant nostra compulsionant, però clar, com que està l'altra al costat, la va treure. Però cada any passa diverses vegades.
0: Em flipa, sí, sí. M'al·lucina. O sigui que la vida de l'Anita no és la primera que has salvat a la teva vida.
1: Sí que és la primera perquè mai ningú s'havia quedat tanta estona inconscient. I el que va ser perillós és que, clar, jo vaig ser la primera que vaig arribar i normalment sempre tens algú a un metre, però aquella vegada no, estava al mig de la piscina olímpica, o sigui, eren 25 metres, vaig anar tot el ràpid que podia. Però el problema és que quan la vaig treure per primera vegada no es va despertar.
0: Aquí
1: va ser... Bueno, o sigui, m'estic aguantant... O sigui, me'n recordo del moment aquell i de dir, sisplau, o sigui... I menys mal que havia fet curs a la Blume quan abans en el CAR de salvament. O sigui, sabia totes les tècniques per fer si algú li passa a la platja, saps? Que s'ofega.
0: Doncs, Andrea, continuem amb les primeres vegades perquè ara anem cap al primer concert de la teva vida,
1: sí,
0: que va ser de Jamiroquai.
2: Llapis de memòria amb Jordi Manaus.

0: L de Jamiroquai sonant al llapis de memòria de la seleccionadora nacional de natació artística, l'Andrea Fuentes, que ara ho dèiem, Andrea, el primer concert al qual vas anar era de Jamiroquai. El que no sé si és aquesta cançó va sonar, perquè aquesta cançó és de 2001. Yeah. Sí, tu tenies 18 anys al 2001, no sé si era el primer concert...
1: Podria ser, no sé si va sonar, no me'n recordo, però igual tenia 17-18, sí.
0: Ah, doncs potser sí, eh? Que era el primer, amb 18 anys.
1: Sí, no sé, ja, una mica trist.
0: No, una mica tard, trist, no? Sí. No té res de...
1: No sé, no havia anat mai abans. I va ser molt guai, la veritat, perquè el Jamiroquai és algú també molt autèntic, no? Té una forma de ballar que...
0: Té un flow, el tio.
1: Sí. I balla moltíssim, d'una manera molt especial. No sé, és allò que és bon rotllo per mi, saps? Si l'escolto ja, vinga, anem-hi. I a vegades no cal ser tan profund sempre, però és que amb això és... I no sé ni el que diu, eh? No m'he posat a mirar les lletres, però, no sé, m'agrada, és com... Et posa de bon humor.
0: Tu vas néixer a Valls?
1: Sí.
0: I també et vas criar a Valls o vas venir cap aquí a Barcelona?
1: No vaig viure més de 3 mesos de bebè, perquè els meus pares els va sortir una feina a Barcelona, són professors els dos, i se'n van anar cap a Barcelona.
0: I tu eres alumna de l'escola on estaven els teus pares? Eres filla de profe?
1: No.
0: Això...
1: Què va, perquè el meu pare era profe de filosofia d'institut i la meva mare de francès, que de l'escola d'idiomes, o sigui que... el meu pare és com la sèrie aquesta, el Martí.
0: No, el Merlí.
1: El Merlí, és aquest.
0: Quins records tens, infància? En guardes bons records?
1: Sí, a veure, una mica de tot, però estic millor cada any que passa. O sigui, no tornaria a la infància. Hi ha molta gent que diu, aquí podries tornar a ser nen, jo no. Sí, al revés, estic molt millor... Cada cop va anar millor.
0: De petita, quan et preguntaven, Andrea, tu de gran què vols ser?
1: De tot. En una època volia ser arquitecta, bombera...
0: Volies treballar a una ITT, no? Una empresa de treball temporal.
1: Pot ser. Cuinera... No sé, depèn de la moda que m'agafés. No tenia gens clar el que volia ser, però vaig estudiar un cop entrar a la universitat. Al principi vaig fer enginyeria informàtica perquè m'agrada molt la ciència, però combinat amb intentar medalla olímpica em va costar moltíssim. I tot i que a mi els estudis bé, però sense anar a classe amb 10 hores al dia, com si em parlés en xino. I després em vaig passar a algo més fàcil per poder tenir la ment ocupada i vaig fer sociologia.
0: No diguis més fàcil, que jo també vaig fer sociologia, molt complicada.
1: Bueno, ja, però
0: s'ha de llegir molt,
1: fer càlcul ara sense anar a classe.
0: I com entres en contacte amb la natació en aquell moment sincronitzada?
1: Els 9 anys tenia, i l'Anna Tarrés era l'entrenadora del club que estava a prop, al Callípolis, i va anar per totes les escoles del voltant a veure a qui li agradava la natació artística. I jo vaig veure-ho i em vaig flipar, i va ser com, jo vull fer-ho, i em vaig apuntar. Però sí, a vegades ho dèiem, i a més que ella no era la seleccionadora ni res, i després era només una persona que va anar per les piscines. Per les escoles, però amb els anys, a cap de 20 anys, que ja estàvem allà a punt de guanyar la primera medalla olímpica, me'n recordo dir-li, imagina't que tu no arribes a passar per aquella escola...
0: Si veu créixer juntes, d'alguna manera.
1: Sí, bueno, jo no la vaig tenir d'entrenadora fins als 15.
0: Entres als 15 a l'absoluta?
1: Als 16, però alguna vegada mirava allà les juniors, no? Però sí, sempre ha sigut una persona molt important a la meva vida, sí.
0: Que, clar, a la selecció ho petes, tot i que crec que al principi el psicòleg de la selecció deia aquesta no, però l'Anna Tarrés va confiar en tu.
1: Sí.
0: Ho veu petar molt, el Dream Team. Hem parlat de la Gemma Mengual, l'Ona Carbonell, tu, la teva germana, la Tina, etcètera, etcètera. Però tot això queda diluït o emborronat amb el final d'aquesta generació, que va haver-hi aquell moment on es fa un comunicat en què l'equip, no sé si tothom o no, però denuncia que no li agraden les maneres de l'Anna. Tu això com ho vas viure? Perquè pel que parlem és ella la que t'introdueix aquí.
1: Sí, a veure, jo entenc que hi ha gent que no li va agradar el sistema. De fet, jo no estic fent el mateix sistema i això és la prova més gran de que crec que s'ha d'entrenar diferent. Però l'Anna també entrena diferent ara a Xina, no? I, o sigui, que ella també s'ha adaptat a les noves generacions. Però jo crec que era una època en què era més normal entrenar així. I ara encara hi ha esports que entrenen així, que estan molt més antiquats que el nostre, eh? Però bueno, és com si els teus pares anaven a l'escola, el tracte era molt diferent que els que van ara, no? i també se'ls castigava i a vegades inclús insultaves, no? Però per mi mai va ser... o sigui, jo el que no volia sentir no ho escoltava i ja està. O sigui, per mi era una eina per arribar al meu màxim potencial. M'ho vaig passar molt bé, em va encantar. Sí que hi havia dies que vaig dir, els collons de... Perdó per la paraulota. Mm. Però no em considero una persona que ho hagués sofert, sinó que ho repetiria si tornés a néixer. Però sí que tampoc li vull negar a la gent que va sofrir-ho, perquè llavors no estic sent real amb l'ambient que hi havia, no? Hi ha gent que li va encantar i hi ha gent que no. I les que es van queixar van ser les que no.
0: El comunicat de denúncia el van signar 15 nedadores.
1: Sí.
0: No sé quantes éreu. Tu el vas signar?
1: No, de l'equip actual ningú va signar. Només les que portaven 10 anys que no havien entrat. Això passa moltes vegades. La gent que al principi no guanyes, però quan comences a guanyar els que s'han quedat enrere que es queixen.
0: Sí. I la deu de l'Anna Terrés va precipitar una mica la teva retirada, també?
1: Una mica sí. Jo m'hagués quedat un any més per al Mundial de Barcelona, el 2013 era la retirada perfecta. Però vaig intentar-ho, però no m'hi trobava i al final me'n vaig anar perquè vaig dir que ja no li estic traient suc a això i no ho disfrutava. I vaig dir a viatjar, que em ve molt de gust.
0: Que l'he citat ara fa un moment, però crec que es mereix que li parlem més, és la teva germana, la
1: sí.
0: Tina, que va morir amb 34 anys
1: sí.
0: El 2018, que és molt bèstia, evidentment per ella, però també per tu. Us portava un any.
1: Sí, a més feia 4 anys que s'havia mort el nostre pare de lo mateix, i al cap de 4 anys li diagnostiquen a ella i va ser com, és una broma o sigui, me'n recordo el moment exacte, me'n recordo d'estar, a més el pitjor metge que et pots tirar a la cara ens va dir, no sé quantos, unes paraules mega tècniques que no sabíem el que era, ens va enviar fora i punto, i va ser com què ha passat? I la Tina em va dir, crec que és càncer, i jo, no pot ser. Saps? O sigui, nosaltres mirant per internet a veure què volia dir el que ens havia dit el senyor, no? I jo de llegir això, si no voler-li ensenyar el mòbil a la meva germana, perquè, hòstia, no sé ni si és veritat, si no... I me'n recordo aquell moment de dir, ostres, que mal informats estan els metges alguns, no? A com acompanyar, no? Perquè estem en un cotxe, en un pàrquing, tirades a l'estiu, que no sabem ni si es mora demà o d'aquí o quan, no? I va ser un moment molt difícil, però també va ser dintre de la... Pues intento sempre pensar que vaig tenir la sort de tenir-la durant 34
0: anys. Has pogut fer el dol, col·locar-ho en un lloc
1: per recordar-la. Sí, vam fer l'acompanyament molt proper i va ser... M'ho vam portar de la millor manera possible dintre de que és una situació que a ningú li agrada viure, no? Però, sí.
0: Hi ha una cançó al teu llapis de memòria, que jo no sé si l'has posat en honor a ella o no, però a mi em sembla molt adient. Per aquest moment no tenim molt de temps, però sí. Crec que és molt bonica que soni. Saps a quina em refereixo?
1: Suposo, a veure.
0: Vols llançar-te... Jo diria que... Jo posaria I Wish You Were Here, sí, de Pink Floyd.
1: Sí, sí.

0: anava pel bon camí o m'he marcat un triplaço descomunal?
1: No, sí. El meu pare ens va ensenyar Pink Floyd quan érem petites i sempre ha sigut algo molt familiar nostre. És un pedazo grup superhistòric i, no sé, fa pocs anys vaig anar al concert del Roger Waters, que no és el mateix que de Pink Floyd, però vaya grupazo i vaya cançons a on et transporten i tot el que han provocat a les nostres vides. La veritat és que imagina't ser un d'ells i que has fet aquestes cançons. És que...
0: Buah, els royalties, imagina't els royalties.
1: Imagina't.
0: Andrea, estem a punt d'acabar, però l'hem citat també moltes vegades, sí. El Víctor, la teva parella.
1: Sí.
0: Com us vau conèixer amb el Víctor?
1: Pues ell era gimnasta al CAR.
0: Al CAR, eh?
1: Sí.
0: Al CAR, haurem de fer un documental del CAR,
1: sí,
0: eh? Em sembla dir que allò és un gran hermano important.
1: Clar, és que no, ja... O sigui, estan tots els esports allà, pues, què vols que passi?
0: Sí, sí, sí.
1: Som adolescents i ja hormones, tu.
0: I bé, us veu agradar i fins al dia d'avui que treballeu junts.
1: Primer vam viure junts amb quatre col·legues durant uns anys i després, fins al cap de 10 anys, no vam ser parella, eh? O sigui, que cadascú va fer la seva vida...
0: Bueno, és un amor de xup-xup, d'anar fent, no?, com un estofat, s'ha anat fent...
1: Sí, sí, que seran tots els passats de cadascú.
0: I ara inseparables.
1: I no m'ha d'explicar res.
0: Perquè treballeu junts, ell és el que porta les acrobàcies dins de l'equip. Que bonic.
1: Sí.
0: Doncs, Andrea, hem arribat al final del teu llapis de memòria.
1: Sí, que s'ha passat ràpid, eh?
0: T'has estalviat la cançó antillapis.
1: Sí.
0: Ets la primera que t'estalvies. Mira, el tercer dia ja no la posem, que era Baby Shark, que és la cançó més reproduïda de la història de YouTube.
1: Sí.
0: Estàs totalment en contra.
1: És el vídeo més retro... Bueno, perquè és el símbol dels bebès allà, tots encantats amb la cançó.
0: Posar-li al nen i que no
1: emprenyi. Sí, sí, sí.
0: No la posarem, no ens dona temps.
1: Gràcies.
0: Fem aquest favor. Sí. Avui és una excepció. Ara has de triar amb què tanquem. Podem tancar amb Led Zeppelin, amb Signs I've Been... Va, digue-ho tu.
1: Since I've Been Loving You.
0: He d'aprendre anglès. Sí. O amb Billie Eilish i Bury a Friend.
1: Posem Billie Eilish, que és més actual.
0: Per què has decidit tancar amb Billie Eilish?
1: Bueno, perquè és una altra noia de Los Angeles, que és una tia molt autèntica per mi, no?, que ha sabut diferenciar-se molt de les modes com han de ser les noies cantants i que és molt creativa. M'agrada molt que s'hagi muntat ella amb el seu germà sense grans discogràfiques, amb un parell d'ovaris, tot el seu camí, i que sigui tan creativa i fidel al seu estil.
0: Sí, és l'altra cara de Los Angeles, no? Teníem el Kendrick Lamar i tenim a...
1: Sí, però també la part blanca que m'agrada dels Estats Units. És aquest duo de germans que la veritat és que són una monada.
0: Doncs ja saps, quan tornis a anar a Los Angeles, tornaràs, perquè això ho hem de canviar, com a seccionadora, amb medalla.
1: Vinga.
0: Aquí, aviam si les donen ja, home, això ho hem de denunciar. Andrea Fuentes, ha sigut un veritable plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Igualment, moltes gràcies.
0: A tu. Amparo Pérez i Aitana Romà a la producció, l'Aitana també a la realització, la Noemí Pérez a la web, el Víctor Valero a la tècnica i un servidor. Us esperem demà a partir de la mateixa hora per connectar les cançons al llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més. Quina setmana portem, eh? Que tingueu molt bona tarda. Us quedeu amb la Billie Eilish.
1: Listen. Keep you in the dark. What had you expected?

0: Avui, al Balcó, recuperem els sons de la primera transmissió de futbol en català 50 anys després amb l'Antoni Bassas. I després, quina va ser la primera civilització en fer vacances? Ens ho explica la nostra historiadora Irene Cordol.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al Balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Amaia, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Per què udolen els llops?
1: Els llops udolen per comunicar-se, sobretot. Me'n recordo el cop que millor els he sentit. Era a Portugal, que estaven tots, tota una manada, jugant entre ells. I a la que es va fer fosc, els vam començar a sentir udolar, això, per comunicar-se.
0: Hi ha d'haver lluna o no? O això és...
1: No, això és mite. És... Bueno,
0: és mite.
1: Sí.
0: Però cada llop té un udol diferent?
1: Sí, el seu so és diferent, com la veu de les persones.
0: En Doni, Canela, com estàs? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: S'ha deixat algun detall, la Maia?
2: Bueno, també udolen per passar informació entre ells. És cert que cadascú té la seva veu, si és, entre ells es poden reconèixer, i fins i tot en un programa informàtic tu pots saber quin. Però també és passar informació de si algú ha caçat i diu aquí tenim menjar, o si hi ha un perill també avisen, però és per comunicar-se, bàsicament. Sí.
0: Per comunicar-se. L'Andoni Canela és fotògraf especialitzat en natura, i ara més que mai en llops, i és també el pare de la Maia. Durant 5 anys, pare i filla han perseguit llops en llibertat.
3: Sí, ho han fet per diferents boscos, per diferents serralades de la península, han fet bivac sota les estrelles, han plantat la tenda damunt la neu, s'han congelat amb ventisques i, sobretot, han tingut una paciència envejable.
4: Desde que era un niño, ha sido mi pasión. He pasado media vida siguiendo sus huellas, aprendiendo, tratando de descubrir sus secretos. El lobo representa para mí la esencia de la naturaleza salvaje. A pesar de ser una especie clave en el ecosistema, el lobo ha sufrido una persecución brutal. Y hoy continúa igual. Se siguen matando cientos de lobos cada año. Por eso es tan difícil verlos. Se mueven de noche y con sigilo. Si te ven, si te oyen, si detectan tu olor, aunque estés a más de un kilómetro, desaparecen. Y aquí los lobos no atacan a los humanos, ni a los ancianos, ni a los niños. Esos son solo cuentos.
3: El resultat és aquest documental preciós que preestrena demà als cinemes Fenòmena de Barcelona. És una mena de conte, com dic, preciós, ple de natura, de fauna, de llops, més dels que podem imaginar. I el títol és Durmiendo con Lobos.
0: Jo et confesso, Andoni, que escrivint, tota l'estona he posat Bailando con Lobos. Bueno. Aquí hi ha un joc, no? És la pel·lícula mítica que va protagonitzar i va dirigir el propi Kevin Costner.
2: És una pel·lícula brutal, una de les meves favorites, però no té res a veure el títol. Sí que és veritat que sona molt igual, però de fet aquest títol de Durmiendo con Lobos ve del meu primer llibre sobre el llop fa 20 anys, que
0: el no,
2: aquest és un altre.
0: Aquí tenim el Territorio Lobo.
2: Aquest és Territorio Lobo, aquest és l'últim, que té més a veure amb el projecte, amb la pel·lícula, però aquest altre, Durmiendo con Lobos, va ser una nit de bivac, en aquest cas estava sol, la Maia encara no havia nascut, i bueno, cap a les 3 del matí vaig sentir a tota la manada, estava en un lloc sol, i van començar a udolar tota la manada, el grup de petits, adults, i darrere també, 360 graus, entre 10 i 12 llops, tots udolant, i no vaig dormir. I vaig començar, era els primers mòbils, a escriure el primer capítol del llibre, i es va titular Durmiendo con Lobos. No vaig dormir aquesta nit, però estava dormint amb els llops, i d'ahí ve el títol.
0: No vas dormir d'emoció i una mica de por?
2: No, por vaig tenir alguna d'aquests dies que estava també, vaig tenir por amb els porcs senglars, perquè a vegades passaven per allà i els sentia. Segur que no faríem res, però els llops són molt intel·ligents i saps que... Sí, ells saben que estàs allà, si s'apropen i llavors marxen.
0: Quantes vegades a Maia li has preguntat en aquests 5 anys? Estàs segur que no ens faran res, malgrat estar molt lluny, perquè esteu molt lluny quan els observeu?
1: Bueno, del llop jo crec que cap, perquè sempre m'ha deixat molt clar que aquests animals salvatges el que fan, si et veuen, el primer que fan és allunyar-se de tu i venir cap a tu és l'últim que farien, que també per això havíem de vigilar que no ens sentissin, que no ens oloressin, perquè si no marxaven i no els podíem veure. I més por seria... Jo sempre he tingut més por pels insectes i els bitxos que em poguessin picar.
0: Garrapates, per exemple?
1: Sí, sobretot les garrapates. Sobretot al principi, que no estava acostumada. Molta més por aquests bitxos que no pas els animals grans. Però bueno, al final també les garrapates ens hi acostumàvem, perquè érem...
0: Aquesta dona s'ha acostumat a tot, eh? Tenies 10 anys quan vas començar.
1: Sí.
0: I el teu pare t'encarrega posar càmeres camuflades. Què havies de fer exactament? Perquè són les que veiem al reportatge i se't veu a tu amb una cura i una delicadesa increïble.
1: Bueno, i enganxava amb fulles, plantes, les coses que vivia així pel voltant, perquè no les trobés ningú ni les veiessin els animals que passessin. I això, les enganxàvem normalment a un arbre o entre fulles i posàvem així com cola i enganxàvem fulles a sobre la càmera. Vigilàvem que no tapés l'objectiu ni res, però que estiguessin ben camuflades.
0: I l'endemà comprovàveu si havia passat algun llop.
5: Hi ha algo aquí.
6: ¿Qué dices?
5: ¿Qué?
6: A ver, es que aquí desde aquí no... ¿Hay algo? ¿Qué es? ¿No?
5: Creo que sí.
6: Ahora lo veré. ¿Es de noche o de día?
5: De noche.
6: De noche. Es probable. Es tu primer logo con cámara, ¿no, Maya?
5: Sí. Give me five.
0: Give me five. Quina emoció.
1: Sí.
0: Te'n recordes d'aquest moment?
1: Sí, perquè, bueno, com deia, era el primer que havia vist amb una càmera i després d'haver revisat tantes càmeres i haver vist doncs, altres animals o només el vent que les activava, pues, era molta emoció veure com el primer llop no era en persona, però en una càmera.
0: Andoni, és que són 5 anys. En el reportatge els veiem tot seguit, sembla fàcil, però feu moltes sortides, sí. I costa moltíssim de veure'ls, és a dir, quan sí.
2: De fet,
0: no
2: de
0: et
2: fet,
0: vas desesperar.
2: Aquest primer llop amb càmera va ser després de 10 dies que va ploure.
0: Imagina's.
2: Cada dia, que sí? Sí, sí? Cada dia. Això era al nord de Lugo, a la Serra de Sistral, cada dia va ploure. Després de 10 dies vam veure aquest llop. Ha hagut vegades que hem estat una setmana, hem tornat, una segona, i no hem vist cap llop. O sigui, ha passat a passar a Pirineus, a zona de Monegros, a Galícia... Això passa, que estàs 10 dies, una setmana, i no veus, i tornes. I per això, clar, al final són molts, molts viatges, o sigui, són 5 anys, però cada any fèiem, no sé, sortides 8, 10, 12.
0: Quantes hores us podíeu estar tot pel plantats?
2: Bueno,
0: pel plantats, en un mateix sí, lloc, els prismàtics i la càmera.
2: És tot el dia, i a la primavera o a l'estiu, pues, abans de que surti el sol, i estàs fins a mig matí, o sigui, de 6 o 7 del matí fins a les 10 o 11, i després a la tarda, des de les 6 o 7 de la tarda fins a les 11 de la nit. Això és lo normal.
0: Sense saber si veureu.
2: Bueno, depèn quin lloc, la probabilitat, lo normal és que no vegis cap, però altres, pues, tens possibilitats i després, bueno, hi ha cops de sort, no?, com hem tingut.
0: Com rastrejàveu, Amaia? Com sabies que allà podien haver-hi llocs? Més enllà de les empremtes, que és molt important, les petjades, perdona.
1: Doncs també on tenien animals per caçar, així tenien més probabilitats de que estiguessin allà. Les zones que coneixíem, que es movien per allà. Les càmeres trampa també ens ajudaven molt a saber, bueno, si s'estava movent per allà i això. I també el que deia ell, que molts cops sabíem que no els anàvem a veure, però s'havia d'intentar.
0: No us oloraven? És impossible. Estàveu a un quilòmetre, dius, no, sempre, més o menys.
2: Sí, normalment la distància mitjana és... mig quilòmetre, més o menys. A vegades estem a un quilòmetre o més, hi ha imatges a més d'un quilòmetre, però habitualment estem a mig quilòmetre, però sempre tenim el vent en contra d'ells, a favor nostre, vull dir que nosaltres si hi ha qualsevol soroll, sobretot el soroll, l'olor, pues ve cap a nosaltres, o sigui, no pots anar contra el vent. No? Llavors això, tens garanties de que no et sentiran i no oloraran.
0: Clar, vosaltres heu recorregut Pirineus, Galícia, Cantàbria... Tenim actualment una població important de llops? N'hauríem de tenir molts més?
2: Bueno, a veure, l'època de Félix Rodríguez de la Fuente, que es va fer amb el llop, pues es contava...
0: Mítica. Es calculava que havia... Tots sí. Estem enamorats dels llops pel
2: però,
0: Félix.
2: Llavors, potser havia 300 o 400 llops. Llavors,
0: ara, vale, 300 o 400. Ara?
2: Ara hi ha al voltant de 2.000 i pico, 3.000. O sigui, hi ha pràcticament... potser 10 vegades més. En aquest moment, quan va Félix va fer Rodríguez de la Fuente, va fer ahir la seva feina i tal, pues el moment era crític, estava a punt de desaparèixer, o sigui, havia desaparegut de molts, molts llocs, no? I després ha anat tornant, o sigui, a zones del sud de Castella i León, que ha tornat...
0: Que tornen d'on, d'Europa?
2: No, en aquest cas són de la població del Cantàbric.
0: Val.
2: O sigui, van venir de la Cordillera Cantàbrica, van avançar per Galícia, van baixar pues, a Segòvia, a Guadalajara, Madrid, a Ávila...
0: Molt a prop de Madrid.
2: Bueno, no, a Madrid província hi ha 7 manades de llops. 7. O sigui, a Catalunya, que és una mica més gran, només hi ha Bueno, a una que ha criat ara, però sí. A Madrid hi ha 7, però fa 30 anys no hi havia cap. Si tots aquests llops han, durant aquests 30 anys, amb, bueno, amb la feina que s'ha fet de conservació i també els llops que, bueno, que han trobat aliment, perquè hi ha més cabirols, hi ha més, hi ha més cèrvols, hi ha més porcs senglars, hi ha més menjar, llavors el llop ha tornat de manera, diguem, natural. El llop ibèric, el que és la part aquesta del sud de la península ibèrica. Però aquí a Catalunya el llop ha vingut d'Europa. O sigui, són llops que venen dels Apenins d'Itàlia, han passat als Alps marítims francesos i de França, doncs des de fa 20 anys han entrat llops que al principi era el Pirineu, Prepirineu, i fins que l'any passat, doncs, per primer cop després de més de 100 anys...
0: La primera llobada.
2: Exactament, però clar, aquí tenim, a Catalunya hi ha molt pocs comparat amb la resta de la península, no? Que ahir estarem al voltant de 2.500 llops i aquí només hi ha...
0: I es creuaran?
2: Bueno, ja fa... De fet, quan vam anar... allà, que surt allà a la pel·lícula, quan vam anar a la zona de Monegros, al sud de Monegros, al Baix Aragón, ja es van trobar dos llops europeus amb una femella de llop ibèric. No van criar perquè un va aparèixer mort, atropellat, i l'altre, o sigui, no han criat, però ja s'han trobat. I és molt probable que en algun moment, pues, després d'haver un segle i mig, es puguin tornar a trobar. Però...
0: Per què els van matar? I com els mataven?
2: Bueno,
0: perquè és una història que no se sap massa.
2: A Catalunya i als Pirineus i sí. A gran part de la
0: un segle estem dient sense llops.
2: I a bueno, és que és molt pitjor a la resta d'Europa. Europa occidental es va extingir totalment, es va matar tots els llops de França, Països Baixos, d'Alemanya, de Suïssa, o sigui, de pràcticament tota Europa, només van quedar uns pocs a la península Ibèrica i a Itàlia. La resta es van extingir. ¿Por qué? Pues porque matan ovelles o bedes quan poden. O sigui, és la diguem,
0: perquè consideraven que no es podia conviure.
2: Clar, és, diguem, la competència amb el ser humà i el conflicte per la ramaderia. Llavors es va, com és molt difícil matar-los directament, es va posar verí. No? La estricnina és el que va acabar amb els Pirineus, amb tots els llops.
0: Jo no ho sabia, allò del verí.
2: Sí, això és, si no fos per el verí, segurament no s'haguessin extingit, però clar, és molt fàcil matar els llops, si poses, clar, un... I pues és més fàcil, no? I...
0: Tu sempre dius que són un tresor. Explica-ho,
2: sí,
0: per què, i per què és possible la convivència, i per què són necessaris.
2: És que és curiós que...
0: Que d'això va el teu documental.
2: Els últims 30-40 anys, a la resta d'Europa, que va començar a venir molta gent d'Alemanya, de França, d'Anglaterra, tal, perquè clar, tota Europa occidental tenia la biodiversitat més gran aquí a la península ibèrica, perquè a més de llop havia ossos, trencalossos, o sigui, teníem una naturalesa bastant salvatge, i Europa s'havia carregat tot, això, diguem, una vegada que ho tens, pues, s'ha de protegir, i també per mi dins de la natura és l'animal, pues, que representa més aquest espíritu salvatge, indòmit, i bueno, que si estàs en un lloc on hi ha llops, pues és un lloc en què està viu, en mayúscules.
0: Amaia, amb la passió del teu pare, o sigui, és aquesta passió la que t'arrossega tu? No és normal que una nena de 10 anys i fins als 15 acompanyi el seu pare, s'estigui hores quieta, amb els peus congelats, quan en una tenda? Què t'atrapava tu també dels llops? O era estar més amb el teu pare? Què passava més?
1: Jo crec que el ser ell el que m'ha introduït aquest món i el que m'ha ensenyat totes aquestes coses, doncs ho he vist com amb els seus ulls. I amb la mateixa passió, doncs, he vist aquest animal. I també era tot com una aventura. No ho veia com algú pesat, ni molt menys. Era com una aventura. I sempre tenia moltes ganes d'anar i d'acompanyar-lo.
0: Tot i ser adolescent, hi ha un moment que, clar, és que jo... És una història d'amor, també, de pare i filla, us enteneu molt bé, es nota, però tu et vas fent gran, no? I fins i tot hi ha un moment que ja portes un look d'adolescent. I no et molesta gens estar-te'n allà hores.
1: Doncs no em molesta. El que deia, m'agrada molt i sempre sé com... Tot i portar la meva vida i ser adolescent, aquesta com part de desconnexió i aquesta part especial, aquest moment que compartia amb el meu pare, perquè era com aquesta cosa que ens unia i que teníem aquests moments, que bueno, han set 5 anys que hem passat molt de temps junts. I tot i tenir els moments de pare i filla típics, doncs han set com...
0: De tinc gana, vull sopar, prou, ja anem, sí. Anem a la tenda o anem al refugi.
1: Sí, i ell diu, bueno, ja has dinat molt avui, ja esmorzaràs demà o ja dinaràs demà.
0: Què aprendrà l'espectador del comportament dels llops? Que ens serveixi, que hem d'aprendre molt dels animals, sempre ho diem.
2: El Llop és que, curiosament, i també dins del documental de la pel·lícula, podem veure que els llops viuen a llocs molt diferents. Llavors mengen coses diferents, o sigui, a vegades pues, són cérvols o carvirols, o que pensem que un llop ha de menjar, però, o por senglars, però a vegades mengen conills o topillos, i viuen a l'alta muntanya, però també al bosc, al costat del mar i al costat d'un poble o a l'estepa, no? Jo crec que transmetre que el llop és com una... Al final és l'animal més social, més semblant a nosaltres, no? I doncs viu en manades, que és com una família, i tenim molt a veure, no? I clar, també aquesta competència, pues, anem contra... bueno, es va contra el llop perquè és un competidor, no? Però jo crec que és bastant fascinant lo que és la vida dels llops.
0: Ara t'està escoltant algun ramader, suposem, i diu, sí, home, i clar, i qui em cuida les ovelles? És possible la convivència?
2: Bueno, a veure, la convivència és difícil, això s'ha de reconèixer, ja també mostrem al documental algun episodi d'atac, o sigui, els llops sí tenen l'oportunitat, si les mesures de protecció no són efectives, és cert que amb una ramaderia extensiva és molt difícil, o sigui,
0: controlar-ho tot.
2: A vegades és fins i tot impossible, o sigui, si no pots protegir-lo tot. Llavors el llop està ja treballant entre cometes 365 dies a l'any amb boira, amb mal temps, amb neu, llavors, clar, són molt intel·ligents i troben-la, o sigui que és impossible no tenir un atac quan hi ha llop en la ramaderia extensiva, una altra cosa. Llavors, que ha d'haver mesures de protecció més efectives i després compensacions en cas d'atac. S'ha de reconèixer que és un problema que és normal i, bueno, no s'ha de dramatitzar com un sentit. Bueno, s'ha d'ajudar el ramader perquè pugui ser més efectiu i, bueno, s'ha de reconèixer i el ramader també ha d'entendre això, no?
0: Però tenen un paper essencial en l'ecosistema?
2: Els llops, home, sí, ho tenen, o sigui, són part de, és com dir, si tu no pots, perquè si dius aquell, el llop fora, doncs també el llop, tots els animals fora i només es quedem nosaltres, o sigui, els regulen, no? Hi ha zones on hi ha llop que no, o sigui, no hi haurà ni tan cèrvol, ni tal cabirol, ni tan porc senglar, perquè estan allà controlant, no? Que és la seva feina. Per això ha d'haver una població prou gran, no? Si tens només 4 llops, pues això no ho fan, no? Però els llocs que no hi ha més manades, pues sí, és molt més efectiu.
0: Ara la Maia té 16 anys, encara l'arrossegues? De tant en tant hi aneu? Ara està fet el documental, estan els llibres, no sé si ja està això.
2: Bueno, a ella l'agrada molt caminar, que expliqui que se'n va anar a França caminant 2 dies amb la seva amiga, o sigui, ja sense mi, o sigui que...
1: Sí, bueno, això quan estem a la muntanya, a mi caminar encara m'agrada molt. I també m'agrada molt anar això, o sola o amb els meus amics, i no tant com seguir-lo en ell, també com descobrir-ho pel meu compte, però acompanyar-lo amb ell també, si m'ho diu, encara hi vaig força.
0: Amb els binocles, que jo vull que me'ls deixis, aquells binocles. El que es veu amb aquells binocles és que, clar...
1: Sí, sí, es nota molt la diferència, el que pots veure-ho tot molt més a prop i com si estiguessis just a davant.
0: Andoni, i els llopets aquests llops petits de Catalunya,
2: sí,
0: els va seguint?
2: Bueno, aquests, per primer cop, ha sigut l'any passat, no,
0: sí,
2: vam anar,
0: a finals del,
2: no vam anar
0: 2025.
2: A acabar la pel·lícula amb aquests.
0: No, per això tinc curiositat de si seguiràs a buscar-los.
2: Però bueno, aquests les hem deixat espai per veure si podem prosperar, o sigui que millor... I abans està en una zona molt boscosa i molt protegida.
0: Però tens clar més o menys per on estan?
2: Sí, diguem, jo sé on són, però que no...
0: És com els bolets, no diràs a on i evidentment fas bé.
2: Exactament.
0: Per on
2: exactament
0: són? Per allà, allò que assenyala la gent dels bolets.
2: Exactament, llavors aquest, a veure què passa, i després s'ha de treballar, doncs, també que dies amb els ramaders, amb la gent local, perquè si quan passi alguna cosa, perquè l'únic és que passi, que no sigui, que tampoc és per tant, i que es trobi una manera d'arribar a un acord.
0: Us enamorareu dels llops, de la natura, de veritat, amb aquest documental que ha fet l'Andoni Canela, d'aquest viatge compartit amb la Maia Canela, la seva filla. Gràcies per compartir aquesta ruta tan bonica que heu fet, aquests 5 anys de rodatge intens, ple de paciència. Us admiro molt per la paciència. A Maia, de veritat, que em trec el barret. I com deien, que ha acabat en forma de documental, Durmiendo con Lobos, que podreu veure demà al cinema Fenomena, que val molt la pena, estarà diversos dies, no?
2: Bueno, demà a les 7 és la preestrena i després a l'octubre, al començament, anirem segurament al Fenomena un altre cop i es quedarà una setmana en un altre cinema, però demà, pues, bueno, que, amb aquest marc del Fenomena, que és molt espectacular.
0: Home, i que s'escolta perfecte.
2: Sí, i la imatge i tot. Pues,
0: doncs estigueu atents. Moltes gràcies, Andoni, Amaia. Gràcies per ser al balcó.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada. Gràcies.

0: la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Joan, tenim aquesta hora mobilitzacions en marxa?
2: Sí, la tarda especialment torna a passar per Ceuta, aquest dia de la ciutat autònoma, amb el que d'aquí a una hora es comencen a fer aquestes concentracions, tant a Ceuta com a la resta de l'Estat, aquestes concentracions que ha convocat la Federació de Municipis, que lidera el Partit Popular, i que són sobretot en suport a aquesta ciutat i també en contra de l'arribada massiva de fa poc més d'un mes i de la gestió del govern espanyol. Se n'han convocat també aquí, per exemple, a la plaça Sant Jaume de Barcelona i també en el cas d'Ajuntament del Partit Popular, que donen suport oficialment a aquestes concentracions, és el cas de Badalona i Castelldefels. També tot plegat, a més, hi sumem l'informe de la Policia Nacional que a primera hora ha publicat l'Espanyol, que recull que els gendarmes marroquins van planificar i executar aquesta entrada, que van guiar, segons aquest informe, aquestes 70.000 persones perquè entressin a Ceuta. És un informe que el govern espanyol diu que desconeixia, el propi ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ho ha admès, i fa poca estona ha sortit el director de la Policia Nacional negant que aquest informe atribueixi al Marroc la planificació d'aquesta entrada massiva. Avui la Casa Real, a més, ha fet públic que el rei ha trucat al president de Ceuta, Jesús Vives, per donar-li suport explícitament en tota aquesta crisi. I l'altre tema del dia és Manresa. Aquest migdia s'hi ha fet un minut de silenci que ha acabat d'aquesta manera. Amb aplaudiments davant l'Ajuntament per recordar l'home de 45 anys mort d'una ganivetada durant una baralla. Va ser la matinada de dimarts, durant la festa major. Hi ha dos menors de 15 i 16 anys detinguts, dos menors nascuts aquí amb diversos antecedents, i davant dels veïns el propi alcalde, Marc Aloi, ha promès contundència contra els autors i ha demanat a la justícia que sigui implacable contra ells.
3: Això no es pot tornar a repetir. Qui la fa, la paga. Les normes de convivència són iguals per a tothom, sense excepcions, i s'han de complir.
2: I ha admès que han fallat diferents coses, ha admès que estudiaran com pot ser que uns adolescents cometin un crim com aquest. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha acusat Aliança Catalana i a Vox d'estar intentant utilitzar l'enuig dels manresans per instrumentalitzar-ho, i es planteja, de fet, denunciar-los. Així ho ha dit en una entrevista aquest matí a Catalunya Ràdio.
4: Fets gravíssims ho aprofiten per fer associacions oportunistes i, sobretot, xenòfobes, perquè el terme menors automàticament l'associen a menors no acompanyats. Haurem de denunciar aquestes conductes, perquè, òbviament, la manipulació a la població per generar odi té una gravetat que és extrema.
2: En diferents entrevistes en mitjans públics, Núria Parlon ha volgut explicar què és el que se sap de la investigació, també la identitat dels detinguts, què és el que va passar a Manresa, perquè són nascuts aquí i en un dels casos també amb pares catalans, aquests menors. Per tant, per molt que líders de Vox, d'Aliança Catalana, en les darreres hores hagin anat fent tuits demagògics dient que els volen fora del país, clar, sembla mentida que ho hem de dir, però amb DNI espanyol, per molt que acabés Ignacio Garriga o Sílvia Orriols governant aquest país, no els podríem fer fora perquè són nascuts aquí i amb pares d'aquí, que sembla mentida que ho haguem d'aclarir, però està bé. Ho ampliarem d'aquí a poc més d'una hora, cap a les 8, a les 8 i 25, en el resum del dia.
1: Anna Parell, Galeria del Balcó, com estàs?
5: Què tal? Bona tarda, molt bé.
1: Avui escoltarem en Dani Olmo. Crec que li fot canya contra l'Atlético, no?
5: Fot bastanta canya en un homenatge que ha rebut a Terrassa aquesta tarda, fa poc més d'una hora, com a campió del món. Evidentment, doncs, homenatjat Dani Olmo, però ha aprofitat per carregar contra l'Atlético de Madrid per la gestió del cas Julián Álvarez. Diu que els somnis s'ha de deixar que es compleixin i que en aquest cas l'Atlético no ho ha fet. Per cert, si heu escoltat aquest migdia el que t'hi jugues, us haureu assabentat que un jugador del Madrid, Raúl Asencio, ha estat condemnat per quadriplicar pràcticament la tassa d'alcoholèmia mentre conduïa. Doncs, última hora, el Real Madrid li ha obert un expedient. Això l'Anton Meana ens explicarà els detalls, però vaja, Raúl Asencio no porta normalment bones notícies.
1: Quadriplicat, Déu-n'hi-do. Sí. Estat físic de Gabriel Jesús.
5: L'últim fitxatge...
1: Hem de dir Gabriel Jesús o hem de dir Gabriel Jesús?
5: Gabriel Jesús.
1: Gabriel Jesús.
2: És brasiler, no?
5: És brasiler,
1: ja,
5: sí.
1: Però ahir no sé si...
6: A Brasil, querida.
2: A Brasil la Jesús no crec que la faci.
5: No, Jesús. Com el diríem en català, també.
1: Tema genolls, què li passa?
5: Que ha tingut moltíssimes lesions. De fet, els últims gairebé 5 anys, pobre, han estat un calvari per ell. És el fitxatge al davanter d'aquest Barça 26-27 i parlarem amb un preparador físic, amb el Dani Ortigosa, que treballa amb futbolistes d'elit, per saber què moment hem d'esperar i fins a quin punt doncs, estarà preparat o no per afrontar aquesta
1: temporada.
5: Però preocupant,
1: temporada. Perquè clar, és greu, no?
5: És greu, però també se'n pot sortir. Et donarem els detalls a partir de 9:15 a la graderia del balcó.
1: Valet, gràcies.
5: Fins ara.
1: Carbó, com estàs?
7: Què tal? Bona tarda.
1: Com apreta la calor? Ho vas dir i així és. Res més a dir.
7: Els mapes, nosaltres ho transcrivim i ens continuen dient que, bé, si avui has passat calor, prepara't, és tan sols un entrenament, demà et podràs entrenar, us podreu entrenar una mica més, perquè aquí a Catalunya el màxim d'aquesta situació l'esperem el cap de setmana, entre dissabte i diumenge, quan assolirem les màximes, però això no treu que ja demà mateix de nou tinguem temperatures pròpies de la canícula, que recordem és aquell moment en què estadísticament es considera que és el més càlid. Vaja, un altre cop, anada d'olla de les temperatures. Avui, la més alta, cap a la Ribera d'Ebre, 37 graus a diferents poblacions, cap al Pla de Lleida s'han superat lleugerament els 35. Demà haurem de sumar en el conjunt de Catalunya un parell de graus respecte a les d'avui. Aquesta pròxima nit, com no hi haurà núvols i vent, la temperatura encara podrà baixar i demà al matí l'ambient encara serà agradable, fins i tot fresc a l'interior i als Pirineus. Això també té a veure que és una massa d'aire que s'ha gestat al desert del Sàhara i ho han dit molts cops, no? Això vol dir que és molt eixuta i quan són eixutes, doncs això, comporten una diferència molt marcada de temperatures mínimes respecte a les màximes. Però no us fieu de la relativa bonança que tindrem demà al matí perquè després quan hi ha temperatures més altes que avui...
1: Pujaran i pujaran.
7: Podríem dir que en el conjunt de Catalunya ens mourem entre els 32 i els 37 graus. Els punts més càlids, per una banda al migdia, tot el que seria l'Empordà, sobretot la plana de l'Empordà, però també alguns punts de la Costa Brava, ja s'enfilaran fins als 36-37 graus. I després l'altre màxim es donarà més avançat la tarda, a ponent, de nou al Pla de Lleida, la Conca de Tremp i a la Ribera d'Ebre, aquí és on podrem arribar a valors màxims de 37-38 graus. I també compta amb el vent, perquè les condicions per incendi forestal van a més i demà encara aniran a més, doncs això, demà a la tarda, com les últimes tardes, tindrem aquest vent de marinada que aguanta fins que arribi la nit.
1: Doncs paciència i a buscar refugis. Carbó, una abraçada.
7: Fins demà, que vagi bé.
1: Fins demà. Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:28 d'aquest dimecres 2 de setembre. Joan, què ha de sonar?
2: Ariana Grande. Ta-da!

0: L'artista de 33 anys que ha tancat aquesta passada nit la seva darrera gira, Eternal Sunshine Tour, és una de les gires més intenses que s'han fet darrerament, perquè, mira, 3 mesos i 41 concerts. Mm-hmm. Per tant, estem parlant de 3-4 concerts a la setmana. Això és un ritme molt
1: un
0: fort.
1: Un tour de força.

0: va fer un escrit anunciant que havia decidit parar, allunyar-se de tota l'atenció pública. És a dir, no només parar de fer concerts ni de música, sinó allunyar-se de tot, de qualsevol fotos mediàtic.
1: Un mes, perquè fotos, això els hi passa
0: focus,
1: molt.
0: Focus, perdó, focus mediàtic, ja m'heu entès. Per què? Ella mateixa, el dia després de fer aquest anunci, va decidir parlar-ne al concert que va fer a Chicago. No sé si s'escolta molt bé, però ve a dir que he escoltat els meus seguidors que estaven molt preocupats perquè la negativitat m'estigués arruïnant. Diu, però no és això, sinó que és una decisió molt meditada, molt pensada, m'he de marcar límits. Els éssers humans necessitem a vegades respirar. Una pausa.

0: Per què parlava d'aquesta negativitat que els meus seguidors estan preocupats? A què referia?
1: Pensava que deies els teus seguidors.
0: No, els teus, seguidors, els teus. Ja, ja, ja. He dit els teus?
1: No, ho has
0: no
1: dit.
0: No sé què em passa
1: els teus,
0: avui.
1: No, no.
0: He dit els seus.
1: Sí.
0: No,
1: com els teus, he pensat, els seguidors de Joan Bofill.
0: Jo no tinc cap seguidor a banda de tu, Anna. La resta jo crec que no en tinc.
1: Però
0: cap més.
1: Però no n'hi ha cap de com jo.
0: Bueno, la cosa és que al mes de juliol l'Ariana va publicar un nou àlbum que es diu Petal, que és aquest que estem escoltant, i en comptes d'analitzar les lletres, les cançons, les xarxes només parlaven d'una cosa, de l'aspecte físic de l'Ariana, perquè estava visiblement prima. Comentaris, per exemple, d'alguns fans: no es tracta de voler que torni l'antiga Ariana, es tracta de voler que estigui sana, està envoltada de persones que l'encobreixen, els trastorns alimentaris no són cap joc, i realment eren també fans de l'Ariana assegurant que estava malalta, que estava malament, que el seu aspecte físic no era saludable i que havia de demanar ajuda. Això ja s'havia fet molt abans també quan estava presentant Wicked en moltes en molts actes.
1: Per què no les deixen en pau?
0: I ella mateixa va parlar de que era una cosa personal seva i que el seu aspecte físic, el seu estat de salut, tot el que fos, era una cosa que ella no volia entrar-hi. Però és veritat que ara arriba aquesta aturada en la qual ella ha dit que era una cosa molt meditada i allunyar-se del focus públic doncs potser és perquè n'ha acabat molt cansada. I, de fet, et deia que no només és la carrera musical, perquè, de fet, fins i tot ha dit que no participarà en l'obra de teatre que havia de fer aquest estiu al costat de Jonathan Bailey, que és el company seu de repartiment a Wicked, protagonista també de la primera temporada de Bridgerton. Doncs feia una reposició al West End de Sunday in the Park with George i l'Ariana també ha decidit que no.
1: Tens pena.
0: Sí, tinc pena, perquè...
1: Perquè Petal, a mi m'encanta aquest nou àlbum.
0: I l'anterior també m'agradava molt i trobo que al final és d'aquelles artistes que deuen... que s'han, suposo que la pressió tan bèstia i...
1: Una més.
0: I això et fan cansar-te del món, de la indústria musical i vols marxar i plegar.
1: Joan, Weekend ahir tenia ànima o no?
0: A mi sí que em va semblar que tenia ànima. Jo vaig disfrutar molt del concert i trobo que canta... Vaig disfrutar molt de l'artista cantant.
1: És a dir,
0: canta...
1: vas a la línia oposada a totes les crítiques.
0: No, tampoc la línia oposada. The Weeknd no és un artista que faci... És una mega estrella internacional.
1: No, però deia, no té ànima,
0: tampoc espero
1: falta...
0: que connecti amb el públic
1: falta emoció.
0: A uns nivells. Estàs en un estadi olímpic, que ell fa el seu show i canta les seves cançons, i al principi potser va començar una mica més impersonal, però després a mi em va agradar molt. Jo vaig disfrutar molt i vaig cantar totes les cançons.
1: A Bofill li ha agradat Weeknd.
0: Sí.
1: Res, 3 minuts. Menys, de fet, que hi ha aquí l'Antoni Bassas. Quines ganes d'abraçar-lo, que no ens hem vist en tot l'estiu. Ara tornem.

0: El balcó.
1: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
2: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.

0: 7 i 38. Quina bona cara que fa l'Antoni Bassas. Com estàs, Antoni?
1: Molt bé. Com vols que no faci bona cara si torno-s aquí al balcó amb l'Anna Puigvoltes?
0: És que teníem ganes ja.
1: I amb tot l'equip.
0: Jo, ara s'ha fet un embolic amb els cascos i dic, és que a tots ens ha passat una mica aquests dies que retrobar-se amb l'estudi, recol·locar-se...
1: Sí, una mica. Experimento una miqueta, el neguit del primer dia d'escola, com
0: jo,
1: si diguéssim.
0: És que jo, a mi em dura tot l'any, per això.
1: Que bé.
0: Ara, el dilluns, vaig patir nervis. Amb tu ja,
1: ja està. Ja som a dimecres.
0: Però no, el neguit sempre hi és.
1: Molt bé, estàs bé tu, ha anat bé les vacances.
0: M'ha anat molt bé, descansant molt. Però tu de veritat fas bona cara, es nota que has desconnectat.
1: Sí, desconnectat, sí, la veritat.
0: Desconnectar per tu, per això, és no escriure? No has escrit, eh?
1: No escriure gaire, per no dir gens. Ara vaig començar dilluns. I posar l'orella per sentir alguna cosa de l'actualitat i dir, ah, val, deu anar per aquí... i no entrar en gaires profunditats. I, en tot cas, entrar en profunditats amb lectures, però no de l'actualitat del dia,
0: literatura.
1: Sinó del món. Bueno, sí, literatura, assaig, sí. I sèries també.
0: Quina? Digue'm una.
1: Doncs mira, he acabat de veure El coronel no tiene quien le escriba.
0: M'ha agradat? Aquest...
1: Sí, em va agradar. Crec que és un plantejament arriscat, nou i... diguéssim que no és el típic plantejament yanqui de les coses, i després he vist l'última temporada de Fargo, que és una anada d'olla, perquè es barreja des de la maldat més cruel i més sagnant amb la tonteria més tonta, perquè hi ha personatges que són de bufetada,
0: i aquest
1: contrast la fa molt atractiva. De Fargo potser no és la millor temporada, vaja, no, per mi no ho ha estat, però per les vacances és molt entretingut.
0: L'has aprofitat bé, està bé. I avui vens amb retrovisor.
1: Sí, avui vinc amb retrovisor i els oients entendran per què, perquè és que tot ens hi porta. Resulta que aquest dissabte, el dia 5 de setembre, o sigui, d'aquí 3 dies, farà 50 anys, mig segle, de la primera transmissió de futbol en català. I la va fer aquesta casa, Ràdio Barcelona, i la va fer Joaquim Maria Puyal. Aquests dies se n'està parlant molt. De fet, fins i tot, un dels seus ex-col·laboradors, el Josep Maria Déu, ha publicat un resum de la seva tesi doctoral en forma de llibre, explicant les aportacions d'en Puyal, no? Ara no ens podem estendre a
0: un dia el podem portar, no?
1: No crec que el puguis... El Josep Maria Déu,
0: no,
1: sí.
0: No, el
1: Puyal no.
0: El Puyal ja m'encantaria.
1: El Déu radiofònic.
0: El Déu radiofònic.
1: No va enlloc.
0: No vindrà.
1: No va enlloc, no ha aconseguit entrevistes.
0: No,
1: ja està. I, per tant, doncs, deixem-ho estar. Però, esclar, quina és la gran sort d'una tarda com la d'avui al balcó? És que això va passar aquí, en aquesta casa.
0: Totalment.
1: I els serveis d'arxiu de CERC Catalunya i el Claudio Matas han estat treballant molt per oferir un petit tast del que hi ha a l'arxiu, del que van ser els anys, precisament els anys de Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona. Perquè això va començar aquí, el setembre del 76, però ell va fitxar per Catalunya Ràdio 9 anys més tard, l'estiu del 85, i per tant, doncs, durant aquells 9 anys, tot es va fer aquí, a CERC Catalunya. Jo m'hi vaig incorporar al seu equip l'any 81, amb 20 anyets acabats de fer, és a dir, quan ell va debutar...
0: Hi ha fotos teves,
1: Jo en tenia 14, sí, ja sé que hi ha fotos
0: meves. Fotos molt fortes teves.
1: Sí, fotos, sí, bueno, amb cabell, només cal que et digui això, no? I aleshores, el goig, diguéssim, de la meva presència aquesta tarda avui és oferir als oients documents gairebé d'arqueologia radiofònica, i després hi posarem una miqueta de context. Però per entendre per on van les coses, així va sonar la primera connexió amb el Camp Nou amb Puyal davant del micròfon.
2: Ràdio Barcelona, els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona Unión Deportiva Las Palmas, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
3: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unión Deportiva Las Palmas, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77. Com cada any, l'afició del Barça està en aquest moment amb el seu...
1: Bé, com es poden imaginar, estem parlant d'una altra ràdio. La veu de la locutora, la Maria Dolores Tejedo, que era una veu canònica d'aquesta casa, que deia, no sé, són les 7 i... No, és que no veig el rellotge, perquè estic...
0: I 43.
1: Són les 7 i 43 minuts de la tarda. Sí, transmite Ràdio Barcelona. O sigui, era la veu d'aquesta casa
0: I, és que quina emoció escoltar-lo en català.
1: I aleshores aquell dia, potser molta gent va dir, home, aquesta locutora també parla en català.
0: Bé,
1: i aleshores en Puyol es va posar a fer la transmissió en català. Això és un salt d'escala. Això és portar l'audiència de tot un país a una altra dimensió. Durant dècades, una connexió amb un estadi començava dient muy buenas tardes, señoras y señores oyentes, saludamos cordialmente los oyentes de Radio Barcelona desde el estadio del Fútbol Club Barcelona, donde va a dar comienzo el inicio del partido del Barcelona, la Unión Deportiva Las Palmas. Nuestra cop i volta, sentir explicar això en català era un xoc cultural. Què ho havia fet possible, això? Bueno, primer de tot, un fet biològic. Franco havia mort 10 mesos abans. 10 mesos, Déu-n'hi-do, com van córrer, perquè van trigar gaire.
0: Després de 40 anys.
1: I com que això és una emissora comercial i les coses, si no hi ha diners, no es poden fer, es van concertar moltes voluntats. El director d'aquesta casa, Manuel García Terán, però també de la cadena SER a Madrid, on van anar a explicar-ho, van dir, aprofitant que tenim una emissora de freqüència modulada, mentre a mitjana faran Carrusel Deportivo, nosaltres farem el partit del Barça en català.
0: En català.
1: I aleshores el director general de la cadena SER, que es deia Eugenio Fontán, es va mirar el Terán i el Puyol i els va dir, però la gent ja ho entendrà. Això és històric, això és
0: explicat. Però si puede hacer futbol en català.
1: Bueno, és que aquesta és la cosa. És que hi havia coses que no s'havien fet mai en català públicament. I, per tant, una vegada un rival radiofònic del Puyol va arribar a dir per antena, una mica engelosit, perquè va veure que li estava prenent l'audiència, el català és un idioma que no serve per a transmitir partits de futbol. És a dir, en aquell moment, allò era recordar que hi havia un país amb una llengua. I això movia moltes maneres de fer que s'havien estat realitzant durant dècades, i molts interessos econòmics i polítics i socials, no? Per tant, aquí va haver-hi un punt de valentia i també de visió comercial de la Caixa. De manera que, en Puyol, després ho sentirem, va fer allò de la Caixa, la ràdio, perquè Ràdio Barcelona, la primera i la número 1, era la ràdio, i futbol en català, saps? És a dir, com tres marques prestigioses. La Caixa, la ràdio, futbol en català.
0: O sigui, la Caixa posava els calarons.
1: La Caixa posava els diners. No sé quants durien ser, però no gaires, perquè, com després sentirem, en Puyol era l'home orquestra. Si s'hi fixen, en aquesta connexió que hem sentit, ja sona l'himne del Barça a l'estadi. Què vol dir això? Que els jugadors ja estaven al camp. Què vol dir això? Que estava el partit a punt de començar, que no hi va haver-hi entrevistes abans del partit, ni amb jugadors, ni amb entrenadors, ni amb president, ni amb ningú.
0: No hi havia la prèvia, la famosa prèvia.
1: No hi havia micròfons de col·laboradors. Estava el Puyol sol a la cabina del Camp Nou. I aleshores, bé, la transmissió del partit. Cap al final, el Barça va guanyar 4-0, l'últim gol el va marcar Johan Cruyff, i en Puyol ho va narrar d'una manera que ens va ensenyar que anàvem també a un trencament formal, que s'havia acabat allò de i que magnífica jugada del excelso delantero barcelonista que ha aconseguido un gran gol. Ho va narrar així.
4: Bastant ràpid, per cert, Nisquens defenent, de cap, ha tret la pilota fora de l'àrea, Mafiza lluita, també Nisquens que ve des de darrere, aquest home és sensacional. Facultats Nis, que se l'emporta la pilota, cap en Cruyff, el Cruyff està dins de l'àrea, això pot ser gol, compte, gol! En Cruyff ha fotut un golaç! Una castanya impressionant d'en Cruyff!
0: M'encanta, ha fotut un golaç!
1: Exacte, més enllà del gall. Més enllà del fet que ja parla de facultats Nisquens, ja està com etiquetant jugadors, més enllà del fet molt important que diu, compte que això pot ser gol, és a dir, ja s'avança, ja crea en l'oient l'expectativa que aquella jugada és important i l'encerta, perquè allò acaba sent gol, diu això de ha fotut un golaç. Bueno, allò va ser tan revolucionari que en una entrevista que li van fer 2 mesos després li pregunten, un incís, Joaquim, a tu què et sembla? Utilitzar l'expressió fotut és adequat en una transmissió radiofònica? Perquè això no es deia per la ràdio. O sigui, no es parlava gaire
0: era
1: en català.
0: Era un atreviment,
1: però si es parla...
0: fotut. No?
1: Oh, fotut, home, no, era una mica paraulota. I diu, jo no l'utilitzo pas normalment, el que passa és que en algun moment de molta tensió se m'ha escapat, per exemple, en el gol que va fer Cruyff a Las Palmas. En aquell moment jo vaig parlar com parlo a casa, com parlo amb els amics, i vaig dir, li ha fotut una castanya. El català es presta molt a ser col·loquial, però parlar davant d'un micròfon i pel públic convé tenir una mesura de convencionalitat. Comprendràs que no es pot dir entelecagat, diuen Puyal. És a dir, sí però no.
0: Col·loquial, és que sí, aquí està el gran tema.
1: Sí però no. I després, per tant, aquí hi ha un trencament formal i encara un altre. L'Asensi falla una jugada molt clara, tot i que estàvem fora de joc.
4: Està jugant al Barça. Jugada de Cruyff. Cruyff envia sobre l'Asensi, tira l'Asensi fora de joc. Fora de joc. Hi ha hagut un or del públic, com vulguem dir. Quina espifiada. Però realment, encara que hagués encertat l'Asensi...
1: És a dir, començar també a interpretar els sentiments de la graderia d'una manera més directa.
0: Sí.
1: Per tant, aquí teníem un canvi de llengua i amb el canvi de llengua un canvi de registre. Rigorós, perquè en Puyal era molt rigorós, tant en l'ús de la llengua com en la narració de les jugades, perquè no hi ha hagut un narrador millor que ell, però pròxim, més a prop dels sentiments i del...
0: O sigui, està inventant una manera de narrar.
1: També, sí, sí, sí. És que vam tenir la sort que els primers partits en català es van narrar un tipus de molta personalitat, però també de molta preparació. Ell era llicenciat en filologia catalana i llicenciat en ciències de la informació i li donava molta importància a la llengua. Fa 25 anys, l'any 2001, quan va fer 25 anys de les transmissions, la Rosa Badia va entrevistar el Puyal i li va preguntar què va fer quan va acabar el partit.
5: Però ja no tenia ningú en el meu equip, no? I a més, aquell dia jo estava, no nerviós, però estava molt motivat, tenia molta preocupació per no fer incorreccions lingüístiques, jo havia transmès molts partits de futbol en castellà, i no és que em sortissin castellanades, però tenia estructures castellanes molt, molt sistematitzades a la narració i em feia por que em paltessin les del català. I a l'acabar el partit jo no vaig fer res més que anar a la ràdio. Jo anava moltes hores a la ràdio, quan érem a CASP, no? I a l'entrada, doncs, el Saleta, recordo que el Saleta estava de cap de missions, em va dir, jo he trucat molta gent a la centraleta dient que estava molt contenta de sentir el futbol en català. Per tant, aquell partit no va ser, jo estic segur que no va estar gaire ben transmès, que jo vaig fer moltes errades, que segurament des del punt de vista discursiu és un partit molt, molt criticable, però això no era tan important com el fet de recuperar el català per la transmissió i el recuperar la llengua per la ràdio i pel país. I això és el que va emocionar la gent que ens va trucar aquella tarda i el valor que li van donar.
1: Penseu que
0: fantàstica
1: només...
0: Fantàstica entrevista de la Badia,
1: Sí, gran resposta del Quim, que... Però està molt bé la pregunta de què vas fer quan va acabar el partit.
0: Clar.
1: Doncs una mica com aquell ministre, no tenia nadie.
0: Sí.
1: No tenia nadie.
0: Solo.
1: No tenia equip, no tenia ningú. Vull dir,
0: No, i reconèixer que té estructures castellanes al cap, clar.
1: Sí, home, esclar. Ell tota la
0: tots
1: vida havia sentit
0: teníeu.
1: Se zafa de l'acoso, i aleshores va pensar, bueno, ara això com ho diem, no? Perquè al cap i a la fi, zafar-se i l'acoso no són paraules que es facin servir gaire tampoc en castellà.
0: No.
1: Però ell va pensar, coi, si els narradors en castellà han trobat una solució per explicar aquesta jugada quan et treus de sobre un contrari, doncs la traduïm directament. I em va dir escapolir-se de l'escomesa.
0: És boníssima, sí.
1: Després, amb el temps, ja la va deixar de fer servir perquè li va semblar una mica massa artificial. Però la va fer servir igual, escolta, que molta gent vam passar d'un dia per un altre a dir bústia en lloc de busson,
0: sí,
1: o en
0: sí,
1: dir
0: sí.
1: A dir vorera en lloc de cera. Això és l'any 76. Dos anys més tard, una prova de l'ambició és que en Puyal, en aquesta entrevista que t'he citat abans, diu, i per què no podem fer uns Jocs Olímpics en català? O per què no podem fer un Mundial de Futbol en català? I l'any 78 se'n va al Mundial d'Argentina. Aquest és l'himne oficial del Mundial 78.
6: Per primera vegada a la ràdio...
7: Mundials en català.
6: El Campionat Mundial de Futbol d'Argentina a la nostra emissora de freqüència modulada Ràdio Esport.
7: Una exclusiva de Ràdio Barcelona per a la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis.
1: El patrocinador, naturalment. Aquí sí que havia posat molts diners.
0: Clar.
6: Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis.
7: Primera de les institucions socioeconòmiques de Catalunya i Balears.
6: La Caixa d'Estalvis més important d'Espanya, amb una xarxa de 500 oficines.
7: Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis. La Caixa.
1: Ha quedat clar, eh?
0: Ha quedat claríssim que qui posa la pasta.
1: I ara?
6: I tot seguit, connexió amb el Mundial d'Argentina...
7: Per a la retransmissió completa del partit final.
6: Holanda-Argentina.
7: Informacions i locució dels enviats especials de Ràdio Barcelona, Àlex Botines i Joaquim Maria Puyal.
6: Una exclusiva de la ràdio i la Caixa.
1: I la Caixa, sí. I ara una veu diu...
8: Atenció, Joaquim Maria Puyal, quan vulgueu, endavant.
9: Catalunya des del camp de River Plate, on hauria de jugar la selecció d'Argentina.
1: Això és, emoció, no? Això és posar la llengua a l'aparador mundial.
0: I emoció, no? De dir... Ràdio Barcelona, arriscada, sí, i pionera, sí, dir... i aquí comença tot una mica.
1: Sí, en català. També es poden transmetre, sí, finals del Mundial, encara que no jugui Catalunya, que juguin Argentina o Holanda o el que sigui. No? És aquesta ambició que fa que en Puyol se'n vagi a l'altra banda de l'Atlàntic, i que les transmissions en aquella època, on el so de
0: sembla
1: digital...
0: Sembla lluny, realment sembla
1: exacte,
0: lluny.
1: Aquesta era la gràcia, no? Que
10: senties una cosa que estava allà lluny.
1: I deus, aquest tio està a Argentina, no? Jo era, ell, home, pels oients tenia un punt fins i tot d'aventura.
0: Totalment.
1: El Puyol s'ha anat a la
0: d'obrir
1: selva.
0: D'obrir una finestra, una costa, exacte, una i que tu podies colar-te.
1: Tremenda. Això és l'any 78. L'any 79 el Barça juga una final europea a Basilea. I van anar 30.000 seguidors del Barça. Va ser una explosió de barcelonisme i de catalanitat al cor d'Europa. El Barça va guanyar, per fi, ja era hora, va guanyar un títol europeu, i Carles Reixac havia fallat un penal a la primera part, i quan el partit estava 2-2 va fer el 3-2. En certa forma es va redimir del seu error. I va emocionar molt a la gent de dir, hosti, tu, ara, si tornarem a recordar una final per una derrota, perquè el Reixac ha fallat un penal. Però no, Reixac va marcar i en Puyol es va tornar boig.
11: Atenció, Reixac amb l'esquerra, pilota per Nesken. Al costat de Nesken s'obriria. Nesken puja cap l'atac. Vol centrar Nesken cap a Reixac. Reixac, la bola, sota Reixac. Carli, jo sabia que no ens faries quedar malament. Jo ho sabia, Carli! Jo ho sabia, Carli! Carli!
1: O sigui, aquí ja hem fet una evolució.
0: Charlie.
1: Ell fins i tot ja parla amb els jugadors. Jo sabia que no em faries quedar malament. És a dir,
0: una proper 100% amb els jugadors.
1: Ja, absolutament, perquè era una final europea, era un dia molt emocionant. O sigui, la final de Basilea, tothom que la vam viure no l'hem oblidat. No? I era una final de la Recopa, és a dir, que no era la màxima competició continental, però va ser molt emocional. A partir d'aquell moment, en Puyol ja començava a ser una estructura d'estat, i els avenços tècnics van permetre també a començar, i econòmics, van començar a incorporar, per exemple, micròfons que no tenien cable, en deien micròfons autònoms, en castellà en deien inalàmbricos, que permetien, eren molt útils en un espai gran, perquè permetien estar als vestidors, a la llotja, a la gespa, a fer allò on fot, i la roda de premsa al final del partit. Ell va ser quan va incorporar primer l'Eduard Boet, després el Santi Carreras, l'Antoni Bassas, el Josep Lluís Merlos...
0: Espero que no se'l descuidi.
1: Hi havia també la Isabel Bosch, hi havia un equip de gent que va començar a fer el que en deien la mitja hora abans i la mitja hora després. O sigui, aquí ja no connectava amb Puyol quan sonava l'himne i els jugadors hi eren sobre la gespa, sinó que es començava mitja hora abans, que era una manera també de treure l'audiència, de posar publicitat diferent, o sigui, la caixa va passar a ser l'exclusiva del partit, però hi havia publicitat d'altres marques a la mitja hora abans i a la mitja hora després.
0: Més enllà de la caixa.
1: Més enllà de la caixa.
0: Que, per cert, em diu Riu Andrés que era la veu del Cuní.
1: Sí, la del Mundial d'Argentina és en Josep Cuní.
0: No l'he reconegut
1: sí,
0: jo,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, és en Josep Cuní. Val. I aleshores, amb aquests micròfons, doncs, volia dir també més despesa, perquè això volia dir un o dos locutors més i tècnics, perquè, és clar, això ja volia dir que ell no podia anar al camp amb una maleteta i endollar el micròfon en un previ i a la línia microfònica de telefònica, sinó que ja, en fi, hi havia una certa complicació tècnica. I a més de tot això, en Puyol, que era molt innovador, va dir, que no hi havia xarxes socials, s'aprofitava l'antena per fer promoció i va dir, home, hem de promocionar els partits, hem de fer que la gent recordi que hi ha aquest partit, i però no n'hi ha prou amb dir, diumenge a les 5 juga el Barça, sentiu la transmissió de Ràdio Barcelona, per què no fem alguna cosa divertida? I li van carregant al Charlie Diego, per exemple, aquesta falca de promoció d'un Barça-Madrid, d'una idea que, haig de dir, immodestament, que era meva.
0: Què dius ara?
1: El que sents.
12: Futbol en català a Ràdio Barcelona, FM i les emissores SER Catalunya. Avui diumenge, apassionant partit de Lliga, Barça-Real Madrid, des del Camp Nou.
13: My God! Apareix, nois!
14: Sí, general Schuster!
1: És més modernet.
12: transmissió començarà a 4:45 de la tarda. Locució de Joaquim Maria Puyal amb Antoni Bassas i Josep Lluís Merlos. I ja ho sap, els partits de futbol en català comencen mitja hora abans i acaben mitja hora després. Aquesta és la nostra jugada.
14: Futbol en català. Una exclusiva de Caixa de Pensions. La Caixa. Tot un símbol.
15: Quimet, això ho cobrarem a part?
1: Bueno, aquí ja hi havia humor, ja hi havia també un trencament formal.
0: Home, és tot una promo,
1: I la idea aquesta, i la idea aquesta del general Schuster. Jo, un dia, o sigui, en Schuster conduïa l'equip des del mig del camp amb una determinació, i el Barça aquell any va guanyar la Lliga. Arrasava al mig del camp, no? I en atac, i això, era una màquina. I jo me'l vaig imaginar, això, com un general de la
0: setè de cavalleria.
1: Li vaig dir al Puyal, digue-li a Charlie Diego, va, que faci una falca i munteu la falta amb el taritaritaritarà. Sí. Ja està, i vam fer això. Arribem, això ens porta fins al 24 de març de 1985. Fa 11 anys que el Barça no ha guanyat una Lliga. 11 anys, eh? I l'anterior feia 14 anys. O sigui, en els últims 25 anys el Barça havia guanyat una Lliga. Aquella tarda el Barça juga a Valladolid. El partit no el transmet cap televisió, perquè les privades encara no operen i Televisió Espanyola té un conflicte amb la Lliga de Futbol Professional, que encara no es deia així. Per tant, va ser l'últim partit de la història que només van transmetre les ràdios, en què el Barça va guanyar una Lliga.
0: Sí.
1: Les teles van connectar després, en directe, sobretot TV3, que va fer un gran desplegament per l'època, una TV3 naixent. I aleshores en el partit passa una cosa molt del gust del Puyal. El Barça està guanyant, queden 10 minuts, d'aquí 10 minuts serà campió de Lliga, però, ailes, el destí. L'àrbitre xiula penal contra el Barça, un penal molt discutible.
0: Que havia de parar.
1: I en Puyal té, expressa dues coses. El desig que l'Urruti pari el penal i també una certa convicció, una aposta, que l'Urruti la pot parar, perquè n'havia parat uns quants. I, esclar, pensar que pots burlar el destí i guanyar la Lliga aturant un penal és fer una gran botifarra als poders fàctics. I la genialitat, la intuïció d'en Puyal fa que aquell dia al camp de Valladolid, al Nuevo Zorrilla, al moment del penal digui això.
16: Mira que si l'Urruti la parés, mira que si la trapés l'Urruti, minut 43 de la segona que amb la pilota, Urruti ha atrapat, Urruti ha atrapat! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! T'estimo, Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! Urruti! Urruti! Urruti ha atrapat el penal! Urruti ha atrapat el penal, amics i dos de futbol en català!
0: Per mi és insuperable, aquest.
1: Sí, home, aviam, després va venir l'encara més que ha donat la volta al món, i és el que em faltava veure, ara i em puc morir, és a dir,
0: de locucions històriques. Però
1: aquesta té...
0: És que sembla que ell hagi influït en que l'hagi parat gairebé, exacte, que l'hagi escoltat.
1: És un crit, quan diu Urruti t'estimo, està fet dues coses, també. Una, interpretant el sentiment dels oients, de dir, hosti, quina abraçada li faria ara a l'Urruti perquè ha aturat el penal, i dues, nano, m'has fet cada bé, perquè jo me l'he jugat per tu, jo he apostat per tu, he arribat a dir per antena que mira que si l'aturessis, i l'has aturat. I això...
0: Per l'oient.
1: Bueno, per l'oient és també la de dir, estic en mans d'un periodista de garanties, perquè en Puyal és una persona molt, molt, molt, molt extraordinàriament llesta. I ell no se la juga si no creu que hi ha alguna possibilitat de sortir triomfador. I li va sortir bé, i això el fa en un moment històric. I això el va fer sentir molt, molt, molt feliç.
0: Quin viatge. És que he de parar, un moment, he de parar dos minuts. Necessito posar-te un tall i explicar una cosa d'aquesta casa, també. Dos minuts, minut i mig.
17: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. SER Catalunya, Barcelona.
18: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
19: L'herència de Matthew López, dirigida per Josep Maria Mestres, es va estrenar al Teatre Lliure al febrer del 2025 i va ser un gran èxit, tant que tornarà al mateix escenari i amb el mateix repartiment. Un repartiment extraordinari. Carlos Cuevas, Albert Salazar, Marc Soler, Carles Martínez, Abel Folch, Dafnis Balduz, 12 actors i una actriu, Teresa Lozano. El 2027 arribarà a Madrid, als Teatros del Canal. Més de 6 hores de funció i que es pot veure completa dissabtes o diumenges o fer la primera part dijous i la segona divendres.
20: De què va la teva història?
21: De mi, dels meus amics, dels homes que he estimat i dels que he perdut.
19: Ambientada a Nova York, en temps de les eleccions presidencials del 2016, 3 dècades després de l'esclat de l'epidèmia de la sida, l'obra presenta històries interconnectades entre homes homosexuals de diverses edats i classes socials. Reflexiona sobre la memòria, l'amor, la pèrdua i el llegat que deixen les generacions anteriors. A partir del 14 de novembre, al Teatre Lliure, L'herència, que també es pot llegir, publicada per Coma Negra i traduïda per Joan Sallent.
18: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena Ser. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona Ser Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
17: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida. A la cadena Ser i Ser Catalunya, El balcó, amb Anna Puigvoltes.
0: No podem estar més emocionats amb aquest viatge al passat que hem fet, 50 anys d'aquesta primera retransmissió de futbol en català a Ràdio Barcelona. Bassas, i aquest tall, aquest no el portaves tu?
1: Ui,
0: te l'hem buscat?
22: Ui, sorpresa, sempre hi ha sorpreses.
1: Sorpresa, ja
0: saps, el reconeixeràs?
1: Aviam.
23: Tu veies en primer pla, Antoni Bassas, el que succeïa?
24: I ho estic veient. Saps què passa? Que no s'ha tallat la circulació dels vianants als carrers que arriben a la plaça de Sant Jaume. D'aquesta manera, doncs, la gent empenta, intenta trobar lloc allà on no n'hi ha. I ara mateix estem assistint a l'espectacle de Guàrdia Urbana i Policia Autonòmica, Mossos d'Esquadra, colze amb colze, intentant contenir la llau humà, és a dir, estan donant suport a les tanques perquè cada cop és més la gent que vol entrar dins la plaça, no s'hi cap, i a més la gent que hi és, majoritàriament jove, majoritàriament doncs bojos nois sense carnet o amb carnet, juguen a empantar-se, és a dir, a provocar allaus cap endavant, i jo penso que aquí quan arribi l'autocar, en fi, ara no ens posarem tremendistes, però realment aquí pot passar qualsevol cosa perquè la gent té moltes ganes ja que arribin els jugadors, té moltes ganes de saltar, l'himne que li estan posant a través de la megafonia potser no és suficient, ara es desplega una senyera molt gran davant de la mateixa porta del Palau de la Generalitat. Bé, vull dir que hi ha més gent de la que segurament pot contenir-se en aquesta plaça i naturalment doncs això provoca conflictes, provoca empentes i provoca, insisteixo, que la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra estiguin suportant les tanques que d'altra manera...
0: Vaja, s'estàs flipant. O sigui, està gairebé vermell, jo diria que vermell, sí. I amb un somriure,
1: sí, això és
0: fent de periodista total.
1: Això és 21 de maig de 1992.
0: I què està passant? Una celebració?
1: Està a punt d'entrar a la Copa d'Europa a la plaça de Sant Jaume.
0: I què bé ho fas, no?
1: Bueno, no, sí, perquè no
0: sé. Però t'estaves escoltant molt atentament.
1: Sí, bueno, sí.
0: No vull posar-me tremendista.
1: No vull posar-me tremendista, però dius, home, aquí em pot passar una de grossa. Fixa't com després, amb el temps, s'han deixat de fer les celebracions a la plaça de Sant Jaume, perquè allà no s'hi cap. I són un
0: perill. O sigui, tocava fer de tot, eh? Algun dia repassarem per això més també la teva trajectòria.
1: Molt bé.
0: Hi haurà molts dies per repassar. Basses, que aquest ha estat un preàmbul perfecte. Avui amb tu hem encetat les celebracions dels 50 anys de futbol en català a Ràdio Barcelona, que s'allargaran en aquesta casa uns quants dies i que anirem coneixent aviat. De fet, ja m'ho la recordar, són 50 anys d'aquesta fita de país, de llengua, mm-hmm, i de ràdio, com molt bé has demostrat.
1: Crec que hi haurà un programa conjunt, no? De,
0: sí?
1: De Catalunya,
0: no podem dir res, no podem dir res, per si de cas. No sé què podem anunciar i què no.
1: Ah, perdó. Bueno.
0: Jo no he dit res.
1: No, jo tampoc, eh? Bueno, en tot cas, tu em volies fer alguna altra pregunta o no?
0: No,
1: ah,
0: que t'estimem.
1: Ah,
0: i que gràcies per,
1: molt bé.
0: Per estar aquí els dimecres.
1: Entesos.
0: I que Basses, gràcies.
1: A tu, fins...
0: Una abraçada.
1: Dimecres que ve em sembla
0: dimecres
1: que no.
0: Dimecres que ve no tenim futbol.
1: No, perquè
0: futbol.
1: Hi ha futbol, però de debò, o sigui, hi ha Champions.
0: És veritat, disfruta
1: el partit. A 3:45.
0: Jo crec que ens veurem d'aquí 15 dies.
1: Doncs d'aquí 15 dies.
0: Preparem temes.
1: Una abraçada.
0: Gràcies, Basses. I un minut, que ja està aquí la Irene.
17: Al balcó.
25: Té
2: tiri, tiri, tiri.
3: ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
4: Muy fácil, Tipo Directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula Coche Casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
3: ¡Qué buen servicio!
4: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
17: Cada vespre de 7 a 9, a la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 8 i 9 ja està aquí. La Irene Cordón sona aquesta sintonia. Vol dir que tornen... Els antics ja ho feien.
1: I torna Irene Cordón amb el passaport, amb el doble de visats que, havia, que va
0: clar.
1: Marxar de vacances.
0: I amb aquells ulls que se li posen d'haver viatjat.
2: No, però ja no me'n recordo gaire, Si us soc sincera, ja porto...
0: Irene, com ha anat aquest estiu?
2: Molt bé, m'ha anat molt bé viatjant, estant amb els amics, amb la família... descansant, llegint...
0: Val, però quin ha estat el teu dia preferit de l'estiu?
2: Sense marge de dubte, l'eclipse. L'eclipse solar.
0: I amb qui estaves a l'eclipse?
2: Doncs rodejada de la gent que més estimo, i entre aquesta gent hi estàs tu, Anna.
0: Va ser tan bonic.
2: Va ser preciós.
0: És que això ja sé que els oients diuen... Què ens expliqueu?
1: No expliques, no?
0: Són intimitats.
1: No,
0: però és que va ser preciós.
2: Va ser molt bonic.
0: Fer-ho al costat de la Irene,
1: no
0: que ho viu tot.
1: No em veu convidar a mi,
0: No, però...
2: On eres?
0: Tens raó, no hi eres.
1: Estava a Xina.
2: Ara, jo ho recordo això, perquè et vam enviar un missatge.
1: Sí, és veritat.
2: Si fos avui.
0: I eres en ànima.
1: Sí.
2: Però és veritat que allò de l'eclipsi és que no era només veure'l, era sentir-ho. Sí. I ho he entès, ara què vol dir sentir un eclipse.
0: Mira, jo havia escoltat el Joan Anton Català, l'Aquí Catalunya, dient, us en recordareu sempre d'en qui l'heu viscut, i us penseu que no és tan important i flipareu. I és que és així.
2: És que és així. Va ser meravellosa, Anna. Un fart de plorar.
0: Un fart de plorar, sí. I una emoció total.
1: Us visualitzo.
0: Abraçades.
2: Sí. Molt abraçades. Molt bonic, va ser molt bonic.
0: Sí. Va, vinga, que se'ns en va la secció.
2: No passa res.
0: Vacances han acabat, però és que tu portes que els antics... ja feien vacances. És un concepte així?
2: Clar.
0: Li deien vacances?
2: No li direm vacances, perquè
0: direm?
2: Jo crec que vacances nosaltres ho associem a uns dies festius, és a dir, que no estàs treballant i que estan remunerats. Llavors, això els antics no ho tenien.
1: Sí,
2: però sí que tenien dies de descans.
1: Fa un segle, com a molt. No,
2: com a molt, sí. Això és una cosa molt moderna.
0: És a dir, descansaven.
2: Moderna. Descansaven. I, evidentment, també hauríem de mirar dins les classes socials qui pot descansar i qui no, perquè si no estàs remunerat...
0: No ha canviat res en això.
2: No, el que passa que ara hem guanyat una cosa molt important, que és aquest dret a vacances remunerades. Llavors, això no és poc, no és una fita qualsevol. Llavors, estàs 11 mesos treballant, però és veritat que, per llei, has d'agafar-te uns dies per descansar i no et preocupis perquè et pagarem. Llavors, això és lo nou.
0: Altra
2: això...
0: cosa si pots marxar o no.
2: Clar, llavors, el que sí que us puc dir és que els antics estiuejaven. Hem entès aquesta paraula com... alguna classe social es prenia uns dies de
1: perquè,
2: relax.
1: Sobretot també quan parles de classes socials, igual hi havia certes classes socials que el nostre concepte de vacances, que és descansar i no fer res, igual ho feien durant molt, molt més temps l'any, no? O sigui, no eren les... O quines classes socials eren
2: clar,
1: les que
2: jo el que dividiria
1: i
2: és les populars, per exemple, si agafem Roma. Agafem, si voleu, Roma, després podem agafar Egipte, perquè, clar, hauríem de mirar les diverses civilitzacions, però en general serien les classes populars, que és la gran majoria de la població, el 90% de la població, aquests no es poden permetre, jo us diria, que ni un dia de vacances. Els que treballen al camp, bé que ho sabem, que depenen d'un calendari natural, no festiu, que depenen de la collita, de la verema. Tu no li pots dir a un camperol al setembre vés-te'n uns dies de vacances, no passa res. No. Això és impossible, és impensable. Per tant, això és que no se'ls hi passava ni pel cap. O sigui, això de, ui, he treballat molt, millor que m'agafi 4 dies, 5 dies, me'n vaig a la platja, i el que tu deies, Joan, i no faig res, una cosa que a vegades ni ens en recordem, Em poso a llegir, però si no sabien ni llegir, escriure, aquesta gent. O sigui, això, impensable. I pel que fa a les classes socials riques, i torno una altra vegada al tema de Roma, llavors aquí, clar, és quan veus la gran diferència social, que a dia d'avui també la podem veure. Perquè aquests d'entrada no es queden ni a la ciutat, perquè us imagineu què deuria ser Roma al mes d'agost? D'acord que el canvi climàtic, doncs nosaltres l'estem notant molt i és una realitat, però al mes d'agost, al Mediterrani, ara i aleshores,
0: com ara.
2: Deuria ser tremendo. Llavors, torno una altra vegada a distingir-ho. Què fa la classe social, la classe popular? La classe popular viu amb les ínsules, que són blocs de pisos, ho van inventar els romans, això dels blocs de pisos, però són pisos que no tenen ventilació, no estan aïllats, una calor. Imagineu-vos-a, clar, en aquell moment, evidentment, no tenen els cotxes, però és que quasi no hi ha res, però sobretot és que no hi ha ni la ventilació, o sigui, la cosa és bastant fumuda, o sigui, s'havien de menjar la calor. En canvi, el ric què fa? Diu, doncs me'n vaig a la meva casa d'estiueig. Llavors, això sí que podem veure que els antics, alguns ja ho feien.
1: A on?
0: Segona residència.
2: Segones, terceres i quartes residències. Llavors, a l'estiu, doncs, què millor que amb vistes al mar. Llavors, si ho agafem al mapa d'Itàlia, veiem que cap a la Baia de Nàpols hi ha diverses regions meravelloses.
0: Capri, Baies,
2: és un lloc meravellós. Que hem d'imaginar que tenen no un apartament, una vila. I una vila romana, estem parlant d'hectàrees i hectàrees de terreny, que tenen, a més, les seves pròpies termes, que tenen els seus espais oberts.
0: Barra piscina,
2: marbre,
0: no? Termes barra piscina.
2: Piscina, però és que les termes... Clar, penseu que aquella zona de Nàpols és una zona volcànica. És per això estic... tenen l'aigües termals.
1: M'està venint al cap que quan vam parlar de...
2: Pompeia.
1: De Pompeia. Tu vas parlar que era una ciutat en què molts d'aquests palaus eren d'estiueig, no?
2: Exacte. Les domus més grans, les cases més grans, eren del ric, sobretot doncs, aquests patricis o aquests senadors que viuen a Roma, que ells agafen, i no una setmaneta ni dues, sinó per tot l'estiu, i agafaven la família i s'anaven cap a aquestes viles. Ara bé, seguien treballant, que aquí és la diferència.
0: Ah.
2: Si nosaltres sí que realment diem, desconnecto, no em vull saber absolutament res. Hi ha gent per tot, eh? He vist que hi ha gent que realment s'emporten la feina. I us he de dir que aquests senadors, per ells anar-se'n a una vila, també hi havia quelcom de treball.
1: Residència per passar la calor millor, diguéssim.
2: És per passar molt bé i també per sociabilitzar. O sigui, és un moment clau perquè també és molt important, evidentment, aquest descans.
0: Amb els altres rics que estaven...
2: I què té? Si els altres rics també... Si les grans fortunes de Roma surten de la ciutat per anar-se'n a aquestes viles, en aquests pobles de mar, amb aquestes vistes, que munten unes festes increïbles. I una miqueta...
0: Feien contactes...
2: Molts contactes són molt importants. Fins i tot l'home ric que té una filla, la vol emparentar amb un altre home ric que tingui un fill. Per tant, en el moment de sociabilitzar, de fet, l'estiu això ens ajuda també a nosaltres. Clar. I com ho fas? Doncs amb aquests banquets. Llavors, moltes d'aquestes regions, molts d'aquests pobles com Baies, que és meravellós, veus unes viles, a part que tenen uns mosaics, o sigui, que fan realment ostentació del que tenen i el que no tenen. Allò és tremendo.
0: I més preparades per la calor, les de fora?
2: Molt més preparades, perquè els espais són molt més amplis, sobretot hi ha molta aigua. Llavors, l'aigua és clau. I a més, ells saben construir perquè passar per poder passar aquesta calor.
1: Egipte? N'hi havien? Perquè Egipte penso que el mapa potser és més difícil per tenir una residència d'estiueig, no? Perquè
2: no,
1: és
2: no, molt bé.
1: La vora del Nil, al
2: Egipte
1: final.
2: No. Egipte no, el que passa que, per contra, ells sí que tenen unes vivendes que estan molt ben adaptades a la calor, si parlem de calor, eh? No tenen vacances, de nou hem de tornar a parlar d'aquest concepte, és quelcom molt nou. El 90% de la població són camperols, per tant, depenen de les crescudes del Nil, i de l'agricultura. Quan hi ha la crescuda i no poden conrear, treballen pel faraó. Per què? Doncs perquè s'han de construir temples, tombes, i tu has de menjar. I com que aquí no hi ha ningú que et pagui unes vacances, per tant, ells treballen. Ara bé, el que sí que té Egipte, com també ho té Roma, Grècia i altres civilitzacions mesopotàmiques, són festivitats. I això és el propi estat que els hi donava. És, d'acord, tu segueixes treballant, però mira, hi haurà uns dies que seran de gaudi per tots. Una festa com una processó, sempre va relacionat amb el món religiós.
0: Clar.
2: Són els propis sacerdots els que marquen aquest calendari religiós, amb aquestes festivitats religioses. Era el moment, l'oportunitat, perquè el poble, sobretot, ho feien després de
0: treballar
2: recollir,
0: molt, no?
2: De recollir, exacte, el gra, perquè com que el 90% són aquests camperols, llavors aprofitant, feien doncs, una festa en honor a això, ara tenim els graners plens, l'estat, a més, us pot proveir i reparteix beguda. Fixeu-vos com la beguda, l'alcohol, la cervesa, en aquest cas.
0: Ah, era cervesa.
2: Cervesa, clar, la cervesa, que clar, a veure, tampoc ens hem d'imaginar la cervesa d'avui en dia, perquè els anuncis de cervesa a l'estiu van, no era així. De fet, per ells era, no utilitzen ni el verb beure, utilitzen el verb menjar. Era més, no estava filtrada, estava calenta, l'altre tema, no, com ho fan, no, per poder refredar, nosaltres ens imaginem ràpidament coses fresques,
0: o sigui, era un
2: però
0: aliment
2: no
0: bàsic.
2: Quasi. És un aliment bàsic, perquè a més està fet a partir de l'ordi, que és clar, un cereal doncs, que és molt, té molts nutrients, per tant, això era molt important. Per tant, aquestes festivitats hi són. En el cas de Roma, què faran, per exemple, els emperadors o durant la República, els jocs, que d'això també n'hem parlat diverses vegades.
1: Sí.
2: Quan donen els jocs, dèiem, qui paga, no?, tots aquests jocs? Dèiem, doncs, tots aquells senadors que es volen presentar a unes eleccions, perquè és el moment de fer-te visible. Clar, en una època que no hi ha ni la ràdio, ni la tele, els diaris, que no hi ha aquests mitjans de comunicació, com és la manera de mostrar-te al poble, escoltar el que el poble vol i tu donar-los alguna cosa perquè t'estiguin eternament agraïts? Dona'ls jocs. Allò del pan y circo, dona'ls menjar, reparteix menjar i dona'ls-hi jocs. Vol dir això que quan a l'amfiteatre Coliseum de Roma feien jocs ningú treballava? No, ni molt menys. La gent segueix treballant. El que passa que aquell dia, doncs com nosaltres que podem anar al teatre o al cinema, hi ha uns jocs de gladiadors...
0: Era un moment d'aturar-se. De
2: parar, correcte.
0: I de gaudir.
2: i de gaudir. Però l'endemà tu tens un negoci. Fixeu-vos que la paraula, aquesta terminologia negoci, vol dir no oci, no otium. Que l'oci vindria a ser el que sí que pot tenir aquestes classes més riques, perquè es poden permetre el luxe de tenir aquest oci, i si tu no tens oci, és un negoci perquè toca treballar.
0: Ah,
2: per tant, fixeu-vos, no? Clar, això és boníssim. Nega l'oci. Si tu no tens oci, vol dir que tens un negoci. En canvi, fixeu-vos com a l'antiguitat és molt bo. Perquè els romans, nosaltres donem molta importància a l'esforç, li donem molta importància. A vegades diem, ei, aquesta persona s'ho ha fet tot, eh? O sigui, va començar de zero. Que això ho premiem?
0: Sí.
2: A Roma no. A Roma el que impera és de quina família vens tu. O sigui, l'important és que tu siguis un Juli, un Claudi, que vinguis d'una d'aquestes bones famílies. En canvi, està molt ben vist que puguis agafar la teva família i te'n vas a la Bahia de Nàpols, que ja
0: tot
2: sabem...
0: Tot i que feien networking, has dit tu,
2: Absolutament, perquè la política se l'emporten amb ells. A vegades es diu que el ric de Roma se'n va, però s'emporta Roma amb ella, perquè acaba parlant d'això.
1: Surt el nom de Ciceró, que el poses com a exemple.
2: Clar, perquè a vegades dius, però què en sabem realment de la vida d'aquests pobles com Pompeia, però sobretot Baies, a la Bahia de Nàpols? Dius, doncs, gràcies als textos, no? Llavors aquí tenim Ciceró i altres autors que han escrit cartes, però Ciceró era molt moralista. Llavors, què és el que fa? Tot el que sigui festa, gresca, molt mal vist. Per ells és molt mal vist. Per què? Perquè no s'adequa a la vida austera que hauria de tenir un romà. Clar. Per tant, aquí ens venen aquestes persones que escriuen cartes i diuen aquesta vila de tal, que l'únic que fan és pensar en beure, en sexe, clar, munten orgies. Llavors, de seguida ja ens pensem això,
1: no? Això no és un mite, això és veritat.
0: Ell què volia? Sí, no? Ell promocionava la lectura.
2: Clar, mireu, ens hem d'imaginar, jo a vegades penso, no? Què podríem comparar-ho a dia d'avui, aquest Baies? Jo a vegades penso a Eivissa. A Eivissa, a vegades, també, hi ha qui ho associa únicament a la festa, al vici, al sexe, a drogues i a l'estiu. Però és quelcom més que això, evidentment. Imagineu-vos que d'aquí 2.000 anys, un arqueòleg, l'única font que té per parlar, per entendre com era Eivissa, són els sermons d'un capellà els diumenges a l'església. Què en dirà? Que tot això és dolent, que és immoral, que això dels vicis, que això no està bé, que això no està tal. Llavors, la imatge que ens arriba precisament d'aquestes viles romanes és que és una juerga constant i que, per tant, és molt antimoral. O sigui, són realment sermons que feia Ciceró, era tremendo aquest home, i sempre acabava, no?, amb la moral romana, perquè això no està bé. El primer emperador de Roma, August, també té una moral i la vol implantar per tot arreu, i consideren que riure i passar-s'ho bé és quelcom molt dolent.
1: I és veritat allò que deien, o aquesta història de que els romans vomitaven durant els banquets per poder continuar menjant?
2: Mira, això...
0: Aquest detall sabia que era el que més t'agradaria de tots.
2: No?
0: Però la veritat és que jo m'encanta.
2: A veure, lo de la plometa i que vomiten... Sí. Clar, sí. A veure, sí, no. Sí,
0: per seguir menjant.
2: Per seguir menjant, no? Que això ho tenim documentat. El que passa que no era la conducta normal. És a dir, fins i tot aquí de nou hi ha altres autors, crec que era Suetoni, us ho dic de memòria, que ell acaba dient, sí, sí, aquests rics que mengen per vomitar i vomiten per menjar, i ho diu amb tota la mala llet, no?, possible, perquè se n'estan rient d'ells. De nou, és un discurs moralista.
1: Clar.
2: Llavors, és veritat que vomitaven, però no de forma habitual, i menys encara quan alguna vegada he sentit a parlar que el vomitorium era una habitació on anaven expressament... No, no, no, el vomitorium era...
0: És que hi hagi una habitació que sigui el vomitorium...
2: No, això no existeix. Però el vomitorium sí que sabeu què és. Quan tu agafes l'amfiteatre romà, les sortides perquè puguin evacuar la gent.
1: Sí, exacte, el vomitori.
2: Quan, clar, jo, de fet, quan...
1: Existeixen a dia d'avui.
2: A dia d'avui existeixen, i quan anem al Camp Nou, que a vegades la gent diu, quina boca ets, no? La 034, jo dic, a quin vomitorium. Perquè el concepte és aquest, de sortir.
0: Irene, d'aquí algun dia hem de parlar, ho vam dir a l'acabar la temporada, de l'Odissea, la pel·lícula.
2: Ho necessitem.
1: No,
2: és imperatiu, ho hem de fer.
1: El següent capítol sigui com els romans ja es tornaven a la rutina i com es preparaven, però no sé si hi havia doncs, a tornar a la vida sana...
2: No, això sí. Això de m'he engreixat aquest estiu, clar, això també ho tenen. Això, m'he de primar 4 quilos, també ho tenen.
0: Irene,
2: sí,
0: que
2: sí.
0: Ens veiem aviat, doctora en Història Antiga, gràcies per explicar-nos com eren els estiuets amb els antics.
2: A vosaltres.
0: Ens retrobem aviat. Dos anuncis, i la Soledad Domínguez ens explica el dia en 5 minuts, i després ve l'Anna Palet amb la graderia del balcó. Seguim atents.

0: Pues ya se acaba el verano.
1: Sí, se acaban los días de playa, las tardes de piscina, las sobremesas interminables.
0: ¿Tanta ilusión te hace que se acabe?
1: Es que me traje un cupón extra de Navidad de la 11 de mis vacaciones.
0: ¿El de los 90 premios de 600.000 euros? Claro, con una ilusión tan grande como esa, cualquiera vuelve a la rutina contento.
2: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
3: 11. Bien jugado.
4: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
6: Valorado.
5: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
7: El éxito está asegurado.
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: Es dimecres 2 de setembre i aquestes són les notícies de Catalunya.
9: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
8: La tarda ens deixa dues notícies esgarrifoses, totes dues relacionades amb nadons. D'una banda, els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa de plàstic que algú ha deixat al replà de l'escala d'un edifici del barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. A migdia, una persona alertat de la presència d'una bossa de plàstic plena de sang a un bloc de pisos del carrer Llevant. A dins, la policia ha trobat el cos sense vida d'una criatura de la que no ha transcendit l'edat. De l'altra, la Policia Nacional ha detingut a València els pares d'una altra criatura desapareguda a Santa Bàrbara, al Montsià. En paral·lel, els Mossos estan buscant restes d'aquest nadó a un habitatge precintat des del cap de setmana, on ja s'hi va trobar una trentena de gossos, alguns morts, d'altres malnodrits. Andrea Villoria.
10: Els Mossos segueixen buscant les restes del nadó a qui fons policials donen ja per mort. Ho fan revisant a fons el domicili que van precintar el cap de setmana després de rebre la denúncia de l'avi que alertava de la desaparició del nadó. Dins del pis hi havia una trentena de gossos en molt mal estat, alguns dels quals estaven morts. L'escena va fer que el jutjat ordenés la detenció immediata dels pares, a qui la Policia Nacional ha arrestat a l'estació del nord de València. Segons ha avançat el diari Levante, els progenitors estaven a punt de pujar a un autocar.
8: I anem ara fins a Manresa, on el jutge ha de decidir si fa cas de la petició que ha fet la Fiscalia i ordena l'ingrés a un centre de menors dels dos adolescents detinguts pel crim d'un home de 45 anys en la darrera nit de la Festa Major. En la concentració en memòria de la víctima, que s'ha fet aquest matí davant de l'Ajuntament, l'alcalde de municipi, Marc Aloi, d'Esquerra Republicana, demanava contundència al govern i als jutges.
11: Això no es pot tornar a repetir. Qui la fa, la paga. Volem que la justícia sigui implacable. Sabem que no era el primer cop que els presumptes autors delinquien. Si la justícia no és rigorosa i impecable amb els culpables, tenim un greu problema.
8: Aquesta tarda s'està fent una altra concentració de protesta que s'està desenvolupant en silenci, sense proclames, tot i que partits com Aliança Catalana o Vox han intentat aprofitar la tragèdia en benefici propi, dient que els presumptes autors del crim són menors no acompanyats o que se'ls ha d'expulsar de forma immediata. La consellera Parlon ha sortit al pas per aclarir que els joves són nascuts a Catalunya.
12: No podem aprofitar fets greus que colpegen a la societat, insisteixo, per articular discursos d'odi i sobretot enfrontar la població.
8: Això és el que deia aquest matí a TV3. Tots dos adolescents tenien, això sí, antecedents per altres fets violents. I també hi ha concentracions a aquesta hora a altres ajuntaments de Catalunya, unes convocades pel Partit Popular i per Vox per fer costat als veïns de Ceuta, d'altres, paral·leles, que alerten contra el creixement dels discursos racistes. Així sonava, per exemple, a la plaça del Vi de Girona, on hi ha un fort desplegament policial per separar les dues manifestacions. El mateix ha passat a Lleida o està passant a la plaça Sant Jaume de Barcelona, on hi ha hagut alguns conats de tensió. I així sona també a aquesta hora la plaça de la Vila de Badalona, on la concentració, en aquest cas en suport a Ceuta, l'ha convocat l'Ajuntament que presideix Xavier García Albiol. Musulmán el que no vote o yo soy español són algunes de les consignes que s'estan cridant en aquesta concentració on participen mig miler de persones i on també s'ha insultat el president del govern espanyol. I res millor que els llibres per fugir d'aquesta realitat. La Setmana del Llibre en Català torna a Barcelona del 18 al 27 de setembre. En aquesta nova edició hi haurà més de 300 expositors i més de 350 activitats, perquè l'objectiu, segons que explicava la directora de la Setmana, Cristina Domènech, és que els lletraferits s'hi puguin estar, ens hi puguem estar tot el dia.
3: El Passeig Lluís Companys, des d'Arc del Triomf fins a Ciutadella, el que oferirem és 98 casetes que representaran segells també de tots els països catalans. Hi haurà una sèrie d'espais complementaris que el que volem és millorar l'experiència del visitant. O sigui, a la setmana hi has d'anar a mirar llibres, a mirar novetats, a remenar, però també a passar una estona a estar-t'hi.
8: Fins aquí el repàs de les notícies més destacades de la jornada a Catalunya. Són gairebé 9:15.

0: El dia en 5 minuts.
1: Arriben els esports. A Ser Catalunya, aquí comença la graderia del balcó, amb Anna Palet.

0: I és que tenim diferents punts de connexió. Per exemple, a Sabadell s'està jugant la final de la Copa Catalunya. Minut 4 de partit. S'acaba d'avançar el Sabadell contra el Barça Atlètic jugant aquesta final. Gol de Gioacchini en aquesta final de la Copa Catalunya. I a Terrassa, seguint l'homenatge de Dani Olmo, està el Santi Ovalle. Santi, què tal? Bona tarda.
1: Hola, Palet. Bona tarda.
0: Com ha anat l'acte de Dani Olmo?
1: Doncs molt bé, la veritat, un homenatge prou maco, amb un miler de persones a la plaça de l'Ajuntament aclamant un dels fills pròdics de la ciutat, juntament amb Xavi Hernández, el seleccionador dels Països Baixos, i Terrassa ja té dos campions del món, que es diu aviat, Xavi Hernández.
0: Això no ho poden dir
1: Dani
0: moltes
1: Olmo.
0: Ciutats, eh?
1: Molt poquetes, la veritat. Villafranca i Los Palacios en té dos, els dos de 2026, Gavi i Fabián. I no me'n surt cap Barcelona, segurament, no?
0: Sí.
1: I no me'n surten gaires més, la veritat. Bueno, Barcelona ho hauríem de mirar. Ara estem fent un exercici aquí sobre la marxa. Ho hauríem de mirar, si Barcelona en té... No, crec que no. Crec que no.
0: Ho vaig buscant, ho vaig buscant mentre m'expliques com ha anat.
1: D'acord. No, però és una ciutat amb dos campions del món, com dic, Xavi i Dani Olmo. Avui li han fet l'homenatge al campió de 2026. Una anècdota: s'havia deixat la copa, la rèplica que té de la Copa del Món a casa, i han hagut de portar-li en Uber perquè la pogués exhibir des del balcó, des d'un balcó on Dani Olmo ha fet un missatge doncs prou social i de celebració, de reconeixement per aquesta victòria, i el qual ha tingut un record per la gent que ho està passant molt malament a Ceuta.
2: Somos un país que las cosas buenas nos unen, pero también nos tienen que unir las difíciles. Quiero mandar aquí desde Terrassa, desde este día tan especial, un fuerte abrazo, mucho apoyo, todos mis respetos a toda la gente de Ceuta. Estamos todos con ellos, que también vivieron este triunfo como suyo, y nada, Terrassa, que estoy muy feliz de volver a veros todos, y espero veros pronto el año que viene, ¿por qué no? Con un triplete o lo que sea, y si no, también en futuros títulos con la selección. Esto sigue siendo el inicio de algo muy grande. Muchas gracias, Terrassa.
0: L'ha deixat caure, eh, amb la del triplet, l'any que ve?
1: Home, imagina't com de maco seria, no? Viure un triplet i que pogués celebrar-ho a Terrassa de nou amb Dani Olmo. Home, la veritat és que és un dia maco per ells, però abans d'això també l'ha volgut deixar anar amb el tema de l'estiu, que és el fitxatge de Julián Álvarez. Ens ha atès abans de pujar aquest balcó de l'Ajuntament i fer aquest discurs, i el David Bernabéu li ha preguntat si entén l'actitud de l'Atlético de Madrid amb Julián Álvarez, i aquesta és la resposta de Dani Olmo.
3: Bueno, no, entender no lo entiendo. Al final todos tenemos nuestros sueños. Yo creo que Julián también fue claro en ese aspecto. Él luchó, evidentemente, por sus sueños, pero bueno, al final también hay otras situaciones externas que al final uno no puede controlar, y en ese sentido pues esa fue una, no hace falta ni decirlo, pero bueno, al final, como he dicho antes, la vida sigue, esto no frena. A nosotros personalmente nos espera un año muy bueno, seguro, con mucha competencia, porque también nosotros clubes se han reforzado muy bien, pero nosotros creo que tenemos plantilla de sobra suficiente para competir al 100%.
0: Jo crec que aquest missatge, Santi, el que demostra és que els jugadors del Barça han estat molt pendents de Julián Álvarez tot aquest estiu.
1: Sí, i tant, i tenia moltes ganes de jugar amb ell perquè creien que era un bon element per reforçar la plantilla. De fet, quan li anàvem preguntant durant el Mundial a tots els futbolistes si volien jugar amb ells, tots deien que sí. La Minya Mal, recordo l'entrevista a l'Arguero, li va obrir la porta d'una manera, vaja, de bat a bat.
0: Sí, sí.
1: Per tant, sí, tenien ganes, i avui Dani Olmo, doncs, que ha volgut enviar aquest missatge cap a Gilmarín i cap a l'Atlético de Madrid.
0: Doncs segur que l'han rebutjat i segur que l'estan escoltant a Madrid, aquest missatge de Dani Olmo. Per cert,
1: són tres campions del món a Terrassa, no són dos, són tres. Xavi Hernández, Dani Olmo i el central de l'Atlético, Marc Pubill.
0: Efectivament. No és de Manresa? Va estar escolaritzat a Manresa, o no?
1: Ah, sí? Aquí em surt Terrassa.
0: Doncs mira, si és de Terrassa, nascut a Terrassa, un mes. O sigui que, en aquest sentit, jo crec que llavors
1: nascut
0: sí que...
1: Nascut a Terrassa.
0: Ah, mira.
1: Això aquí diu... I